0: és estiu. Escolta i cap.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els F-Boys!

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
0: Mira,
1: per què has arribat a aquesta hora?
0: El mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. És que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
0: No, digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans per si de cas...
0: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
0: Clar, agafo el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que és...
0: T'ho juro, t'ho juro.
2: Bueno, vale.
1: Ara miraré el tren. Ho
0: sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
0: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
0: Que et foll... No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Simplificat.
1: Desubicat.
2: Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.
4: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que et dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: Escolta, Zicat.
1: At least it is true. A man has no control.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

la R sobre la família. M'he confusat. Aquesta vida, jo sóc el dit de Roncó i l'amor. El vent bufa fort.

Un sol que brilla radiant dibuixa una silueta de roques que neixen enmig de la mà. I tu nedant en pilotes com una sirena que m'està cridant, amb una melodia que me convida a entrar, que m'obliga a entrar. Enamorat del teu cant, vaig cursant-se a distància navegant a màxima velocitat, ignorant que només som un animal que té dificultats per nedar. Digue'm covard, però he tornat a saltar, he tornat a saltar.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure, on cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

No sé per què, perquè trobo tant pressió i a la vegada, curiós, i a la vegada sí que em fa una mica de respecte. Les coses normalment no... Les coses que duren no te les dona ningú.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vaig...

porta pas, però és difícil saber amb quina nova sortirà. No me'n facis cas, que perdo el compàs, i em pregunto si tu en altres també em trobaràs. Mai he estat bona escrivint finals, però una redacció ens ha congelat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Suprem sentencia 24 anys de presó l'exministre socialista José Luis Ábalos per corrupció i el seu exassessor Koldo García, 19. El tribunal considera que van orquestrar un entramat d'intercanvi de favors per adjudicar des de transports contractes milionaris de mascaretes a la companyia de Víctor de Aldama, el tercer culpable. Els jutges, per unanimitat, donen per provat que l'ex número 3 del PSOE va rebre 10.000 euros mensuals de l'empresari durant 2 anys, a més d'un xalet a Cadis, un viatge a Marbella i el lloguer del pis d'una parella seva a Madrid. Aldama, però, no haurà de trepitjar la presó, tot i els 4 anys de condemna. El Suprem el premia per haver col·laborat a aclarir el cas. El comissionista ho ha celebrat un cop coneguda la resolució.
2: Son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Estoy satisfecho con la sentencia y espero con que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
1: Mentre que el govern espanyol i els seus socis han criticat l'àmplia diferència de penes, el Partit Popular ha sortit a insistir que Pedro Sánchez ha de plegar. Ara bé, continuen descartant la moció de censura. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Catalunya supera el punt més alt de l'onada de calor, però aquesta revetlla de Sant Joan encara serà molt càlida i hi haurà risc extrem d'incendi. Ahir Lleida va registrar la temperatura més alta del país, amb 42,4 graus. De cara a aquesta nit, el govern fa una crida a la responsabilitat i demana extremar les precaucions.
1: Avui es publicaran les notes de la selectivitat, les proves que 45.000 estudiants van fer fa 2 setmanes. El resultat, sumat a la nota de batxillerat al cicle formatiu, servirà d'orientació als alumnes per planificar si poden optar o no als graus universitaris que volen cursar. Les notes de tall definitives es publicaran el 10 de juliol.
3: Washington suspèn durant 2 mesos les sancions al petroli iranià. Durant aquest període, la República Islàmica ha de permetre lliure trànsit naval per l'estret d'Hormuz, segons el memoràndum d'entesa signat la setmana passada. Els Estats Units anuncien que els inspectors nuclears de l'ONU tornaran a Teheran.
1: Una plaga de mosques fa a la guitza als habitants d'Hostalric, a la comarca de la Selva, des de fa una setmana. L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'empresa de reciclatge de plàstics on, suposadament, en surt el focus. Alguns negocis, com ara bars o restaurants, han hagut de tancar. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix el paper decisiu de Jordi Pujol i el seu partit a la història de Catalunya. Ho va dir ahir durant l'acte d'entrega dels fons documentals de Convergència Democràtica de Catalunya a l'Arxiu Nacional.
3: Illa va lloar la figura de Jordi Pujol i el partit que va fundar. Per la seva part, Pujol ha dit que mai ha estat independentista, però que sempre s'ha plantat davant dels qui voldrien que els catalans tinguessin una presència testimonial al conjunt de l'Estat.
4: Pels indrets d'Espanya que ens diuen i ens amenacen vais a ser residuals. Això ho has sentit cada 2 per 3. No ho hem de ser, no serem residual.
3: A l'acte també hi eren la consellera de Cultura, Sònia Hernández, el president del Parlament, Josep Rull, i l'expresident Artur Mas.
1: Esports, el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, assegura que ha demanat al club matalasser que el traspassi. Diu que ho ha demanat per poder complir al seu somni.
5: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
1: Són declaracions de Julián Álvarez després del triomf d'Argentina per 2-0 contra Àustria amb un doblet

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 23 de juny. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que hem tingut una nit de mal dormir. Ho haureu notat al litoral de Barcelona, amb temperatures que no han baixat dels 25 graus i a ponent dels 20. Un dia assolellat, amb alguns ruixats puntuals al Pirineu. La calor perdrà algun grau, però encara hi haurà valors de 40 graus a ponent i a les Terres de l'Ebre. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, que és aquesta manera de saludar.
0: Bé, res.
1: Ui, quin tonet.
0: No, per què? Tonet, per què? No. Mira, posa aplaudiments i tot, res.
1: Està ressentit.
0: Què tal el sol avui? Com el tindrem?
1: Mira, doncs a Vic, per les teves terres, el sol sortirà a les 6 i 16 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 14 minuts.
0: Lara García, també, molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners.
0: Ara explicarem el que passa aquí.
1: A veure, avui que és la revetlla de Sant Joan, comencem el programa recordant les paraules d'un dels Joans més estimats de Catalunya, que és Joan Pera. I la cita diu així: el meu tresor són les estones que he fet una mica feliç a la gent.
0: Joan Pera, m'encanta, per favor, que tinguem Joan Pera per moltíssims anys. Àlex, vols bon dia?
3: Bon dia.
0: I estàs d'acord, eh?
3: Molt.
0: No sé si algun cop us heu creuat amb la vida per Joan Pera, però és que és un home d'aquells que te l'emportaries a casa. L'equip dels matiners és un equip unit. Tothom ens ho diu, perquè, clar, diu, comenceu a les 5 de matí el programa. Dic, sí, comencem molt d'hora. Dic, per sort, en tenim que som un equip unit. Ahir Marta Viana i Lara García, a part de fer boxa, i van a buscar cafè juntes, que de tant en tant m'hi convida.
3: Fem boxa?
0: Sí, fan boxa.
1: Sí, ara fem boxa.
0: Boxa, les veus allà assegudes xerrant de la vida, molt bons posats, també t'ho dic.
1: No, l'Ulls ens pega canya, l'Ulls ens pega canya.
0: Ahir és el que van passar per una llibreria, van comprar uns llapissos moníssims. La Lara en té un, que és una abella.
1: Ja fa dies, que ho vam fer, això.
0: I la Marta Viana té una girafa. I dic, home, dic, no m'heu comprat res a mi?
3: Home.
0: Un llapis? Mai el Roger, bon dia.
4: Bon dia. No sabia que sotmeties aquesta tirania,
0: home,
4: a la
0: tirania,
4: gent,
0: no.
4: A la gent.
1: Gràcies,
4: que ha d'anar a la pedreria i comprar-te tu.
0: Sempre els hi porto cosetes i no sé què. I van amb el llapis i no poden comprar un boli.
1: No ens ha
3: jo no
1: em
3: faria
1: mai
3: molt fort si fan boxa, eh?
1: No ens han portat mai res.
4: Algun mal de cap.
0: Bé, jo espero que alguna remuntada fem abans que acabi el dia.
1: Té goma a dalt.
0: Tu vés
1: el boli. Jo no ho sabia.
0: És que us el robaré, us el robaré.
1: Oh, però no l'havia provat. Sí que borre. Sí.
0: Bé, gràcies, noies, per acompanyar-me un matí més als matiners de Catalunya Ràdio. Clar que sí. Perquè, de fet, quan encara no ha sortit el sol, toca parlar no només que no em regalen coses a les meves companyes, sinó del que passarà amb la posta de sol i d'aquí ben poques hores. I és que avui, estimats oients, és la revetlla de Sant Joan.

Avui és una d'aquelles nits en què les estrelles sembla acostar-se una mica més a la Terra, on les rialles ressonen més fort i l'aire fa olor pólvora. Torna la nit més màgica de l'any, perquè d'aquí ben poques hores, quan s'amagui el sol, el

0: Els carrers i les places començaran a transformar-se, les fogueres s'encendran i els desitjos tindran més possibilitats de trobar el seu camí. Però avui també és dia de taules llargues entre amics, parella i famílies, i que importants que són els sopars compartits i les mirades còmplices. I mentre les flames dansen al seu ritme i la coca de Sant Joan, ja ho sabeu, desapareix misteriosament de les taules a una velocitat impossible d'explicar, la nit avança en una bonica sincronia entre la llum, l'esperança i també l'alegria de compartir. Per això cada any, quan arriba la nit de Sant Joan, tornem a encendre focs, a llançar coets i a omplir-nos una mica més el cor d'il·lusió. Perquè encara que només sigui per unes hores, el món sembla una mica més brillant, una mica més divertit i, home, infinitament més màgic. I quan encara és de nit, l'equip dels matiners us desitgem que tingueu una fantàstica revella de Sant Joan, que l'estiu sigui només el preludi d'una temporada carregada de bons moments i, sobretot, de menys despertadors. El d'avui no cal ni que el compteu.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 11 minuts, un cafè i a saltar del llit. Veieu el Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Ara mateix en directe, Jordània i Algèria, ho estic dient bé?
2: Sí, Jordània i Algèria, interessantíssim, 0-0 de moment. Però escolta'm, avui és 23 de juny, la revella de Sant Joan. Només recordo que la primera dada major que et vaig dir és que faltaven menys de 100 dies i ja està aquí.
0: Ah, quina meravella.
2: Per tant, només compartir aquesta alegria.
0: Ha passat bastant ràpid, he de dir-t'ho, Ha passat bastant ràpid.
2: Quan estàs envoltat de bona gent, que pensa en tu com va la papeleria, doncs sempre és agradable.
0: Si és que regala un boli per fer feliç algú.
2: Ha regalat a tots que deien aquells. Escolta, vols que t'expliqui què farem avui al matí? Perquè la cosa està calenteta i és de trac.
0: I mocador.
2: A la política espanyola, després de la sentència del cas Ábalos i amb la prèvia de demà de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats, que serà important per donar explicacions. Tindrem a la Marta Masip, l'advocada penalista, perquè ens interpreti les claus d'aquesta sentència, amb una pena, diríem que alta, per l'exministre de 24 anys i molt baixa per el Dama, el comissionista que se'n lliura per les explicacions que ha donat. Després tindrem reaccions d'Esquerra Republicana, el diputat Francesc Marc Calvo i de Podem, de Ione Belarra. I finalment parlarem també del cas Begoña Gómez, que encara el tenim en marxa, i ahir teníem també la reacció del Consell General del Poder Judicial amb la Montserrat Comas de Jutges i Jutgesses per la Democràcia. Després parlarem de Sant Joan i dels animals, de com ho passen avui, que també hem de pensar-hi en això, amb els petards. Parlarem amb l'Aida Gascón. I després de coques, amb el Cristian Escrivà, que...
0: Perdó,
2: disculpeu, gràcies, esperem que ens en porti alguna. A les 11, Emma Vilarasau, fantàstica, aquí a la cadira
0: sempre
2: de la
0: Garcia. Sempre és una bona manera de començar o d'arrencar el matí, vaja.
2: I després una mica d'humor, i ja està, i ja he fet la revella.
0: Molt bé, doncs que tinguis bona revella.
2: Vinga, fins ara.
0: Vinga, fins ara, Maiol. Un minut pràcticament a un quart de 6 del matí. El que ha passat al moment mentre dormien? De moment algú ha sortit de festa, perquè l'entrada de Catalunya Ràdio Diagonal Beethoven està avui carregadeta del jovent d'aquí a la discoteca.
3: N'hi ha molts, eh?
0: N'hi ha moltíssims avui. N'hi ha moltíssims. Han fet com una espècie d'aquelarre aquí.
4: Suposo que aquesta gent sortirà també aquesta nit.
0: Home, Àlex, per favor, quina pregunta. Si els grans som nosaltres, ells estan aquí encantats de la vida i a la que toquin dos quarts de 6 a dormir i a carregar piles. Però si no veus aquesta cara que foten.
4: Si és
0: que han fet 18 anys. Jo diria que tenen 18 anys, tots ells.
3: Ara saluden.
0: Ara saluden abans de picar, perquè piquen,
3: abans de picar
0: el vidre. Hi ha gent que és a punt de dormir a Diagonal Beethoven, esperem que dormin tranquil·lament i que no tinguin efecte helicòpter, però mentrestant, què ha passat al món mentre dormíem?
4: Doncs mira, efecte helicòpter, el xino de la manivela, Un grup d'arqueòlegs han trobat una estructura maia de fa 2.000 anys perfectament conservada al nord de Guatemala. La construcció, batejada com Ococs, que vol dir bolet... Ah, que no saps per què, no? Perquè s'assembla un bolet, bàsicament.
0: Val.
4: És a dir, que els maies ja feien coses rares amb les formes molt abans que arribessin als arquitectes. Els experts expliquen que la troballa és única perquè no va quedar enterrada sota altres edificis, allò de que...
0: Amb el temps,
4: van modificant. No, aquesta és perfecta, s'ha conservat perfectament. Els investigadors creuen que aquest espai servia per a rituals i cerimònies i que després els mateixos habitants el van desmuntar parcialment de manera simbòlica, una mena de reforma d'aquella època, Un edifici que demostra una vegada més que els maies construïen monuments monumentals, feien rituals complexos i després els desmuntaven bàsicament perquè sí.
0: Curiós, eh?
4: Doncs que ho sàpigues.
0: Que la història que ens precedeixi no se'ns oblidi,
4: i
0: també.
4: I que 2.000 anys després descobreixis una cosa nova, eh?
0: Sempre, sí. En un món ja trillat. Que... Escolta, bona troballa i bona manera de començar el matí. Gràcies, Àlex.
4: Vagi bé.
0: I aquestes hores del matí, quan pràcticament passa un minut ja d'un quart de sis, volem saber per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món pot ser un lloc millor si en comptes de mirar molt lluny ens fixem una mica en el que tenim més a prop. Això és el que ha fet Àlex Pérez, un jove de Balsareny que ha aconseguit tenir desenes de milers de seguidors a Instagram i TikTok parlant de futbol territorial català. Inicialment ho va provar en castellà i fent contingut de futbol internacional, però ha estat amb la recepta de la proximitat que ha aconseguit una comunitat fidel i també quedar finalista del programa Influencer del 3CAT.
0: Boníssimes iniciatives per engegar aquest dimarts 23 de juny. Seran els primers a Catalunya a fer ràdio en directe, som els matiners, i home, arriba l'estiu, arriba les motos aquàtiques, hi ha una cosa de la que en parlarem poc.
3: Els cotxes aquàtics.
0: Els cotxes aquàtics.
3: Es diuen jet cars, són uns vehicles pensats per aquestes activitats d'oci que combinen doncs, el disseny i el cotxe esportiu de luxe amb el que seria la moto d'aigua de tota la vida i que poden arribar, atenció, als 100 km per hora. Ara es veu que aquests dies a les platges de Màlaga han aparegut alguns, mentre la gent es banyava i llavors els cotxes anaven doncs, molt, molt a prop, i això evidentment ha despertat tots els dubtes, bàsicament sobre la normativa. Es veu que necessites una llicència bàsica de navegació i està a mínim 200 metres de la costa, però si no tens títol, algunes empreses fins i tot et deixen conduir-lo sense necessitat d'aquesta llicència, i això sigui acompanyat d'un monitor. A Barcelona cada vegada hi ha més empreses, he fet aquí un estudi de mercat per si us interessava, 15 minuts 120 euros, una hora 400. Si us interessa llegar-ho.
6: No, gràcies.
0: 15 minuts, 120 euros, una hora, 400?
6: Sí.
0: Jo, al mínim et poden donar el dinar, no?
6: Com a mínim.
0: 400 euros, una hora... Ho haurem de provar, que per cert, normalment la distància aquesta de 200 és la que s'acostuma a deixar els vaixells. Per tant, entenc que deu tenir una miqueta aquesta categoria. Seguim.
6: Una miqueteta.
0: 100 quilòmetres són els que haureu de córrer vosaltres ràpid quan acabi el programa, si no em voleu donar la rebella de Sant Joan.
6: Cap a la papereria. Ah,
0: exactament. Amb quina bona notícia engeguem al matí? Girafeta o Abelleta Garcia? Clar.
6: De totes les coses que m'has dit, aquesta és la més maca.
0: Veus?
6: Molt bé.
0: Doncs es noti la ironia
6: pues
0: ben feta, també t'ho dic.
6: Doncs a veure, la bona notícia que us porto és a la muntanya de Llessui, al Pallars Sobirà, perquè s'ha consolidat un any més com un dels destins preferits per les vaques i els cavalls.
0: Veus?
6: El bestiar, bàsicament. Unes 1.500 vaques i 500 cavalls han arribat a la muntanya per passar-hi l'estiu. Ramaders de tot el Pirineu hi porten animals per les seves excel·lents característiques, que són una gran extensió sense massa forestal, allà un prat verd enorme, molta aigua, bon maneig del bestiar i pastures de qualitat. A Llessui hi porten animals ramaders del Pallars, la Cerdanya, el Ripollès, el Berguedà o el Solsonès. Ho fan amb camions, però uns pocs encara ho fan a peu per mantenir aquesta doncs, tradició mil·lenària. L'Albert Sobirana és un ramader de Montellà, a la Cerdanya.
7: Aquesta setmana ja entra el bestiar aquí a la muntanya de Llessui. Com bé dius, ve de tot Catalunya. I res, espera que hi hagi unes bones pastures, que el temps acompanyi i que vagi bé. Crec que la gent tria aquesta muntanya, és una muntanya amb molta capacitat, perquè té moltes hectàrees d'extensió, una muntanya molt oberta, sense arbres, i de bon poder veure el bestiar, i crec que això d'aquí és el que fa que la gent pues, tria aquesta muntanya. També entenc que trien aquesta muntanya pues, en funció de la possibilitat que tenen al seu voltant.
0: M'ha encantat el redactor que ens ha deixat aquesta crònica perquè li ha dit a l'home, tu fota't aquí al mig amb totes les vaques,
6: i allà gravat.
0: I tireu, m'encanta.
6: Sí, no són efectes especials, eh?
0: Motius per saltar del llit, Marta.
3: Mireu, un bon motiu per aixecar-se del llit aquests dies és anar a la piscina, especialment si ets de Montclar, a l'Urgell, després de molts anys de reivindicacions veïnals, el poble per fi té una piscina municipal.
0: Molt bé.
3: Això sempre és una bona notícia. Feia més de 40 anys que la reclamaven, però el projecte no va començar fins al 2021 i, evidentment, en part de refrescar i fer passar la calor, plantejaven la demanda com una necessitat de disposar d'un punt de trobada que permetés revitalitzar el municipi. Ara, per fi, ho han aconseguit.
0: Doncs, escolta, moltíssimes felicitats a tots els habitants de Montclar, a l'Urgell, perquè després d'aquests 40 anys, almenys, per fi teniu piscina. I, mentrestant, obrim la revista dels matiners per saber com batega el cor aquest matí.
3: Doncs batega amb Ortega Cano perquè ha tornat a fer una aparició estel·lar d'aquestes seves. La premsa del cor l'ha parat pel carrer per preguntar-li sobre la seva opinió de la sèrie documental que ha fet Rocío Jurado, sobre Rocío Jurado,
0: sí.
3: I aquesta ha estat la seva reacció.

0: Puja el pa, Ortega Cano.
1: Sempre.
0: Puja el pa amb aquest home,
1: fatal.
0: És que no hi toquen
1: no
0: coses,
1: bé,
0: ni
1: no
0: res. És que contesta dignament o no diguis res.
1: Sí.
0: Perquè és que perds raó fent això.
1: Absolutament. No està bé.
0: I alerta, per favor, que l'equip d'aquest programa té el cor trencat perquè el cor ja no batega entre Òscar Casas i Anna Mena.
1: Sí.
0: Per favor, no m'ho diguis, per favor, que és nit de rebella.
1: M'ha sabut tan greu.
0: Però això és de veritat?
1: Sí, sí, 2 anys junts. Però se'ls veia molt bé.
2: Se'ls veia molt bé, però sí que...
1: De cara, aquí, a Catalunya
0: de cara a la galeria.
1: Però les xarxes... Tot enganya, nois.
0: Tot enganya,
1: no
0: res.
1: Ho han deixat. Fa un mes es veu que ho van deixar, vull dir, ja fa uns dies. Ho ha tret en exclusiva a Javi Hoyos. Ha explicat que no hi ha terceres persones, que ha sigut una decisió presa per mutu acord i ara veurem doncs, què acaba passant. De moment, hem de recordar que Òscar Casas ja patia fa uns mesos per acabar en una de les cançons de Desamor d'Anna Mena. Ho deia així.
2: ¿Qué dices? ¡Qué exagerado eres, tío!
3: Cada día en mi vida pienso, esto va a salir en una canción. Bueno, pasa, o sea, si alguna vez lo voy a decir, Es algo increíble porque si de repente tenemos una conversación o discutimos a lo mejor sobre una cosa, es increíble porque de repente a la semana siguiente tiene un temazo sobre esto. Entonces es fuerte porque dices, yo estoy dentro de, ¿no? A lo mejor estamos, yo qué sé, por algo y estoy pensando... Esta frase que lo pienso interiormente en el momento que está ocurriendo una conversación, una discusión, y pienso, esto que acabo de decir va a salir en una de sus canciones.
0: Doncs, veurem quina és la cançó que li dedica Anna Mena a Òscar Casas, que fa cert que a Vídeo Hoyos ahir també deia que hi havia ruptura entre Pablo Alborán i la seva parella.
1: Sí.
0: Veurem això, a veure què passa, perquè és que ja fa un mes que ho han deixat, també. Arriba l'estiu, noies.
1: Estaràs content. Què devia passar fa un mes?
0: Que arriba l'estiu.
1: Sí, no, ja...
2: És que és el clàssic.
0: Ai, vinga, va, seguim. 8 minuts, 6:15 del matí. Abans de tancar la revista del cor, tenim un nou capítol, a veure, de nenes que canten. Aquesta vegada és el torn d'una de les filles de Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez, la Gio.
1: La Gio.
0: Que ha compartit aquest vídeo a Instagram. Bon dia, matiners.

0: escolti. Ara, ara, ara. Mare meva, sisplau. Àngel Llàcer ho explicava a Col·lapse aquest cap de setmana, que heu de saber si els vostres fills canten bé o no canten bé.
1: M'agrada tant les declaracions que va fer l'Àngel.
0: Ja, amb escoltar la filla de Georgina sí. I...
1: Cristiano.
2: Pobret.
0: Menys mal que té diners.
1: Pobret.
0: Que si vol li monta una gira mundial i omple l'estadi comprant
1: ja
0: a tothom.
1: Clar que sí, reina.
0: Quins sons deixa la ràdio?
1: Doncs després de la victòria d'Espanya al Mundial contra Aràbia Saudita, al matí de Catalunya Ràdio van fer Àgora Esportiva Especial, en què un dels protagonistes va ser Lamine Yamal. El de Rocafonda va generar valoracions com aquesta de Joel Díaz.
3: M'imagino que hi ha gent que deu tenir seriosos problemes d'esquizofrènia aquests dies, perquè jo voldria recordar que l'últim partit, després de molts anys que la selecció espanyola va jugar aquí a Catalunya, a la grada majoritàriament hi havia gent cridant musulmana el que no vote. Les contradiccions que genera en molta gent de l'estat espanyol a mi em posen calentíssim.
0: En només 6 minuts arribem a 6:15. Vinga, va, una mica de West Side Story, Marta.
1: Sí, perquè un 23 de juny del 1962, la banda sonora d'aquesta gran pel·lícula encapçalava la llista d'àlbums del Regne Unit, on es va mantenir durant un total de 13 setmanes, amb música i lletres, recordem, de Leonard Bernstein i Stephen Sondheim. La banda sonora també va batre rècords als Estats Units, aconseguint estar 54 setmanes seguides al número 1, i això, doncs, el va fer batre tots els rècords, col·locant-lo com l'àlbum que més temps va estar al número 1 de la història de la música.
0: Mira, que ens falta veient aquest programa. Una mica de West Side Story. Vinga, que avui ens hem de connectar amb els astres, per favor. Perquè avui és nit de Sant Joan i volem saber avui especialment quin dia ens espera. Astrològicament parlant, ens ho explica en Sergi Tous, astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
4: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 23, la nit de la revetlla de Sant Joan. La lluna transita per Balança i ens recorda que la millor festa també necessita una mica d'harmonia. És un bon dia per compartir, cuidar les relacions, escoltar abans de parlar i no encendre més focs dels necessaris. Que hi hagi música, caliu, bon rotllo i equilibri. Passeu una molt bona revetlla.
0: M'encanta no encendre més focs dels necessaris, també t'ho dic.
1: Molt bé, Sergi, està molt bé.
0: Sí, perquè és una d'aquelles nits que la gent veu,
1: sí.
0: Les emocions estan a flor de pell, per
1: sí,
0: tant,
1: sí, l'estiu a tocar, vaja, ja és estiu aquesta nit.
0: Exactament. I escolta'm, Lara, qui bufarà les pelmes avui?
1: Doncs avui dimarts 23 de juny agafo aire perquè n'hi ha moltíssims. Felicitem dues cantants. Comencem per la primera, Katie Tunstall, coneguda pel
0: Katie
1: seu èxit...
0: Tunstall.
1: No, a internet deia Tunstall.
0: Però és Tunstall.
1: Conegudíssima pel seu èxit Suddenly I See, la cantant en fa 51. I una altra cantant, en aquest cas us parlem de Duffy, que avui celebrarà els 42. I de cantants, actriu, Dana Paola, bufarà 31 espelmes. Tinc la sensació que hem felicitat 20 vegades ja a Dana Paola.
0: Jo
1: no
0: també.
1: Sé per què.
0: No
1: crec que ens hem
0: doncs jo també.
1: Que
0: no, no, no, és
1: no.
0: Avui.
1: Doncs jo crec que algun altre dia l'hem felicitat per
0: sí,
1: error.
0: Sí, a mi també em sona.
1: I qui avui també fa anys és el cantant americà Jason Ras, avui en fa 40. És a dir, 49. Eh? 40 tots, en fa 40 tots, 49.
0: Un moment.
1: De veritat,
0: A veure, un moment. El cantant americà Jason Ras avui en fa 40 tots, és a dir, 49.
1: Era sí? Era una brometa, estúpida.
0: Ai, Déu, va, tira.
5: Matiner. Nosaltres no vam inventar la cafeïna.
6: Creu que no.
5: Però la tenim tota.
6: Viva el vino!
0: Vinga, va, que en només 3 minuts arribem a 6:15 del matí. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Avui és nit de Sant Joan, festa grossa a Catalunya. Passa per aquí, Strombers. Aquesta es diu la nit de Sant Joan. Bon dia, matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimarts 23 de juny. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. La sentència que condemna l'exministre José Luis Ábalos i que pràcticament perdona l'empresari Víctor de Aldama desencadena una tempesta política.
1: Sí, la sentència condemna Ábalos a 24 anys de presó, pràcticament la pena màxima prevista, i a 19 anys el seu exassessor Koldo García per corrupció pel cas Mascaretes. En canvi, a Aldama li imposa 4 anys, una pena mínima per haver col·laborat amb la justícia per aclarir el cas. A més, podrà evitar entrar a la presó. Aldama ho celebrava així.
2: Son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
0: Mentre que el govern espanyol i els seus socis han criticat l'àmplia diferència de penes, el PP ha sortit a insistir que Pedro Sánchez ha de plegar.
1: L'actual ministre de Transports, Òscar Puente, responia als periodistes d'aquesta manera quan li han preguntat per la sentència.
3: ¿Le parece desproporcionada la condena?
4: A cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
1: Per la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, torna a exigir eleccions.
5: El president del gobierno no puede seguir representándonos. El president del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
0: El Consell General del Poder Judicial obre la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado.
1: És el jutge que s'encarrega del cas que afecta Begoña Gómez, la dona del president espanyol, que va insinuar que els policies que escorten Gómez la podrien ajudar a fugir de la justícia. Així va justificar el jutge que hi havia risc de fuga. La Comissió Disciplinària del Poder Judicial haurà de decidir ara si el jutge va incórrer en una falta greu de consideració cap a la policia espanyola. Una decisió que, en tot cas, tindrà un efecte limitat, perquè Peinado es jubila d'aquí 3 mesos.
0: A Catalunya, ja ho sabeu, es prepara per la revetlla de Sant Joan amb temperatures extremes i un risc molt elevat d'incendi.
1: El pic de calor ja va ser ahir, amb molts registres per sobre dels 40 graus, però, tot i que la calor anirà a la baixa, les temperatures continuaran sent molt altes. És per això que el govern fa una crida a la responsabilitat i demana que aquesta nit s'extremin les precaucions. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura, i Núria Parlon, d'Interior.
6: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat, que evidentment no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
7: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
0: I matí de nervis per als estudiants que van fer la selectivitat a principis de mes.
1: Sí, perquè aquest matí sabran si han aprovat o no i amb quina nota. Ho esperen 45.000 alumnes. Els que hagin superat la prova ja podran fer la preinscripció universitària i s'hauran d'esperar uns dies més, fins al 10 de juliol, per saber les notes de tall que determinaran si entren als estudis i a la universitat que volien.
0: Downing Street tornarà a canviar d'inquilí.
1: El Regne Unit tindrà nou primer ministre, que serà el quart en 4 anys. L'actual, Keir Starmer, ha presentat la dimissió arran de les últimes desfetes electorals del laborisme i les pressions del partit perquè deixés pas a un nou lideratge. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Barham, ha jurat com a nou diputat a la Cambra dels Comuns, que és el pas previ per agafar-ne el relleu.
0: Nou episodi en el cas de la mort del propietari de Mango, Isaac Andic.
1: Ara la jutgessa que investiga el cas i que ha imputat el seu fill, Jonathan Andic, com a acusat de la mort, ha citat a declarar la psicòloga que tenia diversos membres de la família. També cita la parella de la víctima i les germanes de l'acusat. També ha reclamat l'historial mèdic complet d'Isaac Andic per saber quin estat de salut tenia abans de morir.
0: I acabem parlant alerta d'una plaga de mosques.
1: Concretament una invasió de mosques que fa la guitza als habitants d'Hostalric, a la Selva, des de fa una setmana. L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'empresa de reciclatge de plàstics d'on suposadament surt el focus. Alguns negocis del municipi, com ara bars o restaurants, han hagut de tancar.
0: Molta revetlla aquesta nit, treballes?
1: No, revetlla.
0: Revetlla, eh?
1: Sí, sí.
0: Demà descansem?
1: Sí, home, clar.
0: Bona revetlla.
1: Que vagi molt bé.
0: 6:45, 4 minuts, aquestes hores, com sempre. Saludo Marc Jurado, bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I amb ells dos, com sempre, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
8: Avui, amb la sentència del cas Ábalos i l'adeu al primer ministre britànic Keir Starmer en totes les portades, comencem el diari Ara i La Vanguardia. Converteixen titular ni una coma diferent. El Suprem condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció i el periòdico hi afegeix que se'l condemna per explotar la seva posició privilegiada en el govern espanyol.
1: A la premsa de Madrid, El País explica la condemna, però hi afegeix al titular que el Suprem deixa lliure al Dama, que és qui apareix a la fotografia. El Mundo titula condemna unànime i implacable a la corrupció que va arribar amb Sánchez. Foto, de fet, del president espanyol, seriós. I La Razón parla del primer revés judicial al sanchisme amb una condemna històrica.
8: L'altre protagonista, Keir Starmer, que tira la tovallola, diu El Periódico, adeu per ell, catifa per a Barnum, titula l'ara, imatge de Downing Street amb el premier marxant de pla, i La Vanguardia explica que dimiteix i obre la porta a Andy Barnum amb el laborisme enfonsat.
1: I altres temes de portada, Colòmbia dividida en dos, diu La Vanguardia, i El País i l'ara expliquen que Messi ja és el màxim golejador dels mundials.
0: Per cert, parlant de futbol, ara mateix s'està jugant el Mundial en directe, Jordània-Algèria, empat a 0. Us anirem a informar en base, com sempre, fins a les 6 del resultat d'aquest partit del Mundial, ara mateix en directe, també als matiners de Catalunya Ràdio. I avui els articles d'opinió i editorials, Ábalos, Aldama i Koldo.
1: La Vanguardia titlla de contundent la sentència contra Ábalos de 24 anys de presó i destaca que és un cop molt dur per Sánchez, el seu partit i el seu govern.
8: El diari no li sorprèn la duresa de la sentència, però troba menys fàcil de complir prendre la sentència d'Ade Aldama, que podrà evitar la presó.
1: L'ara va més enllà i es pregunta si estem davant d'una sentència exemplar o d'un escàndol.
8: Coincideix amb els jutges que l'exministre ha de tenir una pena elevada, però critica que Aldama no només no entrarà a la presó, sinó que s'haurà quedat amb 3,1 milions d'euros.
1: Per al País, la sentència contra José Luis Ábalos i Koldo García demostra que l'estat de dret funciona.
8: I coincideix amb l'ara que l'aspecte més discutible és el tracte al comissionista Víctor de Aldama, que no ingressarà a la presó.
1: Una opinió ben diferent és la que té el Mundo, que destaca que la sentència és virtuosa i que és la prova que l'estat de dret resisteix, malgrat, diu, les pressions de la Fiscalia General de l'Estat i la campanya del govern espanyol contra jutges i fiscals.
8: El diari es posiciona a favor de la lleu pena imposada al Dama perquè les organitzacions criminals del nivell no solen caure ni un si un dels seus membres no confessa, i el benefici que això aporta a la societat mereix ser compensat.
0: Ho estàvem dient ara mateix, però escolta'm, acaba de marcar ara mateix que hi ha hagut gol. Mira, que això ho vull dir en directe. Gol de Jordània ara mateix. Vinga, seguim.
1: Som-hi. El periòdico, el periodista Joan Tàpia, escriu que la sentència resumeix en corrupció socialista, molt feridora, diu, per al govern de Sánchez.
8: Considera que una democràcia ideal, Pedro Sánchez ja hauria hagut de dimitir, però recorda que el cas Gürtel, que afectava el PP, es va jutjar amb més de 10 anys de retard i Rajoy va sobreviure alguns anys després de l'esclat del cas Bárcenas.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
9: Bon dia.
0: Preparada per la revetlla, ja o no?
9: Sí.
0: Doncs vinga, abans d'això, repàs com sempre a la premsa digital. Un tema de noms.
9: L'escola pública d'Alcántara a Càceres vol canviar-se el nom, bàsicament, perquè es diu Save Miguel Primo de Rivera.
0: Home.
9: Ara bé, l'Ajuntament, abans del PP, s'hi oposa, mentre que la Junta d'Extremadura, amb PP i Vox, ha deixat de respondre a les peticions de l'escola. Ho llegim al País.
0: També la resposta, no dir res, sí, i avall que fa baixada.
9: Exacte.
0: Qui encara no s'ho creu?
9: Doncs els veïns de Marlès i Porreig, al Berguedà, davant la Rierada, que va baixar dijous de Corpus i va arrasar ponts i tot el que es trobava pel camí. Llegim al Regió 7 que l'Agència Catalana de l'Aigua encara està comptabilitzant els desperfectes, entre ells el pont romà de la Riera de Merlès. I és que en algun moment va arribar a tenir un cabdal, una riera, com el de l'Ebre, amb 400.000 litres per segon.
0: Déu-n'hi-do.
9: Sí.
0: I qui tampoc dona crèdits?
9: Doncs una família de Barcelona que li han assignat una escola d'educació especial per la seva filla amb necessitats educatives especials a 6 quilòmetres de casa. El Consorci d'Educació diu que el procés d'assignació s'ha fet d'acord amb els criteris que s'apliquen al conjunt de les sol·licituds i els diu que el període de reclamacions està obert. Ho llegim al web de BTV, que sí que especifica que Barcelona divideix en 3 zones aquestes escoles d'educació especial.
0: Però clar, educació especial, per tant haurem de mirar una mica millor.
9: Correcte.
0: Ai, Déu meu, per què és notícia el Bisbat ara de Solsona? A veure.
9: No, en aquest
0: Sílvia,
9: cas...
0: Sílvia, sisplau.
9: En aquest cas, per seguir el que toca. Per ordenar el primer sacerdot en una dècada. El bisbe Francesc Conesa va nomenar prevere Rui... El prevere Rui Jorge Márquez, fins ara diaca de la Casa Diòcesi. El veí bisbat de Lleida... Atenció, l'última ordenació va ser el 2023 i aquí feia més de 10 anys que no
0: Mira,
9: feia cap, eh?
0: Mira, poc a poquet, eh?
9: Poc a poquet. A la diòcesi de Solsona en total hi ha 48 capellans. Llegim el Segre.
0: Bona revetlla.
9: Igualment, vagi molt bé.
0: A veure, ja ho sabeu, altes temperatures ens demanen precaució. Aquestes hores és una nit delicada i les temperatures, de moment, Marc, sembla que recularan un palet.
8: Sí, exacte, no hi haurem, sembla, els 43 graus de Vilanova de Segrià d'ahir, però encara hi haurà màximes de 40 graus a Ponent, també a l'Ebre. El dia serà assolellat amb un cel terrós. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu, la Revetlla de Sant Joan, però serà molt, molt càlida a tot el país.
0: I aquestes hores del matí, quan en 5 minuts arribem ja a 3 quarts de 6 del matí, repassem, com sempre, els matiners de Catalunya Ràdio, alguns apunts culturals amb la Marta. Per on engeguem, Marta?
10: Doncs, evidentment, avui hem de parlar de la Revetlla, perquè és nit de Sant Joan, i això vol dir que és nit de molta platja, moltes fogueres i molta festa, com la que es farà, per exemple, al Festival Ítaca, la platja gran de l'Estartit. Avui actua 31 FAM, també hi podreu veure Barry B, Cupido o Venus. Tot això a l'Empordà. Mentrestant, a Camp de Bànol hi haurà molta més música.
0: Una mica de catarres.
10: Una mica de catarres, això sí, s'ha de comprar entrades, valen uns 12 euros i el concert doncs començarà quan faltaran 5 minuts només per mitjanit i encara hem de parlar d'un concert més, en aquest cas el que es fa a Reus.

0: doncs amb aquestes nits que no moren mai, si ho voleu viure d'aquesta manera, amb Doctor Prats en Reus, a les Barraques, concert avui a partir de les 11 de la nit.
1: I aquestes hores del matí movem el dial alerta fins un 10 d'octubre del 1999. Segur que recordeu quan quatre persones van ser detingudes pel segrest de Maria Àngels Feliu. La farmacèutica d'Olot, l'alcaldessa d'Olot i el cap de la policia local donaven aquell mateix dia una roda de premsa que així cobria Catalunya Ràdio.
2: Sembla que ja són quatre les persones detingudes en relació al segrest de Maria Àngels Feliu, segons ha confirmat la delegació del govern. Es tracta del veí de Camprodon, José Luis García Paz. Mentrestant, des de l'Ajuntament d'Olot s'ha dit que els dos agents de la policia local són algunes de les dades que s'han explicat en una roda de premsa que s'acaba de fer a l'Ajuntament d'Olot. Des d'allà ens ho explica Esther Carreras. Esther, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs fa ben pocs minuts ha finalitzat aquesta roda de premsa que han protagonitzat l'alcaldessa Isabel Brossosa i el cap de la policia municipal d'Olot, Josep Torrent.
1: Una història, sens dubte, potent, la que vam viure amb el segrest de la farmacèutica d'Olot, de Maria Àngels Feliu. I quan falten alerta 13 minuts per arribar pràcticament ja, no, jo què dic, 13, 17 minuts per arribar a les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial, alerta, avui des del Pirineu, des del poble de Lins. Guillem Soler, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Arriba Sant Joan i torno cap a casa. Al Pirineu, la revetlla de Sant Joan es viu amb molta passió. A molts pobles es fan les tradicionals baixades de falles i la de Lins és una de les més especials. Des de dalt de tot del turó de Sant Quirc i del Botanal, centenars de persones de totes les edats baixen en plena foscor carregant les falles, unes torxes de foc fetes amb troncs de la zona que il·luminen la muntanya, creant una espècie de ritual que involucra a grans i petits. Quan arriben al poble, les falles s'utilitzen per encendre la falla gran, un gran tronc de pi d'uns 8 metres d'alçada que quan s'encén indica el començament de la revetlla. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Lins pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Mira, que acaba d'entrar l'Ara García ensenyant-me el llapis que no m'ha regalat de la girafeta. Molt bé, l'Ara, perfecte, ja pots anar seient. A partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent. Què passarà avui, Maiol Roger?
5: Doncs esperem que tot l'equip sigui viu després de les factures que esteu creuant i de la tensió que hi ha.
1: No arribem a la revetlla.
5: A matiners, nosaltres parlarem d'una altra cosa que està bastant tensa, que és la sentència del cas Ábalos, perquè hi ha molt de rebombori a Madrid, òbviament, per aquesta sentència alta per Ábalos i molt baixa per el Dama. Farem les reaccions polítiques amb el diputat del Congrés, Francesc Marcal, vora d'Esquerra, amb la Ione Belarra, que també és diputada i secretària general del Congrés. Comentarem els detalls de la sentència amb la panelista Marta Masip. I després parlarem de Sant Joan, parlarem de les coques amb el Cristian Escrivà, parlarem del soroll que afecta a molta gent i també els animals amb l'Aida Gascón. I després, a les 11, tindrem a Emma Vilarassau, fantàstica.
1: Que meravella.
5: Que de factures de família, per la ficció també en sap unes quantes, però que sempre ve de gust escoltar-la.
1: Tan bonic el que han creat, ho han explicat aquest dissabte a Col·lapse i val molt la pena, i la Vilarassau, que és un d'aquells altres clàssics que ens encanta.
5: Doncs mira, per encaminar-nos al matí cap a la revetlla, crec que serà fantàstic escoltar-la i després una mica d'humor i ja està.
1: D'aquí 15 minuts s'engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent. Abans, per això, espero que no vagi de llapissos avui, perquè ja s'ha encendut la caldera.
5: És un tema molt millor que els llapissos.
1: Saralies, estàs preparada o no? Vale, va, perquè ahir, gràcies a mi, una miqueta ens hi vam aproximar.
5: Ahir sabreu que Leo Messi es va convertir...
1: Perdó, que m'està dient la Sara, i ara, ara. Perquè sempre s'hi aproxima ella.
5: Bé, ahir no va encertar ningú, només ho recordo els oients.
1: Sí,
6: ens hem apropat molt.
5: Ens vau apropar molt, sí. Igual que s'han apropat, igual que s'han apropat elles a comprar-te un llapis, que és que se l'ha comprat per elles.
6: Uau, Pilar!
5: Ahir que Leo Messi es va convertir en el màxim... És que se li va treure a punta el tema.
1: Ah,
5: ahir que Leo Messi es va convertir en el màxim golejador de la història dels Mundials. Una dada sobre Leo Messi.
1: M'agrada el tema.
5: I en concret, va, perquè no tot sigui elogis a Déu Nostre Senyor, quants penals ha fallat Messi a la seva carrera? Ahir va fallar un, també.
1: Hòstia, a veure... Sí, jo anava a dir 50, 40. Va!
6: 30!
1: 30 aquí, la Lara, i 17.
5: Doncs l'Ana García és la campiona d'avui, perquè Leo Messi no havia fallat 32 penals. N'ha marcat, n'ha xutat 148 i n'ha marcat 116.
7: Déu-n'hi-do.
5: Per cert, que segons el llibre Guinness dels Rècords, Messi ahir...
7: Ahir en va fer un, no?
5: En va fer 4.
7: 4?
5: En va fer 4, és el màxim golejador en la fase final dels Mundials amb 18, més partits jugats en un Mundial, més partits guanyats en un Mundial i més minuts jugats en un Mundial.
7: Va, ser, va fer un penal, no?
5: Va fallar-ne un.
7: Ah, això és el que m'estic dient.
5: I
7: l'ha
5: marcat 2-2, que no eren de penal.
7: Això és el que m'estic dient.
5: Sí, sí, és que ho he dit jo feia un segon, no. Llavors el teu pensis. Va, podem treure el tant, si vols. El Betis, escolta. I si tinc raó, que vaig a comprar... I si tens raó tu...
7: No, però ja te'ls vols dir, els llapissos ni res. 9-3-2-0-7-4-7-4, aquests dies us estem demanant que ens truqueu perquè ens queden pràcticament, vaja, una setmana i mitja per acabar aquesta primera temporada dels matiners i volem saber tots aquells que ja formeu part d'aquesta família que cada dia poseu la Pública i Nacional de Catalunya per despertar-vos amb nosaltres. 9-3-2-0-7-4-7-4, esperem les vostres trucades.
8: Senyores i senyors, bon dia.
9: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
8: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
10: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
11: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
12: Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
13: Sí.
12: I, ostres, era davant del Sant Pare, no.
8: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
14: És veritat que la cara estava rara.
8: Era Shakira o no era Shakira?
14: Jo estic segura que sí.
9: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
15: Prova en Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català.
16: Bueno, de fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica. I els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir allò... ¿Por qué me engañaste, María Dolores? Per què m'enganyares, María Dolores?
5: Que maco.
17: Eh? Ah, mira, i el com si fos ahir seria internacional.
16: Exacte.
17: No?
9: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
18: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
9: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner. Amb Xavi Canalies.
19: Tu saps les vegades que jo he hagut d'escoltar nenes que canten fatal? Que em venen les mares i em diuen... Àngel, escolta'm la meva nena, que mira que bé que canta. I se'm fot la nena... Nena, sóc la Mònica, que quan em mires tot s'hipnotitzant... I clar, jo li dic... Molt bé, què li dic a la nena? Què li dic a la nena? Que el problema que tu tens, nena, és la teva mare, no tu.
5: Molt bé.
19: Tu has de saber el teu fill on ha d'anar, perquè si no crees una persona infeliç tota la vida.
5: Perfectament.
9: Els matiners.
7: Per cert, he de dir-vos que cada vegada ja era molt fan de Martina Klein, que últimament la veiem molt en aparicions televisives,
17: sí.
7: I el cert és que fa reflexions molt interessants. Va passar pel Tot es mou de l'Helena García Melero. Va fer una reflexió que, a més, si ets top, jo crec que amb el temps això potser també ho has de gestionar, i és com
17: total.
7: Va canviant el cos a mesura que et vas fent gran, i com ho has gestionat.
17: Quina cosa, estàs cansada que la gent assumeixi sobre tu.
7: Espera, tornem a recuperar. Ara escoltarem Martina Klein. Però parlem abans d'una enquesta que han fet a Som Eva sobre la cursa antiracista que es va fer aquí a Barcelona, on van preguntar a molts dels participants precisament què havia de passar perquè es trenquessin alguns estereotips. I això és el que van respondre.
17: Quina cosa, estàs cansada que la gent assumeixi sobre tu?
20: Que per ser negra ja sé bo en tots els esports.
21: Que els marroquins venen aquí a treure el treball.
22: Que donen per fet que no entenc el català quan el parlo perfectament.
17: Quin comentari t'agradaria que la gent deixés d'assumir sobre tu?
23: Que la gent acceptés ja que hi ha gent integrada aquí des de fa molts anys, que són catalanes, mestisses, estem i existim.
24: Que per ser negre no pugui viure en un barri privilegiat.
25: Passes al costat d'algú i s'agafa el bolso, es canvien de vorera.
17: I quin comentari aparentment innocent estàs cansada d'escoltar?
24: Uah, sí, en molts, eh? D'on ets? Ets molt guapa.
26: La coletilla que es deixen a l'aire és la ets molt guapa per ser negra.
24: Que bé que parles català. Et fa qüestionar tota l'estona, no com la teva pròpia identitat. Jo la tinc molt clara.
17: I quina cosa encara et sorprèn haver d'explicar el 2026?
24: No em faig les trenes cada dia.
27: No robo, no som pobres tots, tenim cultura, molta gent criat aquí.
28: Lo més especial de cada persona és que cadascuna és diferent. Pues no jutgem una persona per tal com és, perquè ha nascut així i no ho pot canviar.
25: És a dir, la gent es pensa que per ser d'un lloc ets d'una determinada manera i no té per què.
7: Doncs escolta'm, fantàstica aquestes respostes. Sí, sí. Entre tots, com sempre, anem aprenent i anem millorant. I ara sí, moment d'escoltar a Martina Klein amb l'Helena García Melero, el Tot es mou de TV3.
29: Procuro entendre cada cop amb més
0: carinyo cap a mi, que hi ha coses que ja no es queden amb mi. Dia adéu al cos de 20 anys, al cos de 30 anys, al cos de 40 anys que tenia i que m'acompanyava, i ara i donar la benvinguda a aquesta segona etapa amb carinyo, em costa de vegades.
1: Tu estàs molt ben acompanyada amb l'Àlex.
0: Jo estic molt ben acompanyada.
1: Sou una parella meravellosa, que agrada, una parella que agrada a tothom. Quin és aquest aprenentatge? Com el fas?
0: Bueno, ell m'ajuda molt. Primer perquè li agrado molt, i això, i tenir davant una persona que et mira amb bons ulls és molt important.
1: Que notes
0: perquè...
1: que li agrades,
0: sí,
1: això.
0: És sí, important. No, i m'ho diu, sí. I m'ajuda doncs, a treure de mi la inseguretat o aquestes sensacions de... Però, on vas?
1: Tu també li dius amb ell?
0: Jo molt, sí, també.
1: Que bé, és important dir-ho,
0: A mi també m'agrada molt. I, doncs, estar ben acompanyada d'una persona que t'estima i que et veu bé, jo crec que és important. A la teva parella, als teus amics, que t'estimin. I que la teva gent, els teus familiars, també doncs, et tornin una imatge bonica de tu mateix.
7: Quina meravella, que és que ens encanta Martina Klein, per favor, ho pot tenir aquí des de la ràdio. Sí, important el missatge, a més, que envia Martina Klein, sobretot també per les noves generacions. I alerta, perquè també va passar per col·lapse de TV3, Glòria Serra, que no puc ser més fan. Explica, com sempre, les seves anècdotes de Equipo de Investigación.
2: Era un rodatge que fèiem sobre la llet, em sembla que era, i per fer-ho bé vam anar amb un prat ple de vaques. La idea era que jo gravava i a darrere es veien dues vaques. Si tu saps el que és, plantar un trípode en un camp ple de tifes de vaca. Tu plantaves, vinga, va, no sé què, arrenquem la llum i tal, i llavors les vaques feien grup i se n'anaven. Però una hora i mitja, corrent amunt i avall pel prat aquell. Plantem, vinga, va, ara què? Que en tens una que està relativament a la vora i tal. Començo a parlar la frase i veig que el meu equip fa així, dic, ara la mala peça se n'ha anat. I a giro i no se n'anava, venia cap a mi. I jo li vaig dir, que et quedis quieta. I bueno, no sé, no li vaig dir res, però em devia veure la cara i va dir, aquesta senyora està una mica... I es va quedar, no t'enganyo, un quart d'hora quieta. O sigui, no només la vaig parar, sinó que es va quedar...
7: Es va congelar. Va dir... Podeu recuperar tota l'entrevista a través del web i l'app de Catalunya Ràdio. Vinga, va, 9-3-2-0-7-4-7-4, matiners, que aquests dies ens truqueu en directe per explicar-nos què feu desperts a aquestes hores, com, per exemple, des de Torrelavit, la Lourdes. Lourdes, bon dia.
3: Bon dia.
7: Com estàs, Lourdes? Benvinguda als matiners.
3: Molt bé, molt bé.
7: Què m'expliques, Lourdes?
3: Pues res, que ja he començat a treballar.
7: Molt bé. I de què treballes, tu, Lourdes?
3: Soc xofer d'autobús.
7: Ostres, a quina hora ens hi posem?
3: Bueno, ens hi posem a 4:45.
7: Sí.
3: I, bueno, bé.
7: I escolta'm, Lourdes, et despertes amb els matiners?
3: Sí, pràcticament tot el dia vaig amb vosaltres.
7: Ah, sí, que la primera hora del matí t'acompanyem. Et despertem bé, Lourdes, o hi ha alguna cosa que vols que canviem? Quina pregunta que estic fent jo ara. Que dic, hi ha alguna cosa que no t'agradi o et despertem correctament?
3: No, bé.
7: Tot bé, no?
3: Sí, ahir ja vau posar allò del llàster de les mares, de les nenes.
7: Sí. Vale.
3: Però a mi m'encanta el llàster i m'encanta. Però hi ha una cosa que tindria que ser mudre.
7: A veure...
3: Que va dir a la Rosalia que no valia per res. I s'ho tindria que fer mirar una miqueta.
7: Bueno, escolta, però la condició humana també és cagar-la de tant en tant. No passa res.
3: Ja, però clar, diu... Però bueno, no va ser l'únic,
7: Jo crec que...
3: Et dic que no ho entenc.
7: Et dic una cosa, Lourdes, jo crec que això li perseguirà tota la vida a l'Àngel, ja t'ho dic ara, Vull dir que és un d'aquells llastres que s'endurà la seva carrera professional. Lourdes, t'envio una abraçada, ho he de deixar aquí, gràcies per trucar-nos.
3: Vosaltres.
7: Una abraçada, que vagi bé. Adéu, marxem també cap a la Roca per saludar la Maribel. Maribel, bon dia.
4: Hola, bon dia, matiners.
7: Què tal, Maribel, al cotxe ja veig,
4: Sí, tinc de deixar el nano de treballar.
7: Ah. I escolta'm, cap on estàs anant? D'on vens i cap on vas?
4: Doncs mira, jo vinc de Montornès, me'n vaig cap a casa, a esmorzar i a la feina.
7: A veure, que clar, nosaltres anem al revés. Explica'm aquesta gent d'això.
4: A veure, jo m'aixeco a les 5 de la matinada per portar el meu fill a la feina, perquè no té cotxe encara.
7: Val.
4: I llavors me'n vaig cap a casa, esmorzo tranquil·lament i me'n vaig a la feina.
7: Un aplaudiment sí, per les mares de Catalunya, que són les que fan les mares. Maribel, quan fa que fas això?
4: Doncs mira, des de que va començar a treballar, el juny de l'any passat, un anyet ja.
7: Pràcticament un any, eh?
4: I sí, bueno, a veure, creuem els dits perquè aquest dijous puja l'examen de pràctica.
6: Ah, això és el que m'ha preguntat. Això és el que volíem saber. Segur que li va molt bé.
7: Sí.
4: Això espero, perquè si no m'hi em mata. M'hi em mata.
7: Perquè, escolta, Maribel, l'has acompanyat en aquest procés de l'autoescola perquè es tregui d'una punyetera vegada el carnet o no?
4: Oi, tant, jo, però si jo no, jo estic darrere. Vinga, nano, vinga, vinga, gelat, vinga, vinga. Perquè si no...
7: És que, escolta'm, el tràmit del carnet de conduir és per donar-li de menjar part. Algun sí. dia n'hauríem de parlar, eh? Perquè és d'aquells tràmits que hem de fer a la vida que... són complicats.
4: Sí, pobrets. A veure, ho passa malament i a més a més ara amb les cues que hi ha per pujar examen i
6: clar.
4: Tot.
6: No, no, és horrorós.
4: És complicadet i car, molt car.
7: Molt car. De moment, la teòrica ja la tenim liquidada. Creus que es sí. traurà la pràctica la primera? Com el veus tu al volant?
4: Jo no el veig, o sigui, ja ni miro, jo ja ni miro.
7: Tu vas fer, però... en línia recta.
4: Sí, sí, jo no el miro, perquè em poso molt nerviosa.
7: Clar.
4: Però, home, jo espero que s'ho tregui, perquè si no ja tindrem que esperar al setembre. I, escolta, per mi serà horrible, això.
7: És que faràs una celebració, Maribel.
4: Clar, jo tinc vacances al juliol i em tindré que aixecar a les 5 de la matinada a portar-la
7: no.
4: a la feina, no, escolta,
6: no, no,
4: tu.
6: No, no, no.
7: Quan has dit que hi puja, perdona?
4: Aquest dijous, el 25.
7: Escolta'm, per favor, truca'ns el divendres, t'ho demano.
4: Sí, perquè a les 5 estic aixecada, no hi ha cap problema.
7: Doncs escolta'm, quedem, si no, ens apuntem al teu telèfon també per en recordar-nos-en i el divendres vale. tornem a parlar i mirem a veure si ha aprovat o no, d'acord?
4: Perfecte, merci, moltes gràcies.
7: Una abraçada, Maribel, molta sort a l'examen al nano. Adéu, que vagi
4: merci.
7: Bé.
4: Adéu, bon
7: Digue-la
4: dia.
7: Que tinc per aquí l'Eloi Cordomí.
8: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
7: Cordomí!
10: Bon dia, bona hora.
7: Bon dia, bona hora, què tal?
10: Doncs molt bé, molt bé.
7: Mira, què m'expliques des de la muntanya?
10: Avui ja amb calor.
7: Home, no...
10: Ja amb una mica de calor aquí. És el primer dia que ens hem tret el nord de Cordomí.
7: Ah, val, sí. Perquè aquí ja portem uns temps que ens estan sortint xampinyons de les orelles.
10: Sí, m'imagino.
7: I què?
10: Escolta, però volia comentar-te, a muntanya, especialment aquests dies, és un moment molt bonic, i de fet és el moment pletòric, i així ho diu la saviesa popular, perquè hi ha un refrany que diu qui de la muntanya es vulgui enamorar, per Sant Joan hi ha d'anar.
6: Ah,
10: i què, ho sabeu? Per Sant Joan...
7: Bonic.
10: Fer una visita a la muntanya, perquè és quan tot està més florit, quan tot està més verd, quan ha plogut, quan han arribat els efectes de les pluges després de la primavera, vaja, que és especialment bonic. I que així a la resta de Catalunya tot ja comença a groguejar aquí, doncs tot està en el seu moment platòric.
7: Que bé que m'ho has deixat, això. Mira, perfecte per dir-li adéu.
10: I a més a més és el dia que es fa... que es va preparant tota la ratafia. Hi ha molta gent que surt aquesta nit a buscar herbes i a buscar les nous verdes.
7: Ara.
10: Una mica té relació. Tot té
7: doncs a veure si ens baixes una ratafia del poble.
10: Encara l'he de fer.
6: O ens convida al poble.
7: O ens convida al poble, ah, també estaria molt bé.
10: Sí, home, per favor.
7: Clara Garcia, Marta Viana, que tingueu una bona revella de Sant Joan.
6: També, igualment.
7: El dijous 25 portareu vosaltres els matiners, sí. per favor.
6: Eloi, seràs, no, el dijous? O ja fas vacances?
10: Sí. Dijous sí, però divendres ja no.
6: Ah.
7: Bé, doncs el dijous...
6: Últim dia amb nosaltres.
7: Últim dia amb aquestes dues passarelles.
10: Oh,
7: gràcies, noies, que vagi bé. Bona revella. Vinga, Eloi, fes-me revella d'això.
10: Doncs vinga, va, un altre dia de sol i de calor. Sí que hi ha una petita bona notícia, és que avui baixa un grau la temperatura.
7: Bé.
10: O es queda igual o baixa un grau. Així que, mira, tot això que guanyem. Sí que encara s'arribarà als 40 i una mica més. A bona part del Pla Lleida, la resta quedaran entre els 36 i 38 graus. A la costa un palet menys, evidentment. Avui també amb alguna tempesta de tarda entre el Pirineu i Prepirineu. Només de tarda i amb alguna ventada. Després la nit de Sant Joan... meteorològicament tranquil·la.
7: Cordomé, que tinguis bona revella. Una abraçada forta.
10: Que cadascú ho faci a la seva manera. Adéu.
7: Frederic Vincent, bon dia.
11: Bon dia.
7: Vinga, preparat que vull.
8: La xarxa de comunicació local.

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: La pesca, com tants altres, és un ofici vocacional que en molts casos es mama a través de la família, com si es portés de sèrie. El Marc Gavaldà, nascut el 1989 a Cambrils, és una d'aquestes persones que du la pesca a la genètica. Com ell, cada cop n'hi ha menys a Catalunya. Des dels 16 anys va a la mar. Primer amb la barca de casa, però en jubilar-se el pare, el futur incert del negoci familiar va fer que se la venguessin. No hi havia gaire garanties de tenir alguna mà dreta de confiança i un equip que l'acompanyés com a patró. I el 2021 va decidir migrar de port, uns quants quilòmetres més amunt, a Tarragona, per dedicar-se a l'arrossegament amb la barca Xerinola. Una persona com ell, jove, format, après en l'ofici local, diu ell mateix, és una joia dins el sector. A banda de dos fills d'amo que recentment s'han incorporat a l'ofici, ell, tot i els 20 anys que fa que s'hi dedica, és el pescador més jove del port de Tarragona. Amb el Marc, passegem per la dàrsena del port, des d'on veiem el front marítim del Serrallo. No cal anar gaire lluny per recordar quan el barri vivia íntimament lligat a la mar. La seva identitat mai deixarà d'estar lligada, però cada vegada hi ha menys barques i menys persones dedicades a la mar. Cap als anys 2000, les dàrsenes del port de Tarragona estaven plenes de barques. La flota, de vora un centenar d'embarcacions, multiplicava per 5 l'actual. Una realitat que demostra la manca de relleu generacional al sector i que no és aliena a la de tota Catalunya, on en els últims 20 anys s'ha passat de més d'un miler de barques a poc més de 500.
2: Hi havia un rodamunt de barques, a vegades no sabies ni per on ficar-les aquí. Les coses d'abans eren que molta gent del Serrallo, quasi molta gent, se dedicava a la mar.
3: I si no la mar, a fer xarxes o...
2: Exacte, el tema de les xarxes, moltes dones dels pescadors eren remendadores i els seus marits els ensenyaven doncs, com posar les xarxes, també. I a part de portar les senyes de casa i tot, és el que feien. A vegades les dones dels altres també ajudaven a això. Hi havia molt de sentit de companyerisme i molta humanitat abans.
1: Un port com el de Tarragona representa molt bé el model de pesca costanera de petita escala de la Mediterrània Occidental. Una flota eminentment familiar que pesca en caladors propers als ports, que fa jornades de com a molt 12 hores, en captures destinades al consum fresc i en què, per tant, el producte viatja en poques hores de la mar a les taules. Pràctiques que es diferencien del model extractivista de les grans empreses pesqueres dels oceans. Vaixells petits comparats amb els grans iots i els creuers plens de turistes que atraquen en dics propers.
2: Sí, un port que ha tingut molta vida marinera des de tota la vida, generacions de gent gran, joves, molta gent ha pujat amb l'ofici de la mar. I ara tot això se va perdent molt, molt, poc a poc, lentament, diràs tu, però és una mort agònica. Perquè veus que tot el que tu has començat amb una il·lusió de petit, tot això veus que se'n va en orris. I tu diràs, jo com a jove, te veus fent una altra cosa? Pues quin remei me tocarà, potser? Perquè això realment és el que ha sigut la meva vida des que era un nen petit, des que anava a donar tons per allà al port, fins que a lo millor agafava una canya i em ficava a pescar un peix i li portava el peix allà amb una caixeta de bordo de mon pare, que tota la vida han sigut família pescadora, i aquell pare agafava la caixa, m'ho comercialitzava i a lo millor doncs, mira, me donava per quatre xuxeries o això. I bueno, tot això doncs, és una cosa que es porta. És una cosa de petits, que ho neixes amb això. Clar, no m'imagino allò, el nou jovent, sí, farà aquesta fenya, però a lo millor no hi ficarà aquesta passió, perquè no t'ha vingut des de petit. Jo penso que la mar també és un ofici una mica vocacional, també, que t'ha d'agradar. I és realment la vida de molta gent d'aquí.

0: ja que amb el turisme els preus de venda del peix són més alts. I ja que hi som, qui aprofitem la vinentesa som nosaltres i parlem tots plegats sobre el present i el futur del sector.
1: La pesca, si fos per part nostra, la mar de bé, però per part de l'administració, molt malament.
2: Molt malament.
1: O que quedem pocs, si només se volen treure dies de la mar. I tots són burocràcies, mals de caps, petrolis cars, pisos baratos, però per peix de la mar...
2: Que hi ha l'ecodictadura, també.
1: I mira que fent totes les normes que es diuen ells i tot això, i damunt tots són pals de les rodes. Però bueno, aquí estem per subsistir. No sabem fer res més. Fem una cosa que s'agrada molt,
2: molt,
1: com hem fet tota la vida, com hem fet els nostres antepassats, i la veritat, tenim ganes de fer-ho i ganes de seguir. I ganes de jubilar-se a la mar, que per això hem nascut, per anar a la mar.
3: Se foten cada any, se foten pals a les rodes, cada any.
4: Amb el preu.
3: Cada any.
1: Mira, el preu del petroli, mal temps, tot això ho hem tingut tota la vida. La veritat, això ho hem tingut tota la vida, perquè el peix car ha anat al peix car. El peix també ha anat barato. Ha hagut èpoques que s'han agafat poc, ha hagut èpoques que s'han agafat molt. Però que vingui l'administració i te digui, xiquets, aquest any teniu 100 dies per a la mar, o 120, això havia passat mai de la vida. Mira, avui mateix veiem que donàvem molt temps. Nosaltres que no anem a la mar no guanyem. Avui potser la vaca hagués anat a la mar. És igual que el peix hagués anat barat o que hagués anat al peix car o s'hagués fet més o menys. Però clar, i et diuen que si l'any que ve o aquest any que teniu 120 i pico, ah, pues xiquet, guardeu-se un dia per a veure si vindrà o no se'n donaran.
3: A l'estiu, o que acabi bon temps.
1: Així, la gent no pot viure d'aquesta manera, així, amb aquesta incertidumbre de si podem sortir o no podem sortir.
0: Amb els anys que fa que es dediquen a un ofici que els ve de tradició familiar, no contemplen cap altra possibilitat que continuar-se dedicant a la mar. Senten que no sabien fer res més, i a més, no volen fer res més. Treballen i fan el que poden per guanyar-se la vida, però se senten ofesos amb unes administracions que consideren que els boicotegen amb la sostenibilitat com a pretext, però amb l'objectiu d'acabar important d'altres països tot el peix que es consumeix.
1: Però el peix que volen portar de fora és del Marroc, que també és del Mediterrà. Tenen les mateixes aigües ells que nosaltres, som al Mediterrà, però allà no tenen restriccions de cap banda, com que no són a Europa, i portaran el peix, perquè moltes barques s'han venut al nord, que es venen aquí, tot va cap aquí al Marroc. Que hi ha empreses d'aquí a Espanya que tenen empreses allà per portar peix? Segurament. Perquè quan no hi haurà peix aquí, el peix se té que portar alguna banda o altra, no?
4: Clar, és més barat també, no?
1: Segurament.
5: I amb unes condicions sanitàries bastant més pèssimes que les d'aquí.
1: Escolta'm, és igual que el pagès. No em porten de tomàquets i de tomàquets, no, taronges de Sud-àfrica. I vas allí, que és el que els hi posen d'ensofatar? Doncs aquí és el mateix. Si et fan plegar tu, la portaran de fora.
3: Ah, ja, de Turquia.
1: Però no pateix que no li portaran cap d'etiqueta. Tu vas al Mercadona, que això ho ha vist tothom. Els fons roquers, aquí tenen que fer un quilo. Tu vas amb un paquet del mercador que venen bullits i no el fan el quilo. O coetes de rap, que nosaltres aquí tenen que fer 300 o 400 raps i li fan menys. Doncs no pateixen, això no ho miraran. Però si ve un inspector aquí, te la fotrà. Cosa que ja... Ja el deixem a la mar, nosaltres, que no se'l deixem vendre. Vull dir que ho respectem tot el que diuen ells. Malles més clares. I es guanyem la vida. Gràcies a Déu se guanyen la vida, però xiquet, sabeu que no se la podem guanyar, se la...
0: Si el malestar dins del sector ja era notori, al desembre de 2024 es va encetar la darrera polèmica per culpa d'una proposta de la Unió Europea que podria haver suposat la desaparició de la flota catalana i de la cadena de valor que hi va associada. De 130 dies de veda a l'any, que segons els pescadors ja posen en perill la sostenibilitat econòmica d'una embarcació, la Comissió Europea volia limitar a un màxim de 27 dies l'any l'activitat d'arrossegament, una reducció del 80%. El sector es va declarar gairebé majoritàriament en vaga. Les flotes no van feinejar i les llotges van tancar. Finalment, però, es va arribar a un acord. Brussel·les va oferir una dotzena de mesures per garantir la sostenibilitat de la pesca. Si els pescadors les compleixen, podran obtenir més dies per sortir a pescar com a forma de compensació, fins al punt de poder acabar sortint els mateixos dies que el 2024. Tanmateix, tot i les promeses de suport econòmic, els pescadors es queixen de l'increment de la seva despesa, que asseguren que ja fa temps que fan, i sobretot lamenten que una de les mesures estrella, l'adaptació de les xarxes amb forats de mides més grans, els limita excessivament les captures.
5: Nosaltres principalment vam fer la vaga perquè, a veure, ens estaven fent unes propostes d'Europa que eren totalment insostenibles. 27 dies no en tens ni per començar. No cal ni que t'hi posis. En 27 dies no

0: No, no et pots guanyar la vida, ni aquí a la mar ni en cap empresa.
1: Aquesta barca, per sortir a la mar, has de pagar la seguretat social dels tres que anem. Paguem 500 euros cada mes cadascú, que són 1.500 només per sortir a la mar al mes. Llavors, el gasoil, a la setmana gastem 2.000 litres. El preu que està ara són 1.200 i pico d'euros. Això són gastos de sortir a la mar cada dia. Vull dir, en 27 dies, com tu comprendràs...
2: Ja.
1: Sí que guanyaràs 27 dies, però després el resto tindràs que amarrar la barca i nosaltres tindrem que anar a buscar feina en terra?
3: Si és jove, pots canviar d'ofici, però quan ja ets gran, ho t'han d'anar allà.
1: I quina feina en terra hi ha per anar a treballar en autos que no tenim res de lo d'en terra? Per qualsevol cosa que vas estar demanant coses, nosaltres això no ho tenim.
3: Tota la vida hem fet això, no?
0: I realment no ho tens, això. Nosaltres hem estudiat per anar a la mar. El que tenim és per anar a la mar. I el que deia Jaume... Sí, nosaltres volem jubilar-nos a la mar. És això.
1: El que s'haurà de fer, sabent que hi ha un futur a la mar. Si es deixa treballar, hi ha un futur a la mar. No hi ha futur. Per què? Restriccions, burocràcia. La gent jove no vol vindre. Normal. Com han de vindre si veuen pels diaris? El tema de l'encerclament aquí a Tarragona, o aquí tot el que és la província de Tarragona, està molt malament, no hi ha peix. Està tot carregat de tonyines. Se'ls hi foten el peix. Si no se'ls hi foten, no el poden agafar perquè els escampa per tot arreu.
0: Les barques d'arrossegament se guanyaven la vida amb el peix blau, inclús tenint cupos. Nosaltres hem arribat a agafar molt de peix blau i nosaltres a la Rastro mateix ho notem, que no hi ha peix blau. Sardina i citó s'ho està menjant tot la tonyina.
1: I ara l'han repoblat, s'ha repoblat, la veritat que s'ha repoblat, però clar, s'ha repoblat de tal manera que n'està ple. I ningú no pot agafar, només els que tenen quota. Clar. Jo també trobo bé que tinguin quota, però també donar un quota als altres, perquè és que a l'última hora saltaran per dalt de la platja. L'altre dia estaven aquí al cap del moll mateix, cosa que no havia vist mai. Els dofins van entrar aquí dintre. Aquí dintre, on estem ara, entraven els dofins. Cosa que això no havia mai de la vida. Si hem de viure només quatre de la tonyina i els altres s'han de perdre, perquè hi ha molta tonyina, vaja, jo ho trobo molt mal fet, això.
0: Hi ha una dita a la mar que es diu: el peix gros se menja el peix petit. Les tonyines són enormes. I tot el que ve pel davant, tot s'ho menja.
4: La sobrepoblació de tonyina amenaça altres espècies autòctones. La tonyina, però, no es pot pescar sense uns permisos que poques embarcacions tenen en un mercat dominat per una sola gran empresa aliena al port. Poder tenir més permisos ajudaria a reduir-ne la quantitat i equilibrar la balança pel bé de la biodiversitat i l'economia.
0: Nosaltres som molta gent a pescar i ens guanyem la vida amb això, perquè cadascú té una miqueta el seu grapat i anem pescant. Pues ara, doncs això és una empresa que té un monopoli amb això, marcar les seves lleis a Europa, i ara, doncs nosaltres no hi podem fer res, i està influenciat. I per tot això, i les barques del llum ho estan pagant, tot això, l'encerclament.
4: A més de la tonyina i les noves mides de les xarxes, la presència d'algunes espècies invasores, com la gamba blanca, gràcies a l'increment de la temperatura de l'aigua, també afecta les captures de peix, com ara de llobarro, llangostí o pagell. La presència cada cop més molesta de broma, que ells coneixen com a llapó, un mol·lusc que s'aferra a les xàrcies, els afegeix pes i també genera pèrdues. La contaminació és un altre problema, una realitat la magnitud de la qual la societat en general desconeix.
0: La runa que arribem a treure cada dia, això és una bestiesa, a vegades, segons en quin terreny ho vas, en quina profunditat vas, pots arribar a omplir dos rivells grocs, o sigui, com els cubos de basura industrials, aquests negres, doncs els podem arribar a omplir i saltar al contenedor de la basura, i això cada dia. I això és una feina que del pescador que no es veu, i això no s'anomena cap banda.
4: De contaminació, però, diu el Marc, sempre n'hi ha hagut, i de peix també s'han agafat, més o menys. Però ell, que viu la mar gairebé cada dia, durant 12 o 13 hores, no entén el discurs de la falta de peix, quan, segons ell, n'hi ha suficient per guanyar-se la vida. Amb tot, considera que la pitjor amenaça són les normatives europees, allunyades de la realitat i les necessitats del sector, i que cada cop els pressionen més. Per fer front a la sobreexplotació pesquera a la Mediterrània, des de la Unió Europea es va impulsar l'any 2019 un reglament que regula la pesca de les espècies que viuen al fons marí. La mesura, que està integrada en la política pesquera comuna, ha afectat principalment la pesca d'arrossegament. L'arrossegament és l'art de pesca que més afecta la fauna marina i alhora el que genera més de la meitat dels ingressos de tot el sector a Catalunya, segons dades de l'Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar. Sense aquesta activitat, molts ports haurien de tancar. Sense matisos, el que es promou és eliminar l'arrossegament a tot el món. Des de Catalunya, el govern ha plantejat un escenari més neutre que permeti caminar cap a la sostenibilitat, però mantenint alhora l'activitat i la flota pesquera. Els pescadors arriben al punt de sentir-se perseguits, menystinguts i desmotivats per continuar endavant amb la seva barca, que no deixa de ser, en el fons, la seva empresa.
0: Clar, perds peix, perds venta. Per tant, no fas un mateix jornal, costa més sobreviure. Que a la llarga pot ser més bo, sí, però qui sap millor que els pescadors com està la mar, que anar-la treballant cada dia. Jo sempre dic el mateix. Nantros no m'ho faríem mai mal amb l'or que m'ho dona de menjar. Però les normatives que m'ho imposen són gent que realment no ha estat mai un dia aquí al port, no ha passat una jornada de pesca, ni realment sap com està l'assumpte.
4: Tal com ho diu, en relació amb la tonyina, el Marc considera que la pesca de proximitat és un peix petit tocat de mort per l'ambició d'un peix gros que els vol eliminar, la pesca industrial.
0: Te pots guanyar la vida, el que passa que t'estan apretant una barbaritat sense, no sé, si a vegades malintencionadament puc pensar jo que sigui per a interessos de grans empreses, com per exemple Pesca Nova, clubs ecologistes que vagin a favor d'aquestes lleis, que tinguin influència a Europa, que t'estiguin matxacant en tu. És que realment, és el que dius tu, hi ha algun peix gros que es vol menjar el petit nostre. Jo a vegades, t'he dit com a mariner, ja no et dic als patrons que la pressió és molt més gran per ells, però se poden arribar a sentir com a, sé que és forta la paraula, però com a narcotraficants a vegades. Perquè a vegades penses, dic, jo només vaig a la mar a agafar peix i portar-lo a la llotja. Clar, és que a vegades penses, dic, tot això no sé per què realment ho fan. Per extingir-nos o... Perquè això abans no passava. Aquesta pressió que hi ha no passava.
4: De motius per a l'optimisme, n'hi ha pocs. Podríem passar hores comentant la jugada sense trobar solucions que els pescadors no tenen a les mans. Però per algú com el Marc, que du la pesca tan endins, aquesta passió fa de motor i fa que sempre hi hagi una motivació per sortir a la mar. Cada cop, diu, hi ha menys pescadors i, per tant, també menys vocació, però de gent, diu, en fa falta. La majoria de mariners que acompanyen els patrons són persones migrades, moltes d'elles amb experiència. Però, tal com assegura el Marc, la pesca no serà mai atractiva si és tan incerta i precària.
0: És com si haguessis de fer una mudança. Aquí te sents com a casa, tens les restriccions que tens, s'estan apretant com un condenat, però al fin i al cap, realment la gent de la mar, jo trobo que la mar el que ho porta dintre és feliç allà. La mar te dona moltes coses que una cosa en terra no te la pot donar.
2: Com per exemple?
0: Una tranquil·litat, la incertidumbre de saber avui anem aquí, a veure què agafarem, com aniran les coses, això. Però sempre, com que és una persona de la mar que li agrada experimentar coses, doncs sempre pensa, cago en dent, avui sempre són gent de fe. Que penses, avui aniré aquí i avui m'anirà bé. Que a la mar te poden passar 10.000 coses, també. Però sempre surts amb una esperança de dir, t'aixeques i penses, avui pot ser un bon dia. I la cosa, doncs, és així. Jo sempre he pensat, la mar, si la vius, sempre tindràs una il·lusió per ella. Però molta gent que puja, doncs realment li sonarà el despertador, pensarà que ha d'anar a treballar, complirà i s'anirà cap a casa. I hi ha molta gent que, a veure, ve de fora, de l'estranger, i gràcies a ells el sector pot sobreviure, també. Perquè de gent, el problema és que en falta molta. Hi ha molta gent de l'Àfrica, del Senegal, de Guinea, molts pescadors marroquins, que actualment el sector del llum, pues, te va a dir que més d'un 95 o un 96% són els patrons i gent immigrant, perquè de gent no n'han trobat. I estàvem parlant de la problemàtica del sector, perquè, clar, no agafen peix. Hi ha hagut temporades que sí que han agafat molt i que la gent s'ha guanyat la vida, però estan parlant dels temes de la tonyina, del peix blau, que no en queda. I quan el peix torna, clar, se poden tirar moltes setmanes sense comptar. Tu saps el que és més arribar a casa i només portar 50 o 60 euros? Què és això? Aquesta gent s'ha de guanyar la vida doncs així, a la seva manera. Però realment, una persona que està en terra ara mateix sap els gastos que hi ha d'hipoteques, de tot, de cotxe, el que tingui, doncs i amb això no pot sobreviure. Doncs aquesta gent, si poden tindre alguna ajudeta d'una d'allò i poden anar guanyant la vida i poden vendre algun peixet així, ni que sigui... Doncs mira, van tirant, van empenyent, la veritat. Però, clar, quina joventut pots necessitar tu amb un ofici que va en decadència? A l'arrossegament, per sort, de moment ens anem aguantant, però hi ha molts factors que no, que m'ho tiren en contra.
4: Entre naps i cols, encara que ja que som a la mar potser hauríem de dir més aviat entre gambes i seitons, hem anat passejant a poc per la Dàrsena i hem trigat a arribar a la Xerinola, l'última barca que hi ha amarrada. En dies com avui, no cal pujar la barca a les 6 del matí ni es torna de la mar a les 7 del vespre, però aquestes jornades són útils per fer encàrrecs o per remendar xarxes, com fa un pescador jubilat que busca maneres de distreure's. Deixem aquí el Marc, desitjant continuar molts anys a la barca, cosa que no està pas a les seves mans. Fins a jubilar-se. Tant de bo.
0: Francament, ho he complicat, però jo sempre dic el mateix, els pocs que quedaran podran aguantar, però qui quedarà? Aquest és el dilema de molts pescadors d'avui en dia. Però què hem de fer? Això, sobreviure o morir. Hem de lluitar amb tot.
4: Europa té la clau de la continuïtat de la pesca i de la vida que tradicionalment hi ha hagut als ports com el de Tarragona. Tot depèn, diu el Marc, de si els deixa continuar o no. En quedaran de pescadors, però pocs. La qüestió és saber quants. Mentrestant, aquest model de pesca ha deixat de ser atractiu, ja que no ofereix seguretat laboral i requereix una certa formació i capacitat tècnica. I sense la continuïtat mínima, que hauria d'anar garantint la joventut que va darrere seu, tot i els esforços, les despeses, les hores i la perseverança, ells són l'espècie en extinció. L'espècie que cuida la mar i que en té prou amb sobreviure i continuar-ho fent sempre, com si fos tan fàcil. La pesca de proximitat està a les portes del col·lapse. Cal una sensibilització pública per fer arribar el producte a totes les generacions sobre com de saludable i econòmicament accessible pot ser el peix. No tan sols aquells més coneguts, també els menys populars i els de temporada. Cal també recuperar el patrimoni i la tradició lligada al peix per valorar-lo i redescobrir-lo.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
6: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
7: Dins de l'extensa obra de Ramon Llull hi trobem el cant de Ramon. Amb gairebé 70 anys va escriure en vers la seva autobiografia, data del 1300. Des d'aleshores són molts els i les poetes que ens han anat deixant un magnífic llegat en aquest gènere literari. Ausias Marc i Joan Ruiz de Corella, Joan Maragall i Àngel Guimerà, Maria Antònia Salvà i Clementina Arderiu, i veus actuals com en Feliu Formosa, Dolors Miquel o Carles Duarte. Escoltem el poema recitat per Raquel Martínez.
8: Foc d'ocell. La llibertat és una cantata a la llibertat. Si es creu o mana creure que és més que un cant, és perquè tan sols no és un càntic. La llibertat també ha de ser una cançó de poble. La llibertat no és just durar el temps en una rosella dels segadors. qui cala foc a l'ocell del desig és el misteri. El misteri de l'amor és el temps, com el misteri de la llibertat és el temps que dura el seu cant, perquè l'amor fet i la llibertat són el mateix càntic. El plaer de l'amor fet és una cantata a l'amor. No és l'amor. La llibertat és just un himne a la llibertat. No és la llibertat. Veig que no ho creus. Saps per què? Tu voldries ser lliure, però que no et passés res. I res és massa poc, talment com tot són massa coses. Blai Bonet, poesia completa, 2014. Cant de l'Arc, 1979.
6: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: La batalla de l'Ebre és un dels episodis més sagnants i capdals de la Guerra Civil Espanyola. En ella hi van perdre la vida entre 15.000 i 30.000 persones, moltes d'elles molt joves. L'últim intent de la República per capgirar la guerra va ser un fracàs. Entre el 25 de juliol de 1938 i el 16 de novembre d'aquell any, els camps de Tarragona i Lleida van albergar trinxeres, camps militars i canons. La terra ja no era per la collita, era per sembrar-hi la mort. Després de mig any de carnissats combats, les tropes republicanes que havien intentat recuperar terreny als franquistes han de fer-se enrere davant la superioritat dels sollevats. La retirada suposarà la desfeta de la resistència a Catalunya i, en conseqüència, de la República. Entre Mequinensa i Amposta, encara avui s'hi troben les restes de milers de soldats morts en aquella cruenta batalla. Noms que la terra de tant en tant treu a la llum i d'altres que perduren com un mal que no s'oblida en el cor de les famílies, aquells que consten com desapareguts, dels quals no se'n sap ben bé el destí, però que mai no van tornar a casa. Avui viatgem fins a un dels episodis més dolorosos de la nostra història recent. Això no és un altre podcast d'història, això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 4. Sense esperança. La batalla de l'Ebre.
0: Som a Vinebre, una petita població a la vora de l'Ebre on viuen unes 800 persones, la majoria pageses. És juliol de 1938. Des de fa dies, al poble ja no hi queden llogarencs. Però no és un poble fantasma. Aquí hi ha instal·lades moltes més persones de les que normalment hi habiten. Soldats de l'exèrcit republicà que vigilen l'altra banda del riu, on les tropes franquistes amenacen de continuar avançant contra la República. D'aquí a poques hores començarà un dels episodis més sagnants de la Guerra Civil Espanyola. Una lluita a la desesperada per aturar el feixisme que s'allargarà 115 dies i que ha esdevingut un dels episodis que més han marcat la memòria col·lectiva del país. Una batalla que, com ens explica Cinta Farnós, directora del COMEBE, va ser una de les més cruentes.
2: La batalla de l'Ebre és l'enfrontament més llarg de la Guerra Civil Espanyola. Ja és de les últimes batalles, de les més cruentes. Estem parlant de 115 dies d'un front gairebé estàtic dins un territori molt petit, amb un front durant 4 mesos allà estàtic, movent-se doncs, amb molt poca distància i, per tant, amb uns enfrontaments duríssims. No va determinar, diguéssim, el resultat del conflicte en si, però sí que va ser un punt d'inflexió important.
0: Al capítol anterior de Miralls de Memòria vam parlar de com els fets de maig havien canviat l'organització del front republicà. Fins aleshores, la República no comptava amb prou soldats per fer front als embats franquistes. Les milícies populars, normalment formades per grups de persones d'una mateixa afiliació política, eren la punta de llança de la resistència republicana. Això generava una desorganització militar que, amb el comandament únic imposat pel govern republicà a partir dels fets de maig, es mirarà de resoldre. Durant mesos es van endegar formacions militars i es va mirar de millorar les tècniques de combat de les tropes republicanes, però també es van apartar les dones de la primera línia del front i se les va relegar a tasques de suport mèdic o logístic, entre d'altres. D'altra banda, es va desmuntar les milícies al front i se les va integrar dins de l'estructura militar convencional.

0: Però els intents per canviar el signe de la guerra no donaven resultats. Recordem que, tot i que en molts casos la superioritat numèrica estava de la banda republicana, Franco comptava amb el suport dels bombardejos aeris i navals de nazis i italians. Fins a la primera meitat de 1938, el front més proper a Catalunya estava a l'Aragó. Allà hi combatien molts catalans i catalanes, però també persones vingudes d'arreu del món per lluitar contra el feixisme. Tot i que sovint ens hi referim com a brigadistes internacionals, Jordi Martí Rueda, expert en la Guerra Civil, ens matisa aquest terme.
1: Hauríem de parlar de voluntaris internacionals. Venen de països estrangers durant la Guerra Civil a lluitar contra els colpistes, predominantment de classe treballadora, per bé que també hi ha intel·lectuals, també hi ha estudiants, escriptors, professionals liberals, però en un percentatge alt és gent de classe treballadora, i la majoria d'ells s'acaben integrant en una organització, en un cos que es diu Brigades Internacionals, però no tots. Per això he fet aquest matís de parlar de voluntaris internacionals, antifeixistes. Altres ho fan, sobretot al començament de la guerra, en les milícies antifeixistes.
0: Tant milicians internacionals com brigadistes vinguts d'arreu del món tenen en comú la mateixa cosa, la voluntat d'acabar amb el feixisme. Espanya és una república democràtica que combat un cop d'estat militar en un context en què els feixismes van a l'alça. Però l'Europa democràtica mira cap a una altra banda. Té por que involucrar-se a la guerra d'Espanya acabi fent esclatar un conflicte més gran contra l'Alemanya nazi o l'Itàlia feixista. Davant la passivitat dels seus governs, milers de persones sortiran dels seus països cap a Espanya. Moltes d'elles vindran a través dels partits i sindicats d'esquerres dels seus respectius països, especialment els comunistes. Altres es polititzaran quan arribin a terres espanyoles.
1: La majoria són gent molt polititzada. Amb un matís, quan parlem de brigadistes, normalment acostem a pensar en els soldats, en els homes que venen, agafen les armes i lluiten al front com a soldats. Dins d'aquest esforç de guerra voluntari, també hi ha personal mèdic. I dintre del personal mèdic, format per metges, infermeres, conductors d'ambulàncies, tècnics de laboratori, aquí, que la majoria doncs, ja són gent amb una que ja no són de classe treballadora, aquí predomina més l'esperit humanista, més que humanitari, més que la politització. Aquí el que succeeix és que es polititzen aquí, durant la Guerra Civil.
0: Però més enllà de l'ajuda de voluntaris internacionals, la república estava pràcticament sola contra el feixisme. Des de l'aixecament militar, el 1936, les potències europees van signar un pacte de no intervenció a Espanya. Aquest document havia de servir per evitar que les tensions que hi havia al continent entre els estats democràtics i aquells sota control feixista i nazi escalessin fins a esclatar en una nova guerra mundial. Però el pacte va ser reiteradament incomplert, especialment per les forces feixistes, que van enviar ajut militar i tropes a Espanya, però també per part de la URSS, que volia influir en la política republicana. En canvi, tot i les grans manifestacions massives a França i Gran Bretanya, en què es demanava als seus governs defensar la república, aquests països no hi van intervenir, ni tampoc no van impedir que Franco obtingués ajut de Hitler i Mussolini.
2: L'exèrcit franquista tenia uns aliats que des dels països europeus doncs, feia por enfrontar-se amb ells per no entrar en guerra amb ells, però també estem parlant de que hi havia comunistes, que també era una cosa que els atemoria molt. Llavors, el seu posicionament de no intervenció ni en un bando ni a l'altre era per a mantenir aquesta distància, per no deixar entrar el comunisme, però també per no entrar en guerra, no?, amb el nazisme que vindria després.
1: En aquell moment, Gran Bretanya, malgrat que és un país democràtic, té dubtes sobre quin paper ha de jugar en els futurs equilibris d'Europa. Es veu venir, bueno, ja s'estan dibuixant dos eixos molt diferenciats, democràcia o món liberal contra nazisme-feixisme, i Gran Bretanya, malgrat que és un país democràtic, mira molt de temor cap a l'Alemanya nazi. A més, el color polític de la república en els primers mesos de guerra desagrada a un país com la Gran Bretanya. França tenia un acord d'un pacte d'ajuda mútua amb la República Espanyola, pel qual si un dels dos era agredit, l'altre l'havia d'ajudar, pacte que no compleix. És un país que està tocant a països del bàndol feixista, com si té por de la proximitat d'aquest adversari.
0: La farsa del comitè de no intervenció havia estat un cop fort contra la República i el govern de Juan Negrín volia capgirar la situació. Una de les formes era fer veure que la República podia fer caure el feixisme per si sola i encoratjar així les democràcies liberals a fer el mateix a Espanya i la resta de països amb presència feixista. L'altra forma era guanyar temps, allargar la guerra i esperar que l'inevitable conflicte europeu esclatés per rebre així aquell suport internacional tan esperat.

0: És en aquest context que l'exèrcit de Franco el 1938, després de l'ofensiva d'Aragó, aconsegueix fer retrocedir el front fins a Lleida i ocupa la ciutat. L'exèrcit republicà ha sofert moltes baixes i tot fa pensar que Barcelona és el següent objectiu del bàndol sollevat, però Franco decideix avançar pel Maestrat, a Castelló, i aïllar Catalunya de la resta del territori republicà. La caiguda de la capital catalana hauria sigut una estocada definitiva a la resistència republicana, però Franco decideix acabar amb tota l'oposició abans que posar punt i final a la guerra. Per això fa avançar les seves tropes cap a València, des d'on entra bona part de l'ajuda militar i humanitària cap a Madrid, que encara resisteix l'embat franquista. Davant d'aquesta situació, la República pren una decisió desesperada: mobilitzar la gran majoria de la població catalana per atacar des de l'Ebre les posicions franquistes, mirant de fer retrocedir les tropes que assetjaven València. Entre els soldats mobilitzats n'hi ha de molt joves. Aquesta va ser la coneguda com Lleva del Biberó.
1: Catalunya està aïllada, llavors s'ha de fer una reorganització dels recursos i comencen doncs, a l'abril del 38 ja es criden les lleves més joves i les més grans. Estem parlant de joves de 16-18 anys, la Lleva del Biberó, i després hi ha de persones amb càrregues familiars.
2: L'adolescència els va arribar amb un fusell a les mans. La imposició d'anar a la guerra lluitant contra del bàndol nacional els va conduir a la pèrdua de la poca innocència que els podia quedar dins d'un context de guerra. Viatgem a través dels miralls de memòria per ficar-nos a la pell dels joves inexperts que s'instruïen abans d'anar al front.

0: Vinga, va. Va, va, va, va, amunt, que tenim pressa.
1: Tu també t'ha arribat la carta, no?
2: Sí, però ja feia temps que volia venir.
1: Volies anar a la guerra?
2: Clar. Qui no voldria estar entre fusells matant l'enemic?
1: Ja. I no trobes a faltar la gent de casa?
2: Sí, però ja tenim edat de guerra. Jo en tinc 16. I tu?
1: 17. I no et sap greu per la noia amb qui estàs festejant?
2: Ella també ha de fer feines de dones. Estarà ocupada. No em negaré que preferiria estar amb ella, però tots tenim un paper aquí.
1: Suposo.
2: No et veig gaire segur d'això.
3: A baix, que ja m'he arribat.
2: Per fi, ja tardava.
1: S'ha considerat el meu problema de visió?
3: Ah, no veus bé, eh? Tenim ulleres de soldats que pots utilitzar.
1: Però aquells soldats no els necessiten.
2: Aquells soldats ja estan morts. Recordes on estem?
3: A veure, algú ha agafat mai un fusell? D'acord. Pas número 1, la col·locació. Mà dreta dispara, mà esquerra agafa el coll del fusell.
2: Va, home, això és molt senzill.
1: No ho he acabat d'entendre.
2: Com no ho pots entendre? Has de saber com matar l'enemic.
1: Estàs segur que vols matar?
2: Clar, tu no?
1: Sí, sí, vull.
3: Pas número 2. Disparar i baixar a terra. Heu de saber esquivar les bales.
2: Què tens por?
1: Jo? Por? No. És que m'ha espantat això de les bales.
2: Nen, que això és la guerra. Dispares i et disparen. Esquives i mates. Lluites i guanyes.
4: Durant els dies previs a la batalla de l'Ebre, l'exèrcit republicà comandat pel general Vicente Rojo va mobilitzar bona part de la població civil cap a la riba esquerra del riu, controlada per l'exèrcit republicà. Fins a 30.000 nois de prop de 18 anys arribaven al front. Sense gaire entrenament i amb poca experiència, molts joves que arribaven a l'Ebre vivien, sense saber-ho, els seus últims mesos de vida. Fem una pausa aquí per escoltar l'Ona, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat. Té una pregunta sobre la presència de joves al front.
5: Que els combatents de la Lleva del Vivero fos gent molt jove i sense experiència dificultava la defensa de la República?
6: Estem parlant efectivament de joves molt joves. És veritat que també part d'ells, alguns ja estaven com a voluntaris aquí al front, però sí que els joves doncs venen completament no innocents, però sí uns joves completament inexperts. I de fet això també és el que passarà després, doncs, que hi ha molts d'aquests joves que van desaparèixer i no van ser pares, no tenen gairebé família directa ja perquè eren molt joves, i per tant això també ens complica ara també a l'hora de poder-los identificar.

0: tornem a Vinebre, on érem al principi del podcast. És el capvespre i les tropes preparen les armes i esperen amb impaciència l'ordre d'atac. L'altra riba del riu està vigilada pel cos de l'exèrcit del Marroc, una divisió de les forces franquistes dirigides pel general Yagüe. Res no fa pensar entre els sollevats que en poques hores entraran en combat amb soldats republicans. De fet, creuar l'Ebre sembla una maniobra gairebé suïcida. La matinada del 25 de juliol de 1938 arriba l'ordre d'atac. Milers de soldats creuaran el riu nedant amb barques o ponts improvisats, camuflant-se en aquella nit sense lluna.
1: La violència, la por i la innocència s'entrellacen al front de l'Ebre, deixant al seu pas un munt d'ànimes joves desesperançades. Revivim la tensió dels moments abans d'obrir foc i donar pas a la sang.
2: Soldat, empeny la barca i puja. Va, espavila.
3: Sí, senyor.
2: Què, company, fas mala cara?
3: Estic concentrat en remar.
2: Si t'ho dius. Soldats, ens apropem a terra ferma. Comptem amb el factor sorpresa, així que avanceu amb sigil i arraseu amb l'enemic. Enviem cada maleïda ànima nacional a l'infern aquesta nit.
4: Has sentit, Benito? Avui es farà justícia. Pel meu pare, que en pau descansi, que avui comencem a guanyar la guerra.
3: Sí. Tant de bo sigui així.
2: Xxxt, concentració. Ja hi som. Agafeu les armes i parells. Ara, dispareu!
5: Ajuda! Ah, sisplau! Joaquim!
6: Benito, va!
5: M'ha donat, Joaquim!
6: No, Benito! Benito!
2: Va, mira, soldat! No et pots quedar aquí! Ei, afanya't!
7: M'estàs escoltant, soldat? Ja no podem fer res! Deixa'l! Benito! Et pensaves que era una guerra? Benito! Tenia raó!

0: L'atac serà una sorpresa que farà recular les tropes franquistes fins a arribar a Gandesa, però la capital de la Terra Alta està molt ben protegida i les tropes republicanes no aconseguiran conquerir-la.
1: Sabien que podia passar i ells ja estaven posicionats, però no s'esperaven. Va haver un efecte sorpresa important i, de fet, durant les primeres hores o el primer dia van enviar moltes tropes nacionals cap aquí perquè els agafava una mica amb recursos justos.
2: Els brigadistes internacionals participen ja des del primer moment a la batalla de l'Ebre, tenen el mateix paper que altres forces operatives republicanes, que és intentar prendre Gandesa, que és la primera població que no aconsegueixen conquerir, i després defensar Gandesa i defensar Corbera i defensar la Serra de Pàndols i de Cavalls a mesura que l'exèrcit franquista contraataca.
0: De fet, durant 3 dies, les tropes republicanes han aconseguit recuperar 800 quilòmetres quadrats i les tropes franquistes s'han vist superades. Però aviat arribaran reforços des de València i, sobretot, aviació nazi. Els bombardejos seran constants i s'intentaran destruir els ponts sobre l'Ebre que serveixen per avituallar l'exèrcit republicà. Però la tasca dels pontoners, els constructors de ponts, serà incansable i permetrà que les dues lleres del riu estiguin unides pràcticament en tot moment.
1: A partir d'aquí, a partir de la primera setmana de front, doncs, l'exèrcit republicà ja agafa una posició molt més defensiva i són les ofensives franquistes les que fan moure el front, que n'hi ha unes quantes al voltant. Doncs. Hi ha diversos intents de trencar aquests quilòmetres que els republicans han conquistat i ho fan amb 6 o 7 contraofensives.
0: A partir d'aquí arrenca un període llarg i dur al front. Metre a metre, les tropes franquistes miren de recuperar el terreny perdut i els republicans defensen cada pam com si fos l'últim. El terreny és dur i les provisions són escasses i la moral cada cop està més tocada. La Sallent, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Ribera Baixa, té una pregunta sobre la vida a les trinxeres.
3: Quines eren les condicions al front?
1: Doncs duríssima, i a més estem parlant de la batalla de l'Ebre, per exemple, que és un lloc que orogràficament és dur. A la Serra de Cavalls i Pàndols són llocs muntanyosos, rocosos, amb molt poca protecció, fins i tot amb moltes dificultats per a construir trinxeres. I després és un lloc que a l'estiu feia molta, molta calor, molt poc abastiment d'aigua, de fonts naturals, i a l'hivern és molt fred. El dia a dia a la trinxera era dur perquè no estaves sempre lluitant, però sí que la vida la feies a la trinxera. Dormir, descansar, escriure cartes.
0: Durant gairebé 4 mesos, la batalla de l'Ebre va servir per contenir les tropes franquistes, però els recursos eren cada cop més escassos al bàndol republicà, mentre que els sollevats en tenien més per mantenir les seves tropes.
1: L'abastiment dels subministraments d'alimentació i d'armament també era molt més fluid, no tenien problemes. L'alimentació d'un bàndol i de l'altre era molt diferent. Mentre al bàndol republicà hi havia molt poc menjar i havien de compartir les llaunes, etc. I el pa, doncs, bueno, podien arribar els aliments doncs, cada dia o cada 2 dies. A l'altre bàndol era molt més fluid i això canviava molt també la vida d'uns i dels altres.
0: La moral estava cada cop més tocada. Els bombardejos sobre posicions republicanes eren constants i l'armament no sempre funcionava com ho hauria de fer. Els combats, a més, eren constants. L'èxtasi de conquerir un turó al matí s'esveia a la tarda quan havien de retirar-se davant el contraatac feixista.
1: Hem de tindre en compte la desigualtat amb l'armament. L'aviació nacional va ser... Els bombardejos amb l'aviació nacional van ser tremendos damunt del front. L'exèrcit republicà va tardar uns quants dies a tindre aviació, que també ho va patir molt. L'armament era molt més antiquat. Van tindre molts més problemes amb això.
0: Metre a metre, dia a dia, la línia de front retrocedia. La República comptava les hores, esperant un miracle que no arribava. A Catalunya, la guerra començava a donar-se per perduda.

0: exactament que l'heroica resistència republicana no fos suficient per despertar la solidaritat franco-britànica, el president del govern, Juan Negrín, pren una decisió que té com a objectiu fer que l'Europa democràtica intervingui a Espanya, retirar del front les brigades internacionals.
1: Ho fa amb la intenció que Franco faci el mateix amb els seus internacionals, fonamentalment amb la Legió Còndor alemanya i amb el Corpi di Truppe Volontarie de Mussolini, no? Que són uns contingents que tenen un pes específic molt important dins de l'exèrcit franquista i, per tant, la intenció de la República és eliminar aquests elements internacionals del tauler i, per tant, equilibrar la balança. Clar, és una decisió que causa un gran impacte a nivell internacional, però que Franco no secunda. Els alemanys i els italians que lluiten al bàndol de Franco continuaran aquí.
0: Si bé els brigadistes internacionals havien estat decisius a l'inici de la guerra, per exemple, sent clau a la defensa de Madrid, el 1938 ja no tenien tant de pes. De fet, la seva marxa no es notarà només al front, sinó també a la segona línia de combat, als hospitals de campanya on s'atenien els ferits de guerra.
1: Tenim desenes de punts sanitaris escampats per la Terra Alta, sobretot, i també per la Ribera d'Ebre, associats directament a aquestes unitats internacionals. S'improvisen hospitals dins de túnels ferroviaris, s'improvisen hospitals a sota de coves, a la intempèrie, en granges, en masies, en llocs que no es tenen les condicions per funcionar com a hospitals, s'habiliten hospitals perquè estan a prop de la línia de foc i els ferits cal atendre'ls el més aviat possible.
0: Uns hospitals de campanya per on acabarien passant milers de ferits de diferents consideracions. Aquests hospitals s'hi curaran ferides de bala i també de metralla, s'atendran malalties o es faran amputacions, tot en un context de guerra constant. De fet, l'experiència del front durant la Guerra Civil serà exemple per futurs conflictes.
1: Tenim aquí uns professionals que arriben, a més, sense un manual d'instruccions sobre com s'ha de treballar en medicina de guerra i que el generen sobre la marxa, no? No només els internacionals, això és un mèrit de tot el personal mèdic i tot el personal sanitari que treballa aquí i del qual participen també metges catalans. Ells ho creen, van sobre la marxa, van ideant solucions i van ideant tot un sistema sanitari que, de fet, acabarà sent model per als exèrcits aliats durant la Segona Guerra Mundial.
0: La marxa dels brigadistes deixarà també un buit en aquests serveis sanitaris. Així i tot, molts dels internacionals que havien arribat a Catalunya per convicció política s'hi acabaran quedant. Altres, els que puguin, marxaran als seus països d'origen. La Marina, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa, té una pregunta sobre el retorn dels brigadistes.
2: Com va ser la rebuda dels brigadistes internacionals als seus països?
1: Depèn del país, però, per exemple, als Estats Units, que és un cas molt conegut, són perseguits per haver ajudat a la República. I, de fet, allà el govern de la Casa Blanca crea una etiqueta per designar aquestes persones que és antifeixistes prematurs. És a dir, se'ls considera antifeixistes abans que toqués ser antifeixistes, no? I se'ls posen molts obstacles per trobar feina, hi ha empresonaments, hi ha persecució. Passa que hi ha una sèrie de persones que no poden marxar inicialment, que són aquells que provenen de països que estan sota règims feixistes, austríacs, o que simpatitzen amb el feixisme, europeus de l'est, alemanys, italians, txecoslovacs, i també molts llatinoamericans que no han pogut tramitar la tornada. Aquesta gent continua a Catalunya, allotjats en diversos pobles del nord de Catalunya, mentre la guerra va avançant.

0: El front de l'Ebre resistirà encara 2 mesos més, fins al novembre de 1938. A partir d'aquí, les tropes republicanes tornaran a ubicar-se a l'altra riba de l'Ebre i moltes persones començaran a emprendre la retirada. Les següents setmanes estaran marcades per la intensificació dels bombardejos de l'aviació nazi i feixista sobre ciutats catalanes. Tarragona, Vic, Manresa, Sitges, Vilafranca, Igualada, Badalona, Tàrrega o Reus, entre d'altres. Barcelona patirà bombardejos constants, però a les Terres de l'Ebre, amb l'avenç franquista, l'ensordidor soroll de les bombes donarà pas al silenci de l'oblit. Els cossos de milers de persones seran enterrats en fosses comunes o seran engolits per la pròpia natura.
1: La retirada va ser molt ràpida d'aquests punts de front, llavors els propis companys, els propis soldats no podien enterrar normalment, no podien emportar-se els cossos d'allà, sinó que els enterraven a les mateixes trinxeres i els tapaven una mica, els deixaven allà. Després el que va passar és que durant aquella zona va quedar completament devastada aquí, clar, després dels bombardejos no hi havia vegetació, però amb la resta, amb els anys i les decades posteriors, doncs, aquesta vegetació entre els cossos que estaven mig enterrats i la vegetació que ha anat creixent, doncs, aquelles restes que no són cossos sencers, sinó que són, doncs, petites restes disperses de persones, doncs, s'han anat quedant allà. A les Terres de l'Ebre, doncs, és molt típic aquells camps que havien pogut ser hospitals de campanya, que potser hi havia soldats que es van inhumar en fosses en aquell mateix moment. Ara, durant dècades, hi ha hagut camps que no s'han llaurat perquè encara teníem les fonts orals molt vives i llavors s'anava dient, doncs, que aquí hi havia una possible fossa, aquí es van enterrar dos soldats i per tant aquells camps s'han deixat sense llaurar i sense conrear per no remoure la terra.

0: La batalla de l'Ebre marcarà la derrota gairebé definitiva de la República. Catalunya caurà en poques setmanes i la població serà víctima d'una forta repressió. En aquest capítol de Miralls de Memòria hem visitat alguns dels espais on es van produir els combats d'aquesta terrible batalla. Ho hem fet de la mà de la Cinta Farnós Brull, directora del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre, i també hem parlat amb Jordi Martí Rueda, historiador especialista en Guerra Civil i Brigades Internacionals. Després de la Batalla de l'Ebre, les tropes franquistes mantindran el setge sobre Madrid durant uns mesos i bombardejaran sovint ciutats del bàndol republicà amb l'objectiu de desmoralitzar la població civil afamada i derrotada. Madrid caurà a finals de març, però mentre Espanya es dessagnava sota el jou del franquisme, centenars de milers de persones fugien, travessant els Pirineus cap a un destí incert. D'això en parlarem al pròxim capítol de Miralls de Memòria, en què parlarem de l'exili republicà. Això no ha estat un altre podcast d'història. Això ha estat Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda Bataller.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
3: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Prevenció de lesions musculoesquelètiques en les tasques de la llar.
5: Les tasques de la llar poden ser una font de lesions musculoesquelètiques si no es realitzen de manera adequada. Per prevenir aquestes lesions, és important adoptar una bona postura i utilitzar tècniques correctes durant aquestes activitats. Per exemple, en aixecar objectes pesants, doblega els genolls i mantingues l'esquena recta utilitzant la força de les cames en lloc de l'esquena. A més, evita els moviments repetitius i pren descansos freqüents per estirar i relaxar els músculs. Incorporar aquests hàbits saludables pot reduir significativament el risc de patir lesions i millorar el benestar general en aquestes tasques domèstiques.
3: Salut Activa.
6: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Normalment, les tasques de la llar que solen ser les que ens provoquen alguna petita lesió solen ser els canvis d'armari, no? Quan agafem la roba d'hivern i la canviem per la d'estiu, per exemple, o al revés. Què fem? Solem aixecar les espatlles, agafem el pes de la roba, ho baixem i al fer aquest moviment de manera repetitiva es podem fer una petita lesió a les espatlles, com una inflamació tendinosa. Quan hem de fer alguna neteja en algun armari que és molt baix, que ens hem d'ajupir, els genolls s'han de flexionar sempre i l'esquena si pot ser recta. En el moment que ens hem d'endinsar dins de l'armari, hauríem de posar alguna superfície que sigui una mica tova perquè no ens faci mal a l'hora d'aixecar-nos després i no estar gaire estona en aquella postura. Hem de fer una miqueta de pauses actives. Ens aixecaríem a poc amb algun suport per no fer-nos mal a l'esquena i faríem alguna tasca diferent, com per exemple anar a caminar per la zona del menjador, tornar i tornar a posar-nos un altre cop de genolls. Quan fem alguna tasca que suposa que ens hem d'enfilar a alguna superfície, l'ideal és que tinguem un petit tauret que sigui estable o, si per exemple hem de despenjar algunes cortines del menjador, intentar fer aquesta tasca amb alguna persona al cantó i sempre pujant una escala i que tingui un suport estable.
3: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. Els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també es reforcen els agents rurals. Trànsit desplegat plega també un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 23 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19, pel cas de les mascaretes. Pel que fa al comissionista de la trama, Víctor de Aldama, l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena de 4 anys i mig per col·laboració amb la justícia. El Consell General del Poder Judicial expedienta al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a Begoña Gómez perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El magistrat ha citat presencialment demà la dona del president per entregar el document. Avui surten les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa dues setmanes podran consultar-les al portal d'Universitats de la Generalitat. Les notes de tall, per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen, es publicaran el 10 de juliol. El València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau, per 80-88, i ha retornat als valencianistes el factor pista. Els de Xavi Pasqual estan obligats a guanyar demà per forçar el desempat. I en cultura, més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem, per tant, amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts, un dia on que s'espera aquesta operació sortida de més de 500.000 vehicles a la mobilitat, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona. Hores d'ara, en aquest sentit, força tranquil·litat. El que sí que hem de destacar és que tenim un accident a la C25 a l'altura de l'Espinelves, que en direcció Lleida, doncs, talla un carril de circulació des de primera hora i provoca un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, tenim una segona incidència, en aquest cas un vehicle avariat a la A27 a l'altura de Constantí, que en direcció Valls, en sentit nord, doncs també deixa un carril de circulació tallat provocant poc menys d'un quilòmetre de cues. Per altra banda, parlem de retencions habituals, sobretot als accessos i voltants de Barcelona. Tenim retencions intermitents al nus de la Trinitat i a la Santa Coloma de Gravenet per la B20. De retruc, hi ha afectacions als primers trams i primeres meitats de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès tenim retencions a la C58, al punt d'entre Sant Quirze del Vallès i Sabadell, en direcció a Barcelona, i també a la AP7, a l'altura de Barberà del Vallès, en els dos sentits de la marxa durant un quilòmetre. Per altra banda, l'antídot habitual intermitent també a l'altura del vessant Llobregat, concretament per la B23 a Sant Feliu de Llobregat i també a la A2 entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, ara mateix es registren retards entre la Garriga i Figaró a l'R3 de Rodalies per una incidència que afecta la senyalització provocada per robatori de coure. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, una altra vegada. Avui ens haurem de calçar per la calor i, de fet, ja al matí torna a despertar francament suau, especialment arran de mar. I avui amb una petita diferència respecte ahir, i és que han aparegut i estan apareixent alguns núvols més baixos o boires i tot. A la Costa Brava, la resta del país, cel que ja està serenat, només amb aquest polsim en suspensió, un aspecte una mica marcià del cel, i això ja és preludi de la tarda una altra vegada calorosa que tindrem. De fet, a les comarques de Ponent tornarem a arribar a la xifra dels 40 graus de màxima, arran de mar moltíssima xafogó, però en general una tarda de ple estiu, i amb algunes tempestes que novament apareixeran sobretot a les comarques del nord de Lleida, d'una forma local i sobretot amb ventades destacables. Precaució al bosc. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Catalunya es prepara per afrontar aquest dimarts la revetlla de Sant Joan. Una cita amb la tradició que enguany ha de conviure amb el punt àlgid de la primera onada de calor de l'estiu i un risc d'incendi elevat arreu del país. Per assegurar que la festa de la nit més curta de l'any es desenvolupa sense incidents, el govern desplega un dispositiu especial i Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència amb l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres autoritzades pels ajuntaments. Els bombers incrementen un 50% els efectius de les guàrdies ordinàries. Es reforcen també els professionals del Servei d'Emergències del 112 i es desplegaran més de 200 agents rurals per tot el territori.

0: director del Servei Català de Trànsit.
1: No podran circular camions des de les 5 fins a les 10 de la nit per l'autopista AP7 entre Vilafranca i Sant Celoni, i l'altre, limitarem la velocitat a 80 allà on tenim velocitat variable, per la sortida d'aquests 490.000, aquesta pulsió de sortida. I on te la tenim? A la C30 o C32 al sud, a la B23 AP7 fins a Martorell i a la B20 fins a Lella.
0: Per la revetlla cal tenir especial cura a la carretera, on a les darreres hores han mort dos motoristes. Un d'ells és un veí de Vidreres que va xocar contra un cotxe a Lloret, a la Selva. La moto, que circulava pel voral avançant els vehicles, va impactar contra el cotxe que girava a la dreta. Una víctima que s'afegeix al veí de Corbera de Llobregat, de 58 anys, que va perdre la vida al matí a l'AP7. El sinistre va obligar a tallar la via durant prop d'una hora. Com dèiem, l'onada de calor afectarà avui les comarques de Ponent i, en general, la meitat oest de Catalunya. La Noguera, Segrià, el Pla d'Urgell i l'Urgell poden superar el llindar de calor intensa. Aquest dilluns, en el segon dia de l'onada de calor, s'han superat els registres del diumenge i s'ha assolit, de fet, una temperatura màxima de 42,4 graus a la ciutat de Lleida mateix, segons el Meteocat, cosa que representa la tercera temperatura més alta registrada mai abans de Sant Joan per les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
2: Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
3: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, cap als nostres cossos, quan persisteixen el temps i estan amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Per tant, ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
2: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de bombers.
4: Nosaltres incrementem el número d'efectius també per la situació de risc i sobretot per el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els DRAF.
2: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
0: L'onada de calor també es tradueix en risc d'incendi forestal. Per aquest dimarts, els agents rurals rebaixen el nombre de municipis amb un risc molt alt. Si ahir eren 298, avui només n'hi ha 110 amb aquest llindar. Es troben concentrats a les comarques de l'Alt Urgell, la Noguera, el Solsonès, l'Urgell, la Segarra, l'Anoia, el Segrià, les Garrigues, la Conca de Barberà, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Doncs precisament Foc és Foc és la campanya que la Generalitat i la Diputació de Barcelona han llançat per prevenir els incendis forestals aquest estiu. L'Espot vol apel·lar a la responsabilitat de tota la ciutadania a través de petites accions quotidianes, sobretot davant de l'onada de calor i coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Més detalls amb la Judit Vallès.
5: Foc és el nou lema que ha escollit la Generalitat i la Diputació de Barcelona per impulsar la campanya de prevenció d'incendis d'aquest estiu.
6: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans.
5: Una campanya d'especial importància davant la situació de risc d'incendi forestal extrem. S'ha presentat al Departament d'Interior amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que han apel·lat a la corresponsabilitat ciutadana davant d'un escenari d'altes temperatures i combustible molt dèbil.
7: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
8: Perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
5: La campanya utilitza petites càpsules per alertar del perill que pot suposar una barbacoa o unes borilles, i a la vegada també dona consells per autoprotegir-se del foc.
6: Foc és foc.

0: Evitar una catàstrofe està a les teves mans.
1: Doncs precisament aquest dilluns al vespre el foc ha provocat un ensurt a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. L'incendi s'ha pogut controlar per la ràpida actuació dels serveis d'emergència i ha afectat una hectàrea de vegetació. Segons ha pogut saber Sant Andreu TV, el foc s'ha originat per la negligència de tres joves que estaven llançant petards a la zona i que han acabat provocant aquest incendi. I durant la revetlla de Sant Joan no poden faltar estaclar els petards. A les típiques fonts i bateries, cada any se'ls hi suma alguna novetat. El sector destaca l'augment de les vendes dels petards silenciosos, un invent molt útil per a les persones que volen gaudir de la festa i que tenen algun trastorn de l'espectre autista, però també per no estressar els animals de companyia. És una informació del Joan Parareda, de TV Costa Brava.
2: Els establiments de venda de petards fa dies que tenen aixecada la persiana. Abans de la revetlla de Sant Joan, reben grans i petits que busquen pirotècnia per passar la nit del 23 de juny.
3: No poden faltar mai de la vida, sobretot en nens petits, les sabetes, les bengales, aquests cotxes que corren i fan uns efectes lluminosos. I després també tenim les bateries, que la bateria que ara això va fer unes explosions, impulsa una carcassa i explota l'aire fent una palmera. Això per mi és una de les coses més boniques que hi ha, les bateries.
2: Destaquen que cada vegada més la gent busca petards silenciosos. Són la millor opció per gaudir en família i evitar molèsties a les persones amb trastorn de l'espectre autista, de la mateixa manera que no fan patir animals com els gossos.
3: Hi ha gent que t'ho demana, que no faci fressa. Veuràs que la icona és un senyor que amanyaga un gosset, no? Bé, són productes que fan efectes lluminosos i no fan fressa.
2: Com sempre, saben que Sant Joan és un dia festiu, però cal responsabilitat. Recorden que cal fer servir les metxes i mantenir la distància de seguretat.
1: Però, petards a banda, una revetlla no és revetlla sense la tradicional coca de Sant Joan. Els pastissers han treballat aquests dies a ple rendiment per preparar la tradicional coca de fruita confitada, però també les de crema, xocolata, cabell d'àngel o llardons. Una llista de gustos i ingredients que en els darrers anys s'ha anat ampliant. Enguany, els preus han pujat al voltant d'un 3%, fruit de l'encariment de productes per la situació internacional. Així doncs, una coca petita per a 4 persones ronda els 25-30 euros. Un quart de vuit, el Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19 pel cas Mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. A Ábalos i Koldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Koldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic. El govern espanyol lamenta i condemna sense matisos els comportaments de l'exministre José Luis Ábalos. Fonts de Moncloa consideren aquests comportaments un atemptat contra el principi d'integritat que asseguren defensa el president de l'executiu. I des d'un acte sobre l'Espanya verda i digital, Pedro Sánchez no ha volgut fer referència directa als casos judicials que afecten el PSOE i ha defensat la gestió que ha fet des dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
4: Por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos en lo social, expansivos, rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
1: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat d'un avançament electoral després de la condemna contra l'exministre Ábalos. El líder popular ha descartat una moció de censura i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
5: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
1: De la seva banda, la ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha expressat el seu respecte a la condemna, però ha carregat contra la falta de contundència contra el comissionista Víctor de Aldama, condemnat a 4 anys i mig, però que saldarà la seva pena amb un any de treballs per a la comunitat.
6: No hay impunidad para quienes roban a las arcas del Estado y que la puesta diaria de todos y todas las personas que se dedican a la cosa pública tiene que estar basada en la honestidad. Lo que me causa mucha sorpresa es que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
1: El Consell General del Poder Judicial ha obert expedient al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent i aquesta ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció. El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. I l'exconseller d'Interior i diputat al Parlament per Esquerra Republicana, Joan Ignasi Elena, s'ha defensat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel presumpte delicte de prevaricació en la causa que investiguen suposades irregularitats en adjudicacions de contractes de l'Ajuntament d'Altafulla. Elena ha assegurat que no coneixia personalment l'aleshores alcalde del municipi, Félix Alonso, que és qui el va contractar a ell, i a l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, també investigat en el mateix procés. Al seu torn, Herrera també s'ha desvinculat de les acusacions. Convergència Democràtica de Catalunya ha cedit el seu fons documental a l'Arxiu Nacional, situat a Sant Cugat del Vallès. El fons consta de 150 metres lineals format per documents textuals, gràfics sonors i bibliogràfics. A l'acte d'ingrés del fons hi han coincidit 3 presidents de la Generalitat, Salvador Illa, Artur Mas i Jordi Pujol. Ha seguit l'acte la Tina Forés, de Cugat Mèdia.
7: L'Arxiu Nacional ha ingressat al Fons Documental de Convergència Democràtica de Catalunya. Per fer-ho, s'ha dut a terme un acte que ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, i també amb els expresidents Jordi Pujol i Artur Mas, i el president del Parlament, Josep Rull, entre d'altres. Es tracta d'un fons que inclou sèries documentals a les campanyes electorals del partit, així com també registres dels seus militants. En la seva intervenció, l'expresident Artur Mas ha destacat la voluntat del partit d'estar al servei dels catalans i catalanes durant tots aquests anys.
8: No només Convergència va ser una història d'èxit, sinó que també va ser una gran història de servei amb majúscules a Catalunya. I a la Catalunya sencera, tant des del punt de vista de la gent com des del punt de vista dels seus territoris.
7: L'expresident Jordi Pujol ha posat en valor la resiliència del partit al llarg de tots els anys d'existència, i el president del Parlament, Josep Rull, ha celebrat que el Fons Convergent passi a formar part del patrimoni col·lectiu i nacional de Catalunya. L'acte ha acabat amb la visita de les autoritats i assistents a una petita mostra d'aquest fons que s'ha exposat al vestíbul de les instal·lacions.
1: El govern aprovarà avui un programa pilot per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat. La iniciativa, batejada Barris per Créixer, estarà dotada amb 30 milions d'euros i se centrarà en les famílies. El pla entrarà en funcionament l'1 de setembre i s'allargarà durant 3 anys fins al 2029. L'objectiu és garantir l'accés efectiu de les famílies a les prestacions a les quals tenen dret, ja que moltes queden fora dels mecanismes de protecció social. Els Mossos mantenen oberta la investigació per l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans de 10 joves a Mataró, i que ahir ja us explicàvem. Els fets s'haurien produït la matinada de diumenge a les festes del barri de Vista Alegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi i l'haurien colpejat amb crits homòfobs. L'alcalde de la localitat, David Boté, ho qualifica de vergonyós i diu que aquests fets no poden quedar impunes. Ens ho amplia la Laia Sant Miquel, de TV Mataró.
7: Els fets haurien tingut lloc a la ronda de Sant Oleguer. Allà, i tal com ha denunciat a través de les xarxes socials, la mare d'aquest jove, de tan sols 16 anys, el seu fill anava amb un altre noi i cap a un quart de tres, un grup format per unes 10 persones l'haurien agredit. Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors havien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor.
9: A la nostra ciutat sabeu que tenim una dèria i és que aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem, no tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. I per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoga, doncs per nosaltres és una absoluta vergonya.
7: Davant dels fets ocorreguts, tant familiars com veïns s'han mobilitzat per organitzar una concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27 de juny.
1: I avui es coneixeran les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens ara fa dues setmanes podran consultar-les al portal d'Universitats de la Generalitat. Si es vol demanar revisió d'examen, es pot fer a través del mateix sistema els dies 25, 26 i 29 de juny, fins les dues del migdia. Els resultats de la revisió es publicaran el 7 de juliol i a partir del 10 de juliol ja es començaran a assignar les places i es donaran a conèixer les notes de tall. El València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau, per 80-88. Una derrota que també significa l'adeu al factor pista. Va arribar a perdre de 18 punts en el tercer període, però en el quart va empatar el marcador a 73. Un parcial de 0-8 dels de Pedro Martínez en el tram final va decidir el duel, que deixa els valencianistes a només una victòria del títol. El Barça, per tant, està obligat a guanyar demà per forçar el desempat que es jugaria dissabte al Roig Arena. El tècnic, Xavi Pascual, analitza els errors comesos.
10: Amb el rebot havíem competit millor, sempre els havíem tingut per sota de 12. Les pèrdues sempre havien estat per sota de 12, també, que són dues coses que ens havien marcat. I avui amb les dues coses hem estat pitjor. Ells crec que tenen 14 ofensius i nosaltres anem a 14 pèrdues o alguna cosa així, més o menys. Per tant, aquí és on al final el partit es decideix per molt poc i rebut i pèrdues han estat molt importants.
1: Manresa acollirà diumenge el partit de la selecció catalana de bàsquet contra la Gran Bretanya. Després de 3 anys d'absència, el combinat tornarà a jugar a les ordres de Jaume Fontsarnau. I també us expliquem que Leo Messi ja és el màxim golejador de la història dels Mundials. Va signar un doblet en el triomf per 2-0 de l'Argentina sobre Àustria, un partit en què també va fallar un penal. Qui també va jugar va ser Julián Álvarez, pretès pel Barça i que després del duel va confirmar que demanat a l'Atlètic de Madrid sortir traspassat. Aquesta matinada també s'ha disputat el França 3, Iraq 0. D'altra banda, la selecció espanyola prepara el duel de dissabte contra l'Uruguai, en què buscarà confirmar el pas als setzens com a primera de grup. En el darrer entrenament, però, la meteorologia ha complicat la feina als de la Fuente. Una forta tempesta elèctrica ha obligat a suspendre la sessió preparatòria sobre la gespa i acabar-la al gimnàs.

0: Més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una 50a de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
1: Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival. Una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
2: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzada. És a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
1: El Festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat, amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
0: El Museu de les Terres de l'Ebre ha obert al públic una nova experiència immersiva. Es diu Sant Jaume del Canà Immersiu, una proposta de realitat virtual que permet als visitants endinsar-se en el jaciment protohistòric de Sant Jaume i descobrir com era aquest assentament fa 2.700 anys. I avui, a partir d'un quart d'11 de la nit, les televisions locals i la xarxa Més emetran una de les grans cites de la Revetlla de Sant Joan. Es tracta de la crema de l'Aro de l'Es a la Vall d'Aran. Ara ho dic bé, la crema de l'Aro de l'Es a la Vall d'Aran. Aquesta festa de foc, declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, combina foc, música i danses tradicionals per donar la benvinguda al solstici d'estiu. Originàriament, era un ritual d'agraïment als déus per l'èxit de les collites i l'arribada del bon temps. El ritme de les danses tradicionals dels collviruers, els calafoc a l'aro, un tronc d'avet d'uns 12 metres de llargada i es balla al seu voltant.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Catalunya es prepara per celebrar una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. Els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Trànsit desplega també un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran més de 500 de controls de droga i alcoholèmia. Els petards són, sens dubte, un dels protagonistes d'aquesta nit. Per veure com ha anat el ritme de vendes aquests dies, en parlarem tot seguit amb Josep Maria Vilardell. Ell és president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 23 de juny. El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19, pel cas de les mascaretes. Pel que fa al comissionista de la trama, Víctor de Aldama, l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena de 4 anys i mig per col·laboració amb la justícia. El Consell General del Poder Judicial expedienta al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a Begoña Gómez perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El magistrat ha citat presencialment demà la dona del president per entregar el document. Avui surten les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa 2 setmanes podran consultar-les al portal d'Universitats de la Generalitat. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen es publicaran el 10 de juliol. Dels esports, el València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau, per 80-88, i ha retornat als valencianistes el factor pista. Els de Xavi Pasqual estan obligats a guanyar demà per forçar el desempat. Més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una 50ena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a la C-25 a l'altura d'Espinelves en direcció a Lleida deixa un carril tallat. També hi ha una avaria a la A-27 a Constantí, on també es talla un carril en sentit nord i que provoca 1 quilòmetre de lentitud. Parlem també de retencions habituals als accessos i voltants de Barcelona. Cap al nus de la Trinitat, congestió a la B-20 a Santa Coloma i de retruc, afectacions a les dues rondes en sentit sud. Pel que fa al Vallès, densitat per la C-58 des de Sant Quirze i a l'AP-7 a Barberà, amb 1 quilòmetre de cua en els dos sentits de la marxa. Pel que fa al transport públic, ara mateix es registren retards entre la Garriga i Figueró a la R3 de Rodalies per una incidència que afecta la senyalització provocada per robatori de coure. I pel que fa al temps, segueix la calor aquest dimarts. Només hi ha una petita diferència. Han aparegut alguns núvols més baixos i boires a la Costa Brava. Ens espera una tarda calorosa, de revetlla, i arribarem als 40 graus de màxima a Ponent. Molta xafogor a vora del mar i a la tarda ple d'estiu per celebrar la revetlla de Sant Joan. La xafogor serà la nota predominant a vora del mar, tot i que s'esperen algunes tempestes locals del nord al nord de Lleida. Molta precaució, està clar, al bosc.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 4:30 de 8:15. Catalunya es prepara per afrontar aquest dimarts la revetlla de Sant Joan. Una cita amb la tradició que enguany ha de conviure amb el punt àlgid de la primera onada de calor de l'estiu i un risc d'incendi elevat arreu del país. Per assegurar que la festa de la nit més curta de l'any es desenvolupa sense incidents, el govern desplega un dispositiu especial i Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència amb l'ús de petards i amb l'activitat al voltant de les fogueres autoritzades pels ajuntaments. Els bombers incrementen un 50% els efectius de les guàrdies ordinàries. Es reforcen també els professionals del Servei d'Emergències del 112 i es desplegaran més de 200 agents rurals per tot el territori. Un altre focus d'atenció en aquesta revetlla són les carreteres. Interior desplegarà uns 300 agents dels Mossos d'Esquadra que faran una cinquantena de controls de droga i alcoholèmia a la xarxa viària catalana per garantir-ne la seguretat. Es calcula que al llarg d'aquest dimarts uns 490.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona i s'aplicaran mesures per facilitar la mobilitat a les artèries principals del país. Trànsit restringirà la circulació de camions i limitarà la velocitat a 80 km hora en alguns trams. També hi haurà vols de control i d'inspecció viària des de l'helicòpter. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
2: No podran circular camions des de les 5 fins a les 10 de la nit per l'autopista AP7 entre Vilafranca i Sant Celoni. I l'altre, limitarem la velocitat a 80 allà on tenim velocitat variable, per la sortida d'aquests 490.000, aquesta pulsió de sortida. I on la tenim? A la C31, C32 al sud, a la B23, AP7 fins a Martorell, i a la B20 fins a l'Ella.
1: Com dèiem, l'onada de calor afectarà avui les comarques de Ponent i, en general, la meitat oest de Catalunya. La Noguera, Segrià, Pla d'Urgell i Urgell poden superar el llindar de calor intensa. Aquest dilluns, en el segon dia de l'onada de calor, s'han superat els registres del diumenge i s'ha assolit una temperatura màxima de 42,4 graus a la ciutat de Lleida, segons el Meteocat, cosa que representa la tercera temperatura més alta registrada mai abans de Sant Joan per les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya. Ens ho explica l'Esther Minguell.
3: Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
4: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, cap als nostres cossos, quan persisteix en el temps i està amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Per tant, ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
3: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de bombers.
5: Nosaltres incrementem el número d'efectius també per la situació de risc i sobretot el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
3: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
1: I és que l'onada de calor també es tradueix en risc d'incendi forestal. Per aquest dimarts, els agents rurals rebaixen el nombre de municipis amb un risc molt alt. Si ahir eren 298, avui només n'hi ha 110 amb aquest llindar. Es troben concentrats a les comarques de l'Alt Urgell, la Noguera, el Solsonès, l'Urgell, la Segarra, l'Anoia, el Segrià, les Garrigues, la Conca de Barberà, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, és a dir, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Doncs en aquest context, Foc és Foc és la campanya que la Generalitat i la Diputació de Barcelona han llançat per prevenir això, els incendis forestals aquest estiu. L'Espot vol apel·lar a la responsabilitat de tota la ciutadania a través de petites accions quotidianes, sobretot davant de l'onada de calor i coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Més detalls amb la Judit Vallès.
6: Foc és el nou lema que ha escollit la Generalitat i la Diputació de Barcelona per impulsar la campanya de prevenció d'incendis d'aquest estiu.
7: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans.
6: Una campanya d'especial importància davant la situació de risc d'incendi forestal extrem. S'ha presentat al Departament d'Interior amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que han apel·lat a la corresponsabilitat ciutadana davant d'un escenari d'altes temperatures i combustible molt dèbil.
8: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
9: Perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
6: La campanya utilitza petites càpsules per alertar del perill que pot suposar una barbacoa o unes burilles, i a la vegada també dona consells per autoprotegir-se del foc.
7: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans.
1: Doncs precisament aquest dilluns al vespre el foc ha provocat un ensurt a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. L'incendi s'ha pogut controlar per la ràpida actuació dels serveis d'emergència i ha afectat una hectàrea de vegetació. Segons ha pogut saber Sant Andreu TV, el foc s'ha originat per la negligència de tres joves que estaven llançant petards a la zona i que ha acabat provocant aquest petit incendi. Doncs el que us explicàvem, a les portes de la Revetlla, les casetes i botigues de pirotècnia viuen els dies de més activitat de l'any. Sant Joan continua sent el gran motor d'un sector que preveu vendre 17 milions d'euros en petards només aquesta nit. Una indústria que combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll. Josep Maria Vilardell és el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, la patronal del sector, vaja, i també és propietari de Petardos CM. Senyor Vilardell, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
10: Molt bon dia.
1: Aquest Sant Joan el sector preveu créixer al voltant d'un 5%. Com està anant el ritme de vendes i fins a quin punt el context internacional, especialment el conflicte a l'Orient Mitjà, ha afectat el subministrament i els preus?
10: A veure, la venda està anant bastant bé, molt bé, diria jo. El que passa és que nosaltres sempre tenim l'últim dia que ens ho marca tot. Hi ha algunes botigues que l'últim dia poden arribar a vendre el 60% del que han de vendre. O sigui que avui és el dia. Avui és el dia que ho marca tot. Fa bon temps, a vegades està massa bon temps, no?, perquè tanta calor, aniria bé que baixés una mica pel risc d'incendi, com comentàveu. I el que és la... El subministre no hi ha hagut cap problema perquè al final la pirotècnia ve de Xina i no passa per l'estret d'Hormuz. O sigui, això ens ho han preguntat diverses vegades, la pirotècnia ha arribat a temps i no hi ha hagut problemes.
1: Cada vegada hi ha més consciència social sobre la convivència i el respecte acústic. Aquest any heu introduït productes de baixa sonoritat i kits per a persones amb sensibilitat al soroll. Expliqui'ns, senyor Vilardell, cap a on tira, cap a on va la pirotècnia catalana?
10: La pirotècnia va cap on dius, no? Molta sensibilitat cap a les persones amb problemes d'oïda, la gent que té autisme, amb els animals també, que tenen molta sensibilitat, i sobretot també molta cura pel bosc. Pel bosc i també diria jo que cada vegada es tiren més els petards a l'últim dia. Suposo que passa, molta gent ens diu, ostres, cada vegada es tiren menys els petards. Doncs no, cada vegada estem pujant vendes, hi ha més, tira més de gent cap a productes de color, productes que no molestin, i té molta més cura a l'hora de tirar-ho, si en animals, si en persones. Hem aconseguit aquests últims anys que la gent digui això, els petards cada vegada es tiren menys, no, és que estem fent les coses ben fetes.
1: Amb més de 1.500 casetes autoritzades i un consum molt concentrat en pocs dies, vostè ara ens ho deia, quina és la principal preocupació del sector en termes de seguretat? Què és el que més us inquieta quan arriba justament aquesta revetlla?
10: A veure, el que hem dit, el tema de... Primer, el nostre sector, si plou, ens perjudicaria. Però també ja dic que el tema de la calor, som molt sensibles amb això. Fem unes campanyes, sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades. Vull dir, que no es faci mal ningú.
1: Em referia, senyor Vilardell, una mica a les inspeccions, a vegades a vendes il·legals de petards o petards que no compleixen la normativa. No sé si això aquest any ha estat especialment conflictiu o no.
10: No t'ho he dit perquè això, o sigui, no s'ha erradicat al 100%, però botigues il·legals quasi no en queden, o diria que aquí a Catalunya no en queden. No ens preocupa el tema de la venda il·legal. Inspeccions tampoc, perquè cada vegada el sector està fent les coses més ben fetes. I és el que anava a dir, hi ha una venda assistida que no és una botiga a l'ús que puguis agafar les coses de l'estanteria. Al final, tu trobes una persona al mostrador, està tota darrere del mostrador, i és una venda que aconselles, pregunten un a un. No pot entrar més compradors que venedors. Vull dir que el tema de la seguretat, evidentment que ens preocupa, aconsellant la gent, perquè després són les persones les que tenen els petards. Però el tema dels incidents ha baixat moltíssim. Les directives europees han reduït el gramatge dels trons. Ara un tro ja no et pot arribar, la directiva marca uns grams que no pugui arribar a arrencar-te una extremitat, un dit, per exemple. Això ja fa molts anys que no es veu.
11: Molt bé.
10: I bueno, anem cap a aquest sector de sostenibilitat, de respecte a la gent. Bueno, volem estar molts anys, és un sector... Perdó?
11: Que queda entès, senyor Vilardell. Moltíssimes gràcies i que tingueu una bona revetlla tots plegats.
10: A vosaltres.
11: Adéu-siau.
10: Moltes gràcies. A la parella.
11: Doncs tornem a parlar o seguim parlant de revetlles perquè la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn reclama a la Generalitat i als ajuntaments una actuació urgent per ordenar els nous formats d'oci musical i evitar que determinats espais funcionin a la pràctica com establiments recreatius musicals sense assumir les obligacions regulades per llicència. L'entitat alerta d'una proliferació de vesprejos, festes amb DJs o pistes de ball amb la respectiva venda d'entrades a restaurants, masies, clubs esportius o terrasses. Ara bé, la FECALON especifica que el problema no són les festes populars, sinó aquelles que, sota l'aparença d'esdeveniment puntual, acaben funcionant amb regularitat com a oci musical obert al públic, però sense exigències com la seguretat, la insonorització o un aforament controlat. Ho ha explicat amb més detall Fernando Martínez, secretari general de la Federació, en una entrevista a la xarxa.
12: Que se tiene que reformar el catálogo de establecimientos, es decir, las formas de licencias que regulen nuevos hábitos. Estamos siempre reivindicando desde la patronal que tiene que darse más licencias donde no haya molestias para los vecinos y sobre todo horarios reforma también. Los tardeos normalmente se están haciendo sobre las 9 de la noche hasta las 12, porque recordemos que estas actividades, como pueden hacer los gimnasios, clubs de pádel, clubs de golf, no tienen permiso para estar más allá de un horario y además tienen que ser actividades para su propio público.
11: Dos minuts per sobre de 7:45, el Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Coldo García, a 19 pel cas Mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. A Ábalos i Coldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de cabdals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Coldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic. El govern espanyol lamenta i condemna sense matisos els comportaments de l'exministre José Luis Ábalos. Fonts de Moncloa consideren aquests comportaments un atemptat contra el principi d'integritat que asseguren defensa el president de l'executiu. I des d'un acte sobre l'Espanya verda i digital, Pedro Sánchez no ha volgut fer referència directa als casos judicials que afecten el PSOE i ha defensat la gestió que ha fet des dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país. En canvi, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat d'un avançament electoral després de la condemna contra l'exministre Ábalos. El líder popular ha descartat una moció de censura i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
13: Y fue Pedro Sánchez el que llegó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
1: El Consell General del Poder Judicial ha obert expedient al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent i aquesta ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció. El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha condemnat l'agressió d'un periodista de TAC12 a la televisió pública del Camp de Tarragona per part de diverses persones vinculades a l'activitat del Top Manta. El reporter feia un treball sobre el fenomen al límit territorial entre Salou, el Tarragonès, i Cambrils, al Baix Camp. Des de la televisió asseguren que el periodista en cap moment va gravar les cares dels venedors ambulants, i així els ho va explicar, però en veure la càmera el van increpar verbalment i físicament. A més, van destrossar l'aparell amb què gravava. TAC12 ha presentat la denúncia davant dels Mossos d'Esquadra. I avui es coneixeran les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens ara fa 2 setmanes podran consultar si han obtingut prou nota per cursar els estudis que volen. Ho poden fer a través del portal d'Universitats de la Generalitat. Si es vol demanar revisió d'examen, es podrà fer a través del mateix sistema els dies 25, 26 i 29 de juny fins a les 2 del migdia. Els resultats de la revisió es publicaran el 7 de juliol i a partir del 10 de juliol ja es començaran a assignar les places i es donaran a conèixer les notes de tall. El València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau, per 80-88. Una derrota que també significa l'adeu al factor pista. Va arribar a perdre de 18 punts en el tercer període, però en el quart va empatar el marcador a 73. Un parcial de 0-8 dels de Pedro Martínez en el tram final va decidir el duel, que deixa els valencianistes a només una victòria del títol. El Barça, per tant, està obligat a guanyar demà per forçar el desempat que es jugaria dissabte al Roig Arena. I Manresa acollirà diumenge el partit de la selecció catalana de bàsquet contra la Gran Bretanya. Després de 3 anys d'absència, el combinat tornarà a jugar a les ordres de Jaume Pons Arnau. Ens amplia la informació des de Canal Taronja, la Eli Pagan.
14: Els aficionats al bàsquet tenen una cita important per aquest diumenge. Serà un quart d'una del migdia quan el Nou Congost de Manresa acollirà el partit amistós de la selecció catalana de bàsquet contra la Gran Bretanya.
15: Una festa d'identitat del nostre poble i que d'alguna manera es vegi, sobretot això, no? I demostrar la força que té el bàsquet i l'esport català.
14: L'ex del bàsquet Manresa, Jaume Pontsarnau, liderarà una selecció que compta amb 3 noms vinculats a l'actual plantilla del Quit Zanàs. Es tracta de Ferran Bassas, Pierre Oriola i el jove Gerard Fernández. Guillem Vives, jugador de la 6 de joventut, també formarà part d'aquesta convocatòria.
16: Molt il·lusionat de representar Catalunya en un partit especial i ganes de viure la festa del bàsquet.
14: D'aquesta manera, quan fa 90 anys el primer partit que la selecció catalana va jugar a Manresa, la ciutat tornarà a acollir la gran cita de la selecció del país.
1: I Leo Messi ja és el màxim golejador de la història dels Mundials. Va signar un doplet en el triomf per 2-0 de l'Argentina sobre Àustria, un partit en què també va fallar un penal. Qui també va jugar va ser Julián Álvarez, pretès pel Barça, i que després del duel va confirmar que ha demanat a l'Atlètic de Madrid sortir traspassat. Aquesta matinada també s'ha disputat el França 3-0.
11: D'altra banda, la selecció espanyola prepara el duel de dissabte contra l'Uruguai, en què buscarà confirmar el pas als setzens com a primera de grup. En el darrer entrenament, però, la meteorologia ha complicat la feina als de la Fuente. Una forta tempesta elèctrica ha obligat a suspendre la sessió preparatòria sobre la gespa i acabar-la al gimnàs. Quique Cárcel és el nou entrenador del Girona. El tècnic, que fins ara entrenava el filial, signa contracte fins al 2027. Té experiència en banquetes de les categories inferiors del Barça i del Villarreal, l'Alavés i el Llevant. Es mostra il·lusionat i ambiciós amb el repte.
17: M'he sentit molt bé des del primer moment i he passat dos anys fantàstics tant a la ciutat com amb l'equip, i poder tenir aquesta oportunitat per mi és ja et dic, m'omple de responsabilitat també, però sobretot amb molta il·lusió i moltes ganes. A mi l'entrenador que més m'ha influït el tinc a prop de casa, que és el meu pare. Jo el vaig tindre de petit, ha estat molts anys i és el meu referent.
11: El Girona també ha presentat la samarreta per a la propera temporada, la que vol que sigui l'equipació de l'ascens. Es presenta amb el lema "Tot comença creient-hi", i és una combinació de tradició i identitat. Es mantenen les franges verticals vermelles i blanques amb el coll i les mànigues acabats en blau i blanc. El blau també tornarà al pantaló, recuperant la imatge habitual que havia lluït fins al 2010. Més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Els artistes exposaran les obres a una cinquantena de galeries i espais independents de totes dues ciutats. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
18: Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival. Una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
19: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzada. És a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries, i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
18: El Festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat, amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peralta.
11: I avui, a partir d'un quart d'onze de la nit, les televisions locals i la xarxa Més emetran una de les grans cites de la Revetlla de Sant Joan. Es tracta de la crema de l'Aro de l'Es, a la Vall d'Aran. Aquesta festa de foc, declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, combina foc, música i danses tradicionals per donar la benvinguda al solstici d'estiu. El ritme de les danses tradicionals dels corbilloers escala foc a l'Aro, un tronc d'avet d'uns 12 metres de llargada, i es balla al seu voltant.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
4: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma, que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
5: Bon dia. Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. El president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, Josep Maria Vilardell, ha recordat al Notícies en Xarxa algunes recomanacions per garantir una festa segura.
6: Som molt sensibles amb això. Fem unes campanyes, sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades, que no es faci mal ningú.
5: Tot seguit aprofundirem en els consells per encarar una revetlla com la d'avui en conversa amb el subdirector de Protecció Civil de la Generalitat, Joan Ramon Cabello. Així, encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts, 23 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19 pel cas de les mascaretes. Pel que fa al comissionista de la trama, Víctor de Aldama, l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena de 4 anys i mig per col·laboració amb la justícia. El Consell General del Poder Judicial expedienta al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a Begoña Gómez perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El magistrat ha citat presencialment demà la dona del president per entregar el document. Avui surten les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa dues setmanes podran consultar-les al portal d'Universitats de la Generalitat. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen es publicaran el 10 de juliol. Dels esports, el València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau per 80-88 i ha retornat als valencianistes al factor pista. Els de Xavi Pasqual estan obligats a guanyar demà per forçar el desempat. I més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre, exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de totes dues ciutats. Són les 8 i 3 minuts. És hora punta i, per tant, a aquesta hora ens interessa saber com se circula per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires problemes. I, per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i li demanem a la Fina Araque, bon dia, que ens expliqui com estan les coses.
7: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments destaquem que hi ha alguns trams de retencions a l'autopista AP7 a l'altura de Barberà del Vallès en els dos sentits de la circulació, 3 quilòmetres aturades en cada sentit. També a la B30, lateral d'aquesta autopista, a l'altura entre Cerdanyola i Barberà, també complicacions en sentit Girona de la zona del Vallès. També destaquem aturades a la C-17 entre Parets i Mollet del Vallès en sentit Barcelona i també a la C-58 i a la C-33 les retencions habituals entre Montcada i Reixac i el nus de la Trig. De la zona del Baix Llobregat també destaquem circulació molt intensa a l'autovia A2 entre Sant Joan d'Espí i Cornellà de Llobregat i també a la B-23 a l'altura de Molins de Rei fins a arribar a Sant Feliu de Llobregat en sentit Barcelona, que l'hem situat a les rondes on hi ha alguns trams d'aturades, sobretot a la ronda litoral entre Sant Adrià de Besòs i la Barceloneta en sentit Llobregat. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
5: Pel que fa al transport públic, ara mateix es registren retards entre la Garriga i Figaró a l'R3 de Rodalies per una incidència que afecta la senyalització provocada per robatori de coure. I els trens circulen amb uns 20 minuts de retard a la línia R14 un cop restablert el trànsit entre Montblanc i Vilaverd, també afectat, recordem-ho, per robatori de coure. Pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Revetlla de xafogó la que ens espera avui.
8: Doncs sí, Helena, molt bon dia. I, de fet, no haurem d'esperar la revetlla per estar suant la cansalada, perquè ja a hores d'ara la temperatura és ben elevada. Hi ha molts indrets del país que ja volten els 25 graus a aquesta hora del matí, i no només a la costa, com sol ser habitual, sinó també en alguns altiplans de l'interior. Per exemple, a la Catalunya central tenim aquestes temperatures que en molts casos ja volten aquests 25 graus. Avui, com a petitíssima novetat respecte ahir al matí, alguns núvols baixos han format a la Costa Brava i, de fet, els anirem tenint al llarg d'aquestes immediates hores, o boires fins i tot, que a hores d'ara doncs toquen la Costa Brava Nord, també alguns indrets de l'Ebre. La tarda tornarà a portar unes temperatures desbocades per les dates. Arran de mar no pujarà massa, arribarem als 28 o 30 graus, però molta humitat i xafogó. Però a les comarques de Ponent i la Catalunya central, una altra vegada avui tocarem els 40-41 graus. Compte amb les tempestes, sobretot de vent, que tornarà a haver-hi al nord de Lleida, al llarg d'aquesta tarda, i la revetlla que es presenta tranquil·la amb alguna boira a l'àrea de Barcelona, tocada al mar, però sobretot amb una sensació enganxosa i de xafogó total. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Un cop tancada la portada, entrem de ple en matèria. Us ho dèiem en titulars. Catalunya es prepara per afrontar aquest dimarts la revetlla de Sant Joan. Una cita amb la tradició que enguany ha de conviure amb el punt àlgid de la primera onada de calor de l'estiu i un risc d'incendi elevat arreu del país. Per assegurar que la festa de la nit més curta de l'any es desenvolupa sense incidents, el govern desplega un dispositiu especial i Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència amb l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres autoritzades pels ajuntaments. Els bombers incrementen un 50% els efectius de les guàrdies ordinàries. Es reforcen també els professionals del Servei d'Emergències del 112 i es desplegaran més de 200 agents

0: Van circular camions des de les 5 fins a les 10 de la nit per l'autopista AP7 entre Vilafranca i Sant Celoni, i l'altre limitarem la velocitat a 80 allà on tenim velocitat variable per la sortida d'aquests 490.000, aquesta pulsió de sortida. I on la tenim? A la C31, C32 al sud, a la B23 AP7 fins a Martorell i a la B20 fins a Alella.
1: Com dèiem, l'onada de calor afectarà avui les comarques de Ponent i, en general, la meitat oest de Catalunya. La Noguera, Segrià, Pla d'Urgell i Urgell poden superar el llindar de calor intensa. Aquest dilluns, en el segon dia de l'onada de calor, s'han superat els registres del diumenge i s'ha assolit una temperatura màxima de 42,4 graus a la ciutat de Lleida, segons el Meteocat. L'onada de calor també es tradueix en risc d'incendi forestal. Per aquest dimarts, els agents rurals rebaixen el nombre de municipis amb un risc molt alt. Si ahir eren 298, avui només n'hi ha 110 amb aquest llindar, concentrats, això sí, a les comarques de l'interior. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, això vol dir nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos. Parlem, per exemple, de cremar rostolls o de fer servir material pirotècnic. Doncs en aquest context excepcional, Protecció Civil manté l'alerta activada i reforça la vigilància. Volem saber què preocupa exactament Protecció Civil i què demanen a la ciutadania. I ens hi ajuda Joan Ramon Cabello, que és subdirector de Prevenció i Protecció Civil de la Generalitat. Senyor Cabello, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
2: Molt bon dia i moltes gràcies.
1: Aquesta nit de Sant Joan arriba amb onada de calor, ho explicàvem, nits tòrrides i risc d'incendi molt alt. A més, també amb la pirotècnia i les fogueres de Sant Joan. En un escenari tan tens com aquest, quin és el factor que més us preocupa? Què és el que ara mateix requereix més vigilància per part de Protecció Civil?
2: Bé, és una mica una combinació de tots aquests factors que estàveu explicant realment, perquè estem en una situació, segurament en un dels pitjors moments per tenir una onada de calor, que és doncs, una festa que a Catalunya és molt, diguéssim, molt celebrada, com un Sant Joan, i a més doncs, coincideix amb un estat dels boscos doncs, que realment doncs, és preocupant perquè doncs, tenim un risc molt alt d'incendis forestals a bona part del territori. Aleshores, doncs, volem treballar, volem que la gent estigui conscienciada en tots aquests àmbits. D'una banda, doncs, preocupar-se per no patir els efectes de la calor, intentar refrescar-se com a mínim algunes les hores més caloroses del dia, i després, quan facin doncs, ús de la pirotècnia, sobretot aquesta nit, doncs, que vagin a precaució i que no ho facin doncs, ni en masses boscoses, ni en zones boscoses, ni en la franja de 500 metres que l'envolta.
1: Nosaltres explicàvem ara una mica quins dispositius hi han previstos per una nit com aquesta, però em referia en concret a una situació tan excepcional. Què heu preparat de més a més en una nit com aquesta, que és més amb unes casuístiques molt diferents a les de millor d'un altre Sant Joan diferent, amb aquesta onada de calor, insisteixo, aquestes temperatures extremes. Què heu preparat de més a més?
2: Sí, aquest és el dispositiu que estàveu explicant una mica entre tots els companys d'interior. Doncs és un dispositiu que ja normalment és el que està previst. Nosaltres, per la nostra part, hem posat estem en alerta encara del Pla Procicat per a l'onada de calor. Això vol dir que tenim tots els efectius doncs, amatents per qualsevol cosa que pugui passar. I també a l'Infocat, disculpeu, també l'he enfocat en prealerta també per la possibilitat d'un incendi forestal. I llavors el que fem en aquest cas és, com encara doncs, no s'ha declarat cap emergència, estar doncs, amatents amb els nostres efectius pel que pugui passar.
1: Actuem amb prou responsabilitat la ciutadania, tot i les crides que ens feu en una nit com aquesta? Quins comportaments us preocupen més?
2: Sí, de forma general la revetlla se celebra de forma segura. De tota manera, nosaltres i amb l'ajuda de tots els mitjans de comunicació que ens doneu suport, doncs sempre incidim en els consells d'autoprotecció perquè la gent doncs això, vigili de no tenir problemes amb l'ús de la pirotècnia, que no es facin mal, que no tirin els llancin petardos a zones molt properes a zones forestals. Fins i tot també a vegades diem doncs, que malgrat no estiguin en zones forestals, doncs, també vigilin l'entorn, vigilin que no hi hagi doncs, tendalls estesos, roba que pugui prendre.

0: Però bé, en general el comportament de la ciutadania és el correcte, però nosaltres sempre volem incidir perquè aquelles persones que potser encara no han pres consciència doncs acabin de prendre-la i facin doncs una revetlla segura i puguem estar tots tranquils.
1: Doncs així ho esperem. Joan Ramon Cabello, subdirector de Prevenció i Protecció Civil, gràcies per atendre'ns aquest dia tan especial, a la prèvia a la revetlla. I això, que tingueu bona revetlla i no gaire feina. Que vagi molt bé.
0: Igualment, gràcies.
1: Com afecta això al dispositiu d'emergències en una nit de Sant Joan com aquesta? Doncs a les portes de la revetlla, les casetes i botigues de pirotècnia viuen els dies de més activitat de l'any. Sant Joan continua sent el gran motor d'un sector que preveu vendre 17 milions d'euros en petards només aquesta nit. Una indústria que combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll. Així ho ha explicat el Notícies en Xarxa Josep Maria Vilardell, el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, que és la patronal del sector i que, a més, també és propietari de Petardos CM.
2: La pirotècnia va cap on dius, no? Molta sensibilitat cap a les persones amb problemes d'oïda, la gent que té autisme, amb els animals també, que tenen molta sensibilitat i sobretot també molta cura pel bosc. I també diria jo que cada vegada es tiren més els petards. A l'últim dia estem pujant vendes, hi ha més, tira més de gent cap a productes de color, productes que no molestin, i té molta més cura a l'hora de tirar-ho.
1: Però està clar que, a banda dels petards, una revetlla no és revetlla sense la tradicional coca de Sant Joan. Els pastissers han treballat aquests dies a ple rendiment per preparar les tradicionals coques de fruita confitada, però també les de crema, xocolata, cabell d'àngel o llardons. Una llista de gustos i ingredients que, en els darrers anys, s'ha anat ampliant. Enguany, els preus han pujat al voltant d'un 3%, fruit de l'encariment de productes per a la situació internacional. Així doncs, una coca petita per a 4 persones, per exemple, rondaria els 25 30 euros. I quan són un quart de nou del matí, avui també us expliquem que el Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19 pel cas Mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. A Ábalos i Koldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de cabals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Koldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic. El govern espanyol lamenta i condemna sense matisos els comportaments de l'exministre José Luis Ábalos. Fonts de Moncloa consideren aquests comportaments un atemptat contra el principi d'integritat que, asseguren, defensa el president de l'executiu. I des d'un acte sobre l'Espanya verda i digital, Pedro Sánchez no ha volgut fer cap referència directa als casos judicials que afecten el PSOE i ha defensat, en canvi, la gestió que ha fet des dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
3: Por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice, España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos en lo social, expansivos, rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
1: Des del Partit Popular, el seu president, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat d'un avançament electoral després d'aquesta condemna contra l'exministre Ábalos. El líder popular ha descartat una moció de censura i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
4: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
1: De la seva banda, la ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha expressat el seu respecte a la condemna, però ha carregat contra la falta de contundència contra el comissionista Víctor de Aldama, condemnat a 4 anys i mig de presó, però que saldarà la seva pena amb 1 any de treballs per a la comunitat.
5: No hay impunidad para quienes roban a las arcas del Estado y que la puesta diaria de todos y todas las personas que se dedican a la cosa pública tiene que estar basada en la honestidad. Lo que me causa mucha sorpresa es que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
1: I en aquest context afegim encara que el Consell General del Poder Judicial ha obert expedient al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent i aquest ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció. El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària, la interlocutòria de Peinado. El govern espanyol aconsegueix resoldre en 2 mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients se n'han resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Ens ho explica la Carina Bellvé.
6: D'aquest pla de xoc que va començar a l'abril, només s'han quedat sense resoldre 1 centenar dels 47.600 expedients d'estrangeria que estaven encallats a Catalunya des de fa més de mig any. I s'han resolt gairebé tots favorablement, excepte un 5%, mentre el 0,4% s'ha inadmès a tràmit. Del conjunt d'expedients, gairebé la totalitat, en un 90%, són d'arrelament, un 11% de menors acompanyats i un 2% peticions d'asil. Malgrat les crítiques pel col·lapse a les oficines d'estrangeria i la dificultat d'aconseguir cita prèvia, el delegat del govern a Catalunya ha tret pit d'aquesta manera, Carlos Prieto.
7: I és que de tots aquests procediments que el Real Decret permetia poder fer un procés accelerat, nosaltres posaríem allà el comptador 0. I, evidentment, vol dir doncs, que les oficines d'estrangeria ara mateix estan resolent molts expedients en molt menys temps del que necessitaven fins ara.
6: Aquest pla de xoc es va posar en marxa fa 2 mesos amb l'objectiu d'evitar que es puguin acollir el procés de regularització extraordinari de migrants que acaba a finals de mes i que, segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, superarà les expectatives dels 150.000 expedients previstos en un principi, sense, però, voler-ne concretar una xifra.
1: La nova degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya demana doblar el nombre d'aquests especialistes a la sanitat pública perquè n'ha augmentat la demanda pels problemes de salut mental de la població. Dolors Liria ha estat vicepresidenta de la institució que enguany celebra els 40 anys i ha explicat a la xarxa els reptes que afronta. És una informació de la Maite Polo.
8: Als centres de primària de Catalunya hi ha 370 psicòlegs generals sanitaris, però el col·legi adverteix que són pocs. Demanen el doble dels que existeixen a hospitals i centres especialitzats. La proporció global a Catalunya és de 4 o 5 psicòlegs per cada 100.000 habitants, la meitat de la mitjana europea. La degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya és Dolors Líria.
9: La ràtio de psicòlegs i psicòlogues especialistes en psicologia clínica és del tot insuficient. Estem molt per sota de la mitjana europea i creiem que hem de continuar lluitant perquè hi hagi molts més especialistes. Veiem que la nostra presència és molt, molt necessària.
8: El Col·legi de Psicologia demana al Ministeri de Sanitat la creació de noves especialitats, com la forense, la neuropsicologia, la psicooncologia i la infantojuvenil.
9: Ha augmentat molt el malestar emocional d'aquest col·lectiu, doncs, sobretot després de la pandèmia. Sabem també que va haver un augment dels suïcidis en el col·lectiu juvenil i pensem que es necessita donar una atenció molt concreta i molt especialitzada, que és diferent de la que es dona als adults.
8: El Col·legi de Psicologia crearà un observatori sobre la intel·ligència artificial per mesurar el seu impacte en la salut mental de la població.
1: I avui es coneixeran les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens ara fa dues setmanes podran consultar-les al portal d'universitats de la Generalitat. Si es vol demanar revisió d'examen, es pot fer a través del mateix sistema els dies 25, 26 i 29 de juny fins les 2 del migdia. Els resultats de la revisió es publicaran el 7 de juliol i a partir del 10 de juliol es començaran a assignar les places i es donaran a conèixer les notes de tall. El València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau, per 80-88. Una derrota que també significa l'adeu al factor pista. Va arribar a perdre de 18 punts en el tercer període, però en el quart va empatar el marcador a 73. Un parcial de 0-8 dels de Pedro Martínez en el tram final va decidir el duel que deixa els valencianistes a només una victòria del títol. El Barça, per tant, està obligat a guanyar demà per forçar el desempat que es jugaria dissabte al Roig Arena. El tècnic Xavi Pasqual analitza els errors comesos.
10: Amb el rebot havíem competit millor, sempre els havíem tingut per sota de 12. Les pèrdues sempre havien estat per sota de 12, també, que són dues coses que ens havien marcat. I avui, amb les dues coses, hem estat pitjor. Ells crec que tenen 14 ofensius i nosaltres anem a 14 pèrdues o alguna cosa així, més o menys. Per tant, aquí és on al final els partits es decideix per molt poc i rebot i pèrdues han estat molt importants.
1: El Barça de futbol sala tindrà avui la primera oportunitat de sentenciar el títol de Lliga. Després d'imposar-se a El Pozo en els dos primers partits de la final al Palau, el conjunt blaugrana visita la pista murciana amb l'objectiu de liquidar el títol per la via ràpida. Un duel que es perdrà Luciano Gauna per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. I Leo Messi ja és el màxim golejador de la història dels Mundials. Va signar un doblet en el triomf per 2-0 de l'Argentina sobre Àustria, un partit en què també va fallar un penal. Qui també va jugar va ser Julián Álvarez, pretès pel Barça, i que després del duel va confirmar que ha demanat a l'Atlètic de Madrid sortir traspassat. Aquesta matinada també s'ha disputat el França 3, Iraq 0. D'altra banda, la selecció espanyola prepara el duel de dissabte contra l'Uruguai, en què buscarà confirmar el pas als setzens com a primera de grup. En el darrer entrenament, però, la meteorologia ha complicat la feina als de la Fuente. Una forta tempesta elèctrica ha obligat a suspendre la sessió preparatòria sobre la gespa i acabar-la al gimnàs. Més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de totes dues ciutats. Ens ho explica el David Navarro.
11: Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival. Una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
12: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzada. És a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
11: El Festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat, amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
1: I avui, a partir d'un quart d'onze de la nit, les televisions locals i la xarxa Més emetran una de les grans cites de la Revetlla de Sant Joan. Es tracta de la crema de l'Aro de l'Es, a la Vall d'Aran. Aquesta festa de foc, declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, combina foc, música i danses tradicionals per donar la benvinguda al solstici d'estiu. Originàriament, era un ritual d'agraïment als déus per l'èxit de les collites i l'arribada del bon temps. El ritme de la música tradicional dels corbillers escala foc a l'aro, un tronc d'avet d'uns 12 metres de llargada, i es balla al seu voltant.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
3: Orgull de L, orgull de G.
4: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
5: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
6: Sabies que...
7: No és cert que un any humà equivalgui a 7 canins segons un estudi. Les equivalències són diferents en funció de la mida del gos i també de l'edat a la qual volem fer el càlcul de l'equivalència. Durant els dos primers anys, per exemple, un any de gos petit equival a 12,5 anys humans. En els gossos mitjans, el mateix equival a 10,5 anys. I en els gossos grans, 9 anys. A partir dels 3 anys d'edat, llavors, l'equivalència es redueix.
0: La xarxa.
8: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
9: Bon dia, són 9:15 i el Notícies en xarxa us estem explicant que Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. El seu subdirector, Joan Ramon Cabello, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
10: Estem en alerta encara del pla Procicat per a l'onada de calor. Això vol dir que tenim tots els efectius amatents per qualsevol cosa que pugui passar. També l'hem enfocat en prealerta també per la possibilitat d'un incendi forestal. I llavors el que fem en aquest cas és, com encara no s'ha declarat cap emergència, estar amatents amb els nostres efectius pel que pugui passar.
9: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19, pel cas de les mascaretes. Pel que fa al comissionista de la trama, Víctor de Aldama, l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena de 4 anys i mig per col·laboració amb la justícia. El Consell General del Poder Judicial expedienta al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a Begoña Gómez perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El magistrat ha citat presencialment demà la dona del president per entregar el document. En parlarem tot seguit amb Joaquín Urías, professor de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla i exlletrat del Tribunal Constitucional. Avui surten les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa dues setmanes podran consultar-les al portal d'Universitats de la Generalitat. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen es publicaran el 10 de juliol. El València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau per 80-88 i ha retornat els valencianistes al factor pista. Els de Xavi Pasqual estan obligats a guanyar demà per forçar el desempat. I més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre, exposaran les seves obres a una 50a de galeries, institucions i espais independents de totes dues ciutats.
6: Notícies en xarxa, edició matí.
9: Catalunya es prepara per afrontar aquest dimarts la revetlla de Sant Joan. Una cita amb la tradició que enguany ha de conviure amb el punt àlgid de la primera onada de calor de l'estiu i un risc d'incendi elevat arreu del país. Per assegurar que la festa de la nit més curta de l'any es desenvolupa sense incidents, el govern desplega un dispositiu especial i els bombers incrementen un 50% els efectius de les guàrdies ordinàries. Es reforcen també els professionals del Servei d'Emergències del 112 i es desplegaran més de 200 agents rurals per tot el territori. Mentrestant, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència amb l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres autoritzades pels ajuntaments. El seu subdirector, Joan Ramon Cabello, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
10: Per la nostra part, hem posat estem en alerta encara del pla Procicat per a l'onada de calor. Això vol dir que tenim tots els efectius doncs, amatents per qualsevol cosa que pugui passar. També l'he enfocat en prealerta també per la possibilitat d'un incendi forestal. I llavors el que fem en aquest cas és com encara doncs, no s'ha declarat cap emergència, estar doncs, amatents amb els nostres efectius pel que pugui passar.
9: Un altre focus d'atenció en aquesta revetlla són les carreteres. Interior desplegarà uns 300 agents dels Mossos d'Esquadra que faran una cinquantena de controls de droga i alcoholèmia a la xarxa viària catalana per garantir la seguretat. Es calcula que al llarg d'aquest dimarts uns 490.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona i s'aplicaran mesures per facilitar la mobilitat a les artèries principals del país. Trànsit restringirà la circulació de camions i limitarà la velocitat a 80 km/h en alguns trams. També hi haurà vols de control i d'inspecció viària des de l'helicòpter. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
11: No podran circular camions des de les 5 fins a les 10 de la nit per l'autopista P7 entre Vilafranca i Sant Celoni. I l'altre, limitarem la velocitat a 80 allà on tenim velocitat variable per la sortida d'aquests 490.000, aquesta pulsió de sortida. I on te la tenim? A la C31, C32 al sud, a la B23, AP7 fins a Martorell i a la B20 fins a Alella.
9: Com dèiem, l'onada de calor afectarà avui les comarques de Ponent i, en general, la meitat oest de Catalunya. La Noguera, Segrià, Pla d'Urgell i Urgell poden superar el llindar de calor intensa. Aquest dilluns, en el segon dia de l'onada de calor, s'han superat els registres del diumenge i s'ha assolit una temperatura màxima de 42,4 graus a la ciutat de Lleida, segons el Meteocat. L'onada de calor també es tradueix en risc d'incendi forestal. Per aquest dimarts, els agents rurals rebaixen el nombre de municipis amb un risc molt alt. Si ahir eren 298, avui només n'hi ha 110 amb aquest llindar, concentrats, això sí, a les comarques de l'interior. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos. Parlem, per exemple, de cremar rostolls o fer servir material pirotècnic. La Barceloneta és un dels barris de la ciutat catalana que viu de manera més autèntica la revetlla de Sant Joan. Ho fa al costat del mar i atraurà aquesta nit centenars de persones. Els veïns barcelonins es preparen per a la celebració de la revetlla, però també mostren la seva satisfacció per l'operatiu de neteja que es posarà en marxa demà dimecres, dia de Sant Joan, a primera hora del matí. Diuen que es tracta del dia de l'any en què la Barceloneta està més neta que mai. Fins i tot diuen. En Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz són just en aquest punt d'aquest barri barceloní, preparats ja per la revetlla. Bon dia, Anna.
12: Bon dia, Helena. Si som al cor de la Barceloneta, a la platja Sant Miquel, quan falten poques hores perquè Barcelona, i especialment aquest indret de la capital catalana, celebri la revetlla de Sant Joan. És una de les nits, per no dir la nit màgica per excel·lència de l'any, però una nit que, tot i màgica, provoca neguits i alguns problemes als veïns de la Barceloneta i amb Rosa Romeu. Ella és portaveu de l'Associació de Veïns de la Barceloneta. Rosa, bon dia.
13: Hola, bon dia.
12: Com estan els ànims?
13: Pues a mi una mica expectant, perquè sabeu el que significa tota la part de la revetlla, que baixarà moltíssima gent a celebrar, a donar-se un bany, que és el que realment toca, però després a l'estat de la platja i del barri és la part que a més s'amoïna de com queda de deixalles, de pixams o el que sigui, quan veiem que tenim tots els urinaris i papereres a la nostra disposició i la gent deixa les coses a la platja quan és un acte molt senzill de recollir les coses i deixar-les al seu lloc.
12: És per això que els veïns de la Barceloneta sempre aplaudiu l'operatiu de neteja que es desplegarà demà al matí, el dia de Sant Joan, i de vegades també reclameu que aquests estàndards de professionalitat, aquest operatiu més ambiciós de neteja, es mantingui al llarg de l'any, almenys durant tot l'estiu.
13: Almenys durant tot l'estiu. Penseu que amb el canvi climàtic i tot això, nosaltres comencem a patir els efectes de l'estiu a partir de Setmana Santa i fins gairebé octubre-novembre. Es fan molts coses esportives i baixa molta gent, llavors la neteja s'ha de potenciar, sobretot el que seria la franja de cap de setmana, que començaria dijous a la nit fins dilluns al matí, perquè realment és important.
12: Elena, aquests són unes hores, és un dia amb reclamacions i consells constants per part de les administracions per poder gaudir amb pau i amb tranquil·litat la Revetlla de Sant Joan. I els veïns de la Barceloneta també teniu algunes recomanacions perquè interpel·leu els ciutadans a gaudir de la Revetlla però a assumir la seva responsabilitat.
13: Exacte, que la responsabilitat seria el que heu baixat per menjar, per gaudir i tot això, recollir-ho, deixar-ho als contenidors, a les papereres, utilitzar els urinaris públics. Penseu que ni el terra és una paperera, ni els contenidors són urinaris, i després que moltes coses que deixem vora mar, després el mar se l'emporta i després ens el torna i tu banyaràs una platja que no està en condicions i és un espai de lleure per gaudir.
12: Rosa Romeu, portaveu de l'Associació de Veïns de la Barceloneta, moltes gràcies per dedicar-nos aquests minuts, fer-nos la llista de recomanacions per viure bé i amb tranquil·litat la Revetlla, i bona Revetlla.
13: I bona Revetlla, que és l'important. Fins ara.
14: Molt bé, Anna, i el que segur que no faltaran en aquesta platja, i en aquesta i en altres platges, són les coques de Sant Joan. I és que avui forns i pastisseries treballen a ple rendiment per elaborar-les, indispensables, com dèiem, per passar una Revetlla com cal. Les de fruita confitada continuen sent les reines de la Revetlla, però enguany els preus han pujat un pèl, al voltant d'un 3%, per l'encariment de productes pel context econòmic internacional. Anem ara cap a Olot, a una pastisseria on hi tenim l'Aniol Puigvert i el Gerard Puigdemont d'Olot Televisió. Bon dia, Gerard. Com van les vendes per aquesta Revetlla? Parlem de coques, està clar.
15: Bon dia, Elena. Doncs es preveu un bon Sant Joan, jo crec, pels pastissers, perquè a més ara ens ho explicarà, però cau en un bon dia de la setmana. Mireu quines coques tan i tan bones que ens pot ensenyar l'Aniol, que avui d'aquestes se'n vendran. Es calculen que unes 300 o 400 en aquesta pastisseria rutina. Estem amb en Jordi Ferrer. Jordi, bon dia.
16: Hola, bon dia.
15: Dies de moltíssima feina i aquest any ens deies que Sant Joan cau en un bon dia, no?
16: Correcte, vull dir, el no ser un pont que pots agafar de festa fa que la gent es quedi més aquí, perquè ha de treballar abans o després, i fa que la Revetlla sigui molt celebrada.
15: Escolta, quins tipus de coques feu? Perquè aquí veiem aquest tipus de coques que ara ens ensenyava l'Aniol, però quines feu aquí habitualment?
16: Aquí tenim el que són les coques tradicionals, la brioche amb fruita, però les que surten més són aquestes farcides de crema o de crema cremada, sobretot la de crema cremada. Després també en fem les que són, ara potser ja menys, les de cabell d'àngel, però una de les que també es fa molt més ara és la de crema de cacau i avellanes, que bueno, és un altre, aquest gust de xocolata que li podem acabar donant a la coca.
15: Els pastissers sempre esteu atents també al preu de les primeres matèries. Aquest any sabem que els pinyons s'han encarit una miqueta, però pel que fa a nivell general, augmentaran de preu aquestes coques que tenim aquí aquest any o no?
16: Mantenen el preu de l'any passat. Potser sí que és poc el que ha pujat el pinyó, però l'altre com que s'ha mantingut, o potser fins i tot baixat una mica el tema dels ous, per exemple, han començat a baixar una mica, doncs, per tant, els preus es poden mantenir.
15: Escolta'm, en compra tothom de coques encara, gent jove, gent gran, és una tradició molt arrelada, aquesta?
16: És molt arrelada, compra molt gent gran, però cada cop més la gent jove també celebra la festa, i com que aquí a Olot, i jo diria que a Catalunya en general, tothom li agrada molt mantenir les tradicions, ens fa que la coca sigui una cosa que no pot faltar a la taula el dia de la Revetlla.
15: Us queden energies per fer-ne gaire més avui?
16: Venen justetes perquè portem carretejant ja, si comencem des de Nadal, Setmana Santa i ara Sant Joan, estem aquí a la recta final, aquí a Olot, si més no per fer vacances, però aquí estem a tope, avui, demà i fins a arribar a la Revetlla Sant Pere i ja està.
15: Doncs ja ho veieu, Aniol, ensenya-les perquè farem venir gana tota la gent que ens miri del Next Matí. Mentrestant en Jordi agafarà un tall de coca, la tastarem perquè si no, no... no. Agafa-la i parteix-la per la meitat. En menjarem un deuet cada un. D'aquests avui, d'aquestes coques, se'n menjaran moltíssimes, com diem, se'n vendran centenars en pastisseries com aquesta perquè és un aliment imprescindible en una nit com la d'avui.
14: I tant que sí, Gerard, que la gent jove també teniu bon gust i bon paladar. Gràcies i que aprofiti. Teníem l'escenari, tenim la coca i ara només ens falta la pirotècnia. I és que les portes de la Revetlla, les casetes i botigues de petards, viuen els dies de més activitat de l'any. Sant Joan continua sent el gran motor d'un sector que preveu vendre 17 milions d'euros en petards només aquesta nit. Una indústria que combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll. Així ho ha explicat el Notícies en Xarxa Josep Maria Vilardell, el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, la patronal del sector, vaja.
17: La pirotècnia va cap on dius, no? Molta sensibilitat cap a les persones amb problemes d'oïda, la gent que té autisme, amb els animals també, que tenen molta sensibilitat, i sobretot també molta cura pel bosc. I també diria jo que cada vegada es tiren més els petards. A l'últim dia estem pujant vendes, hi ha més, tira més de gent cap a productes de color, productes que no molestin, i té molta més cura a l'hora de tirar-ho.
14: Tres quarts de nou, el Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19 pel cas Mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. A Ábalos i Koldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de cabals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la que s'imposa a Koldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic. I encara en aquest context afegim que el Consell General del Poder Judicial ha obert expedient al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan s'ha reunit, o ha reunit la comissió permanent, i aquest ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta, Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció. El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. Doncs per entendre bé què implica i què pot passar ara, després de la decisió adoptada pel Consell General del Poder Judicial, saludem el professor de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla i exlletrat del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, perquè ens ajudi a entendre-ho. Professor Urías, bon dia i gràcies per atendre'ns.
18: Buenos días, gracias a vosotros.
14: Què significa exactament que el Consell General del Poder Judicial hagi obert un expedient disciplinari al jutge Peinado i què implica en concret això?
18: Sí. A ver, en principio no implica una sanción. Lo que se adoptó ayer fue la decisión de iniciar una investigación, ver qué ha pasado para ver si merece o no merece una sanción. Eso en la práctica, fíjate, Elena, significa que no va a ser sancionado, porque el juez Peinado se jubila en septiembre, quedan 2 meses, lo que se ha abierto ahora es un expediente investigador, se ha enviado el asunto a un instructor, que es instructor de acción disciplinaria, él va a recabar datos, va a preguntar, el mes de agosto no es hábil, estamos ya prácticamente en julio, luego, aunque él concluyera que merece una sanción, pues evidentemente no la recibiría, porque una vez que se jubila ya no forma parte del Poder Judicial y no puede ser sancionada.
14: I amb tot el que va passar ahir, què pot fer ara mateix la defensa de Begoña Gómez? Quins moviments té sobre la taula per protegir-se d'una instrucció que sembla desmesurada, per dir alguna cosa?
18: Sí, desmesurada es el mínimo que podríamos decir. Pues poco puede hacer, porque fíjate, en el sistema jurídico judicial español, El juez instructor es muy poderoso. Es un juez que está investigando, no es el juez que te condena, sino que te investiga, y entonces para investigar se ha considerado que tiene que ser totalmente libre de buscar lo que quiera, de encontrar lo que quiera. Eso en la práctica, claro, está pensado para jueces responsables, para jueces que conocen su papel y para jueces que no utilizan esta tarea de investigar para dañar a la persona. El juez Peinado parece que se ha saltado toda esta mesura que se presupone al juez de instrucción, pero en nuestro sistema no hay muchas soluciones. Fíjate, la retirada de pasaporte que acordó el juez Peinado y que parece un poco desproporcionada vista la situación, no tiene remedio, no cabe recurso frente a ella. Y el resto de decisiones, algunas podrán recurrirse ante audiencia provincial, pero en principio en este momento lo que queda es esperar y que haya ya un juicio, porque la mayoría de las cosas que ha decidido Peinado no son susceptibles de recurso ante un juez superior.
14: Professor Urías, ahir vam conèixer una condemna molt dura del Suprem contra l'exministre José Luis Ábalos per corrupció. Què representa des del punt de vista institucional una sentència tan exemplaritzant?
18: Claro, a ver, las sentencias no deberían ser ejemplarizantes. Las sentencias tienen que aplicar la ley. Yo no quiero jueces justicieros que decidan cuándo hay que imponer o no imponer un castigo social. Entonces, en esta medida, la sentencia llama un poco atención porque es bastante dura. Sí que hay que matizar, y eso es importante, que son 24 años, pero porque se le considera autor de 10 delitos. El tribunal ha visto por separado cada ejemplo de corrupción. No ha dicho usted lo que tienen es una red de corrupción y le castigamos por un delito de corrupción, sino cada vez que ha recibido un dinero, una ayuda, un chalet, cada cosa que ha recibido, cada soborno, se ha considerado como un caso separado. Eso lleva a que haya 10 delitos, son 10 delitos castigados muy poco, algunos a 2 años, menos de 2 años, pero claro, al ponerlos todos juntos, pues salen 24 años. Y es verdad que 24 años para la ciudadanía es mucho, teniendo en cuenta que en casos de homicidio, en España, en el homicidio más agravado, más terrible que hayamos visto, apenas se roza los 20 años. Luego, la imagen que se transmite sí que es de máxima dureza frente a un ministro que se corrompió en el ejercicio de sus funciones y que aceptó soborno pues, para conceder favores.
14: Joaquim Urías, moltes gràcies un dia més per atendre'ns i que vagi molt bé.
18: Gràcies a vosaltres, un saludo fuerte.
8: Notícies en xarxa. Informació al detall.
14: 10 minuts per arribar a les 9, la nova degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya demana doblar el nombre d'aquests especialistes a la sanitat pública perquè n'ha augmentat la demanda pels problemes de salut mental de la població. Dolors Líria ha estat vicepresidenta de la institució que enguany celebra els 40 anys i ha explicat a la xarxa els reptes que afronta. Ens ho explica la Maite Polo.
19: Als centres de primària de Catalunya hi ha 370 psicòlegs generals sanitaris, però el col·legi adverteix que són pocs. Demanen el doble dels que existeixen a hospitals i centres especialitzats. La proporció global a Catalunya és de 4 o 5 psicòlegs per cada 100.000 habitants, la meitat de la mitjana europea. La degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya és Dolors Líria.
20: La ràtio de psicòlegs i psicòlogues especialistes en psicologia clínica és del tot insuficient. Estem molt per sota de la mitjana europea i creiem que hem de continuar lluitant perquè hi hagi molts més especialistes. Veiem que la nostra presència és molt, molt necessària.
19: El Col·legi de Psicologia demana al Ministeri de Sanitat la creació de noves especialitats com la forense, la neuropsicologia, la psicooncologia i la infantojuvenil.
20: Ha augmentat molt el malestar emocional d'aquest col·lectiu, doncs, sobretot després de la pandèmia. Sabem també que va haver un augment dels suïcidis en el col·lectiu juvenil i pensem que es necessita donar una atenció molt concreta i molt especialitzada que és diferent de la que es dona als adults.
19: El Col·legi de Psicologia crearà un observatori sobre la intel·ligència artificial per mesurar el seu impacte en la salut mental de la població.
14: <t 'ha>
9: I avui arribarem a les 9 amb la informació esportiva que, com sempre, com cada dia, ens acosta la Cristina Álvarez. Bon dia, Cristina.
1: Molt bon dia.
9: Ensopegada del Barça a la Lliga ACB, eh?
1: Sí, derrota davant el València al Palau Blaugrana en el tercer partit de la sèrie, 80-88 a favor dels valencianistes, que se situen 2-1 en aquesta final, de manera que el Barça torna a cedir al factor pista. Els blaugranes van arribar a perdre de 18 punts en el tercer període, però en el quart van empatar el marcador a 73. Ara bé, un parcial de 0-8 dels de Pedro Martínez en el tram final va decidir el duel, que deixa els valencianistes a només una victòria del títol. El Barça, per tant, està obligat a guanyar demà per forçar el desempat, que es jugaria dissabte al Roig Arena. El tècnic Xavi Pasqual analitza els errors comesos.
21: Amb el rebot havíem competit millor, sempre els havíem tingut per sota de 12. Les pèrdues sempre havien estat per sota de 12, també, que són dues coses que ens havien marcat. I avui, amb les dues coses, hem estat pitjor. Ells crec que tenen 14 ofensius i nosaltres anem a 14 pèrdues o alguna cosa així, més o menys. Per tant, aquí és on al final els partits es decideix per molt poc i rebot i pèrdues han estat molt importants.
9: El Barça de Futbol Sala, mentrestant, té avui la primera oportunitat de sentenciar el títol de Lliga. Després d'imposar-se al Pozo en els dos primers partits de la final al Palau, el conjunt blaugrana visita la pista murciana amb l'objectiu de liquidar el títol per la via ràpida. Un duel que es perdrà Luciano Gauna, que s'ha trencat el lligament lateral intern del genoll dret. I l'Igualada i el Liceo es jugaran aquesta nit a Caixa o Faixa el títol de campió de l'hoquei Lliga masculina. S'enfronten a la pista gallega en el cinquè i definitiu partit de la final, després que tots dos conjunts hagin guanyat dos duels. Després de 19 anys sense aixecar el trofeu, els igualadins busquen la que seria la sisena Lliga de la seva història. Ens apropa la prèvia des de Canal Taronja Central, Laia Cerarols.
22: Aquest dimarts, a 8:45 del vespre, l'Igualada Rigat s'enfrontarà al Deportivo Liceo en el cinquè i últim partit de la final de l'Hockey Lliga. Després dels dos últims partits a les Comas, on l'Igualada n'ha sortit vencedor, els arlequinats es preparen per viatjar a la Corunya el mateix dia del partit, dimarts al matí, 48 hores després del darrer partit.
23: Al final és un tema que no és una excusa, ens perjudica més a nosaltres que a ells, en aquest sentit, perquè nosaltres venim amb una càrrega més important, els nostres jugadors, alguns, per no dir més de la meitat, avui treballaran, els seus no, aniran avui, descansaran, els tocaran els fisios, els nostres no. Però bueno, tot això ja hi hem lluitat durant tot l'any i hem pogut estar amb ells allà dalt, hem pogut estar aquí a la final, estem 2-2 i crec que ara mateix és un moment on la il·lusió mou muntanyes o la fem mou muntanyes, doncs ens hem d'agafar amb aquesta frase i demà la il·lusió ha de ser més important que qualsevol cosa que passi.
22: Aquest dimarts es jugarà l'enfrontament decisiu a la Corunya, on es decidirà quin conjunt s'emporta el títol de la Lliga. Fa més de 20 anys que l'Igualada no assoleix el títol de la Lliga, per tant, els arlequinats es troben ara mateix a un pas de poder tornar a fer història.
9: I Quique Álvarez és el nou entrenador del Girona, el tècnic que fins ara dirigia el filial, signa contracte fins al 2027. Té experiència en banquetes de les categories inferiors del Barça i del Villarreal, a més de l'Alavés i el Llevant. Álvarez es mostra il·lusionat i ambiciós amb el repte.
24: M'he sentit molt bé des del primer moment i he passat dos anys fantàstics tant a la ciutat com amb l'equip, i poder tenir aquesta oportunitat per mi és ja et dic, m'omple de responsabilitat també, però sobretot amb molta il·lusió i moltes ganes. A mi l'entrenador que més m'ha influït el tinc a prop de casa, que és el meu pare. Jo el vaig tindre de petit, ha estat molts anys i és el meu referent.
9: I el Girona també ha presentat la samarreta per a la propera temporada. La que vol que sigui l'equipació de l'ascens es presenta amb el lema "Tot comença creient-hi", i és una combinació de tradició i identitat. Es mantenen les franges verticals, vermelles i blanques, amb el coll i les mànigues acabats en blau i blanc. El blau també tornarà al pantaló, recuperant la imatge habitual que havia lluït fins al 2010. Doncs tant de bo sigui la samarreta de l'ascens.
14: Això mateix, la fe mou muntanyes, deien, eh?
9: I tant.
14: Gràcies, Cristina, bona revetlla.
9: Igualment.
14: Que vagi bé.
9: Fins demà.
14: I a vostès igual, que vagi molt bé, bona revetlla, i compta amb la coca i els petards. Adéu-siau.

Hola, molt bon dia. Sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet. El Posa't les Piles rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyen en Sergio Guardeño i Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs avui, per començar, tindrem a la Carla Ramos, que ens comentarà un parell d'informacions destacades d'aquesta jornada, tot molt centrat en aquesta nit tan màgica, però que també passen moltes coses. És la revetlla de Sant Joan i diem allò passen moltes coses, doncs perquè hi ha foc, perquè hi ha beguda, perquè hi ha festa i tot això, doncs combinat està molt bé i amb seny i respecte, doncs està fantàstic, però de vegades hi ha situacions que intentarem des d'aquests micròfons també traslladar consells per prevenir i evitar. I és que avui ens visitaran dues agents del grup d'atenció a la víctima de Mossos d'Esquadra per parlar de la prevenció envers les violències sexuals. Després tindrem a l'Espai de Cultura Viva, aquest espai que ens convida a conèixer els llegants, gegantons, diables, és a dir, tots aquests elements de la cultura popular del nostre país. També tindrem el tast. Avui us parlarem de moda i per parlar de moda per aquest estiu 2026 ho farem amb l'assessora d'imatge, Clàudia Martín. I a la recta final del programa tindrem a l'Espai del col·leccionisme, compartit com és habitual amb Montserrat Cabarroques, presidenta de l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca, que avui ens ve a parlar d'una col·lecció ben curiosa, que és de vestits de núvia. Tot això en el dia d'avui, al Posa't les Piles, comencem.

0: Molt bon dia, Carla.
1: Bon dia, Emma.
0: Com estem?
1: Doncs molt bé, esperant ja la revetlla de Sant Joan. Avui és un dia bastant festiu.
0: Molt festiu, però com dèiem, que si es fa tot allò amb civisme, respecte,
1: correctament,
0: ser, tolerància,
1: prenent en compte tothom, doncs sí.
0: Molt bé, anem a destacar, crec que element gastronòmic, anem a parlar.
1: Parlem de la festa de Sant Joan, perquè Mollet es prepara per viure una nova revetlla amb una programació que combina tradició, cultura popular i festa fins a la matinada. La celebració arrencarà amb el que és l'arribada de la flama del Canigó, que de fet doncs, un any més marca l'inici de la nit més curta de l'any al municipi. Els actes comencen aquesta tarda a 6:45 a Plaça Catalunya amb una ballada de sardanes organitzada per Tradicions i Costums amenitzada per la Cobla de Sabadell. Més tard, la cultura popular prendrà protagonisme amb la Cercavila, que recorrerà els carrers de la ciutat. Com ha explicat Marcel Abadia, membre de la Cultural, la Cercavila començarà a 7:45 del vespre i estarà organitzada conjuntament pel Club Muntanyenc Mollet, la Colla Gegantera i els Castellers de Mollet, que acompanyaran l'arribada de la Flama del Canigó fins a Plaça Catalunya.
2: El Cercavila, en principi, participa en tres entitats, el Club Muntanyenc portant la Flama, la Colla Gegantera de Mollet i la Colla Castellera de Mollet del Vallès. Doncs aquestes tres entitats, acompanyades amb altres entitats que ens vulguin acompanyar durant el recorregut, doncs acabem de portar la flama fins a Plaça Catalunya, que és on ens trobarem Tradicions i Costums amb la Cobla Sabadell. Que normalment amb aquest cercavila es presenten els de la fleca de Llarguers, i normalment durant el cercavila també anem acompanyats amb Cuca
0: de la fleca.
1: Passat uns minuts de les 8 del vespre, està previst que arribi la flama portada pel Club Muntanyenc Mollet, una entitat que manté viva aquesta tradició des de fa més de 50 anys. A la plaça Catalunya s'encendrà el paveter i es farà la lectura del manifest enguany a càrrec del diari Som Mollet, que celebra el seu 25è aniversari i d'un representant del servei local de català. La celebració es traslladarà després al Parc de Calestrada, on a partir de les 9:30 tindrà lloc el tradicional sopar popular obert a tothom que vulgui participar portant el seu propi menjar, taula i cadira. Després de l'encesa a càrrec de Vall de Diables de Mollet, la festa continuarà amb sessions musicals per part de diversos DJs fins a les 3 de la matinada. Així que tot això serà aquesta tarda, nit, vespre, matinada de demà, doncs tota aquesta activitat tindrà lloc a la nostra ciutat, com és habitual per Sant Joan.
0: Escolteu una cosa, que la principal novetat, ens ho explicaven ahir, és que l'encesa de la foguera es retarda precisament perquè estigui més fosc i es farà a partir d'això de 10:45 a càrrec de Diables. I també, ja que estem parlant de la revetlla, aprofitar per dir que també aquelles persones que visquen al barri de Lourdes, que sàpiguen que al barri de Lourdes està celebrant la seva festa de barri des del passat dia 19 i que s'allarga justament fins demà, de manera que avui també faran activitats per la revetlla de Sant Joan, al igual que el barri de l'Estació del Nord, que també avui celebra la revetlla de Sant Joan a la pista interior del pati de l'Escola Sant Jordi.
1: Déu-n'hi-do, hi ha festa per tothom.
0: En aquestes festes no hi haurà fogueres, perquè ens ho van explicar de Protecció Civil, està prohibit, únicament allò la que està permesa és la del Parc de Calestrada, però festa, si voleu passar-ho bé, allò ballaruca, coca, doncs ho podeu fer.
1: Per tothom.
0: Molt bé, parlant de coca, ara sí, no? Parlem de la part gastronòmica o no? Tampoc?
1: Això deixem per l'informatiu.
0: Vaja, jo que tenia ganes ja de dolços.

0: afronta aquesta nova experiència amb il·lusió i orgull, especialment per poder representar Mollet del Vallès en una cita de referència dins del món de l'art floral. La florista ha explicat que és tot un orgull formar part d'un certamen d'aquest nivell i poder donar visibilitat en el seu establiment com a la ciutat. De fet, es tracta del segon cop que hi participa.
1: Para mí, competir en el MAF, que es el mejor artesano florista de España, me aportaría, pues, más que nada, es un reto personal donde yo me pongo mis límites y mis metas. Yo llevo, pues, el año 2024 ya estuve apuntada, me seleccionaron y, bueno, te seleccionan, pues, a través de un currículum que Interflora te pide. Interflora es la organización del evento del concurso MAF, Mejor Artesano Florista, y ellos hacen una selección y si quedas elegida, pues entras en el concurso.
0: Tot i que el simple fet d'haver estat seleccionada ja és un reconeixement a la seva trajectòria, la professional molletana no amaga la seva ambició. En aquest sentit, ha assegurat que espera millorar la cinquena posició aconseguida l'any 2024.
2: Molt bé, doncs estarem amatents a veure que si la Eva té sort. Recordem que doncs és justament demà, dia de Sant Joan, que arrenca la competició. Molta sort des d'aquests micròfons
0: per l'Eva. Molta sort.
2: Ara anem a saber de la previsió meteorològica. Dèiem allò que avui és nit també de foc, i hi ha alerta precisament del Procicat per altes temperatures, i no només allò perquè ens hem d'hidratar, sinó també que hem de tenir cura, sobretot als marges, no? I que aquest foc es faci allà on toca. Així que anem a saber d'aquesta previsió meteorològica, que tot apunta que també tindrem novament temperatures elevades. Ens ho diu en Lluís Mi Pérez. Bon dia, Lluís Mi.
3: Bon dia, una situació molt tranquil·la novament aquest dimarts, i també el preludi de la revetlla que vindrà amb una situació completíssimament estiuenca. Molta xafogó arran de mar, temperatures que aquesta tarda tornaran a festejar amb els 40 graus a les comarques de Ponent i les fondalades de la Catalunya central, i de núvols importants pocs, alguns al matí cap a la Costa Brava, núvols o boires, i tarda d'algunes tempestes al nord de Lleida, però d'una forma local, no pas gaire quantitat d'aigua i sí ràfegues de vent destacables. La nit de la revetlla serà molt xafogosa i amb alguns núvols enganxats a mar, poca cosa. N'estem pendents a la xarxa.
4: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.

0: més d'això, sinó de les festes que tenen lloc durant l'estiu, perquè a l'estiu això, doncs, tota cuca viu, però no només tota cuca, sinó que a tots ens agrada sortir al carrer, disfrutar, estar a l'aire lliure, i no només allò fent esport, sinó també fent festa, disfrutant de la festa. I volem parlar de prevenció, perquè malauradament, de vegades, en aquestes festes, per consums que no són els adequats, acaben esdevenint i succeint allò, violències sexuals. I és per això que hem convidat a agents de la Comissaria de Mossos d'Esquadra d'aquí de Mollet del Vallès, concretament del GAP, el Grup d'Atenció a la Víctima. Tenim a la Laia, benvinguda, Laia.
1: Moltíssimes gràcies.
0: I també a la Cristina. Molt bon dia, Cristina.
2: Molt bon dia.
0: Li hem demanat a la nostra companya, la Carla, que es quedi amb nosaltres, perquè ella és dona, és jove, i per tant segurament que també té una visió i ens pot fer aportacions en aquesta conversa per prevenir les agressions sexuals. Així que, Carla...
3: Quan, hola de nou, m'has enredat de tema.
0: T'he enredat, he dit, escolta, anem a fer allò, una cosa novedosa. Així que anem a parlar precisament això d'aquests, no sé si, m'imagino que des del GAP teniu protocols de prevenció, no?, d'aquestes agressions. No sé si Cristina
2: sí,
0: mateix...
2: Sí, sí, exacte. Bueno, primer de tot, jo us vull agrair donar-vos aquesta visibilitat i aquest espai on poder parlar d'aquests temes que són importants i sobretot visibilitzar-los i normalitzar el parlar i poder-ho explicar. I sí, com deies, Emma, sí, òbviament, tenim protocols de prevenció. Nosaltres sí que bàsicament no actuem en emergència, no som el requeridor al 112, però sí que des de comissaria nosaltres fem un treball d'assessorament i prevenció que tot aquell qui ho necessiti, fins i tot amb xerrades o venint aquí a la ràdio, també és aquesta tasca de poder visibilitzar i parlar dels temes.
0: De fet, en els darrers anys hi ha com un... no sé si hi ha un increment, si ens ho podeu dir, allò d'agressions sexuals, sobretot víctimes dones, també persones transgènere, si no binària, no? Sí. No sé si en nits com aquesta de
1: Clar,
0: Sant Joan...
1: Nosaltres en nits com aquesta, on hi ha sempre molta més gent, on hi ha més consum de begudes, com on la gent doncs, es deixa anar una miqueta més, sí que pot haver aquesta falta de consciència, no? Que a vegades sempre remarquem en les nostres xerrades i en moments com aquests, de recordar que sí, que quan un passa certs límits, potser sí que es dona més com aquesta pèrdua de consciència i de control sobre el respecte cap als altres, perquè no estem parlant d'una altra cosa que de respecte.
0: De vegades normalitzem, però, no? determinades actituds, determinades accions, no? Que diem, ai, no li donis més importància, això és normal. I no ho és.
1: No ho és, no, no ho és. Per no. Això ara també, potser a nivell de xifres, podem veure que hi ha més denúncies, perquè abans, antigament, no teníem tanta...
0: consciència no?
1: del que es pot permetre i el que no, d'una qüestió de límits. Llavors ara des de les lleis, no? Des de els recursos, també les policies, tothom està fent una feina de creixement, no? I de créixer en aquesta consciència i dir, no, això no és normal.
2: Bueno, com dèiem,
1: això, no és normal.
2: Sí, com dèiem també, no? De visibilitzar-ho, no? I de parlar-lo obertament i al final, el que dèiem nosaltres, les nostres xerrades, sobretot que anem a instituts, és de... explicar i de deixar clar la importància que tenen els límits de cada un i com un s'ha de conèixer i de dir no, jo arribo fins aquí, això no vull que sobrepassi, si això sobrepassa, doncs anem a posar-hi, no?, a tots els recursos que hi ha per remediar-ho.
0: Hi ha diferents municipis, Mollet del Vallès n'és un, que s'han treballat doncs, el tema de les rutes segures, s'ha apostat pel tema dels punts liles, ja siguin mòbils i fins i tot comerços de la ciutat que estan implicats. També, abans, quan han arribat la Laia i la Cristina, els hi ha comentat el tema del transport, no? El de, no sé si ara per Sant Joan, però, per exemple, a mitjans de juliol hi haurà el Mollet Music Week, a l'agost hi haurà Festa Major i s'habiliten allò el transport gratuït d'autobús en aquests punts de festa i a més amb la possibilitat de la parada de demanda. Això són elements allò que ajuden en aquesta prevenció?
2: Sí, completament. És el que parlàvem abans, Emma, que ja no només parlem per als menors que potser no tenen un vehicle propi on es puguin ells moure's amb llibertat, sinó parlem de tothom. Al final, tenir aquest transport el que ens fa és que, òbviament, són dies, com dèiem, no?, que ens agrada haurà de gaudir, que potser un ha begut una o dues copes i no ha d'agafar un vehicle, per suposat. I el que prevé això és que evitis agafar rutes que no siguin 100% segures. Nosaltres el que diem sempre és, bueno, doncs si has de tornar a casa a peu, no vagis sol, vés acompanyat, agafa carrers il·luminats, amplis, doncs tenint aquest recurs del transport gratuït amb la parada de demanda, doncs això pues ja ho evitem, no? I crec que és un dels recursos que prevé moltes conductes o moltes situacions complexes.
1: Sobretot no és agafar por ni sortir amb por de festa, ni molt menys volem ser alarmistes, simplement és tenir cura d'una mateixa i de grup, no? O sigui, que si sortim de festa amb amics, amb amigues, que també ens cuidem els uns dels altres, que tinguem aquesta mirada cap a l'altre i que si el meu amic, amiga, ha begut i el veig que està en un punt que no pot anar sol, no deixar-lo sol. Això també seria important recordar.
3: En el tema de denúncies, no sé, jo us preguntava si havíeu notat allò un increment en els darrers anys, no sé si les dones són més conscients. Deia també el tema de les agressions a persones transgènere i no binàries, per exemple, comentava jo el Mollet Music Week, però és que el dia 4 de juliol tenim la Festa de l'Orgull aquí a Mollet del Vallès i també és un col·lectiu sensible, no?
2: Completament, completament. Nosaltres sí que és veritat que parlar com d'increment és el que deia abans la companya, la Laia, que òbviament hi ha hagut un increment, però perquè també hi ha més visibilització, també s'està actuant més, s'està parlant més del tema, no? I al final, pues, és això, no? S'està marcant més els límits, s'està parlant més de lo que sí que vols tolerar i lo que no, i quins recursos pots accedir i que es pot fer una denúncia i les tipificacions cada cop estan més clares. I és com dèiem, segurament és per això que hi ha un increment, podríem parlar d'increment, però per la visibilització i perquè al final la gent no es calla, que és el que s'ha de fer. Quan et passa aquesta situació, ho has de dir, ho has de comunicar, ho has de compartir i si s'ha de denunciar, es denuncia. Igual que passa, no?, amb els col·lectius transgènere, que també pues, ara hi ha una visibilització i al final hi ha una conscienciació més gran.
3: Què feu des del grup d'atenció a la víctima? Comentàveu sobretot el tema de l'assessorament, no?
1: Sí, és la nostra feina, la d'agafar les denúncies de violència de gènere, però també assessorar, perquè moltes persones, moltes dones encara no estan del tot segures si denunciar o no, o simplement o generalment la gent té de desconeixença i el que fem és donar informació sense que se sentin amb aquesta obligació de que si van a la comissaria, si van a la policia, és perquè ja inicien un procés. Hi ha persones, hi ha dones, hi ha que no estan preparades encara perquè estan en un procés de donar-se'n. No és fàcil, no és fàcil aquest primer pas, però nosaltres volem deixar clar a tots els ciutadans que estem des d'abans. No només per denunciar, sinó des de molt abans poden venir a comissaria, preguntar pel grup d'atenció a la víctima i els atendrem de manera personalitzada, escoltarem el seu cas i farem un petit acompanyament des dels inicis.
3: Carla, tu com a dona jove, quan surts de festa, no sé, una nit com aquesta, no sé si et planteges quina ruta seguiràs, com et vestiràs, també.
1: També.
3: Que és una llàstima,
1: una llàstima.
3: Però que t'ho hagis de plantejar, no?
1: Sí.
3: Perquè diguis, bé, és que m'agradaria posar-me això, però no m'atreveixo perquè, no sé, no sé si et passa.
4: O sigui, jo el que trobo és que crec que les dones, sempre, sigui de nit o no, hem d'estar pensant com en on anem, què farem, amb què anirem. Evidentment, de nit tens aquest component, doncs, que el que comentàveu vosaltres, no?, que hi ha substàncies, que potser la gent es deixa més anar, llavors hi ha com aquest punt extra de cautela, però en general jo crec que sempre estàs pensant en ostres, he d'anar aquí, doncs potser passar per un lloc on hi hagi més gent, un lloc on hi hagi llum. També en el meu cas el que tinc molt en compte és amb qui sortiré. Si surto amb més gent, amb un grup gran, em sento més segura, potser no hi penso tant en on passo, què em poso, però si surto potser amb dues o tres persones, doncs vas més pendent, no?, de...
3: I si aquestes dues o tres persones també són dones.
4: Llavors encara s'incrementa també, perquè no? Això, o sigui, és trist dir-ho, però quan surts acompanyada amb amics, jo em sento molt més segura, simplement pel fet de que siguin homes, i doncs saps que o rebràs menys comentaris o et sents més segura, que potser amb un grup de dones doncs et sents més de dir alguna cosa, doncs potser em cau algun comentari o alguna cosa que no... que no s'escau, bàsicament. Però sí, sí que hi penses més, doncs, en... Jo no hi penso tant potser en què em posaré, però sí que penso en el recorregut o el típic de... Són coses molt típiques, però que potser els homes no experimenten com que si portar les claus a la mà per qualsevol cosa que pugui passar, o si el bolso, doncs, el poso aquí davant. Vas com sempre amb quatre ulls, sempre en alerta, i que al final... És una pena perquè penses, ostres, vull gaudir d'aquest moment o no vull d'estar preocupat, que evidentment has d'estar en alerta, no? Perquè doncs, coses poden passar, però que és trist de dir, ostres, doncs he de tenir com aquest component extra i potser no puc acabar de gaudir al 100% de la nit pensant en no què puc fer jo, però què em poden fer a mi o què em poden dir o quins límits es traspassaran o situacions incòmodes.
3: Clar, a més, ara també, no? Jo crec que fa un parell d'anys el tema de vigilar l'hora de... Clar, a la dona també ens serà d'allò, doncs, veure, no? Sí. I llavors de vigilar, a veure què t'hi posen també, no? O el tema allò de rebre una punxada que dius, ai, què ha passat, no? No sé si això...
1: Sí, malauradament. Sí. Malauradament, com diu ella, és una realitat que vivim les dones,
3: sí.
1: Perquè em sento reconeguda, no? Amb les coses que ha dit. Estava pensant en antigament la meva iaia, que ja em deia, vigila el got, que no posen res.
4: Sí.
1: I, bueno, jo crec que estem fent una gran feina com a societat, no? Des de petits, des de l'educació, des de molts sectors, perquè això, aquestes realitats comencin a canviar. Però és real que encara no ha canviat del tot i que, per tant, hem de tenir unes mesures d'estar, no alerta, però sí d'autocura, de cuidar-nos, de procurar pel nostre bé i de les nostres companyes i amigues si sortim en grup.
2: Ja està clar, que nosaltres el que dèiem, que ens donem molta importància a el que és fer pinya, no? Com deies tu, pues, si surto amb amigues, no? I totes som noies, pues, al final està clar que el que no volem és que ningú no es pugui vestir com vulgui, que ningú no pugui veure i que potser se li invagi una mica de les mans, perquè això pot passar, i més quan són les primeres vegades que bevem, no tenim aquest control, però que sí, el que volem fer, incís, és que la importància que té la cohesió de grup, no? Que una de les nostres amigues o amics pot ser que s'hagi sobrepassat, hagi perdut una miqueta el control, però per això estem nosaltres, no? Per acollir i fer aquesta cura i fer aquest acompanyament, doncs, fins a casa o trucar als pares, o fins i tot nosaltres sempre diem, ens volem fer pròxims. Si hi ha aquest cas, no? Que un dels amics s'ha sobrepassat o hi ha un conflicte o, per desgràcia, hagués patit una agressió sexual o li ha passat qualsevol, una baralla, l'han pagat, li han sostret el telèfon, el que sigui. Si veuen les llums blaves, que normal quan hi ha festes i quan hi ha dies així, fem passades constantment, amb tota confiança estarem agraïts d'ajudar-vos, de gestionar, perquè a vegades és això, l'únic que fem nosaltres és la gestió de la situació, que potser a joves i més quan són adolescents se'ls hi escapa quin és el recurs o què és el que poden fer. Doncs, ei, ens pareu, tenim un problema, ens ha passat això, què hem de fer? I llavors nosaltres som els que actuem, no? I no estem ni per alliçonar ni per
4: jutjar
2: ni al contrari. A nosaltres agraïts de poder actuar i de poder solucionar i solucionar aquella situació.
3: Parlant de situacions, una que em ve al cap cada vegades, no? Ha sortit també als mitjans. És veritat que quan vas de festa també fas amics, però amics que acabes de conèixer, persones que no saps com són. I igual t'has sobrepassat i et diuen, ja et portaré jo a casa. Vigileu.
1: Vigilem amb això.
3: Sí,
1: no?
3: Sí.
1: Sí. Les agressions sexuals, quan parlem d'això moltes vegades, ens pensem que és un senyor que passa per allà, però la majoria de vegades és gent coneguda o bé de pròxima. Llavors hem de cuidar amb això, simplement. No coneixem qui tenim al davant, o sí, i cal parlar també del consentiment, no? Que moltes vegades als instituts també xerrem, que pot ser que el no és no i tot això ho tenim clar, però potser no ho estic verbalitzant, però estic totalment bloquejada, se'm veu incòmoda, que no vull continuar, és un no, també. Llavors, això és remarcar-ho, que tot i que la persona amb la que estem interactuant hagi begut, no s'estigui trobant bé, doncs...
2: Sí, crec que ho hem de veure, no? I aquestes coses es noten. No sempre un no serà verbalitzat, sinó a vegades ja com se t'està expressant la persona, tu ja estàs veient que no, no. Nosaltres sempre parlem que hi ha tres maneres de reaccionar, no? Que és un, doncs, reaccionant de forma violenta, per dir-ho d'alguna manera, jo em sóc capaç d'apartar-me i de separar-me d'aquella persona i dir prou. Hi ha una altra que serà fugir, no? Em dona per la reacció de marxar corrents i de fujo d'aquella situació, i l'altra és quedar-me paralitzat. I quan tu estàs veient que aquella persona no reacciona, doncs algú no està anant bé. I també jo remarcar que una persona sota els efectes de l'alcohol o de les substàncies que no té consciència del que està fent, això és un agreujant. O sigui, tu fer un abús d'aquesta persona, ja sigui des d'una agressió o des d'una violació, això sempre serà un agreujant si aquesta persona no n'és conscient de la seva persona.
3: Per últim, esperem que no, però, com dèiem, en aquestes nits de festa, de vegades, malauradament, passen coses. Recomanació, allò, si hi ha un punt lila, anem a un punt lila, perquè allà hi ha persones que estan formades i, si nosaltres estem allò en estat de xoc, ens ajudaran i trucaran a qui calgui, no?
4: Correcte.
3: Si veuen allò alguna patrulla, doncs, i si no, 112 directament, 112. No?
2: 112 sempre serà com el recurs més ràpid, però sí que és veritat que si tenim el punt lila, doncs és un lloc, un punt que ara s'ha establert, que està molt bé, que ens dona aquest recurs, i és això, el que fan és gestionar quan nosaltres no podem, i si no, com dèiem, 112 i ràpidament hi haurà una patrulla i el que farem nosaltres és gestionar tota aquesta situació.
3: Fins i tot allò davant un comentari, allò que et molesti, que vegis que aquella persona insisteix, no et deixa, no? És a dir, no cal que hi hagi una agressió física, sinó senzillament allò verbal.
4: Sí, correcte.
3: No hem d'esperar allò.
4: No hem d'esperar i tenir localitzat el punt lila a les festes és molt important.
3: Fins i tot a les barres, crec que també les persones que estan atenent a les barres també estan rebent formació.
2: Exacte.
3: No, això diu la Laia. Genial.
2: Bueno, és el que,
3: genial.
2: És el que dèiem, que al final potser estem veient una persona, no?, que està tenint un comportament reiteradament, ja no només amb nosaltres, sinó amb diferents noies o amb diferent gent, doncs, al final doncs, avisar sobre aquella persona que hi hagi una ullada, doncs, està bé, el que dèiem, no? Prevenció i consciència a nivell general.
4: I fer-ho això a nivell de comunitat i de societat, no com a individu, no com a persona presumpta futura víctima de res, sinó que si jo estic veient... Sí, a mi no m'està passant, però ho estic veient, no puc fer que no ho he vist, perquè ho has vist. Llavors, no cal fer-se el valent, no cal posar-s'hi per davant, però una trucada, 112, estic veient això, si us plau, veniu. Ja està, no es demana més. I 112 del telèfon, doncs això, que ja s'encarregaran ells d'activar policia local, policia municipal, Mossos d'Esquadra, SEM, bombers, el que calgui, no dubtar en això, 112, sempre.
3: Ho has dit molt bé, Laia. No cal ser espectadors, sinó que podem actuar, també
4: sí.
3: Els que estem a l'entorn de...
4: Sí. És necessari, perquè és cosa de tots. No és de qui li passa o qui ho fa, sinó que estem tots interpel·lats a formar-hi part d'aquest canvi, no?, que estem parlant. Sí que hi ha un canvi i sí que estem veient un canvi, però les coses no són d'un dia per l'altre, però és cosa de tots, no només de les dues persones víctima-victimari.
3: I agressió. Doncs, Cristina, Laia, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, també a la Carla, per haver estat aquí amb nosaltres.
4: A vosaltres,
3: i esperem complet. Allò que homes, que no... dones, que tothom allò en gaudeixi
4: bé,
3: de la festa
4: que
3: i que tinguem respecte als uns als altres. Moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
3: Adéu-siau.
4: Adéu.
5: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: I tot seguit els companys de l'Hospitalet de l'Infant, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, en aquest espai de cultura viva que ofereixen a totes les emissores que formem part de la xarxa. Avui ens donen a conèixer, com és habitual, aquests personatges de la cultura popular de Catalunya. Gegantons, diables, avui cap a on anem? Ho escoltem.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura Viva avui marxa cap a Tarragona, exactament per la zona del Serrallo, perquè avui coneixerem el Pere i a la Carme, que són els gegants del Serrallo de la mà del seu cap de colla, l'Albert Vidaller. Hola Albert, què tal?
4: Bones, què tal, com anem?
3: Ens posem en contacte amb tu perquè ens facin 5 cèntims, ens expliquis una miqueta per conèixer doncs, els gegants del Serrallo.
4: Bueno, us explico una miqueta. Nosaltres som una colla que últimament estem molt animada i tal, no? L'any passat va ser el nostre 35è aniversari, que el vam celebrar per tot l'alt. I, bueno, els nostres gegants originaris són el Pere i la Carme, que representen molt bé els oficis del barri. Ell representa un pescador típic del barri, i la Carme, en aquest cas la geganta, representa una remendadora, que era l'ofici típic de les dones del barri.
3: Explica'ns una miqueta als membres, quan sou ara mateix, quines són les vostres actuacions més destacades?
4: Mira, doncs nosaltres ara mateix formem part de la colla gairebé unes 50 persones. Sí que és cert que costa a vegades que siguem tots, no?, perquè tots tenim molt feina o tenim altres coses i tal, però bueno, pràcticament són 50 socis de la colla. Les nostres actuacions destacades, jo com a cap de colla sempre destaco l'actuació de la arrencada de les festes majors de Tarragona, que és l'arrencada de Santa Tecla, el dia 21 de setembre, no? Per exemple, aquest any passat, que va coincidir amb l'aniversari, nosaltres vam estrenar una altra parella de gegants, el Pupet i la Maireta, que són gegants manotes, i és la imatge més esbojarrada del barri, diguéssim, no? Representa igual un pescador i una remenadora o peixatera, no? Però de la manera més esbojarrada, més festiva. I, bueno, i aquest any passat, a l'arrencada de Santa Tecla, va ser una actuació que a mi, sincerament, se'm va ficar després de punta. Era els quatre gegants, els dos capgrossos que tenim, i tota la colla animada, ballant, i a la nostra ciutat, i, bueno, la veritat que va ser una gran diada.
3: Albert, què se sent quan estàs dins del gegant o la geganta, o les manotes en aquest cas, que comentaves que heu estrenat, que per què, abans de fer-te aquesta pregunta, per què vau decidir doncs, crear a les manotes?
4: Bueno, ja feia anys enrere que se sentia el rumor entre altres, no? Vinga, va, fem uns manotes, volíem fer alguna cosa, no? Fem uns manotes, fem uns capgrossos, fem uns altres gegants més petits, no sé què, i bueno, vam demanar, gràcies al nostre company Agustí Poguet de Reus, vam demanar diversos dissenys, no? I vam encaixar molt amb els dissenys dels manotes, no? Vam dir, hòstia, aquest sí, saps? I a partir d'allí vam començar a buscar escultors, tota la colla estava implicada en el que comportava, i tots estàvem molt, molt, molt implicats en el que era la feina, no? I ens va agradar molt viure-ho des de dintre, que l'escultor que va ser el Toni Mujals també un gran escultor, ens va donar l'oportunitat d'estar allà amb ell, veure com es feia, i bueno, i ara per nosaltres, per exemple, quan et fiques dins dels gegants originals, són el Pere i la Carme, sents que portes al barri, no? Al final el Serrallo és el barri marítim de Tarragona, i és un barri molt destacat a la ciutat. Llavors sents que portes al barri amb orgull, no? I satisfacció arreu del territori, no? I quan et fiques dins de les manotes, sents com que ja has viscut el procés des de dins de la creació, una d'aquestes dues peces, sents com que són teus, són una part més teva, no? De la teva família. Al final, nosaltres, per exemple, sempre diem que som com una petita família. O sigui, tots ens coneixem, anem a aprendre alguna cosa, no només quedem per anar a treure els gegants a sortides. i som més que a part d'això. Llavors, bueno, és un altre estil que ens agrada molt viure-ho així.
5: Com recordes la primera vegada que vas portar el gegant o la geganta?
4: Pues la primera vegada que vaig portar el gegant i la geganta jo tenia 11 anys i bueno, en aquell moment el meu germà estava dins de la colla dels gegants amb els seus amics i tal, i sempre em deien: vinga, va, el vidaller petit, el vidaller petit, fica't dintre del gegant. I jo, no, perquè em feia cosa, no, ara jo era petitet. Fins que un dia a la despertada, que és una festa destacada que fem nosaltres, em van agafar i em van ficar dins i ja no vaig poder sortir. I a partir d'allí, em van agafar entre tots i ja no vaig poder sortir de dintre del gegant. I a partir d'allí, bueno, doncs, vaig començar a agafar el rotllo, el feeling amb la gent, no?, de la colla i tal, i la veritat que em vaig sentir superacollit. I a partir d'allí, doncs, jo vaig decidir instal·lar-me a poc a poc, i fins fa 3 anys enrere que em van fer cap de colla.
5: I quan veus la imatge, en aquest cas, dels més petits, perquè són els que més criden l'atenció als gegants, no? Alguns les deuen veure, doncs, amb cara de molta il·lusió, altres amb més por. Què se sent quan et fa gràcia veure tot això dins de dins?
4: Sí, la veritat que, per exemple, ara tots dins de la colla tenim nens petits que són molt fanàtics dels nostres gegants. I és una sensació d'orgull, no?, que t'omple, que veus que també els més petits els agrada, no?, o que estan pendents, o... O ja, per exemple, dels petits de la colla, nosaltres intentem assegurar, no?, el relleu generacional, en aquest cas. I bueno, quan passem pels carrers trobem els nens petits, que ja que miren amb cada il·lusió, que tenen amb por, que ploren... Però, bueno, al final intentes que... Jo, nosaltres, per exemple, si veiem un nen que plora, intentem que s'hi tregui aquesta por, no?, que vegi que és una imatge festiva, alegre, no?, que... I, bueno, sempre ho intentem, normalment surt bé, i llavors, bueno, nosaltres, ja, o sigui, nosaltres som els primers que quan veiem nens petits els volem apuntar i tal, perquè sabem que són el relleu generacional que quedarà.
5: Quant pesa els gegants i les gegantes i les manotes?
4: El gegant pesa gairebé uns 90, 89, 90, la geganta pesa 82 i les manotes pesen 30 quilos cada una.
5: Bueno, déu-n'hi-do, també.
4: Sí, és una miqueta de pes. Bueno, són antics i, bueno, al final abans no tenien tant les tecnologies que tenen ara per fer les figures.
5: Ha canviat molt des dels inicis fins ara el món del geganter, en aquest cas?
4: Sí, jo considero que sí, perquè nosaltres hem tingut sort, sincerament, de fa dos anys enrere, pues, o un any enrere, que la colla ha crescut molt. Però jo recordo, no sé, un any i mig enrere, nosaltres, per exemple, érem 15, i 10, 15, i a les sortides anàvem 4, 5, 6, com a molt. I veus també la resta de colles, que també costa trobar gent, o que a vegades diuen: no puc venir a la vostra trobada perquè no tinc gent, o no ens poden assegurar, o el que sigui. Llavors, clar, dius, abans sempre tenies gent, sempre trobaves amics que s'apuntaven pel bon ambient, però és una mica preocupant el relleu generacional que podem tenir en el món geganter. No sé, hem de ficar potser tot una mica de la nostra part o fer-ho veure d'una altra manera, però jo, per exemple, aquest any estic tranquil, però fa un any i mig enrere jo estava neguitós, perquè no sabia què passaria amb els gegants el dia que l'altre ja, doncs, no volguessin seguir.
5: A mi, doncs, és això, no? Intentar aproximar a aquesta cantera els més joves, que fa goig, sí, no?, formar part d'un grup de gegants. Què t'aporta tu formar part d'una colla gegantera?
4: Sí, al final hi ha molta gent que diu: no, jo no voto pel compromís o pel que sigui, però al final, per exemple, nosaltres som una colla totalment oberta, no?, que jo, per exemple, si jo tinc algun dinar o sopar o que sigui, jo comunico. Ja sempre hi ha algun substitut, sempre hi ha alguna cosa, no? Vull dir, jo, per exemple, durant la setmana estic a la feina, no?, o quan en el seu moment estava estudiant, i al cap de setmana quan em deien: mira, dissabte a la tarda anem a un poble al costat, jo no ficava content, perquè jo ja em fico content, perquè dic: mira, doncs ja tinc algú que fer al cap de setmana, o ja tinc una distracció, no?, del cap de setmana. Sobretot ara ens trobem que, per exemple, els nois de la colla que ara estan en temporada d'examen, en ens diuen, pues, a veure si podem fer un cap de setmana, no sé què, perquè és una manera de distracció, de passar un moment amb els teus, no? De conèixer gent, de fer coses diferents. No sé.
5: Què t'aporta, tu, ser de la colla gegantera?
4: A mi m'aporta molta felicitat, tranquil·litat, no sé, les paraules exactes no sabria dir-te, però és com que m'evaeixo, no? dels meus problemes que tingui a la meva vida quotidiana. És una manera de distracció i de felicitat per mi, i a més amb la gent que tenim i tot.
5: Quan acompanyeu els gegants, aneu tots al mateix color, aneu cadascú diferent. Com aneu vestits, els membres de la colla?
4: Sí, mira, nosaltres anem amb espardenyes, uh-huh. Sempre. Després portem uns pantalons que nosaltres li deixem pantalons de pescador.
5: Sí.
4: Ja, són uns pantalons blau marí i que són així d'una tela com de pantalons de treball, però són els pantalons que portaven antigament els pescadors. I la samarreta, portem una samarreta blau marí també, amb l'eslògan de la colla. I bueno, una anècdota així molt graciosa, sempre que ens veuen aparèixer a tota la colla junta, em diuen, mira, la Maria Full està pujant del Serranyo, o està venint del Serranyo, saps?
5: Mm.
4: Però sempre ens veuen així tots molt blau i tal. I bueno, al final, doncs, va sortir aquest monte, no? La Marea Azul.
5: Doncs a la Marea Azul la veurem per les festes de Santa Tecla, no, Albert?
4: Sí, correcte. Les festes de Santa Tecla, les festes del barri, del Serrallo, les festes de la Verge de Carme Sant Pere, que són les tradicions del barri. I, bueno, aquest any tenim diverses sortides també a fora de Tarragona, que ja les anem publicant a l'Instagram.
5: Molt bé. Doncs, Albert, moltíssimes gràcies. Gràcies per deixar-nos conèixer els gegants de la colla del Serrallo, a l'Alpere, a la Carme i a les dues manotes que són novetat d'enguany. Gràcies i que vagi molt bé.
4: Moltes gràcies. Vinga, merci. Adéu.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.

0: Benvingudes i benvinguts al Tast. Tot i que estem a la temporada d'estiu, en el Posa't les piles, que l'allargarem fins al dia 17 de juliol, aquest espai el mantenim, i doncs, per inaugurar la temporada d'estiu ho fem parlant d'imatge, de coses que ens agraden de cara. Estem a l'època d'estiu, doncs parlarem d'estiu precisament amb l'assessora d'imatge, la Clàudia Martín, que ens acompanya en el dia d'avui. Benvinguda.
1: Bon dia, Emma.
0: La Clàudia li tocava, però és que a més li van dir, mira, doncs coincideix allò que estrenem temporada i sí, que millor, no?, que parlant de moda.
1: Doncs sí, perquè hem de saber molt bé què ens posem aquests dies, que poses davant de l'armari i dius, mare meva, i ara com surto jo al carrer.
0: Potser que no me'n posi res, no?
1: Doncs sí, perquè és complicat.
0: Escolta'm una cosa, Clàudia, ens vas avançar ja, setmanes, ja fa unes quantes setmanes, la Clàudia vigila perquè anem allò a la moda, també que aprofitem els recursos allò per dir, escolta, vés a la moda, però no cal que et gastis allò masses diners, no? També pots tirar d'outlets, de complements que, no?, que modifiquin doncs el teu outfit.
1: Doncs sí.
0: Però ja ens vas avançar que vindrien sobretot els colors, allò el rosa, vas dir, no?
1: Sí.
0: I els bombatxos, allò els pantalons allò bufats.
1: Sí.
0: Que és veritat que jo els he vist, sobretot en homes, eh?
1: Sí, sí,
0: curiosament.
1: Sí. És que miris on miris, les tendències són tant per homes com per dones. Si tu mires tendències per homes, surten les mateixes que per les dones. És tot molt ample i el que estàvem parlant, colors pastel, molt, molt claret tot, i perquè és això, perquè és que el negre i els colors foscos atrauen
0: la calor, amb la qual cosa recomanat això, doncs
1: sí,
0: colors clars i els teixits, em deia. Sobretot anem a parlar de teixits.
1: Sí,
0: no?
1: Perquè el més important és el tema dels teixits, perquè al final el que has de buscar és anar fresquet, anar còmoda i amb aquest calor
0: I la transpiració també, perquè és veritat que amb aquestes temperatures un sua més i de vegades dius, és que m'oloro malament, no?
1: Sí, no saps per què és, i és per el teixit, que no és per una altra cosa. Llavors el que hem de mirar molt, que samarretes i tot, que siguin de cotó, i el lli, que cada estiu està allà, doncs aquest estiu també, amb pantalons, camises, samarretes, que tot jo és el que més recomano per a aquesta època. Jo, per exemple, tinc 4 o 5 pantalons de lli de tots els colors i els vaig combinant cada dia amb pas de dalt més fresquetes, i això perquè...
0: Ara, quan has dit allò camises, el coll de la camisa per l'estiu es porta molt, va tendència també al tipus allò maó.
1: Sí.
0: És molt d'estiu, no?
1: És molt d'estiu, eh? Jo a l'hivern...
0: Tant per homes com per dones,
1: de
0: però
1: fet,
0: sobretot
1: més amb homes.
0: En homes, sí.
1: Sí, sí, sí,
0: sí, sí.
1: I això, i les camises per homes a l'estiu és com la infal·lible. I camisa i bermuda és com el conjunt estrella per aquest estiu pels homes. I això, parlant de conjunt, també recomano molt comprar conjunts directament, perquè és el que estem parlant, que jo és que em poso els matins davant de l'arma i dic, què em poso? Agafes un conjunt d'aquests que ja t'ho venen al pack completo i ja està, i és el més senzill.
0: I de vegades, Clàudia, el que sí que també va bé són els bàsics, no? Allò que diguis, que puguis combinar. És a dir, més que, no ho sé, pregunto, sense jo ser una entesa, per això la tenim amb ella, si agafes allò monocolors, és més fàcil després de combinar, que no passa allò si agafes estampats, que igual doncs dius, sí, però ara això... Amb què m'ho poso?
1: Sí, jo crec que sobretot... Bueno, que a l'estiu també els estampats també tenen el seu protagonisme i també per anar una miqueta diferent i això, però també hem de pensar que la roba d'estiu, encara que no, s'aprofita menys, perquè realment els mesos de calor són menys que els de que els d'hivern. Llavors sí que és important tenir bàsics, perquè és el que parlem sempre i el que he dit abans. És com, tens 5 pantalons de colors i les samarretes bàsiques de tirants, que són les que saps que són fresquetes, que t'anirà bé, què tal. Què fem amb això? Combinar-ho. Amb què? Pues amb els mocadors, que em parla que aquest any els porten, amb els collarets, amb les pulseres, amb els anells i amb les arracades, que tot això faran el que són el que vesteixen el, com el teu outfit.
0: Ara, quan comentaves, Clàudia, el tema allò de, no?, les samarretetes allò amb tirants per anar fresques i tal, pensava que una moda que jo crec que perdurant el temps és la ibicenca, no? Sí. Allò amb el tema els blancs.
1: Els blancs sempre, o sigui, no? És estiu blanc. De la mà. Que no. Això no treu, torno a dir, la sempre. Jo, per exemple, sóc una persona que a mi m'agrada molt el negre. Llavors, a l'estiu, es recomana el negre? Que hem parlat, no.
0: Que no, perquè atrau allò la calor,
1: precisament, però,
0: no?
1: Però si tu ets una persona que t'agrada el color negre, que no diràs, no, és que és estiu,
0: però
1: no
0: puc... Però un pantaló de lli negre...
1: Sí, jo avui mateix, no m'esteu veient,
0: sí.
1: Porto un pantaló de lli negre.
0: Clar.
1: Llavors, que no perquè sigui estiu... Aquí parlem sempre de recomanacions, no ho hem d'agafar allà...
0: Al peu de la lletra.
1: I tant, que, que podem anar de negre, però sabent que, per exemple, doncs, jo què sé, si anem un dia, està tota l'estona al carrer, al ple sol, doncs, potser aquell dia no és el més indicat. Però si anem un dia doncs, a passejar un centre comercial o al cinema o tal, que no ens dona tant el sol, doncs, per què no?
0: I jo, la Clàudia ens ho ha dit diverses vegades, una aposta ferma és també la dels complements que li donen un toc diferenciat als mocadors, als barrets, fins i tot,
1: sí.
0: No? Ara a l'estiu, allò per protegir-se.
1: Sí, perquè això també volia comentar, que estem parlant molt de moda, tal, però és molt important protegir-se. Llavors, a l'estiu, barrets, gorres, que no faltin, i també la protecció solar.
0: Solar, clar. No, i els mocadors, perquè de vegades sí. Allò vas a prendre alguna cosa en un local que tenen l'aire condicionat amb una temperatura que t'estàs congelant. Llavors,
1: sí.
0: El mocador sempre s'obre.
1: Mira, pot ser un complement o un recurs.
0: O un recurs, exacte. Molt bé. Sí. Alguna coseta més, allò que, no sé, clar, ara fem molta més activitat a l'aire lliure, a l'estiu,
1: sí.
0: No? Llavors, no sé si és important diferenciar si anem amb una terrasseta a prendre alguna cosa a mig matí, no? O si anem a la tarda vespre, que potser ve més de gust, i llavors si la vestimenta, no?, ha de ser diferent.
1: Sí, el que hem de fer, sobretot, és mirar la temperatura. Mirem la temperatura.
0: Està espantada, eh?
1: És que fa molta calor.
0: Bueno, és que, de fet, allò ja va començar a finals de maig, amb la qual cosa, i clar, la tendència és que vagi a més.
1: Sí, llavors és això. Després va també a la persona. Si ets més de pantalons curts, pantalons llargs, de vestit, de, no? Llavors sí que, evidentment, potser, si parlem això de que dèiem els colors foscos, doncs, potser a la nit doncs, són més de nit que de dia. O també, depenent de com sigui, doncs, un vestidet, dius, doncs, mira, ho poso més a la nit, o depenent de com sigui, doncs, més per al dia. Llavors, depèn molt del context.
0: Es pot anar amb pantaló curt, ben vestit?
1: I tant.
0: Sí.
1: Sí, perquè aquí ja seria com picar una miqueta un jardinet, però hi ha molts tipus de pantaló curt. Les bermudes estan tornant, també. Llavors, hi ha pantalons curts que són curts, però no són tan curts. Llavors, potser una bermudeta així negra o tal, que és com de traje, o beige o blanca, amb una samarreta ja... vas més, com més vestida, per així dir-ho, però adaptat a l'estiu.
0: El pantaló pirata aquest any no es porta. O sí, o és també un
1: clàssic,
0: allò, un recurs,
1: sí.
0: No?
1: Sí, jo
0: pensava
1: que no.
0: Igual que comentava sobre el pantaló curt, una miqueta més llarg, allò per a sobre del genoll,
1: sí,
0: però també pots dur un pirata, no? Que
1: sí,
0: també de vestir,
1: els he
0: ja
1: vist,
0: molt guapos.
1: Vaig anar l'altre dia, justament,
0: a tafanejar.
1: I hi havia pirates i el que vam comentar, els bombatxos, que tot el que sigui ample i tal, està ja a l'ordre del dia.
0: Hi ha persones que diuen, sí, s'ha d'anar molt ample, però és que no m'afavoreix gens ni mica, perquè encara en sento més, no?
1: Sí.
0: Clar, sí, el que vols és... una imatge més estilitzada,
1: sí.
0: Tot el que sigui ample,
1: jo el que
0: va una mica en contra.
1: Sí, el que recomano sempre és saber combinar. Per exemple, si de la part de baix vas més ample, a la part de dalt anar més estret. Però tampoc s'ha ajustat perquè no sigui molt, molt calorós. Sí. I també al revés. Si potser de dalt vas més ample, doncs agafar uns pantalons que no siguin estrets, rotllo pitillo, que això ja
0: ha quedat en
1: uns altres anys, però sí que no els més amples que tinguis, sinó saber trobar com el punt de poder combinar part de dalt i part de baix perquè es vegi com un equilibri.
0: És a dir, que hem d'estudiar les coses abans de posar-les i si ens hem d'emprovar jo diferents opcions...
1: Al final hem d'estar còmodes i mai sortir al carrer amb algú que tu no estàs còmoda o que no et senteixes, no et sents segur.
0: Molt bé, doncs ja sabeu, allò sobretot roba fresca de cotó de lli seria el més recomanable pel que fa a teixits.
1: De fet, volia fer un apunt, que hi ha de vegades que, per exemple, venen ara a l'estiu, vas a una botiga i hi ha una samarreta com de màniga curta, coll alt i de punt, vale. És màniga curta, però potser no és el més adequat. Aquest tipus de peces de roba a mi especialment no m'agraden perquè és com no m'has pogut posar a l'hivern però tampoc a l'estiu. Llavors sí que anar amb una miqueta de cap a l'hora d'anar a comprar, fixar-nos molt en el teixit i en com són les peces perquè potser és molt bonica, tu la veus i dius, ai, que mona, tal, però després dius, és que on posaré el coll ara aquí? I sempre dius, bueno, a l'entretiempo, perquè aquesta època mai arriba. Però és com que passem del fred al calor en un dia, llavors no és el més recomanable.
0: I escolta'm una cosa, Clàudia, per acabar, es pot anar a la platja o a la piscina allò amb una imatge així...
1: I tant.
0: Sí?
1: I tant que sí. Sempre hem d'anar bé. Sí, podem posar o el biquini o el banyador, depenent del que, dels gustos de cada persona, i pues, anem o amb una camisa o amb això que són com uns kimonos o pantaló de lli, i jo també soc partidària d'anar a la platja amb complements. Perquè sí, perquè no podem portar el collaret. Si vas a prendre sol, ja te'l treus.
0: Sí, perquè si no et quedarà la marca.
1: Però i tant, i el barret.
0: El barret,
1: molt
0: sobretot.
1: Important,
0: el barret. Protecció solar.
1: I protecció al cap. Si no volem barret, doncs una gorra, si no un mocador, el que sigui, però protecció, que en aquesta època és important.
0: Important, i hidratació i l'ampolleta d'aigua i evitar les hores de màxima insolació. Clàudia, moltíssimes gràcies. Ens retrobarem allò la darrera sessió del tast d'aquest estiu. Hem començat allò la temporada d'estiu del tast amb la Clàudia i l'acabarem també amb ella. Moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Aquelles persones que vulguin contactar amb tu.
1: Doncs a
0: través d'Instagram.
1: Clàudia Martín.
0: Clàudia Martín.
1: Ja podem trobar.
0: Doncs ja sabeu. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
1: Que vagi bé.
0: Adéu.
2: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Ja estan disponibles les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa dues setmanes podran consultar-les a partir d'aquests moments al portal d'Universitats de la Generalitat. Les notes de tall, però per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen, es publicaran en aquest cas el proper 10 de juliol. I Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis, a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida extrema a la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. N'ha parlat avui a la xarxa el Josep Ramon Cabello, que és el subdirector de Prevenció de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.
2: Aleshores, doncs, volem treballar, volem que la gent estigui conscienciada en tots aquests àmbits. D'una banda, doncs, preocupar-se per no patir els efectes de la calor, intentar refrescar-se com a mínim algunes les hores més caloroses del dia, i després, quan facin doncs, ús de la pirotècnia, sobretot aquesta nit, doncs, que vagin a precaució i que no ho facin doncs, ni en masses boscoses, ni en zones boscoses, ni en la franja de 500 metres que l'envolta.
1: També els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Per la seva banda, Trànsit també desplega un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. I en aquest sentit, els sindicats CATAC, Comissions Obreres, Intersindical i COS dels bombers de la Generalitat han cridat a no cobrir entre avui i el 30 de juny determinades activacions extraordinàries que consideren fruit de les mancances estructurals del cos. Asseguren que la protesta no afectarà l'atenció a les emergències, però vol evidenciar que el servei depèn sovint d'hores extres i reforços voluntaris. Reclamen més recursos, millores laborals, una millor gestió dels riscos laborals i el reconeixement de la conciliació familiar. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C-25 a Espinelves, volíem dir, continua deixant un carril tallat direcció Lleida. També una avaria a la 27 a Constantí, sentit Valls, deixa un altre carril tallat i una altra avaria, en aquest cas a la B-10 a Santa Coloma de Gramenet, deixa també un altre carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, retards als trens de l'R3 de Rodalies per un robatori de cable de coure entre la Garriga i Figaró, i l'R14 ja recupera la circulació però amb retards després de l'incendi que hi va haver ahir a la via a prop a Montblanc. I un motorista moria ahir a la tarda en un accident amb un turisme a l'interior de Lloret de Mar, a la carretera C-63. La moto va impactar contra un cotxe que s'incorporava a una via lateral i el motorista va sortir projectat.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Peixarro.
5: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
4: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
6: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. Al 96.3 de la FM. Aquell any.
7: Quina és la millor cançó de la història?

Rock and Classics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Classics, amb Esteve Llop. La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
1: Es tracta d'una manera molt antiga d'autor desconegut. La cançó fa referència a la llum de la lluna i la lletra potser és de les més curtes de les conegudes. Luz que brillas en el cielo, o luna clara y hermosa, o que noche silenciosa, tu mitigas mi dolor. Això és tot el que ens diu la lletra, això és tot el que podem trobar. En Ricard Balil, amb l'acompanyament del grup Arjau, en fan una excel·lent versió.

0: no sé si avui, en coincidència amb la revetlla de Sant Joan, hi haurà molts casaments o no, però segur que la gent estarà de festa. Dic de casaments perquè ja ens va anunciar la setmana passada Montserrat Cavarroques, que és la presidenta de l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca, en aquest espai del col·leccionisme que tenim en el Posar les Piles. Vam dir, la setmana vinent anirem de casament, i és que avui parlem de col·leccions de vestits de núvia. Benvinguda, Montserrat.
1: Bon dia a tothom.
0: Tu creus que avui, allò revetlla de Sant Joan, hi haurà...
1: Home, té molt perill la núvia si porta un vestit llarg i així amb coses rares d'aquestes que s'enflamen.
0: Potser... Sí, potser que...
1: Núvia a la fuga, vull dir, no sé, perquè té una mica de perill, però bueno, pot ser, per què no?
0: Sí.
1: Tots els dies es pot casar algú, no? I hi ha molta gent que es casa en dies assenyalats, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Vull dir, jo em vaig casar el dia de Reis, jo em vaig casar el dia de...
0: Potser no demà, potser dia 24,
1: potser
0: hi ha més
1: sí.
0: casaments que no passa
1: potser
0: el dia de la revetlla, no? Que...
1: Jo, bueno, la revetlla de Sant Joan és la que més he vingut sempre, perquè a casa hi havia bastants Joans, i la meva mare es deia Joana. Mm-hmm. I parents que es deien Joan...
0: El meu pare Joan,
1: sí,
0: la meva àvia Joana, sí, sí.
1: Joan,
0: bueno,
1: i
0: ja deia, no?
1: Joana.
0: Joan, Pere, sí...
1: I ases, n'hi ha a totes les cases. Doncs sí, doncs vull dir que la revetlla la vinc una mica més així, no? Però bueno.
0: A més és el solstici d'estiu, és... No?
1: És una nit una mica màgica, no? Encara
0: sí.
1: que ara comencen amb lo dels petards, primer per la canalla aquesta que té problemes, pels animals, perquè cada vegada hi ha més animals i sí que és veritat que els afecta. Però també és veritat que la gent... Hi ha gent que no pren consciència, però la gent que pren consciència, verdaderament, si el poble ha habilitat una zona on anar a fer-ho, és el millor, i dirigir-se allà a tirar els petards és el millor.

0: jo clar, el recomano.
1: No, sí, sobretot de no, no fer-se mal, ni fer mal a ningú, ni fer mal bé allò, clar, les coses clar, que tenim allò
0: penseu
1: en els espais públics.
0: Penseu que aquesta nit, sobretot els animals, és la nit que més animals s'escapen, que més animals a vegades es moren del susto, tot i que hi ha més coses, sobretot els gossos ho passen molt malament. Malament. Els gats són més viva la Pepa. Alguns espanta, però no tant. Però els gossos ho passen malament.
1: Anem a parlar de...
0: Anem a parlar de col·lecció de vestits de noi. Parlarem una mica de lo que és l'història del vestit de núvia, vale? Després parlarem de col·leccionisme. El color de vestit de núvia blanc té l'origen a Roma, perquè les noies es casaven amb la túnica blanca que portaven normalment. Les noies abans de casades anaven amb túniques blanques, se la rentaven, se la posaven maca i es posaven un vel de color púrpura i una corona de flors silvestres.
1: Estava
0: i es casaven
1: pensant,
0: així.
1: Estava pensant en això de la túnica, dic, jo recordo també quan la comunió, que abans també...
0: També anàvem, hi va haver una època en què et deien
1: com
0: túnica...
1: Com de monja, o... sí.
0: Sí. Llavors es va venir una època mitjana, que és l'època dels Lombardos, que és un poble germànic, que les núvies allà van vestien de negre, amb una túnica llarga i amb un manto vermell. I encara ara...
1: Bueno, i aquí a Espanya jo també he vist allò... fotos de negre.
0: La meva mare es va casar de negre, però per què? Perquè feia un any que es havia mort la iaia. Clar. Mm. Quan tu portaves un dol,
1: sí,
0: a cap de l'any et podies casar, però tenies que portar el dol 2 anys.
1: Ah.
0: Ara el dol, això ja no... Molta gent no sap ni el
1: sí,
0: que és,
1: sí,
0: però
1: sí.
0: Abans jo havia portat pels meus avis un any de dol. Vull dir, era una cosa...
1: És que ara quan has dit allò que núvies de negre, dic,
0: ja,
1: clar, jo
0: però,
1: aquí també n'he vist.
0: Però aquests pobles germànics, encara ara, quan fan... Jo no sé si saps que aquí a Ripoll, cada any que es fa un casament de pagès, que és molt maco, que és molt tradicional,
1: no
0: sí. Jo vaig anar a veure un any i la veritat s'escull la parella que es casarà i es casa allà a la plaça de l'església i van vestits molt típics. Doncs, hi ha una sèrie de pobles germànics que encara la tenen aquesta tradició de que les noies es casin de negre amb una capa vermella.
1: Mm?
0: Vull dir, és el mode tradicional d'ells. Després, a l'edat mitja, es portaven vestits vermells i adornos daurats que representaven la realesa.
1: Aha.
0: Com més daurat portaves, més...
1: Important.
0: Sí. En el reixement, el color del vestit no era important. El que sí era important era el nombre de pedres precioses, diamants i fils d'or que portés el vestit.
1: No m'estranya.
0: El que no portava res ja sabien que era d'una pobreta i el que portava molt, com més portés, millor. Al final de 1700 es van començar a portar els vestits de núvia de color pastel.
1: Uh-huh.
0: O sigui, un cru.
1: Sí, sí, sí.
0: I la popularitat del blanc es va posar de moda el 1840 amb el casament de la reina Victòria i l'Albert de Sajònia i des de llavors s'ha continuat portant el blanc per les núvies. A veure, jo ara parlaré de col·leccionistes. Jo només he conegut una persona que fes col·lecció d'allò i ara per circumstàncies ja no en fa, no? Tenia els vestits posats per èpoques. Vale, i en tenia de molt antics, en tenia de 1800 i alguna cosa, molt macos. Però també és veritat que els teníem uns baúls, un per un posat en bosses, amb naftalina, perquè molts d'aquests tan antics que eren, hi havia molt tul i molt vel, es picaven.
1: Es feien malbé.
0: I es cuidava, però la veritat és que n'hi havien de preciosos. Després hi havia l'època dels anys 70 que es van començar a portar aquell tipus de vestits tubo que dic jo fent de baix, eh? Doncs la veritat és que jo, la vegada anar a veure la col·lecció, em vaig gaudir molt perquè hi havia vestits molt macos.
1: És que o bé ho tens allò en un armari o si ho
0: no,
1: tens allò en un bagul, no?
0: Ell tenia 3 o 4 baguls i els tenia plegats i
1: però de tant en tant els hauria
0: sí,
1: de treure,
0: sí,
1: no? Perquè s'airegessin.
0: Sí, els penjava perquè els tenia posats en bossa però anaven amb el penjador perquè el dia que me'ls va ensenyar a mi doncs me'ls anava penjant, no? Perquè els veiés. I la veritat en tenia potser 70, eh? En tenia molts i eren preciosos. El que faci col·lecció d'això, evidentment, té que tenir lloc. No, i dret a llei potser no tindria que estar en baúl, sinó que tindria que estar en armaris aclimatats.
1: I m'imagino, Montserrat, que si et dediques a la col·lecció de vestits de núvia, intentes allò de vestits que ja s'han fet servir, no? És a dir, no aniràs a una botiga de núvia a comprar...
0: Tots eren usats, tots. Sí que és veritat que en tenia molts que els havia aconseguit a rastres, a puestos d'aquests, els encants d'abans i així. Llavors sí que també és veritat que hi havia una tintoreria al poble que quan no li anaven a recollir un vestit de núvia i passava allà 3 anys, doncs ell se'ls hi quedava. I també és veritat que en tenia uns quants que els havien donat i que sabia qui els havia portat. No eren famosos, eren del poble, eren, però estava bé. Vale? I la veritat és que feia gràcia veure-ho, i si més no, veure com evolucionava d'un d'allò a l'altre, no? Perquè ja dic, als anys 70 jo vaig veure aquell estilisme molt de molt sirena, i després, cap als 80, tornaven a ser més voluntuosos.
1: Bueno, és que hi ha una infinitat. I jo estava pensant, dic, saps que...
0: Ell tenia fins allà el 2000, no teníem.
1: Jo crec que tots els que són allò modistes, allò dissenyadors, han de tenir la seva col·lecció, que deuen guardar, no?
0: Segurament.
1: Sempre un vestit allò de referència de, mira, aquest és de la col·lecció de l'any 1970.
0: La llàstima és que no en fan museus, perquè els museus que hi han de vestits, tant el de Barcelona com el que vam anar a visitar al nord, són de, sí que hi han famosos, però són vestits de gent que els ha portat.
1: Ja.
0: Vale? Que sí, el vestit de núvia de la reina
1: tal,
0: Cristina, sí. Ai, de la princesa Cristina, que sí, el vestit de núvia de la reina Letícia, que sí, aquest de festa de no sé qui.
1: Doncs
0: sí,
1: jo no sé si en les fàbriques d'aquests dissenyadors hi haurà un apartat, no sé si es deuen poder visitar, però no
0: a
1: sé,
0: millor tant
1: jo
0: com,
1: crec que deuen
0: tenir... A lo
1: millor
0: tant com guardar la roba, perquè això deu avoltar molt, a lo millor el que guarden són els bossetos.
1: Sí, això segurament.
0: Això segurament que els bossetos amb els d'allò, perquè a veure, jo he estat en el de Barcelona, i el de Barcelona, a més dels vestits, hi han els bossetos allà posats, molts dels que els han fet grans dissenyadors. Vull dir, i està molt bé. Un museu de vestit és un museu d'història, també.
1: Sí, sí.
0: Perquè, evidentment, no és el mateix vestit el que es portava el 1930 que el que es portava el 1980 que el que es porta ara. Encara que ara tornem algunes coses.
1: Sí, sí.
0: Perquè jo m'estic donant compte, l'altre dia mateix ho deia, dic, mira, aquestes fandilletes mini, plisadetes i tot això és de quan la Quan va treure la minifalda, eren així, fandilletes plisadetes i coses així. Vull dir, tipus estudiantil, que deia jo. Vull dir que hi ha coses que tornen.
1: Sí, sí, bueno, sempre t'ho diuen, allò, la gent que es dedica al tema de la moda, de vegades dius, mira, això no ho llenço, encara no, perquè està prou bé, perquè d'aquí X anys, si encara en van,
0: tornarà. Segur. Sí. Vull dir que d'alguna manera hi ha coses que tornen modificades, d'una altra manera, a lo millor els teixits són diferents, també. Pensa que havíem tingut uns teixits de planxar, després vam passar al targal, després han sortit un munt de fibres, vull dir que són molt diferents, no? Ara mateix, a lo millor pots anar a comprar un teixit de brocant que ja està tot brodat, de pedreria, i ja compres el teixit, i abans et feien un vestit i te'l brodaven a mà. Vull dir, és que...
1: Estava pensant que estem parlant allò de vestits de núvia i ens hem imaginat la núvia típica, no?, de blanc, i... però clar, també podries fer que, tu que ens has explicat la història, si agaféssim allò vestits de núvia de diferents països, encara que fos la mateixa època, doncs clar,
0: bueno,
1: segurament...
0: En el Japó em sembla que es casen de vermell, em sembla que
1: clar,
0: és el Japó
1: o a la Índia,
0: vermell,
1: no?, amb aquests saris,
0: amb els saris
1: i tal,
0: vull
1: doncs...
0: dir, clar, cada puesto té les seves tradicions, no?, però aquí a Europa va predominar molt des del casament de la reina Victòria el blanc, i s'ha anat portant el blanc des de fa pues, quasi 2 segles. Vull dir, i la veritat és que el blanc és maco. No.
1: És una col·lecció que deu ser bonica de veure, però evidentment difícil de fer. i sí, costosa, sí, i costosa sí, econòmicament i d'espai.
0: Sí, i sobretot d'espai, perquè sí que és veritat que aquest noi que et dic havia tret molts dels encants, de coses així, i els que agafava la tintoreria pagava el que havia costat d'allò, però sí que és veritat que si tu vols tenir una peça una mica més única o així, deu ser molt costosa. Costosa. I potser el més adient no era tenir un baúl, sinó tenir-ho en puestos més aclimatats i més macos, no? La gent que fa col·lecció de roba ho té una mica complicat. Primer, perquè la roba antiga es fa molt malbé. La moderna sí, sí, sí, no tant.
1: Yeah.
0: Però l'antiga es fa molt malbé. Es té que anar molt en tant, amb les arnes, amb tot, amb tot, amb tot. Llavors, suposo que, a més d'espai, es té que tinguer coneixements de com cuidar aquesta roba, també. Passa com els llibres. Pensa que un modista, quan treu una cosa antiga, la treu amb guants, amb molt cuidado, la desplega amb moltíssim cuidado, amb molt...
1: Sí, sí.
0: És que... Doncs, bueno, si
1: anem a comentar ara... Hi ha alguna activitat per a
0: aquest? Sí, en tenim una aquesta setmana, en tenim una. El dia 28 tenim la 17a trobada d'intercanvis de placa de cava en el Parc Municipal Torrelluc de Gavà, que és la Festa Major de Gavà.
1: Ah,
0: i durant tot el dematí un intercanvi de plaques de cava i es treu una botella de cava de commemoració de la Festa Major.
1: Bueno, aquesta la tenim relativament a la vora.
0: A la vora, sí. Aquesta s'agafa el tren i és un moment. Bueno, si va
1: això
0: el tren.
1: Sí, si funciona. Si va, això ho heu d'assegurar.
0: Si no, agafeu el cotxe i segur que hi arribeu.
1: Montserrat.
0: I bueno, més que res, que ja sabeu, si voleu algú nostre, coleccionistasmolleta@gmail.com, i la setmana que ve us parlarem del Museu del Barret de Palla Toquilla.
1: Sí, escolteu una cosa, portem allò, la setmana passada la Montserrat ens va portar a Budapest.
0: Sí.
1: I la que ve no es queda curta, ens diu d'anar a l'Equador.
0: A Cuenca.
1: A Cuenca, a l'Equador, però país Equador. Molt bé, Montse, que vagi molt bé, bona revetlla.
0: Vale,
1: per cent.
0: Igualment, cuideu-se.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.
2: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

D'aquesta manera arribem a la fi del programa pel dia d'avui. Demà no hi serem amb vosaltres. Hi haurà una programació especial que us oferirà Ràdio Mollet, però dijous ens tornem a trobar, si així ho desitgeu, a partir de les 9 en punt, en directe aquí a la sintonia de Ràdio Mollet, amb reemissió del programa a partir de les 3 de la tarda. Tingueu una feliç jornada, una bona revetlla, i ens retrobem. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Carla Ramos. La Coca torna a ser la gran protagonista de la revetlla de Sant Joan. De fruita confitada, de crema, de llardons o de forner, aquest dolç tradicional ocuparà un lloc destacat en les taules de les famílies durant una de les nits més festives de l'any. Com és habitual, els forns i pastisseries viuen una jornada frenètica per poder satisfer la gran demanda, com és el cas del forn i pastisseria Prat de Mollet, que viu una jornada de màxima feina. Amb el reconeixement de la millor coca de forner de Catalunya, el forn i pastisseria Prat no para de produir aquest dolç tot l'any, però en especial durant la revetlla de Sant Joan. Ivet Prat ha comentat que cada any tenen molta afluència de clients que la compren, alguns fins i tot de fora de Mollet.
1: Les clàssiques no poden fallar, com poden ser la de fruita, la de crema, la de llardons, però mai, mai, mai a casa falta la de forner amb anís. Aquell dia és un dia molt especial, la coca de forner ja són peces de quilo, de mig quilo, amb pinyons del Montseny i ben rajades amb anís, que és la coca que va guanyar el premi a la millor coca de Catalunya. Venen molta gent cada any, hi ha gent que és de fora del poble, també fora del municipi, i venen expressament aquesta diada a buscar aquesta coca per celebrar la revetlla de Sant Joan.
0: Si bé avui és el dia de més feina, el forn i pastisseria Prat la feina fa dies que va començar. L'establiment ha preparat amb antelació les masses de full, els farciments i les fermentacions necessàries per elaborar les diferents varietats de coca que ofereixen als seus clients. I també us informem que la florista Eva Arqués, propietària de la floristeria Eva Arqués de Mollet, participarà aquesta setmana al concurs de millor artesà florista, una competició estatal que reunirà alguns dels millors professionals del sector floral a Salamanca des de demà, dia 24, fins al 27 de juny. Arqués afronta aquesta nova experiència amb il·lusió i orgull, especialment per poder representar Mollet del Vallès en una cita de referència dins del món de l'art floral. La florista ha explicat que és tot un orgull formar part d'un certamen d'aquest nivell i poder donar visibilitat en el seu establiment com a la ciutat. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 8:45 del vespre.
1: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Tastets de llengua.
2: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula botre o botar. Botre és fer un bot, aixecar el cos bruscament del seu punt de suport restant un moment a l'aire. En un cos elàstic vol dir ser llançat a l'aire després de topar terra o sobre una superfície. Aquesta pilota no bota. Figuradament és experimentar una commoció violenta de l'esperit. Ja va botrejar quan van retreure-li allò. Botar com un llagost és botar fent grans salts. Botar com un pinyol d'oliva, en canvi, és sortir disparat. Botar foc és encendre, calar foc. Botar més que Galima és botar molt. Per cert, qui és o era en Galima? Expliquen que Galima era capaç de botar 5 solcs d'un bot al revés i que va fer-se en un bot la séquia reial del Xúquer, uns que d'un bot net, d'altres que ajudat amb una bala de palla. I si aquest bot va ser excepcional, el que expliquen de Sallent va donar nom al lloc on va executar el seu prodigi, el salt de Galima. Botar pels marges és voltar la situació, no anar al gra, i fer-ho justament pels marges. Botar totes les bardisses, en canvi, és anar superant tots els obstacles. Botar-li el cor a algú és estar extremadament alegre ballant el cor. Quan va saber que havia provat, va botar-li el cor. Qui no pot botar més d'un graó, que no en voti dos. Significa que no ha de fer-se més del que es pot. Fer-se botre és no voler saber-ne res. Jo em faig botre d'ell i de tu. I vosaltres, boteu totes les bardisses, és a dir, supereu totes les dificultats? Aquesta informació l'hem extreta del web per a Meologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Ja es coneixen les millors notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens poden ja consultar els seus resultats, volíem dir, al portal d'Universitats de la Generalitat. La Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, ha aconseguit la millor nota de totes amb un 9,9. Per darrere se situen 4 alumnes que han obtingut un 9,8, tots ells de la demarcació de Barcelona. Es tracta de la Martina Gutiérrez, l'Enric Sánchez, el Tomàs Alfonso Torral i també el Joan Torrecillas. A banda, la demarcació de Tarragona, la millor puntuació ha estat del 9,7, que l'ha obtingut el Miquel Edo, de l'Institut Baix Camp de Reus, i a Lleida la millor nota és d'un 9,6 de la Lucía García, de l'Institut de Planells d'Artesa de Segre. Les notes de tall, per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen, es publicaran en aquest cas el proper 10 de juliol. I el govern central ha aprovat una inversió extra de 2.218 milions d'euros per fer front a la dependència amb l'objectiu d'arribar als 7.200 milions d'inversió l'any que ve. D'aquesta manera, i segons ha explicat el president del govern, Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin del grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin un 3 més que doblaran el finançament. Sánchez ha aprofitat per explicar que amb mesures socials com aquesta es justifica la feina del govern actual.
2: Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
1: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i dignificar les condicions del personal cuidador. I Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. També els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Per la seva banda, Trànsit també desplega un operatiu especial per tal de garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran també més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. I el president del Club Deportiu de la Floresta, club on jugava un dels 3 menors morts ofegats el divendres passat a la Rabassada, assegura que els infants es banyaven quan un corrent els va arrossegar cap a una zona de roques. Ha desmentit així que els nens estaven banyant en la zona de roques.
0: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
3: Menja't la vida. L'alimentació no és només qüestió de pes. Setmanalment, Naila Martínez ens dona les claus per tenir una bona alimentació i uns hàbits saludables, a més de parlar d'un tema d'actualitat vinculat a l'alimentació. Menja't la vida, al 96.3 de la FM, dijous a 2:15 del migdia i repetició a 9:15 del vespre a Ràdio Mollet.
0: Quina és la millor cançó de la història?

0: A Rock and Classics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia.
2: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
3: Hola a tothom. Benvinguts al Pals i Botes número 707, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Fa dues setmanes varen concloure la sèrie de capítols dedicats a la conquesta del Mont Blanc. A partir d'aquest punt varen començar a passar coses. Es va repetir diverses vegades l'ascensió, la qual cosa no va fer avançar gaire la tècnica i només va servir perquè joves aventurers presumissin de les seves gestes i poc més. Sorgir va satisfer a la fi l'objectiu de la seva vida, acompanyat per 18 guies i pel seu criat, el qual no havia trepitjat mai una muntanya. Tot això passava el 1787. No va ser fins al 1838 que la primera dona va trepitjar el cim del Mont Blanc. Henriette d'Angeville ho va fer acompanyada de 8 guies i d'una bona colla de portadors que duien tot l'estrambòtic equipament, entre el qual hi figurava una gran quantitat de carn, diverses dotzenes d'ampolles de vi i fins i tot una gàbia amb un colom missatger per tal de poder donar la notícia de la gesta a Chamonix. Com podeu veure, tot imprescindible. A la primera meitat del segle XIX, un cop calmats els ànims de la Revolució Francesa i les guerres napoleòniques, el Mont Blanc es va convertir en el que podríem anomenar l'inici del turisme de muntanya, que va atraure tots aquells aficionats que s'ho podien permetre. A poc, els més agosarats varen començar a explorar els més de 800 quilòmetres de les serralades alpines. Així, els germans Mayer, suïssos, aconseguien escalar per primer cop la Jungfrau. Entre 1827 i 1844, el físic escocès James David Forbes va recórrer gairebé íntegrament els Alps, creuant passos entre glacials, escalant pics i estudiant l'estructura geològica de la serralada. Ell va ser el precursor d'un nombrós grup d'escaladors britànics que convertirien en esport una activitat que fins aleshores no havia estat gaire més que l'aventura ocasional d'uns quants excèntrics. Els britànics acabaren considerant els Alps gairebé com un terreny propi i la majoria eren producte de la revolució industrial, la qual havia creat una potent classe mitjana que gaudia de dues coses, temps i diners. I així, si això afegim que els britànics sempre han estat aficionats a fer esport i que els mitjans de transport posaven el centre d'Europa molt més a l'abast, ja tenim la truita completa. Juntament amb els guies locals van anar perfeccionant els materials i les tècniques de progressió. I malgrat que tant uns com altres venien de classes socials molt diferents, es va establir entre ells una íntima amistat. Així doncs, cap al 1854 va començar l'edat d'or del muntanyisme. Any rere any, els pics més importants van anar sent escalats. I pel 1864 ja quedaven pocs pics importants per conquerir, però en quedava un, el Matterhorn o Cervi. A l'edat d'or, la figura d'aquell cim significava el repte decisiu. En tots els Alps no hi havia res comparable a la imponent grandiositat de les seves formes, i d'aquesta manera es va començar a considerar impossible la seva ascensió. Només dos homes, l'anglès Edward Whymper i el guia italià Jean-Antoine Carrel, després d'estudiar-ho força temps, varen arribar a la conclusió que la muntanya es podia escalar. En el proper capítol coneixerem Edward Whymper, l'home que molts consideren el precursor de l'escalada moderna i que va protagonitzar una de les històries més fascinants i tràgiques de la història de l'alpinisme.
2: Pals i botes. L'agenda.
3: Dimarts 23. Revetlla de Sant Joan. Per tots aquells que vulgueu participar a la revetlla, sapigueu que a la plaça de Catalunya es farà l'arribada de la Flama del Canigó

0: a participar activitats del club i no sigueu socis, teniu l'oportunitat de fer dues sortides de franc per tastar.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són 11:45, us parla Joel Gascón. L'Ajuntament de Mollet sol·licita a la Generalitat l'autorització d'una estança per incrementar les places DIU pel curs 2026-2027. L'Ajuntament ho sol·licitarà al Departament, aquesta autorització, perquè s'obri l'Escola Bressol Municipal La Xarranca amb l'objectiu d'ampliar l'oferta de places per infants DIU de cara al curs vinent. Tot i la baixada de la natalitat que s'ha anat produint de manera continuada en els darrers anys, durant el període de preinscripcions les demandes de places DIU ha superat a la dels cursos anteriors. És per això que l'Ajuntament de Mollet ha pres la decisió de sol·licitar aquest increment de places disponibles per donar una resposta adequada a les necessitats de les famílies. I ara parlem de Sant Joan, i és que els petards tornen a ser protagonistes d'aquesta revetlla, i la ciutat compta aquest any amb dos punts de venda de petardos CM situats a l'avinguda Francesc Layret i al carrer Ansel Clavé. Tot i que les botigues van obrir a principis de juny, és durant les últimes hores abans de la revetlla quan es concentra la major part de les vendes. Segons ens han explicat des de la botiga, el gruix de compradors arriba entre el dia abans i aquest mateix dia de Sant Joan. El perfil de client és majoritàriament adult, que compra petards per als més petits de la casa i també pels adolescents. Els productes més demandats són aquells que prioritzen els efectes visuals sobre el soroll, bengales, fonts de colors i quets lluminosos encapçalen aquestes preferències dels clients, que així ens ho ha comentat la Carlota Brunet. Ella és treballadora de la botiga de petards.
1: Sí, exacte. Vam començar farà un mes, bueno, al principis de juny, i ara ja es poden notar les vendes, sobretot ahir i avui, que són els dies més forts, que és un no parar. Sí, bueno, es nota molt que els adults venen a buscar els petardos més forts, però sobretot venem molt per nens, tot molt color, moltes fonts, molts coets, i és el que més es ven per nens petits o adolescents.
0: De fet, una de les tendències que es consolida any rere any és l'interès pels petards de baixa sonoritat. La consciència sobre les molèsties que poden provocar les explosions als animals o a les persones sensibles, i també les regulacions d'ús sobre la pirotècnia, ha fet canviar aquests hàbits de costums, ens ho explica Carlota Brunet.
1: Sí, o sigui, ara hi ha moltes regulacions en comparació amb anys passats, i sí que és cert que ara hi ha molt més control sobre el volum, o sigui, els decibels que fan els petardos i això, i ara hi ha molt control. I a les pròpies revistes pots veure quins són els que més fan soroll, els que menys, i la gent també es guia bastant per això, sobretot per animals, persones amb discapacitats, tenen bastanta cura els clients.
0: El tiquet de compra de petards a les botigues molletanes és de 60 €. Això és tot, més informació de caire local d'aquí una hora.

0: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista. Posa't les piles. Reemissió de 3 a 4:45 de la tarda.
1: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
2: El POU.
3: Un espai de contingut científic, de divulgació, que posa en valor la recerca i el coneixement.
2: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 2:15 del migdia, al 96.3 de la FM.
4: El POU.
5: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Ole.
1: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida extrema a la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. Els bombers incrementen també un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Trànsit, per la seva banda, desplegat també un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran també més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. I en clau política, el govern central ha aprovat una inversió extra de 2.218 milions d'euros per fer front a la dependència amb l'objectiu d'arribar als 7.200 d'inversió l'any que ve. D'aquesta manera, i segons ha explicat avui el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, ha explicat que la inversió multiplica per 5 el finançament estatal destinat a dependència en 7 anys, el que hi havia quan va arribar al govern.
2: Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
1: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i també dignificar les condicions del personal cuidador. I ja es coneixen les millors notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens ja poden consultar els resultats del portal d'universitats de la Generalitat. La Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, ha aconseguit la millor nota de tot Catalunya amb un 9,9. Per darrere se situen 4 alumnes que han obtingut un 9,8, tots ells de la demarcació de Barcelona, que es tracta de la Martina Gutiérrez, l'Enric Sánchez, el Tomàs Alfonso i també el Joan Torrecillas. De la demarcació de Tarragona, la millor puntuació ha estat d'un 9,7, que l'ha obtingut el Miquel Edo de l'Institut Baix Camp de Reus, i a Lleida la millor nota ha estat d'un 9,6 de la Lucía García de l'Institut Els Planells d'Artesa de Segre. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la seva carrera es podran consultar a partir del 10 de juliol. I el president del Club Deportiu de la Floresta, club on jugava un dels 3 menors morts ofegats el divendres passat a la platja de la Rabassada de Tarragona, assegura que els infants es banyaven quan un corrent els va arrossegar cap a una zona de roques. Ha desmentit que els nens saltessin des d'un penya-segat o que accedissin voluntàriament a la cova del gos.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
5: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
4: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
6: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
3: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. La ciutat es prepara per viure la Revetlla de Sant Joan. Aquesta tarda arribarà la flama del Canigó i posteriorment la festa es desplaçarà al parc de Cal Estrada, on tindrà lloc l'encesa de la foguera. I des d'aquesta tarda i fins a les 6 del matí, Protecció Civil de Mollet posa en marxa un dispositiu especial de 12 hores amb l'objectiu de vetllar per la seguretat dels veïns i veïnes. I coques i petards tornen a ser els protagonistes principals de la Revetlla de Sant Joan. Enguany, els petards lluminosos es prioritzen per sobre dels que fan més soroll. I d'altres temes que parlarem a l'informatiu serà que la floristeria Eva Arques de Mollet participarà al concurs estatal de millor artesà florista. La competició tindrà lloc del 24 al 27 de juny a Salamanca. Això i més d'aquí mitja hora l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
3: El POU.
4: Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement. Tot un recorregut que va des de les interioritats a la sala d'operacions, la tria dels estudis que definiran el nostre futur, els avenços científics més punters o com ens marca l'intel·ligència emocional.
3: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 2:45 del migdia, al 96.3 de la FM. El POU.
5: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

Bon dia. Benvinguts al Combat dels Poetes. Us parla Maria Dolors Navarro Sánchez amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui dediquem el programa a una poetessa que es diu Eulàlia Ripoll i Sors. Ja l'havien fet a l'any 2024 d'un llibre que va publicar que es diu De la Lluna a l'Atzar. I ara ha publicat uns versos més en un llibre d'aquests col·lectius que es diu Transversos, del qual ja havien fet dos dels seus companys, i avui farem a la senyora Eulàlia Ripoll. La senyora Ripoll va néixer a Parets del Vallès l'any 1965. Va fundar una microeditorial, l'Omicron, per publicar coses d'iniciativa de joves i tal. És mestra. Aquesta editorial publica textos de tota mena de poesia, narrativa i assaig. I, com us deia, ha publicat més poemes en un llibre que es diu Transversos, i començarem per aquest poema que es diu... Perdó, no porta títol. La màgia de l'arquer. La màgia de l'arquer, la sageta del temps, l'impuls irrefrenable sense retorn. El dolor ha cremat a foc lent com una branca d'olivera. Sense retorn, la branca que ja no és olivera, les cendres que ja no seran branca, el dolor, que ja no serà pell.

M'agrada la gent que mira les estrelles. M'agrades tu, amb la mirada a l'infinit d'un detall, de la llum que et diu el seu nom. M'agrada la gent que deixa perdre la mirada per l'infinit de les idees, sense perdre el rumb. M'agrades tu, cercant la llum esquívola de les estrelles, que potser ja no hi són. Entre pols de dubtes còsmics, esmunyint-te, com una ballarina entre certeses que potser ja no hi són, amb un minúscul petó, ingràvit, als llavis, i un gest discret als braços, quan envolten un espai de mi.

Les lletres del llibre callen, cauen, ploren. Oblido la llum, si la rutina m'encega. La mediocritat em desfigura i arrela com mala herba que avança ran de terra. I no veig resposta ni pregunta en cap context. Les lletres del llibre callen, cauen, ploren.

reprendré les paraules, potser, quan em deixi la tristesa, tal vegada un dia de calma oceànica. Quan em deixi aquesta tristesa estranya, hosta insondable, que em perd entre les seves ensenyances, mentre em bressola i m'atrau cap a un forat negre que tot ho atrapa. Però, just ara, les paraules no són a cap memòria, perdudes i dispersades en l'onatge de l'oceà, tan immensament gran, trencaclosques impossible.

plos el pit d'una nimfa desolada. La poncella closa en els seus llavis vermells. Llargs silencis. Potser la fan més sàvia. Un vent inesperat envola idees rebels. Les emocions busquen aixopluc per fugir d'una tempesta sobtada. Poncella closa els seus llavis. Silenci. Incerteses. Només una paraula sincera desclourà la rosa.

En clau de cor. Si et veiés des del cor, et sentiria amb el cor obert. Em miro la clau que tinc a les mans, una mica rovellada, guardada en fals segur. Li parlo, em parla, no ens acabem d'entendre. Si t'obrís el cor de bat a bat, imagino la teva mirada ferint-me. Els meus ulls, d'infant espantat pels monstres sota el llit, tenen les ninetes marejades. No saben on reposar. Si et tanco el cor, em separo de la vida. El meu cos, de pesada inèrcia, perd l'esma de moure's en un món sense gravetat. La meva oïda escolta sons sense melodia. No sap on trobar les paraules. Així doncs, clau rovellada, guardada en fals segur. Què hauríem de fer?

Riu d'aigües valentes, d'embranzida decidida i automatisme desfermat. Si volguessis arrossegar-me fins a la fusió amb el mar, d'anels dissolts en la bravura de l'onatge.

Ara farem un fragment d'una cançó de Jaume Sisa i Mestres. Com que avui serà, és dia 23 i celebrarem la revetlla de Sant Joan i l'arribada de la flama, he triat una cançó adient per aquesta festa, i la cançó porta per títol La nit de Sant Joan, de Sisa.

Bé, doncs, continuem amb els poemes d'Eulàlia Ripoll i Sors, del llibre Transversos. Soc aquella persona asseguda vora el mar, que mira a l'infinit i confia que, allà lluny, els ulls hi veuran clar. Soc aquella persona que, quan arribes, trobes amb els ulls tancats i els pensaments endinsats allà on no hi ha portes. Aquella persona que busca el ressò dels vells records soterrats a la sorra i es deixa gomolar en el ritme constant de l'aigua. Enfilo les pors com agulles per cosir la imatge que perdo entre paraules amables i que repenso entre els dubtes que porto cosits a la història. Sé de les hores que xiulen com el vent, discretament a l'oïda, i de les hores que es despleguen per arribar-te mentre cau la pluja. Com si caiguessin partícules de la imatge descosida que em tinc. I l'entorn diu sí, i jo dic no. I quan el cel diu sol, només puc dir encara més pluja i més consol. I dic ara, i el cos em diu després. I les paraules no acaben de decidir quan.

M'agradaria que les hores fossin matèria flexible per estirar el dia fins al ritme de la lentitud. Que cada gest tingués el seu gust en el detall d'una fragilitat curosa que mai no es trenca. M'agradaria que l'aigua, que pel corrent avança, fos matèria elàstica per endur-me un tros de riu a casa i escoltar el seu so que eternament em parlés del tacte d'una mà que sap acaronar-me. Acarona amb la pell i l'ànima amb les paraules, amb la mirada posada en els instants de fugacitat flexible que passen vora l'aigua.

Una melodia fluixa trenca el silenci del meu llit. La cançó em diu que obri el cor i jo tinc por que em sagni. M'adormo als braços dels llençols dins d'una solitud que és meva mentre busco paraules per escriure i no dir. Per llegir i rellegir, potser. Paraules que només podria dir amb la veu fluixa de la melodia, imaginant actors dalt d'un escenari, mentre m'adormo abraçada al coixí.

Dialogar amb el silenci. Busco, al laberint del silenci, un racó on dialogar-me. Reculant les imatges enganyoses i les trampes conscients. Sé només pluja i tro, imatge acuosa, so impetuós. Sé, en el gust humit, el tacte fred i l'olor de la terra molla. Sóc un diàleg de pluja i trons amb la por de deixar de ser qui sóc. Volia ser riu i m'he vist en les partícules suspeses enterbolint l'aigua. He estat riu d'aigües tèrboles, pensaments suspesos que vull deixar de ser i no ser, enterbolint-me. El corrent ens ha depurat a pas ferm fins a la gorja, on hem caigut amb força per dissoldre'ns en la calma. Asseguda a l'arrel d'un faig, he volgut ser fageda. Calma, misteri, racons enrevessats. Les fulles planegen. Les branques, equilibri horitzontal suspès, tallen l'espai. Reneixo en aquest espai sense acabar de deixar morir res de mi, per la por de dissoldre'm com la sirena de bosc que traeix orígens i història. El vent s'exalta. La pluja em fa córrer fora del somni. No vull pas buidar-me de pensaments, no. Només mirar-los, només fitar-los. Descartar aquells que no vull que siguin jo i guardar els que m'acompanyen plàcidament la soledat. Mastegar les presses i somriure al cel ennuvolat. No sé si tinc endins cap essència de pluja, tro o arbre. Tant hi fa si només cal l'engranatge de les diferències i viure-les ben endins, com si fossin tot.

Dies d'hores buides, d'idees atrapades en l'arrogància que té fesomia de reixa. Forat negre i dents entre pit i esquena. Silenci d'una boca que tia la força del buit. Silenci d'una mirada. Silenci d'un silenci. Tot fet nus i nàusea que no surt per la boca.

L'espera, sense temps definit, desespera la mirada posada a l'infinit. Esperança indefinida per donar llum a l'experiència definitiva. Temps finit, dia a dia. Redefinit, demà rere demà. I és així que les paraules, més o menys definides, juguen amb nosaltres.

Mentre recordo les flors que miràvem, la il·lusió d'un gest banal, ploro les regnes d'un cavall desbocat que vam deixar fugir de les mans. Només puc regalar-me el pensament de la seva mirada, plena de violetes. Un gest d'agraïment, un somriure, mirall de somriures. Dona d'un temps que, com ella, viu en la consciència dels anys, entre llums i ombres d'estiu tardà. Penso en ella i sento que l'oblit em pren un bocí de dignitat.

Som aquí, amb la tebior de l'aire que ens bufa la pell. Mentrestant, una tarda d'estiu s'esllangueix sense pressa. La nit s'atura, tot contemplant la foscor que atrapa les valls. La veu d'un somni em crida. M'omple els ulls de llum que encén els records més desats.

Si la vida fos un circ, jo voldria ser dansa de traspassista enamorada i saltar sense por, buscant felicitat en la confiança, tot deixant-me caure a la xarxa de l'amor.

Doncs fins aquí arriba el nostre programa d'avui del Combat dels Poetes, dedicat a Eulàlia Ripoll i Sors i els poemes que ha publicat en el llibre col·lectiu Transversos. Que passeu molt bona setmana.

0: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
1: Álvaro Rodríguez,
0: Eva Utrero
2: i Àlex Bermúdez.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
2: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: Menja't la vida. L'alimentació no és només qüestió de pes. Setmanalment, Naila Martínez ens dona les claus per tenir una bona alimentació i uns hàbits saludables, a més de parlar d'un tema d'actualitat vinculat a l'alimentació. Menja't la vida, el 96.3 de la FM, dijous a 2:45 del migdia i repetició a 9:45 del vespre a Ràdio Mollet.
4: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680-843-721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680-843-721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia. Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimarts 23 de juny de 2026. Abans de començar, repassem les notícies més destacades d'avui. Mollet es prepara per viure la revetlla de Sant Joan. Aquesta tarda arribarà la flama del Canigó i posteriorment la festa es desplaçarà al parc de Calestrada, on tindrà lloc l'encesa de la foguera. I des d'aquesta tarda fins les 6 del matí, Protecció Civil de Mollet posa en marxa un dispositiu especial de 12 hores amb l'objectiu de vetllar per la seguretat dels veïns. Coques i petards tornen a ser els protagonistes principals a la revetlla de Sant Joan. Enguany, els petards lluminosos es prioritzen per sobre dels que fan més soroll. I la floristeria Eva Arques de Mollet participarà al concurs estatal de millor artesà florista. La competició tindrà lloc del 24 al 27 de juny a Salamanca. I abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que són Sergio Guardeño al control tècnic, Emma Baleat, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: Mollet del Vallès es prepara per viure una nova revetlla de Sant Joan amb una programació que combinarà tradició, cultura popular i festa fins a la matinada. La celebració arrencarà amb l'arribada de la flama del Canigó, que un any més marcarà l'inici de la nit més curta de l'any al municipi. Els actes començaran a 6:45 a la plaça Catalunya amb una ballada de sardanes organitzada per Tradicions i Costums i amenitzada per la Cobla de Sabadell. Més tard, la cultura popular prendrà protagonisme amb la cercavila que recorrerà els carrers de la ciutat. Tal com ha explicat Marcel Abadia, membre de la Cultural, la cercavila començarà a 7:45 del vespre i estarà organitzada conjuntament pel Club Muntanyenc Mollet, la Colla Gegantera i els castellers de la ciutat, que acompanyaran l'arribada de la flama del Canigó fins a plaça Catalunya.
2: El cercavila, en principi, participa en tres entitats, el Club Muntanyenc portant la flama, la Colla Gegantera de Mollet i la Colla Castellera de Mollet del Vallès. Doncs aquestes tres entitats, acompanyades amb altres entitats que ens vulguin acompanyar durant el recorregut, doncs acabem de portar la flama fins a plaça Catalunya, que és on ens trobarem Tradicions i Costums amb la Cobla Sabadell. Que normalment amb aquest cercavila es presenten els de la fleca de Llarguers, i normalment durant el cercavila també anem acompanyats amb coca de la fleca.
0: Passats uns minuts de les 8 del vespre, està previst que arribi la flama portada pel Club Muntanyenc Mollet, una entitat que manté viva aquesta tradició des de fa més de 50 anys. A plaça Catalunya s'encendrà el paveter i es farà la lectura del manifest, enguany a càrrec del diari Som Mollet, que celebra el seu 25è aniversari d'un representant del Servei Local de Català. Pel que fa al recorregut de la flama fins a Mollet, tal com ha explicat Lluís Mas, membre del Club Muntanyenc Mollet, tres integrants pujaven ahir dilluns al cim del Canigó per recollir-la. Han format part d'un grup d'una cinquantena de persones arribades d'arreu de Catalunya. Segons ha detallat, la flama es recollia a la mitjanit i ha estat transportada durant tota la jornada fins a arribar a Mollet aquesta tarda.
3: De Mollet, concretament, som tres, hem de ser quatre, però som tres, i una companya de Mallorca ve cap aquí, que també ens trobarem ara, i ens ajuntem unes 50 o 60 més que serem els que pujarem conjuntament aquí a Fillols i després pujarem cap amunt, cap al refugi i cap a dalt al Pica. Jo em quedaré al refugi perquè sóc el que condueixo i vull descansar una mica abans d'agafar el cotxe i corrents cap a Mollet.
0: La celebració es traslladarà després al parc de Calestrada, on a partir de 6:45 de la nit tindrà lloc el tradicional sopar popular obert a tothom que hi vulgui participar portant el seu propi menjar, taula i cadira. Una de les principals novetats d'enguany serà l'horari de l'encesa de la foguera. Tal com ha explicat Marcel Abadia, la foguera s'encendrà a 10:45, una hora més tard que en altres edicions. L'objectiu és que la foscor sigui més intensa i que l'espectacle de l'encesa pugui lluir molt més.
2: A primera hora, a les 8, quedarem per començar a muntar la foguera, una foguera gestionada principalment per Diables, que aquest any es van comentar que volien retrasar l'encesa, no? perquè ara la volem fer a partir de 11:15, per intentar que llueixi una mica més, no? Que sigui el cel ja sigui una mica més fosc i realment pues, l'espectacle que fem per l'encesa pues, pugui lluir més que els anys anteriors, perquè no, encara no era suficientment fosc.
0: Després de l'encesa, càrrec del Ball de Diables de Mollet, la festa continuarà amb les sessions musicals del DJ Arnau Raya i DJ Lady Viking fins a les 3 de la matinada. Durant tota la nit, la barra de begudes estarà gestionada per Mollet amb Cuba i la Colla Morada.
1: Mollet al dia, notícies.
0: I continuem parlant de Sant Joan, perquè l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Mollet del Vallès posarà en marxa avui un dispositiu especial de 12 hores amb motiu de la revetlla de Sant Joan. El servei començarà a les 6 d'aquesta tarda i es mantindrà actiu fins a les 6 de la matinada de demà dimecres, amb l'objectiu de vetllar per la seguretat dels veïns durant una de les nits més concorregudes de l'any. Els voluntaris realitzaran tasques preventives i de suport al parc de Calestrada, al punt on succeirà tot l'activitat municipal. Entre les seves funcions hi haurà la vigilància de possibles incidències relacionades amb l'ús de material pirotècnic, l'atenció de situacions de risc i la col·laboració amb la resta de serveis d'emergència. Jordi Robles, president de Protecció Civil de Mollet, ha recordat que la seva tasca és de prevenció i protecció.
4: Nosaltres fem més la tasca de la protecció eliminant els incidents i les emergències o evitant que es puguin produir. Sí que és cert que doncs, això de que un nen petit estigui manipulant petards doncs, d'adult seria un problema, però no és una cosa que nosaltres directament fem, això ho faria més la policia, però sí que és cert que si veiem alguna cosa que és evident, doncs un nen de 6-8 anys manipulant un tro de classe F3, doncs, ostres, doncs potser sí que li cridarem l'atenció.
0: El dispositiu també contempla la intervenció ràpida davant de petits incendis o conats de foc que es puguin produir a causa dels petards, coets o altres elements pirotècnics. Els voluntaris disposaran de material bàsic per actuar de manera immediata mentre arriben, si és necessari, els serveis especialitzats. Des de Protecció Civil, en Jordi Robles recorda que l'única foguera autoritzada a la ciutat és la que organitza el consistori al Parc de Calestrada.
4: En tot el municipi no es poden fer cap tipus de fogueres, només es pot fer la que munta l'Ajuntament, perquè ho fa amb unes condicions de seguretat, per exemple, i som nosaltres, i en uns espais controlats i de més. Llavors, qualsevol altra foguera que es faci en un punt d'un municipi, si nosaltres la detectem o la policia la detecta, es procedeix a la seva extinció immediata. Siguin petites, siguin grans, sigui com sigui, associacions de... És que, si per llei s'ha de tenir autorització i l'Ajuntament no n'emet cap.
0: A més, el president de Protecció Civil de Mollet ha afegit que el parc de Calestrada és també l'únic espai habilitat específicament per al llançament de petards, amb l'objectiu de concentrar l'activitat festiva en una zona controlada i reduir els riscos a la resta del municipi.
4: Hi ha un espai bastant ampli per tirar petards, una zona delimitada. Allà, el seu seria fer-ho tot allà. Tota l'activitat de Sant Joan, de petards, coets, foguera, tot això, fer-ho allà, i que la resta del municipi doncs no se'n faci. Llavors la gent doncs, que vulgui descansar doncs, podria estar tranquil·la a casa seva sense cap problema, i tot el soroll estaria a Calestrada. Però bueno, al final doncs no passa. No passa, i una cosa que sí que és important és que no es llencin coets, sobretot coets, perquè no es pot acabar de valorar cap a on caurà a zones a menys de 500 metres de zones boscoses, perquè podem provocar doncs, un incendi forestal.
0: Des de Protecció Civil es fa una crida a gaudir d'una revetlla responsable i segura, seguint les recomanacions de seguretat i fent un ús adequat dels petards, que només es poden tirar durant la revetlla de Sant Joan i de Sant Pere. I un Mollet el dia molt marcat per aquesta revetlla, perquè si bé és una de les nits més esperades de l'any, també és una de les que concentra més incidències relacionades amb la seguretat i la convivència. Davant d'aquesta realitat, el grup d'atenció a la víctima de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Mollet del Vallès reforça aquests dies les tasques de prevenció, informació i acompanyament a les persones que puguin trobar-se en una situació de vulnerabilitat. Des del cos policial, la Laia ha recordat que les nits de festa solen anar acompanyades d'un major consum d'alcohol i altres substàncies, un fet que pot provocar conductes més impulsives.
5: En nits com aquesta, on hi ha sempre molta més gent, on hi ha més consum de begudes, on la gent doncs, es deixa anar una miqueta més, sí que pot haver aquesta falta de consciència, no? Que a vegades sempre remarquem en les nostres xerrades i en moments com aquests, de recordar que sí, que quan un passa certs límits, potser sí que es dona més com aquesta pèrdua de consciència i de control sobre el respecte cap als altres, perquè no estem parlant d'una altra cosa que de respecte.
0: Les professionals del GAF treballen durant tot l'any en l'atenció a víctimes de violència masclista, delictes d'odi, abusos sexuals i altres situacions que requereixen un tracte especialitzat, sobretot a la tasca de prevenció. En jornades com la revetlla, la seva tasca també passa per sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat de cuidar-nos els uns als altres i fomentar espais

0: una possible agressió, una persona desorientada, una situació d'assetjament o qualsevol comportament que pugui posar en perill algú, és important intervenir de manera segura o avisar immediatament els serveis d'emergència. En cas de necessitat, es pot contactar amb el telèfon d'emergències 112, operatiu les 24 hores del dia. A més, durant les festes majors i les revetlles, molts municipis habiliten punts lila, que són espais d'informació, prevenció i atenció davant possibles agressions masclistes.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
0: I ara comencem les informacions de servei amb la crònica del temps que ens apropa en Lluís Mi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
2: Bon dia, tornem a marcar a hores d'ara valors ben elevats de temperatura i, de fet, la tendència de les immediates hores és que una altra vegada arribem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima en alguns indrets, sobretot del Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, 40-41 graus amb molta facilitat a les terres de Lleida. I tot plegat amb força sol, per bé que ja a hores d'ara tornen a créixer algunes nuvolades al Pirineu que acabaran deixant algunes tempestes. Com va passar ahir, serà sobretot al Pirineu Lleidatà, als dos Pallars, a l'Alt Urgell, al Solsonès, també en algun racó de la Cerdanya o de l'Alt Berguedà. Aquí esperem alguna tempesta local, sobretot acompanyada de força vent i no pas grans quantitats d'aigua. Arran de mar, algun núvol baix o boirina. A la Costa Brava, allà amb una temperatura més frenada. La revetlla serà tranquil·la, xafogosa, amb alguns núvols baixos a la costa, i el dia de Sant Joan serà calcat al d'avui. Molta calor a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Moltes gràcies, Lluís Mi, per aquesta crònica meteorològica. Nosaltres continuem amb les informacions de serveis i fem un apunt de la farmàcia de Guàrdia, que és avui la farmàcia Gallecs, situada al carrer Gallecs número 73, al barri de Can Borrell. I ara parlem de gastronomia, perquè la coca torna a ser la gran protagonista de la revetlla de Sant Joan. De fruita confitada, de crema, de llardons o de forner, aquest dolç tradicional ocuparà un lloc destacat a les taules de les famílies durant una de les nits més festives de l'any. Com és habitual, els forns i pastisseries viuen una jornada frenètica per poder satisfer la gran demanda, com és el cas del forn i pastisseria Prat de Mollet, que viu una jornada de màxima feina. Amb el reconeixement de la millor coca de forner de Catalunya, el Prat no para de produir aquest dolç tot l'any, però en especial durant la revetlla de Sant Joan. L'Ivet Prat ha comentat que cada any tenen molta afluència de clients que la compren, alguns fins i tot de fora de la ciutat.
3: Les clàssiques no poden fallar, com poden ser la de fruita, la de crema, la de llardons, però mai a casa falta la de forner manís. Que aquell dia és un dia molt especial, la coca de forner ja són peces de quilo, de mig quilo, amb pinyons del Montseny i ben rajades de manís, que és la coca que va guanyar el premi a la millor coca de Catalunya. Venen molta gent cada any, hi ha gent que és de fora del poble, també fora del municipi, i venen expressament aquesta diada a buscar aquesta coca per celebrar la revetlla de Sant Joan.
0: Si bé avui és el dia de més feina, el forn i pastisseria Prat la feina fa dies que va començar. L'establiment ha preparat amb antelació les masses de full, els farciments i les fermentacions necessàries per elaborar les diferents varietats de coca que ofereixen als seus clients. Tot i aquesta tasca prèvia, Ivet Prat ha comentat que durant el dia d'avui es faran totes les coccions de les coques.
3: Sí, alguns dies anteriors, sobretot doncs, la massa de full amb llardons, es pot preparar amb antelació. Només el dia previ doncs, fem els últims farciments, com són la nata o la crema, aquests que són més delicats, també van més a últim moment. O sigui, ja hem començat un dia previ, no 24 hores abans, doncs totes les masses ja estan en fermentació i ja estem en ello fent. Llavors, l'hora de la cocció, que és l'últim punt, doncs tots els obradors, tots els dos obradors de pastisseria, com els obradors de fleca, doncs no paris. Tenim un forns de sola refractària, grans, que poden assumir altes capacitats, però que estarà el dia de Sant Joan, la veritat és que és d'agrair no tenir aquests forns que són de l'avi.
0: La tradició de comprar una coca durant la nit de Sant Joan continua ben viva. Any rere any, aquest dolç es manté com un element imprescindible d'una festa que combina foc, música i gastronomia i que, de fet, marca l'inici de l'estiu a Catalunya. En aquesta línia, l'Ivet Prat ha comentat que la tradició de la coca es manté any rere any.
3: es manté. Sí que és cert que a vegades més, depèn de com cau també aquesta diada, la gent marxa més, també, això sí que és cert, no es queda tant al poble, marxa més, però sí que és una tradició que es manté, o sigui, no és una cosa d'aquelles que... No, no.

0: la festivitat de Sant Joan de Ravetlla està viva, molt viva, i es manté, i els catalans i catalanes la gaudeixen.
1: En definitiva, la jornada d'avui és una de les més intenses de l'any per als professionals del sector, forners i pastissers, treballant des de primera hora per tenir a punt centenars de coques que al llarg del dia passaran de les vitrines dels establiments a les celebracions. I com no, els petards també són els altres protagonistes d'aquesta revetlla de Sant Joan. La ciutat de Mollet compta aquest any amb dos punts de venda de petards CM situats a l'avinguda Francesc Clairet i al carrer Anselm Clavé, tot i que les botigues van obrir a principis de juny. És durant les últimes hores abans de la revetlla que es concentra la major part de les vendes. Segons expliquen des de petards CM, el gruix de compradors arriba entre el dia abans i el mateix dia de Sant Joan. El perfil del client és majoritàriament adult, que compra petards per als més petits de la casa i també pels adolescents. Entre els productes més demanats són aquells que prioritzen els efectes visuals per sobre del soroll. Bengales, fonts de colors i coets lluminosos encapçalen les preferències dels clients que busquen gaudir de la festa amb propostes més familiars. Així ho ha comentat Carlota Brunet, treballadora de la botiga de petards.
2: Sí, exacte, vam començar farà un mes, bueno, al principis de juny, i ara ja es poden notar les vendes, sobretot ahir i avui, que són els dies més forts, que és un no parar. Sí, bueno, es nota molt que els adults venen a buscar els petardos més forts, però sobretot venem molt per nens, tot molt color, moltes fonts, molts coets, i és el que més es ven, per nens petits o adolescents.
1: De fet, una de les tendències que es consolida any rere any és l'interès pels petards de baixa sonoritat. La conscienciació sobre les molèsties que poden provocar les explosions als animals, a les persones sensibles al soroll i també les diferents regulacions sobre l'ús de la pirotècnia han fet canviar els hàbits de consum. Per facilitar la tria, Petard CM incorpora al seu catàleg informació sobre els decibels que genera cada producte, permetent als clients escollir opcions més respectuoses amb l'entorn. Així ho ha explicat Carlota Brunet.
2: Sí, o sigui, ara hi ha moltes regulacions en comparació amb anys passats, i sí que és cert que ara hi ha molt més control sobre el volum, o sigui, els decibels que fan els petardos i això, i ara hi ha molt control. I a les pròpies revistes pots veure quins són els que més fan soroll, els que menys, i la gent també es guia bastant per això, sobretot per animals, persones amb discapacitats, tenen bastanta cura els clients.
1: Malgrat aquest canvi de tendència, els clàssics continuen mantenint el seu protagonisme. Les bengales, els assortits familiars i els petits petards continuen sent alguns dels articles més venuts durant aquestes hores prèvies a la revetlla. El tiquet mitjà de compra de petards a les botigues molletanes és de 60 euros.

0: La florista Eva Arcas, propietària de la floristeria Eva Arcas de Mollet, participarà aquesta setmana al concurs de millor artesà florista, una competició estatal que reunirà alguns dels millors professionals del sector floral a Salamanca des de demà, dia 24, fins al dia 27 de juny. Arcas afronta aquesta nova experiència amb il·lusió i orgull, especialment per poder representar Mollet del Vallès en una cita de referència dins del món de l'art floral. La florista ha explicat que és tot un orgull vull formar part d'un certamen d'aquest nivell i poder donar visibilitat tant al seu establiment com a la ciutat. De fet, es tracta del segon cop que hi participa.
1: Para mí, competir en el MAF, que es el mejor artesano florista de España, me aportaría, pues, más que nada, es un reto personal donde yo me pongo mis límites y mis metas. Yo llevo, pues, el año 2024, ya estuve apuntada, me seleccionaron. Y bueno, te seleccionan pues a través de un currículum que Interflora te pide. Interflora es la organización del evento del concurso MAF, Mejor Artesano Florista, y ellos hacen una selección y si quedas elegida, pues entras en el concurso.
0: Tot i que el simple fet d'haver estat seleccionada ja és un reconeixement a la seva trajectòria, la professional molletana no amaga la seva ambició, en aquest sentit assegurat que espera millorar la cinquena posició aconseguida l'any 2024.
1: Claro, tampoco la sabemos, pero sí que tienes que ir un poco segura, tranquila, ir haciendo y hasta llegar donde puedas llegar, ¿no? No tienes un límite ni tienes nada en mente, porque claro, las pruebas te las dan ellos y compites con los demás, ¿no? Hombre, claro, estaría bien. Mi propósito es llegar lo más arriba posible, ¿no? Ya dije que el 2024 quedé quinta, pues por lo tanto este año quiero subir un poco el rango, ¿no? Hombre, estaría bien ganarlo, pero bueno, me quedaría contenta nada más subir en el escenario.
0: Durant la competició, els participants hauran de superar diferents proves pràctiques relacionades amb l'art floral. Eva Arques ha detallat que als concursants se'ls demana elaborar treballs com ara rams de mà, centres de taula o estructures florals de gran format, exercicis que permeten avaluar tant la tècnica com la creativitat dels participants. La florista també ha explicat el procés d'alguna de les proves. Segons ha detallat, tot comença amb la realització d'un esbós de la composició que volen presentar. A partir d'aquí han de seleccionar les flors i el material necessari, tenint en compte que el jurat valora molt l'aprofitament dels recursos. De fet, un dels requisits és que pràcticament no s'obri material floral del que s'ha escollit inicialment. A més, els participants han d'ajustar la seva proposta al pressupost establert per organització i aconseguir que el resultat final s'adapti al valor econòmic marcat a les bases del concurs.
1: Se tiene que hacer un boceto, que es lo primero que te piden, y hacer un balance, si te, yo qué sé, me lo invento. Queremos que hagamos un centro, que hagáis un centro de mesa, pero valorado en 160. Tenemos un aparador lleno de flores, pero tú tienes que primero hacer el boceto sobre el trabajo y contabilizar la flor. No te puedes pasar, pero tampoco te puedes quedar muy corta, pero tampoco puedes tener o te puede quedar flor en el cubo que tú has metido esa flor contabilizada, porque si no te van quedando y te van restando puntos. No es fácil, pero tampoco difícil.
0: L'Eva Arcas serà una de les representants catalanes en una competició que busca reconèixer el millor artesà florista de l'any. I nosaltres deixem aquí l'informatiu d'avui. Demà ens prenem un petit descans, però tornem dijous amb tota l'actualitat de la nostra ciutat. Bona revetlla de Sant Joan a tothom.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda.
3: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista. Posa't les piles, reemissió de 3 a 4:45 de la tarda. Tastets de llengua.
4: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula botre o botar. Botre és un bot, aixecar el cos bruscament del seu punt de suport restant un moment a l'aire. En un cos elàstic vol dir ser llançat a l'aire després de topar terra o sobre una superfície. Aquesta pilota no bota. Figuradament és experimentar una commoció violenta de l'esperit. Ja va botre ja quan van retreure-li allò. Botar com un llagost és botar fent grans salts. Botar com un pinyol d'oliva, en canvi, és sortir disparat. Botar foc és encendre, calar foc. Botar més que Galima és botar molt. Per cert, qui és o era en Galima? Expliquen que Galima era capaç de botar 5 solcs d'un bot al revés i que va fer-se en un bot la séquia reial del Xúquer, uns que d'un bot net, d'altres que ajudat amb una bala de palla. I si aquest bot va ser excepcional, el que expliquen de Sallent va donar nom al lloc on va executar el seu prodigi, el Salt de Galima. Botar pels marges és voltar la situació no en el gra i fer-ho justament pels marges. Botar totes les bardisses, en canvi, és anar superant tots els obstacles. Botar-li el cor a algú és estar extremadament alegre ballant el cor. Quan va saber que havia provat, va botar-li el cor. Qui no pot botar més d'un graó, que no en voti dos. Significa que no ha de fer-se més del que es pot. Fer-se botre és no voler saber-ne res. Jo em faig botre d'ell i de tu. I vosaltres, boteu totes les bardisses? És a dir, supereu totes les dificultats? Aquesta informació l'hem extreta del web per a Meologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui dimarts, revetlla de Sant Joan, parlem amb en Sergi Suárez, d'Ara Mollet Esquerra, EUiA. Aquí saludem, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: I volem això comentar, doncs, primer de tot, la ciutat ja està preparada, no?, per viure, doncs, aquesta nit màgica, i en aquest cas, com és habitual, no?, amb aquesta flama del Canigó, després es trasllada tot el parc de Calestrada. No sé si tens previst també ser-hi en aquests actes.
1: I tant, a tots. La revetlla de Sant Joan és una data molt important a Catalunya, bueno, a tots els països catalans. De fet, és la Diada Nacional dels Països Catalans, i per tant, a partir del foc, la cultura popular, etc., doncs, ens uneix, no?, també com a poble. Per tant, Sant Joan és una de les dates més importants dins del calendari. També marca l'inici oficial de l'estiu, malgrat que portem molts dies ja patint l'estiu en la seva màxima expressió, però en tot cas demanar doncs a tothom que ho passi molt bé, però que tothom sàpiga i actuï amb civisme, no? Preocupa molt, així ho deien avui, doncs, tots els experts, també Protecció Civil, cossos d'emergències, policia, etc., que amb aquestes altes temperatures, si no fem un bon ús, no?, sobretot de la pirotècnia, doncs pot causar molts problemes que moltes vegades són inevitables, no? I per tant, doncs, complir les normes, complir els horaris que s'han donat per tal de poder tirar aquesta pirotècnia a 500 metres de zones boscoses i d'arbrat, i creiem que és molt important, doncs, complir amb aquestes normes per tal de que tothom, doncs, pugui gaudir de la revetlla de Sant Joan de la millor manera possible. I per tant, doncs, estarem atents, però en tot cas hi serem als actes centrals, podríem dir-ho, d'alguna manera, com és la ballada de sardanes, l'arribada de la flama del Canigó, també diverses festes populars que fan diferents associacions de veïns, o l'encesa de la foguera a Calestrada amb els diables, i després, bueno, pues tota la festa que vindrà després i s'allargarà fins a les 3 de la matinada.
0: Una ciutat on està limitat, no?, l'ús de llançar els petards. Ja fa uns anys, no?, que hi ha aquest ban informatiu, i que crec que es pot avui a partir de les 6 de la tarda fins a les 3 del matí, després la revetlla de Sant Pere de 6 a 12. Sí que és veritat que es nota, no?, això, que la gent, doncs, cada cop tira menys petards amb el que són les setmanes prèvies, i com a molt, doncs, avui ja se'n comença a escoltar algun que no ho compleixen, potser perquè la gent tampoc ho sap, però no és com altres anys, i per tant, en aquest cas també, per la convivència de tots, si tothom al final ho respecta i també està content, no?, perquè no és una gran prohibició, no?, al final tothom hi surt guanyant.
1: Doncs sí, com bé ho comentes, ho has dit a la perfecció. Jo me'n recordo que fa uns anys, des de principis de juny i fins ben entrat el juliol,
0: a partir de la tarda, els nens que sortien de l'escola i ara...
1: Sí, sí, s'escoltaven petards i forts. Vull dir que en això sí que hi ha hagut un canvi que crec que és positiu, no? És a dir, estem totalment a favor d'aquesta limitació de la pirotècnia pel tot el que comporta. Jo també crec que com a societat cada vegada comprem menys petards i elements de pirotècnia, no? Jo crec que amb el pas dels anys ens transformem, no?, tot això, la revetlla de Sant Joan en això, amb altres coses, no? I també es nota, perquè ho comentaven, no?, el propi sector, fa uns dies que any rere any, doncs, les vendes disminueixen, no? Parlàvem de xifres molt i molt altes fa molts anys, i cada vegada, doncs, això es va reduint. Per tant, jo crec que hi ha un element de civisme, no?, de dir, doncs, que la gent entén, no?, que això s'ha de limitar al que és la revetlla de Sant Joan, i molt menys, perquè a Mollet no tenim tant costum, la revetlla de Sant Pere, i creiem que és positiu i que es compleixi la norma, i en tot cas, doncs, ser beligerant, no, diguéssim, no ser beligerant, perdó, amb la gent que no ho compleix fora d'aquests horaris, perquè pot causar problemes que són evitables i que al final, doncs, els paguem tots i totes.
0: I després un altre tema, amb aquesta onada de calor, no?, que estem tenint aquest passat dilluns, o sigui, hi havia aquesta gratuïtat del bus urbà com a mesura excepcional, i tot just uns dies abans, no?, des del vostre partit denunciàveu aquest retard en l'obertura de les fonts ornamentals. No sé si heu pogut parlar amb l'Ajuntament, si us han comentat, doncs, el per què, o quina és la situació a hores d'ara.
1: No hem pogut parlar. Anem a pams. Fa molts anys que creiem, doncs, que Mollet no s'actua correctament, o tot correctament com hauria de ser, respecte a la gestió de totes les mesures, de tots els serveis, quan arriba la calor extrema, no? Hi ha diferents àmbits. El primer, l'any passat mateix, vam denunciar que la posada en marxa de la piscina de Canari Mont es feia al voltant d'aquestes dates i creiem que era molt insuficient, ja era tard, perquè la calor arribava molt abans. Enguany, ho diem que m'ho ha aconseguit perquè era una cosa que demanàvem i que s'ha complert. El 30 de maig, per tant, això n'estem contents. Amb el bus urbà, que és una altra pota, creiem que hi ha molta improvisació, malgrat que l'Ajuntament, el govern municipal, digui que sempre que el Procicat activa l'onada de calor s'activa la gratuïtat del bus urbà. El que diem és que no és cert. Primer, tenim el precedent de l'any passat. L'any passat es van decretar fins a 6 onades de calor a la nostra ciutat i el bus urbà només va ser gratuït 3 dies, que va coincidir pràcticament amb la festa major d'estiu, on vam tenir temperatures molt elevades. Hi va haver altres episodis del Procicat on no es va activar, amb el seu argument, que és el Procicat, no és el nostre. I enguany, amb alerta al Procicat, diumenge i dilluns, només es va activar dilluns. Diumenge molta gent ens preguntava per què avui no és gratuït. Nosaltres no tenim resposta. En tot cas, creiem que aquest argument del Procicat no és el que hauria de basar les polítiques municipals. El Procicat, que emet una alerta i, per tant, s'ha de seguir una sèrie de mesures, creiem que com a Ajuntament, com fan tota la resta, o molts d'ells, no tots, hauríem de tenir mesures municipals, un protocol específic municipal, i activar mesures nosaltres mateixos. No cal esperar el Procicat, perquè avui, per exemple, fa molta calor, hem arribat a 34 graus, no sé, desconec si hi ha una alerta al Procicat, però sota el nostre punt de vista ja és motiu suficient com per decretar la gratuïtat del bus urbà. És a dir, creiem que és absurd, que es perden moltes oportunitats, perquè fa molts dies que fa molta calor i a molta gent li va la vida tota aquest tema, no? Per tant, creiem que aquí hi ha una improvisació total. I en les fonts ornamentals, que és, vam emetre una nota de premsa on denunciàvem precisament que és un altre element que molta gent la gaudeix, o és l'única possibilitat que té molta gent de refrescar-se. Enguany no tenim una data, però sembla ser, a no ser que s'avanci, que a principis de juliol es posaran en marxa. Però és que l'any passat es van posar en marxa el 17 de juny, és a dir, que ja fa més d'un... No? Per tant, creiem que si hi ha algun problema, si hi ha hagut algun problema, crec que s'ha d'explicar a la ciutadania, perquè si no, crea falta de transparència i de comunicació, no? És a dir, hi ha proves en les fonts, però no s'obren, i per quin motiu, no? En tot cas, creiem que la prevenció, que és evident, hi ha d'haver un control, hi ha d'haver tota una sèrie de processos fitosanitaris, etc., s'han de fer abans. Parlem igual que amb les plagues, de paneroles, de rates, etc., amb la poda dels arbres, és a dir, tot això s'ha de preveure mesos abans, i el que veiem és que hi ha una certa improvisació en totes aquestes mesures. Sabem que al govern municipal no li agrada que ho diguem, però creiem que és així, i l'excusa del Procicat a nosaltres no ens serveix. La nostra proposta és que sempre que superi, i això ho hem dit fins a la sacietat, si es supera a Mollet una temperatura, que es pot parlar, però pot ser 32 graus, 33 graus, que ja és una temperatura molt elevada i que afecta la salut, s'hauria d'activar la gratuïtat del bus urbà. Les fonts ornamentals haurien de tenir un horari ininterromput, perquè no s'entén que les fonts ornamentals, a les hores de més calor, entre la 1 i les 5, no estiguin obertes. Haurien d'anar en coordinació amb la piscina. S'hauria de baixar el preu de la piscina municipal als dies d'onada de calor. Hauria de tenir els refugis climàtics, que molts d'ells és d'insult, és a dir, declarar el Pla de les Pruneres un refugi climàtic és un insult, perquè hi ha de tot, és de tot menys un refugi climàtic. Hi ha altres espais, els centres cívics haurien d'estar oberts tot el dia, és a dir, són mesures extraordinàries, i en onada de calor hauríem de deixar els titulars i el postureig i actuar de veritat, i a Mollet no s'actua, s'actua improvisant, depèn la queixa i depèn el que es publica, i així no s'actua, perquè molta gent ho està passant molt malament aquests dies, i ens hi va la salut, que és el més important que tenim a la vida, i per tant aquí a Mollet nosaltres suspenem el govern municipal en totes les mesures, no d'aquest any, perquè sí que és veritat que s'han rectificat algunes coses, però d'anys anteriors és que creiem que cada any doncs, es va fent segons la marxa i per nosaltres doncs, això no té cap mena de sentit.
0: I un altre tema que tot just ha sortit en el dia d'avui és que l'Ajuntament de Mollet demanarà a la Generalitat que s'obri una estança a la xerranca d'IU, d'Escola Bressol, degut a l'alt nombre de preinscripcions que hi han hagut. Que hores d'ara doncs, eren una setantena de persones. Sí que és veritat que algunes no són de Mollet, però havien fet la inscripció aquí i que veuen com això una solució, que en aquest cas una estança serien uns 13 nens, que baixaria doncs, a aquesta gent amb llista d'espera perquè s'han superat potser les expectatives en referència al que va passar doncs, l'any passat.
1: Bé, em sembla bé, és a dir, tota mesura que sigui doncs, augmentar places i augmentar el dret que tenen les famílies molletanes i de fora, però sobretot les molletanes, a portar els seus fills a les escoles bressol públiques, quan la diferència és tan gran de preu entre una escola bressol pública i una escola bressol privada o concertada, doncs em sembla molt bé. Ara bé, aquí creiem que és un altre exemple d'improvisació de l'Ajuntament, de l'equip de govern. Creiem que s'ha actuat una vegada, també hi ha hagut moltes queixes, de fet a les xarxes socials molta gent ho publicava, de dir m'he quedat sense plaça, i al veure que hi ha hagut molta gent que s'ha quedat sense plaça, doncs creiem doncs, que han fet això també ara. Ho podrien haver fet abans. No? És a dir, podríem haver exigit o demanat a la Generalitat de Catalunya, al Departament d'Educació, augmentar places des d'abans. Si hi havia o no un augment de la previsió, etc. Bueno, pot passar, evidentment pot passar, i és lògic que tu pots preveure una demanda més alta o més baixa i després doncs, amb l'oferta doncs, molta més gent es queda fora o no. Altres anys doncs, no ha sigut així. Però en tot cas, creiem doncs, que això ho havíem de preveure abans i, per tant, doncs, veurem si arriba, perquè molta gent potser està angoixada, perquè no sap no? si al setembre podrà, no podrà. Això, en fi, és una despesa doncs, que moltes famílies hauran de veure. Però, en tot cas, esperem doncs, que la Generalitat, que al cap i a la fi doncs, és qui l'ha d'autoritzar, doncs que ho faci amb conseqüència. I creiem que això també no s'ha gestionat de la millor manera.
0: Diuen que hauria de ser ràpid perquè al final no deixa de ser ja una pròpia estança dins d'aquesta escola bressol i que, per tant, no diguéssim que és un barracó addicional i, per tant, que ja compleix totes les expectatives. Ara està en mans de la Generalitat. Ens queden uns dos minuts, Sergi. Dilluns vinent, 29, ple municipal. No sé si des del partit porteu alguna moció o com es preveu aquest ple?
1: Es preveu, jo crec, que el més curt d'aquesta legislatura. No hi ha gaires punts. Un destacat, que avui amb les comissions informatives ho hem vist, ho hem tramitat d'urgència per tal de que pugui passar en el ple, s'aprova el Pacte Local de la Llengua, que és un pla que vam començar a treballar l'any passat, que des d'Ara Mollet Esquerra, Esquerra Unida Alternativa, doncs, hi hem posat èmfasi i hem assistit a totes les reunions que s'han fet, propostes, etc, perquè ens ho creiem de veritat, perquè creiem que cal fer molta feina per augmentar l'ús social del català a la ciutat, i per tant, doncs, si no hi ha cap canvi, doncs, hi votarem a favor, com no podria ser d'una altra manera, i altres aspectes com manifestos, no?, del Dia de l'Orgull LGTBI, que se celebra aquest diumenge 28 de juny, o en contra del maltractament de la gent gran, no?, que sorgeix dins del propi Consell Municipal de la Gent Gran, però aquest ple serà significativament curt.
0: Doncs, si més no, doncs ho escoltarem també per Ràdio Mollet. Sergi, que passis una bona revetlla i de tot el que passi també doncs, en aquest ple en parlem la propera setmana. Que vagi molt bé.
1: Que vagi molt bé, molt bona revetlla de Sant Joan a tots i totes i refresqueu-vos aquests dies de calor.
0: Que vagi bé.

0: El POU,
1: un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement.
2: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 2:15 del migdia, al 96.3 de la FM.
0: El POU.
3: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.

0: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.
1: Parir és molt bonic, és molt bonic. Ser mare és molt bonic. És un tornado. Però tothom ha de saber que les dones som el màxim, que hem de creure en nosaltres, perquè si no hi creiem nosaltres no hi creurà ningú.
0: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit. El part de la Sandra Triginer Roig.
1: L'Àlex va néixer el 26 de juliol del 2023. Va ser un part ràpid i, per sort o per desgràcia, va néixer el cotxe. Aquell dia era pel matí, ja vaig notar que tenia contraccions, no? Unes contraccions que anaven i venint, no? Que dius, bueno, ens aportem la canestreta i ja on anem? Doncs vam sopar a casa, ens vam posar a dormir i a les 12 de la nit, ostres, que això sembla que torna a arrencar, no? Carreguem els nens al cotxe, els deixem a casa amb uns pares i anem a l'hospital. Bueno, jo sóc metgessa, aleshores sempre he volgut, no, un part controlat, no? En un ambient controlat, perquè el teu cap se te'n va cap a tot el que pot passar anant malament. Vam arribar a l'hospital a les 2 de la matinada. A les 2 i mitja em van fer les corretges, em van fer el tacte i em van dir que no, que estava molt, molt verda, que no pariria fins al dia següent. Jo els vaig explicar que era el meu tercer fill, que no els vaig explicar els altres parts per posar-los una mica en context. Amb el primer va ser un part llarg, realment quan vaig trencar aigües, vaig arribar a l'hospital, ja ràpidament em van començar les contraccions, molt, molt doloroses i molt ràpides, em van posar l'epidural i ja se'm va dilatar molt, que vaig parir en 12 hores, això amb el primer. El segon va anar molt, molt ràpid, no vaig arribar a l'epidural i vaig arribar en expulsiu. I va ser tot una mica com una carnisseria, que dic jo, no? Perquè jo no és que no hagués volgut un part natural, però no estava preparada en aquell moment. No hi havia ningú a la sala d'espera, ho tenien tot molt tranquil, no? Dic, he estat tot el dia amb contraccions, no? Per tant, sé que això ara ja va en sèrio. Em van fer fora de l'hospital, em van dir, no pots quedar-te aquí, doncs espera't als jardins, si vols, no? O sigui, fora de l'hospital, no? Va ser molt, molt agressiu tot plegat. I aquí ja se'm va encendre a mi una cosa de no m'estan escoltant, no em volen sentir, perquè és molt obvi el que estic explicant. Dic, m'esteu fent fora de l'hospital? Dic, i hi tornaré i hauré parit el cotxe. No me'n vaig plantejar ni anar a parir a un altre lloc.

0: I llavors ens en vam anar a casa, a les 3 i mitja vam arribar a casa, i jo vaig dir, Bart, estem tu i jo sols. I recordo posar-me la bola, posar-me llum tènue, posar-me, no?, els olis essencials amb la lavanda, l'incens, la taronja, tot el que m'havien recomanat. Jo estava sola a casa amb el meu marit, però vaig poder-me relaxar. Penso, si m'hagués quedat a l'hospital, dic, hauria estat en un espai on no hauria estat còmoda perquè m'hagueren deixat en un llit, no m'hagueren atès, no hauria sigut tot més violent. Vam arribar això a les 3 i mitja i a les 4 i quart jo li vaig dir al meu home i és que jo no puc aguantar més. I llavors va ser quan em vaig aixecar i no podia tancar cames. Pugem al cotxe. I recordo una frase molt graciosa del meu home de dir, perquè li vaig dir, preparat perquè pariré al cotxe. I el meu home, en el segle XXI ningú pareix al cotxe. I vaig dir, doncs m'està preparant. I recordo seure al seient del copilot, pujar al cotxe i al seient del copilot donant l'esquena a la carretera perquè no em podia seure. I el meu home sortir desesperat a 140 per l'autopista, afortunadament era de nit, no hi havia ningú. Però jo recordo anar sentint l'anillo de fuego, no? L'aro de foc, el recordo perfectament del part anterior, no? I dic, Bart, baixa'm els pantalons, para el cotxe i baixa'm els pantalons perquè el nen surt. Va baixar els pantalons i diu, aquí no hi ha cap nen, i va tornar a pujar. I el meu home va trucar al 100 i explicava, no?, mentre jo estava allà i anava parlant amb algú que li anava guiant què és el que havia de fer. Al principi, quan tu estàs tenint les contraccions, sents molt, molt de dolor, un dolor. I després, ja quan estàs en expulsiu, el dolor es converteix en pressió. Ja no tens dolor. I ja veus, notes, tu vas notant com el cap va baixant. I notes, primer, com se't dilata la pell de la vagina i la vulva, tu no? Notes que se't dilata i sents com el cap està coronant perquè tens una cremor. El fet d'haver-ho sentit en el passat a mi també em va ajudar a estar tranquil·la i a no tenir pànic, a dir tot és normal, no? Estem seguint tots els passos que toca. I això em generava tranquil·litat, no? També. Va tornar a arrencar i dic, para el cotxe! Va parar el cotxe, va baixar els pantalons i el nen va sortir en un pujo només. Portàvem una palangana perquè en aquell moment tenia com ganes de vomitar que no vaig reutilitzar, però que la vam posar a sota per quan nasqués, si que hi ha algú de fluid o el que fos, no? I recordo que, clar, recordo els altres parts de primer surt el cap i després surt el cos, no? L'Àlex va néixer tot en un sol pujo i llavors va ser com que va relliscar enmig de la palangana i el vam agafar de la palangana, no? I llavors el vam agafar directament i ja el vaig abraçar, me'l vaig posar al damunt i va ser, ostres, estàs aquí, ja està, saps? Has sortit! I recordo parlar-li, Àlex, estàs aquí, ha anat tot bé, estàs amb la mami. I sí que recordo aquest moment de dir, hi ha alguna cosa que no quadra. El nen, en lloc d'estar vermell, està blau. I aquí sí que és on em vaig espantar, no? Perquè vaig dir, no reacciona, no plora, no? I aquí és on li vaig dir a l'altre, dic, no plora, dic, estimula, no? Li vaig estimular i tot. El vam tapar amb la manteta i em van dir, ara porto una ambulància. I dic, no portis cap ambulància perquè estic a 2 minuts, d'arranca. I durant el camí ja va començar, no? Ja havíem apagat l'aire, ja l'estava abraçant, no? Clar, la panxa està ja tot caliu i normalment quan el treuen també el posen, no? Ja ràpidament la temperatura del quiròfan, no? És una altra. I ja el vam començar a estimular i ja va començar a plorar i a cridar i ja està. I aleshores ja va començar a agafar caloret. Però, bueno, aquells moments de no respon, està blau, no? Una mica és com, oh, se'm va encongir una mica el cor. No pot ser que això no vagi bé, ha d'anar bé, no? I afortunadament va anar bé. El moment que em va fer més por és el moment de no plorar. I aquí recordo una angoixa tremenda, vaig dir, la por que tenia està passant i això no mola, no? Vaig entrar en pànic i tot de cridar-li per telèfon perquè sabia que m'estava escoltant algú, no? De dir, què faig? Perquè ja estic fent coses i no està passant. Són aquests moments que se't fan eterns. I recordo estimular-li el peu, fregar-li el peu amb força, parlar-li. apropar-me al molt per donar-li la meva escalfor, corporal, i arrencar, i parlar-li, i llavors ja va començar a fer jamecs. I aquí és quan ja em vaig començar a valer. Tranquil·litat. La placenta encara estava a dintre i, evidentment, el cordó no van pensar en tallar-lo mal perquè pensava, si alguna cosa va malament, encara té l'oxigen, li arriba l'oxigen, saps? A través de la placenta encara li arriba l'oxigen. O sigui, això tenia claríssim que no havíem de fer res. Vam arribar allà i de cop i volta 30 persones, no? Perquè, clar, està muntant un ciri allà. I recordo la violència d'aquell moment de jo baixar del cotxe, apropar-me a una dona, una cadira, i diu, vale, ara baja del cotxe i siéntate en la silla. Jo portava els pantalons, encara, saps? A mig baixar, amb la placenta, no havia sortit prou amb el cordó i amb el nen agafat. No, i és com, acabo de parir en el cotxe, pot ser una mica més agradable en el tacte, no? I també recordo les comadrona que m'havia vist abans i em deia, ostres, tu que no volies parir en el cotxe. Dic, en sèrio, cal aquest comentari ara? No els vaig respondre perquè vaig pensar, acabes de parir el teu fill, ha sigut una situació una mica heavy, ara el teu fill et necessita. I va ser un abraça't, sigues agradable, perquè encara t'han de treure la placenta i t'han de curar. Bueno, afortunadament després, bueno, va anar tot bé, em van passar ja el quiròfan, em va atendre una altra comadrona, no la que m'havia atès, va ser molt maca, ens van tractar molt bé, es van disculpar per com havia anat, però sí que m'haguera agradat haver-los dit, heu d'escoltar una mica més el pacient que teniu a davant, perquè jo ara em sento que em van tractar com una histèrica. Jo entenc que tothom pot tindre un error, però va ser un error molt gran. Bàsicament perquè és que no em van escoltar, no em vaig sentir escoltada en cap moment, no? I això és el que fa més mal, no? Sense nosaltres el món no s'aguanta. I nosaltres tenim tot el poder. Aleshores, és tota aquesta educació que hem rebut les dones i que a vegades ens han infantilitzat, inclús ja com a mares, no? I que no tens aquest empoderament de dir soc mare i les coses les faré com jo vull i com, no? De la meva manera, no? Al principi et couen un munt de dubtes i et dubtes contínuament de ho estaré fent bé o no, no? És com, escolta't a tu, escolta el teu cos i sabràs quin és el camí.
1: Aigües Trencades, un podcast de Cugat Mèdia, molt ben parit per la Sara Vella i l'Oriol Coromina. De dilluns a divendres, entre les 9 i 11:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista. Posa't les piles, reemissió de 3 a 4:15 de la tarda.
2: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
3: Moments d'òpera. Un espai dedicat al món de la lírica on conèixer l'essència de l'òpera. Dimecres a les 10 de la nit i en redifusió dissabtes a les 8 del matí. Al 96.3 de la FM.
4: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki, dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu, tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets, amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa. Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Gairebé 300 municipis afronten la revetlla de Sant Joan amb el nivell 3 del Pla Alfa, activat per risc molt alt d'incendi, concentrat sobretot a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En aquests punts s'ha prohibit fer foc o tirar petards si no és en les zones autoritzades per fer-ho. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, demana per tot plegat extremar la prudència.
2: Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
0: I és que l'alerta per onada de calor continua activada amb especial afectació a les comarques de Ponent i en general a la meitat oest de Catalunya. Última hora de la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia, tornem a marcar a hores d'ara valors ben elevats de temperatura i, de fet, la tendència de les immediates hores és que una altra vegada arribem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima en alguns indrets, sobretot del Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, 40-41 graus amb molta facilitat a les terres de Lleida. I tot plegat amb força sol, per bé que ja a hores d'ara tornen a créixer algunes nuvolades al Pirineu que acabaran deixant algunes tempestes. Com va passar ahir, serà sobretot al Pirineu Lleidatà, els dos Pallars, l'Alt Urgell, el Solsonès, també en algun racó de la Cerdanya o de l'Alt Berguedà. Aquí esperem alguna tempesta local, sobretot acompanyada de força vent i no pas grans quantitats d'aigua. Arran de mar, algun núvol baix o boirina. A la Costa Brava, allà amb una temperatura més frenada. La revetlla serà tranquil·la, xafogosa, amb alguns núvols baixos a la costa, i el dia de Sant Joan serà calcat al d'avui. Molta calor a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: De fet, els bombers han incrementat un 50% els efectius i es despleguen més de 200 agents rurals. També reforcen els professionals del 112. És dimarts 23 de juny de 2026, revetlla de Sant Joan, i tenim més titulars. Els estudiants catalans suspenen la prova de matemàtiques de la selectivitat amb una nota mitjana de 4,18, dos punts menys que l'any passat. Sònia Kerr.
4: Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4. La millor nota l'ha obtingut la Laura Tallada, de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, amb un 9,9.
5: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que trec uns resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant.
0: Pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat a fins a 30 municipis catalans.
4: L'ha aprovat avui el govern, començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts els coneguin i sàpiguen com demanar-los. Ara mateix la meitat no els cobra.
0: Llum verda la plataforma d'assaig de l'eòlica marina prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà.
4: El Ministeri per a la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avantsala perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia de Roses.
0: En cultura, el recinte de la Fabra i Coats de Barcelona acull enguany la cinquena edició del projecte Òpera.
4: Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada representaran 3 òperes de curta durada, creades per nous valors de l'escena i la composició, amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música.
0: Als esports, saludem en Jordi Cervantes. Jordi, dos equips catalans es podrien proclamar avui campions de la Lliga.
6: L'Igualada jugarà aquest vespre el cinquè definitiu partit de la pista del Liceo per intentar guanyar la seva sisena Hockey Lliga masculina, mentre que el Barça podria sentenciar per la via ràpida la final de la primera divisió de futbol sala en la seva visita a la pista del Pozo Murcia.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La revetlla de Sant Joan arriba enguany en plena onada de calor i amb risc màxim d'incendis. Gairebé 300 municipis l'afronten amb el nivell 3 del Pla Alfa activat per risc molt alt de foc. Estan concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Per això, des del govern demanen molta prudència.
4: La seva portaveu, Sílvia Paneque, recorda que els municipis que es troben en el nivell màxim d'alerta, és a dir, en el nivell 3 del Pla Alfa, està prohibit tirar petards o encendre focs fora dels llocs habituals per a l'ocasió.
2: Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
4: Tot i que avui les temperatures ja no són tan extremes, el govern desplega un dispositiu especial i els bombers incrementen un 50% els efectius. També es reforcen els professionals del 112 i més de 200 agents rurals es despleguen pel territori.
0: Un altre motiu de preocupació en aquesta revetlla són els petards, tant pel risc d'incendi com per les molèsties que generen a molta gent. Això no impedeix, però, que les casetes i botigues de pirotècnia visquin els dies de més activitat de l'any. Preveuen vendre 17 milions d'euros en petards només aquesta revetlla. Una indústria que combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll.
4: Per aquest motiu, Josep Maria Vilardell, que és el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, fa una crida a viure la nit més llarga de l'any amb prudència.
7: Som molt sensibles amb això. Fem unes campanyes, sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades, que no es faci mal ningú.
4: Vilardell també ha explicat que a Catalunya s'ha erradicat totalment la venda il·legal de petards.
0: I els petards silenciosos prenen cada vegada més força en aquesta nit de Sant Joan. A Vic, algunes famílies que fan les últimes compres abans de sortir a celebrar la revetlla ho han corroborat al 9FM, Núria Parera.
8: Enguany, entre caixes de colors i espurnes, hi ha una tendència que repeteix cada vegada més els productes de baixa sonoritat. Ho ha explicat Dolors Bou, responsable de la caseta de la Traca de Vic.
9: Demanen molt que, esclar, que siguin de baixa sonoritat i que no siguin, perquè esclar, molts van amb puestos que hi ha animals. I...
8: Petards que fan menys soroll, amb menys pólvora i més efectes visuals. Una alternativa pensada especialment per reduir les molèsties als animals i a les persones sensibles a les explosions.
9: Peten menys perquè tenen molta menys pólvora, i, bueno, clar, i no fan tanta xispa. I...
8: Malgrat aquesta tendència, els clàssics continuen tenint èxit. Les sabetes, les bengales i els lots variats continuen sent alguns dels productes més buscats pels clients, com en Martí i en Roger.
10: Bueno, a mi m'agraden els que peten. Sí. I a mi també aquests que m'agraden més, els que fan més soroll i tot això. I avui veníem més en plan de també ja comprar aquests i alguna caixa que hi vingui bastant de tot.
8: Entre els prestatges també hi ha espai per les curiositats, des d'un gosset que, en encendre la metxa, acaba fent caca fins a una pistola de ràfegues de boles.
0: Les coques són les altres grans protagonistes de la nit de Sant Joan. Forns i pastisseries mantenen preus aquest any, malgrat l'augment constant de les matèries primeres.
4: La clàssica de brioix amb crema és la més demanada, tot i que tampoc hi falten la de fruita i les farcides de nata o trufa, a més de la de llardons.
0: A poblacions com la Garriga, enguany preveuen vendre més de 1.500 coques. Anem fins allà. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
11: Des del cap de setmana, els forns i pastisseries elaboren centenars de coques de Sant Joan, de totes les mides i varietats. Una tradició que no pot faltar per cap revetlla als sopars amb la família i els amics. En el cas del forn dels Banys de la Garriga, preveuen fer unes 500 coques. I els preus han decidit mantenir-los malgrat l'ascens del preu del pinyó, de l'energia i la resta de matèries primeres. Així ho apunta l'Enric Prats, que prefereix reduir el marge de benefici que augmentar els preus.
12: Ja fa uns anys que el pinyó, com sabem tots, està intocable, l'energia està intocable, i ja estem els mateixos, jo crec que és el tercer any, més o menys, o quart, que no toquem preus, que estem mantenint preus, perquè aquests últims 3-4 anys ja ve tot a tope de preus.
11: La coca de brioix amb crema és una de les més demandades pels garrigancs, tot i que cada persona aposta per una o altra varietat en funció de les seves preferències.
1: Notícies en xarxa.
0: Els estudiants catalans han suspès de mitjana l'examen de matemàtiques de la selectivitat amb una nota de 4,18, que són 2 punts menys de mitjana que l'any passat. Així tot, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4, que és pràcticament la mateixa que el 2025. La prova pilot contra dispositius electrònics no autoritzats ha detectat 3 casos i en van passar els aparells detectors almenys una vegada en 9 de cada 10 aules on es van fer les proves. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. 33.145 alumnes han aprovat la selectivitat d'enguany. Són un 96% dels que s'hi han presentat, gairebé un punt més que el curs passat. I ho fan amb una nota mitjana d'un 6,4. Amb el còmput de l'expedient del batxillerat, que representa un 60%, s'arriba al 7,1 la nota d'accés a la universitat. Milloren les qualificacions de llengua i literatura catalana, castellà i física, però punxen les matemàtiques, amb una de les notes més baixes dels darrers anys i amb un examen que va generar moltes queixes dels estudiants. Núria Montserrat és la consellera de Recerca i Universitats.
14: És una nota no esperada, és una nota que, de fet, aquesta matèria suposa un repte per als estudiants. Recordar que els models d'exàmens els preparen els experts, professors d'universitats, professors de batxillerat, que realitzen aquestes proves amb rigor acadèmic. Hi ha una coherència en quant al model d'examen i al currículum de les matemàtiques durant el batxillerat, que el model d'examen, quan comparem els dos anys, 25-26, que són els dos anys comparables, també és el mateix model, la mateixa estructura.
13: Del 25 al 29 de juny es pot sol·licitar la revisió d'exàmens i el dia 7 de juliol es publicaran les qualificacions definitives. Les notes de tall de les carreres universitàries sortiran el 10 de juliol.
0: I entre els estudiants més brillants destaca una del Pla de l'Estany, que ha obtingut la millor nota de Catalunya a la selectivitat. Un 9,9. Es tracta de Laura Tallada, alumna de l'Institut Pere Alsius de Banyoles, que ha superat 4 estudiants més de la demarcació de Barcelona, que s'hi han quedat molt a prop, amb un 9,8. Banyoles Televisió, David Bertran.
11: Tallada ha estat cursant el batxillerat humanístic, que va tancar amb un 9,91. Nota que pràcticament ha calcat a l'ESPAU després d'obtenir un 10 en totes les matèries, a excepció de llengua castellana, en què ha tret un 9,5, i de l'assignatura específica de literatura catalana, en què ha tingut un 8,5. Ella mateixa es mostrava sorpresa d'haver obtingut la millor nota de Catalunya.
5: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que tenia bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant. I és que no m'havia ni plantejat, o sigui, havia dit, he fet un bon examen, però ja, algú altre ja serà el millor, ja m'haurà superat. I això sí que no m'ho esperava.
11: La nota de l'ESPAU li garanteix sobradament poder cursar la carrera universitària desitjada, que és el doble grau de traducció i interpretació en llengües aplicades a la Universitat Pompeu Fabra.
0: El govern ha aprovat un pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat a fins a 30 municipis de Catalunya. Començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts per la seva situació socioeconòmica els coneguin i sàpiguen com demanar-los. I és que la meitat de les que hi tenen dret no els cobren actualment. La pobresa infantil juvenil a Catalunya és una de les més elevades d'Europa. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. 231 professionals acompanyaran famílies en situació vulnerable a partir de l'1 de setembre per assegurar-se que reben la renda garantida de ciutadania, l'ingrés mínim vital o bé el complement d'ajuda per la infància, si és que els pertoca. Sílvia Paneque és consellera de Territori i portaveu del govern.
2: L'objectiu és fer un acompanyament integral a totes aquelles famílies amb infants a càrrec que estiguin en aquesta situació de vulnerabilitat. Per exemple, facilitant un acompanyament efectiu a les prestacions socials que els corresponen. La consellera avui ens traslladava dades de percentatges molt preocupants de més del 50%.

0: govern actual.
1: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
0: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i dignificar les condicions del personal cuidador.
2: La nova degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya ha demanat doblar el nombre d'aquests professionals a la sanitat pública, així com la creació de noves especialitats. Dolors Líria relleva Guillermo Mattioli al capdavant de la institució i ha parlat per la xarxa de les seves línies d'actuació. Maite Polo.
3: Als centres de primària de Catalunya hi ha 370 psicòlegs generals sanitaris, però el col·legi adverteix que són pocs. Demanen el doble dels que existeixen a hospitals i centres especialitzats. La proporció global a Catalunya és de 4 o 5 psicòlegs per cada 100.000 habitants, la meitat de la mitjana europea. La degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya és Dolors Líria.
4: La ràtio de psicòlegs i psicòlogues especialistes en psicologia clínica és del tot insuficient. Estem molt per sota de la mitjana europea i creiem que hem de continuar lluitant perquè hi hagi molts més especialistes. La nostra presència és molt, molt necessària, molt útil, no només des del punt de vista de l'atenció, sinó també des de la prevenció i la promoció de la salut.
3: El Col·legi de Psicologia demana al Ministeri de Sanitat la creació de noves especialitats, com la forense, la neuropsicologia, la psicooncologia i la infantojuvenil.
4: Ha augmentat molt el malestar emocional d'aquest col·lectiu, doncs, sobretot després de la pandèmia. Es necessita donar una atenció molt concreta i molt especialitzada, que és diferent de la que es dona als adults.
3: El Col·legi de Psicologia crearà un observatori sobre la intel·ligència artificial per mesurar el seu impacte en la salut mental de la població.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És un quart de tres. La sentència del cas de les mascaretes colla encara més el govern de Pedro Sánchez, que rebutja assumir-ne responsabilitats un dia abans de la compareixença del president al Congrés per donar explicacions sobre tots els casos de corrupció que l'envolten. Entre ells, el cas Zapatero. Carina Bellbé, bon dia.
6: Bon dia. Des del govern espanyol s'assegura que no cal prendre més responsabilitats davant de la sentència del cas de les mascaretes que condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i a 19 anys a la seva mà dreta, Koldo García. La portaveu Elma Saiz defensa que ja es va obrir expedient d'expulsió del PSOE a Ábalos i li van demanar fins i tot l'acte molt abans que estigués imputat. A més, el partit preveu aprovar dissabte al Comitè Federal noves mesures contra la corrupció. Per tot plegat, la portaveu de l'executiu espanyol ha titllat d'hipòcrita el Partit Popular al exigir avançar eleccions.
7: Estamos viendo que en un ejercicio máximo de hipocresía, desde esa atalaya moral desde la que el señor Feijóo parece que se dirige al conjunto de la población, pero ¿qué ha hecho para luchar contra la corrupción el señor Feijóo? ¿Desmantelar en Valencia, en los pactos con Vox, la agencia independiente o también en Baleares, eliminarla, llamándole invento a una agencia independiente de lucha contra la corrupción, votando que no? ¿A medidas concretas en el Congreso de los Diputados?
6: Segons Saiz, el govern treballa perquè la corrupció ni es toleri ni s'aplaudeixi. Ara bé, no ha volgut entrar en valoracions sobre la sentència del cas de les mascaretes ni tampoc sobre les declaracions de Víctor Dialdama, el presumpte comissionista que finalment no entrarà a presó per haver confessat el pagament de comissions i que assegura que el número 1 del partit ho sabia tot en aquest cas.
2: Justament en relació amb la condemna José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes, el professor de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Joaquín Urías, n'ha justificat la contundència.
0: En declaracions a la xarxa ha explicat per què fins i tot és superior a penes per delictes més greus com ara un homicidi.
8: Las sentencias no deberían ser ejemplarizantes. Las sentencias tienen que aplicar la ley. Yo no quiero jueces justicieros que decidan cuándo hay que imponer o no imponer un castigo social. Entonces, en esta medida, la sentencia llama un poco atención porque es bastante dura. Sí que hay que matizar, y eso es importante, que son 24 años, pero porque se le considera autor de 10 delitos.
2: L'Estat ha donat llum verda a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. El Ministeri per a la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avantsala, perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia amb una altura de 261 metres. Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
9: El Ministeri per a la Transició Ecològica ha decidit aprovar la declaració d'impacte ambiental, que feia dos anys que estava encallada, i així donar un impuls gairebé definitiu a la instal·lació del parc eòlic marí experimental al Golf de Roses. A partir de que el

0: Ministeri confirmi la validació de la declaració d'impacte ambiental, haurà de ser l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya qui n'assumeixi el desenvolupament. Per tant, el PremCat encara li espera un llarg camí fins que els tres molins d'uns 260 metres d'alçada i situats a una vintena de quilòmetres de la costa comencin a enviar dades. El PremCat és un projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya i que en bona part també depèn de l'aprovació dels pressupostos, que encara està en negociacions. Aquest parc experimental ha de posar les bases científiques perquè en un futur diferents empreses energètiques puguin optar a la instal·lació d'un parc eòlic marí segons marca l'àrea de l'EVA 1.
1: El Consell Executiu ha autoritzat justament avui que una empresa depenent del govern entri a participar en el capital d'una de les companyies privades que construirà un d'aquests aerogeneradors del futur parc eòlic de Roses.
2: El govern apunta que es tracta d'una operació estratègica que passa per impulsar la col·laboració público-privada, en aquest cas amb una empresa catalana especialitzada en l'aprofitament de l'energia eòlica en l'àmbit marí. Sílvia Paneque és la seva portaveu.
3: La declaració d'impacte ambiental era l'últim pas que faltava per començar la licitació d'aquesta plataforma experimental, que recordo són tres aerogeneradors de tres tecnologies diferents, tres empreses diferents, algunes són UTES i efectivament l'empresa, la X-Wind, que mencionava abans, està vinculada amb un d'aquests projectes, no en solitari, però sí vinculada amb un d'aquests projectes.
2: Segons els càlculs del govern, la plataforma podria començar a funcionar d'aquí a 2 anys.
1: I en un dia com avui hem de passar per Valls, ja que entren els dies més intensos de la Festa Major de Sant Joan. Aquest matí l'activitat s'ha centrat en la proclamació de la Sant Joanera, en la tronada i també en el tomb de vigília dels gegants. Volem saber com ha anat tot plegat. Anem fins allà. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
4: La distinció de Sant Joanera ha recaigut enguany en Rosa Batet Fortuny, reconeguda per una trajectòria de 45 anys vinculada activament a la Festa Major. Durant l'acte celebrat a la Sala de Plens ha rebut la bandera de la ciutat. També se li ha lliurat una de les tres claus del reliquiari de Sant Joan, símbol del cerimonial de completes. Com a actes més importants de la festa, Batet s'ha volgut referir al tomb del poble, que es fa el 24 de juny a la tarda.
5: Sé de gent que els agrada molt, vull dir, quan balla l'Alins, la Mutxaganga, però jo, o sigui, per mi, tot de la vida, el tomb del poble és el moment més emocionant de les festes.
4: Tot seguit hi ha hagut la sortida de l'àliga al balcó, la tronada a la plaça del pati a càrrec de la pirotècnia valenciana Alto Palància d'Altura i el tomb de vigília dels gegants. La regidora de Cultura, Rosa Rovira, apunta que el Sant Joan Ballenc marca l'inici de moltes festes majors a l'estiu al país.
6: És l'orgull d'obrir el calendari de festes majors de tot el territori més proper. Però, per l'altra part, també és aquelles ganes després de tot l'hivern, que no vull dir que no es facin coses a l'hivern, però de tot l'hivern d'estiu, de gresca.
4: A la franja de tarda i vespre, els actes de Sant Joan 2026 es concentraran amb la cercavila de la Flama del Canigó, la nit de completes i les revetlles.
1: És moment per a la cultura. El recinte de la Fabra i Coat, situat al districte de Sant Andreu de Barcelona, serà enguany l'escenari de la 5a edició del projecte Òpera. Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada representaran 3 òperes de curta durada que estan creades per a l'ocasió per nous valors de l'escena i la composició, amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Òpera surt del Liceu i afronta el repte de representar teatre líric en el recinte d'una antiga fàbrica tèxtil. Cada vespre, el públic podrà gaudir de 3 obres seleccionades. Jo Núvol, amb música de Sergi Puigserna i llibret d'Alicia Kopf, Opereta, amb partitura d'Arnau Virix i text de Paul Wasch, i també La vida por los cuernos, de la compositora flamenca Ana Colom, que el llibretista Pablo Machotero ha adaptat a la dramatúrgia lírica.
8: Com ajuntar una estètica que pogués ser cantada per un cantador flamenc, però a la vegada que tingués suficientment pes, ja no només líric, sinó també dramatúrgic, per una òpera. Com que Teseu va matar el Minotaure i el toro de Marató, vaig pensar que podria ser una bona unió, pensar que la tauromàquia i el flamenc poden unir-se perfectament amb la mitologia.
7: Lucia del Greco, Alexandra Rodríguez i Marc Salicru s'encarreguen de la direcció d'escena. Ho fan amb el suport d'estudiants d'escoles superiors de disseny de la ciutat, d'art dramàtic i del Conservatori de Música del Liceu.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que avui ens porta en Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi.
9: Bon dia, Marta.
1: Dos equips catalans es podrien proclamar campions de Lliga.
9: Un és l'Igualada Rigat, que disputa el 5è definitiu partit per intentar guanyar l'Hockey Lliga masculina. Els de la capital de l'Anoia jugaran a la pista del Liceo a partir de 8:45 del vespre amb l'objectiu de guanyar el títol 19 anys després. Joan Gual, Canal Taronja Central.
10: Una situació que obliga els jugadors a recuperar-se ràpidament i preparar un duel que decidirà el campió de Lliga. L'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner, considera que aquest calendari ajustat pot afectar més el conjunt anoyent que no pas el Liceo.
11: Tampoc s'acaba d'entendre massa que aquesta final s'hagi de jugar dos dies després, però ja no només per Igualada, ells igual, ells hauran de tornar i igual. Jo crec que hi havia les dates suficients fins al 30 de juny per jugar una altra data. Al final és un tema que, i no és una excusa, ens perjudica més a nosaltres que a ells, en aquest sentit.
10: Malgrat aquest condicionant, els arlequinats afronten el desplaçament amb la moral reforçada després de capgirar una final que semblava molt complicada després dels dos primers partits.
9: I per la seva banda, el Barça podria aixecar el títol de la primera divisió de futbol sala si supera el Pozo de Murcia en el tercer partit de la final. A 8:15 de la tarda començarà aquest enfrontament que podria ser definitiu pels blaugranes. Si guanyen, tornarien a guanyar el títol 3 anys després. Si perden, tindrien encara dues oportunitats més per sentenciar la Lliga. Javi Rodríguez, tècnic del Barça, espera enllestir el títol per la via ràpida.
12: Que estén muy heridos no significa que estén acabados. Lo que sí que tenemos que hacer es acabarlo nosotros. Porque de ir el martes a Murcia y no ganar el partido, pues a ellos se vendrían arriba, volvería a haber eliminatoria, la eliminatoria volvería a estar abierta. Entonces creo que es el mejor momento para intentar sentenciarla, ¿no? Para mí sería muy importante. Mi última liga que levanto como capitán del Barcelona fue en campo del Pozo y sería muy bonito levantar la primera como entrenador en campo del Pozo.
9: Un Barça que tindrà la baixa de Luciano Gauna. El jugador té un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. Serà intervingut aquest dimarts i es perdrà el que resta de la final de la Lliga. A qui se li complica la Lliga és el Barça. El València s'avança a la final de la Lliga CB i posa el 2-1 sobre el conjunt blaugrana, que va caure en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos del Palau, per 80-88. Malgrat empatar el marcador a 73, un parcial de 0-8 dels de Pedro Martínez, en el tram final va decidir el duel. El Barça, per tant, està obligat a guanyar demà per forçar el desempat. El tècnic Xavi Pascual analitza els errors comesos.
13: Amb el rebot havíem competit millor, sempre els havíem tingut per sota de 12. Les pèrdues sempre havien estat per sota de 12, també, que són dues coses que ens havien marcat. I avui, amb les dues coses, hem estat pitjor. Ells crec que tenen 14 ofensius i nosaltres anem a 14 pèrdues o alguna cosa així, més o menys. Per tant, aquí és on al final els partits es decideix per molt poc i rebot i pèrdues han estat molt importants.
9: En futbol, el Girona ha presentat oficialment aquest migdia Quique Álvarez. El club confirma que el barceloní, fins ara el filial, serà el tècnic del primer equip de la temporada vinent. El tècnic espera recuperar la il·lusió de l'afició quan més aviat millor.
14: I que el que hem de recuperar ràpid és aquesta ànima, aquesta trempera, això. Això jo ho tinc a la ment, que ho hem d'allò, independentment de, clar, com juguem.
9: I més moviments al mercat de fitxatge, perquè la primera federació femenina, l'AEM, ha renovat a la seva capitana Inés Fabi.
1: Gràcies, Jordi Cervantes. Una mica més de 3 minuts i seran 3:15. Fem una petita pausa. Tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Sabeu què vol dir un pollet quan fa piu-piu? Doncs escoltem aquest poema o aprenem a piular.
5: Hola, sóc el Pau Baules Palau. Vaig a tercer A de primària de l'escola Mare de Déu del Carme, del col·legi. El poema que he escollit es diu El pollet i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agraden els pollets. El pollet. Voldria saber què diu el pollet quan fa piu-piu. Si té gana, si té set, si pateix calor o fred, si està trist, si està content, si m'entén o no m'entén, si ell no pot saber parlar, hauré d'aprendre a piular.
4: Gràcies, Pau. Ens ha encantat el poema que has recitat i també com ho has piulat. Ui, no, com ho has recitat. Fins al proper Embaladits. Piu, piu.
5: Adeu, Embaladits.
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Bon dia, són 2:45.
7: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
6: Gairebé 300 municipis afronten la revetlla de Sant Joan amb el nivell 3 del Pla Alfa activat per risc molt alt d'incendi. Estan concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En aquests punts s'ha prohibit fer foc o tirar petards si no és en les zones autoritzades per fer-ho. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, demana extremar la prudència.
8: Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
6: A més, és que l'alerta per l'onada de calor continua activada, amb especial afectació a les comarques de Ponent i en general a la meitat oest de Catalunya. Última hora de la previsió del temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia, Lluís Mi.
9: Bon dia, tornem a marcar a hores d'ara valors ben elevats de temperatura i, de fet, la tendència de les immediates hores és que una altra vegada arribem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima en alguns indrets, sobretot del Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, 40-41 graus amb molta facilitat a les terres de Lleida. I tot plegat amb força sol, per bé que ja a hores d'ara tornen a créixer algunes nuvolades al Pirineu que acabaran deixant algunes tempestes. Com va passar ahir, serà sobretot al Pirineu Lleidatà, als dos Pallars, a l'Alt Urgell, al Solsonès, també en algun racó de la Cerdanya o de l'Alt Berguedà. Aquí esperem alguna tempesta local, sobretot acompanyada de força vent i no pas grans quantitats d'aigua. Arran de mar, algun núvol baix o boirina. A la Costa Brava, allà amb una temperatura més frenada. La revetlla serà tranquil·la, xafogosa, amb alguns núvols baixos a la costa, i el dia de Sant Joan serà calcat al d'avui. Molta calor a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
6: De fet, els bombers han incrementat un 50% els efectius i es despleguen més de 200 agents rurals en aquesta revetlla. També reforcen els professionals del 112. És dimarts 23 de juny de 2026 i tenim més titulars. Els estudiants catalans suspenen la prova de matemàtiques de la selectivitat amb una nota mitjana de 4,18, dos punts menys que l'any passat. Sònia Kerr.
10: Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4. La millor nota l'ha obtingut Laura Tallada, que de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, amb un 9,9.
11: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que tenia bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant.
6: Pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya.
10: L'ha aprovat avui el govern, començarà al setembre i durarà 3 anys, tot plegat per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts els coneguin i sàpiguen com demanar-los. Ara mateix la meitat no els cobra.
6: Llum verda a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà.
10: El Ministeri per a la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avantsala perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la Badia de Roses.
6: En cultura, el recinte de la Fabra i Coats a Barcelona acull enguany la cinquena edició del projecte Òpera.
10: Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada representaran tres òperes de curta durada, creades per nous valors de l'escena i la composició, amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música.
6: Als esports, Jordi Cervantes, dos equips catalans es podrien proclamar campions de la Lliga.
12: L'Igualada jugarà aquest vespre el cinquè definitiu partit a la pista del Liceu per intentar guanyar la seva sisena Hockey Lliga masculina, mentre que el Barça podria sentenciar per la via ràpida la final de la primera divisió de futbol sala en la seva visita a la pista del Pozo Murcia.
6: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: La revetlla de Sant Joan arriba enguany en plena onada de calor i risc màxim d'incendis. Gairebé 300 municipis l'afronten amb el nivell 3 del Pla Alfa activat, concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Per això, des del govern, demanen extremar la prudència.
10: La seva portaveu, Sílvia Paneque, recorda que els municipis que es troben en nivell màxim d'alerta, és a dir, en el nivell 3 del Pla Alfa, està prohibit tirar petards o encendre focs fora dels llocs habilitats per l'ocasió.
8: Allò que no estigui autoritzat, si us plau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
10: Tot i que avui les temperatures ja no són tan extremes, el govern desplega un dispositiu especial i els bombers incrementen un 50% els efectius. També es reforcen els professionals del 112 i més de 200 agents rurals es despleguen pel territori.
6: Un altre motiu de preocupació en aquesta revetlla són els petards, tant pel risc d'incendi com per les molèsties que generen a moltes persones. Això no impedeix, però, que les casetes i botigues de pirotècnia visquin els dies de més activitat de l'any. De fet, preveuen vendre 17 milions d'euros en petards només en aquesta revetlla. La indústria combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll.
10: És per aquest motiu que Josep Maria Vilardell, president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, fa una crida a viure la nit més curta de l'any amb prudència.
13: Som molt sensibles amb això. Fem unes campanyes, sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades, que no es faci mal ningú.
10: Vilardell també ha explicat que a Catalunya s'ha erradicat totalment la venda il·legal de petards.
6: Uns petards que poden provocar molèsties a moltes persones, però també a les mascotes. Amb mètodes naturals o químics perquè puguin passar millor la revetlla de Sant Joan, s'estan duent a terme per part dels amos. És la recomanació que fan alguns veterinaris pensant en el desgavell emocional que poden provocar aquests petards en els animals. Olot FM, Lluc Coll de Carrera.
14: Moltes de les mascotes més típiques, com ara gossos, gats o conills, presenten un gran estrès provocat pels petards. En parla Jordi Joanola, veterinari a la Clínica Veterinària d'Olot.
15: Tinc propietaris, per exemple, que saben que Sant Joan es queda amb l'animal de companyia i se'n van a una casa de turisme rural allunyats de l'ambient urbà i dels petards, d'acord?
14: Conèixer el nostre animal de companyia també és vital per ajudar-los a que la nit de Sant Joan sigui el màxim de suportable possible.
15: Molta gent diu sota el llit o em diu que se'n va al lavabo. Doncs són zones que per ell aquelles zones ja són segures.
14: Tot i això, si la mascota pateix molt durant la revetlla, sempre és positiu consultar amb el veterinari de confiança sobre què es podem fer.
15: I després sí que és veritat que pel mateix dia, per dos dies abans, tres dies abans, sí que hi ha mètodes químics que en funció del nostre animal de companyia, ja tingui 12 anys, o en tingui un any, o tingui 5 anys, o quina patologia tingui, el veterinari de confiança t'administrarà o t'aconsellarà en administrar una cosa o una altra.
14: Petits consells que poden ser molt útils per passar unes hores de festa per a les persones, però de patiment per segons quins animals.
6: Les coques són les altres grans protagonistes d'aquesta nit de Sant Joan. Forns i pastisseries mantenen enguany els preus, malgrat l'augment de les matèries primeres.
10: La clàssica de brioche amb crema és la més demanada, tot i que tampoc hi falten la de fruita i les farcides de nata o trufa, a més de la de llardons.
6: Els companys de Cugat Media han visitat l'obrador d'una de les pastisseries més antigues de la ciutat, que a aquesta hora encara treballa a ple rendiment. Cugat Media, Mireia Puente.
16: A les portes d'una de les nits més especials de l'any, els obradors artesans de Sant Cugat del Vallès treballen a ple rendiment per tenir-ho tot a punt. És el cas de la pastisseria Sàbat, que aquests dies viu una autèntica marató de producció per fer front a una de les campanyes més importants del calendari. Jaume Sàbat, tercera generació al capdavant de la pastisseria, parla de xifres i de gustos de coques.
17: Més o menys unes 1.000 de coca de llardons, entre grans i petites, i de coques de priors de les tradicionals, pues fem quasi unes 1.900, potser quasi 2.000. Per exemple, la de llardons sempre triomfa i sempre està més o menys igual. Jo, el que sí que hem notat és que, per exemple, amb les de brioche, amb les més tradicionals, cada cop el que és més les farcides de crema i de xocolata i de nata, pues van agafant més protagonisme.
16: Més enllà dels gustos, el pastisser defensa el valor afegit de l'elaboració artesanal. La coca tradicional de Sant Joan es fa amb ingredients com farina, ous, mantega i llet, seguint un procés que inclou el pastat, la fermentació i la cocció al forn. En total, cada peça requereix més de 2 hores de feina abans d'arribar a l'aparador.
18: Notícies en xarxa.
6: Els estudiants catalans suspenen l'examen de matemàtiques de selectivitat amb una nota mitjana de 4,18. Són 2 punts menys que l'any passat. Així tot, el 96% dels alumnes ha aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana del 6,4, que és pràcticament igual que el 2025. La prova pilot contra dispositius electrònics no autoritzats ha detectat 3 casos. Esther Minguell, bon dia.
19: Bon dia. 33.145 alumnes han aprovat la selectivitat d'enguany. Són un 96% dels que s'hi han presentat, gairebé un punt més que el curs passat. I ho fan amb una nota mitjana d'un 6,4. Amb el còmput de l'expedient del batxillerat, que representa un 60%, s'arriba al 7,1 la nota d'accés a la universitat. Milloren les qualificacions de llengua i literatura catalana, castellà i física, però punxen les matemàtiques, amb una de les notes més baixes dels darrers anys i amb un examen que va generar moltes queixes dels estudiants. Núria Montserrat és la consellera de Recerca i Universitats.
20: És una nota no esperada, és una nota que, de fet, aquesta matèria suposa un repte per als estudiants. Recordar que els models d'exàmens els preparen els experts, professors d'universitats, professors de batxillerat, que realitzen aquestes proves amb rigor acadèmic. Hi ha una coherència en quant al model d'examen i al currículum de les matemàtiques durant el batxillerat, que el model d'examen, quan comparem els 2 anys, 25-26, que són els 2 anys comparables, també és el mateix model, la mateixa estructura.
19: Del 25 al 29 de juny es pot sol·licitar la revisió d'exàmens i el dia 7 de juliol es publicaran les qualificacions definitives. Les notes de tall de les carreres universitàries sortiran el 10 de juliol.
6: Doncs entre els estudiants més brillants d'aquesta selectivitat en destaca una del Pla de l'Estany, que ha obtingut la millor nota de Catalunya amb un 9,9. Es tracta de Laura Tallada, és alumna de l'Institut Pere Alsius de Banyoles i ha superat 4 estudiants a la demarcació de Barcelona, que han quedat amb un 9,8. Banyoles Televisió, David Bertran.
21: Tallada ha estat cursant el batxillerat humanístic, que va tancar amb un 9,91. Nota que pràcticament ha calcat a l'ESPAU després d'obtenir un 10 en totes les matèries, a excepció de llengua castellana, en què ha tret un 9,5, i de l'assignatura específica de literatura catalana, en què ha tingut un 8,5. Ella mateixa es mostrava sorpresa d'haver obtingut la millor nota de Catalunya.
11: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que tindré bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant. I és que no m'ho havia ni plantejat, o sigui, havia dit, he fet un bon examen, però ja, algú altre ja serà el millor, ja m'haurà superat, i això sí que no m'ho esperava.
21: La nota de l'ESPAU li garanteix sobradament poder cursar la carrera universitària desitjada, que és el doble grau de traducció i interpretació en llengües aplicades a la Universitat Pompeu Fabra.
6: El govern ha aprovat un pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya. Començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts per la seva situació socioeconòmica els coneguin i sàpiguen com demanar-los. I és que la meitat de les que hi tenen dret no els cobren. La pobresa infantojuvenil a Catalunya és una de les més elevades d'Europa. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. 231 professionals acompanyaran famílies en situació vulnerable a partir de l'1 de setembre per assegurar-se que reben la renda garantida de ciutadania, l'ingrés mínim vital o bé el complement d'ajuda per la infància, si és que els pertoca. Sílvia Paneque és consellera de Territori i portaveu del govern.
2: L'objectiu és fer un acompanyament integral a totes aquelles famílies amb infants a càrrec que estiguin en aquesta situació de vulnerabilitat. Per exemple, facilitant un acompanyament efectiu a les prestacions socials que els corresponen. La consellera avui ens traslladava dades de percentatges molt, molt preocupants de més del 50% de famílies que tenen dret a algun tipus de percepció social i que, en canvi, no la sol·liciten i, per tant, no tenen doncs, aquests recursos que els podrien ajudar.
1: La iniciativa s'anomena Barris per créixer i està finançada amb 30 milions d'euros provinents en el 60% del Departament de Drets Socials i el 40% del Fons Social Europeu Plus.
6: Encara en matèria social, el govern espanyol ha anunciat que destinarà més de 2.200 milions extraordinaris d'euros a fer front a la dependència. L'objectiu és arribar als 7.200 milions d'inversió l'any que ve.
10: D'aquesta manera, i segons ha explicat el president del govern, Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin del grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin un 3 més que doblaran el finançament. Sánchez ha aprofitat per explicar que amb mesures socials com aquesta es justifica la feina del govern actual.
22: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
10: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i dignificar les condicions del personal cuidador.
6: Tot plegat després de la sentència pel cas de les mascaretes que acolla encara més el govern. Rebutgen assumir-ne responsabilitats un dia abans de la compareixença del president de Pedro Sánchez al Congrés per donar explicacions sobre els casos de corrupció que l'envolten, entre ells el cas Zapatero. De tot plegat n'han parlat avui a la roda de premsa posterior del Consell de Ministres. Carina Bellbé, bon dia.
23: Bon dia. Des del govern espanyol s'assegura que no cal prendre més responsabilitats davant de la sentència del cas de les mascaretes que condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i a 19 anys a la seva mà dreta, Coldo García. La portaveu Elma Saiz defensa que ja es va obrir expedient d'expulsió del PSOE a Ábalos i li van demanar fins i tot l'acte molt abans que estigués imputat. A més, el partit preveu aprovar dissabte al Comitè Federal noves mesures contra la corrupció. Per tot plegat, la portaveu de l'executiu espanyol ha titllat d'hipòcrita el Partit Popular al exigir avançar eleccions.
24: Que estamos viendo que en un ejercicio máximo de hipocresía, desde esa atalaya moral desde la que el señor Feijóo parece que se dirige al conjunto de la población, pero ¿qué ha hecho para luchar contra la corrupción el señor Feijóo? ¿Desmantelar en Valencia, en los pactos con Vox, la agencia independiente o también en Baleares, eliminarla llamándole invento a una agencia independiente de lucha contra la corrupción, votando que no? A medidas concretas en el Congreso de los Diputados.
23: Segons Saiz, el govern treballa perquè la corrupció ni es toleri ni s'aplaudeixi. Ara bé, no ha volgut entrar en valoracions sobre la sentència del cas de les mascaretes ni tampoc sobre les declaracions de Víctor de Aldama, el presumpte comissionista que finalment no entrarà a presó per haver confessat el pagament de comissions i que assegura que el número 1 del partit ho sabia tot en aquest cas.
18: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: Passa un minut de 3:15. L'Estat ha donat llum verda a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. El Ministeri per a la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avantsala perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia amb una altura de 261 metres. Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
0: El Ministeri per la Transició Ecològica ha decidit aprovar la declaració d'impacte ambiental, que feia 2 anys que estava encallada, i així donar un impuls gairebé definitiu a la instal·lació del Parc Eòlic Marí Experimental al Golf de Roses. A partir de que el Ministeri confirmi la validació de la declaració d'impacte ambiental, haurà de ser l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya qui n'assumeixi el desenvolupament. Per tant, el PREMCAT encara li espera un llarg camí fins que els 3 molins d'uns 260 metres d'alçada i situats a una 20ena de quilòmetres de la costa comencin a enviar dades. El PREMCAT és un projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya i que en bona part també depèn de l'aprovació dels pressupostos, que encara està en negociacions. Aquest parc experimental ha de posar les bases científiques perquè en un futur diferents empreses energètiques puguin optar a la instal·lació d'un parc eòlic marí segons marca l'àrea de l'EVA 1.
6: Doncs justament avui el Consell Executiu ha autoritzat que una empresa, depenent del govern, entri a participar en el capital de les companyies privades que construirà aquests aerogeneradors del futur parc eòlic de Roses.
10: El govern apunta que es tracta d'una operació estratègica que passa per impulsar la col·laboració público-privada, en aquest cas amb una empresa catalana especialitzada en l'aprofitament de l'energia eòlica en l'àmbit marí. Sílvia Panec és la seva portaveu.
2: La declaració d'impacte ambiental era l'últim pas que faltava per començar la licitació d'aquesta plataforma experimental, que recordo són 3 aerogeneradors de 3 tecnologies diferents, 3 empreses diferents, algunes són UTES, i efectivament l'empresa, la X-Wind, que mencionava abans, està vinculada a un d'aquests projectes, no en solitari, però sí vinculada a un d'aquests projectes.
10: Segons els càlculs del govern, la plataforma podria començar a funcionar d'aquí uns 2 anys.
6: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat fa pocs minuts 4.300 milions d'euros per revertir el dèficit d'infraestructures a Catalunya en els pròxims 10 anys. L'objectiu és corregir el dèficit acumulat, modernitzant equipaments clau i responent a les necessitats de mobilitat territorials. Judit Vallès, bon dia.
4: Bon dia. El govern de la Generalitat ha anunciat aquest ambiciós pla d'inversió de més de 4.300 milions d'euros que suposa triplicar el pressupost anual destinat a infraestructures des del 2013. Ho ha anunciat el president Salvador Illa en el marc del Forbes Catalonia Economic Summit.
5: Es tracta d'una planificació pressupostària per garantir les inversions de manera estable i de manera sostinguda en projectes claus per al país. Resolem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu. Si el 2010 Catalunya invertia 134 milions d'euros a l'any, infraestructures, ara invertirem de mitjana 400 milions d'euros a l'any durant aquests propers 10 anys en inversions directes del govern de Catalunya.
4: D'entre les actuacions anunciades hi ha la variant d'Olot i les Preses, el tramvia de Tarragona, la xarxa de metro metropolitana, la integració urbana dels ferrocarrils de la Generalitat, tant a Manresa com a Igualada, la nova terminal ferroviària de la Plana de Lleida o la nova estació d'autobusos de Plaça Espanya. En total, de les més de 60 actuacions previstes, un 75% aniran enfocades a millorar la seguretat viària i l'estat de les carreteres.
6: Un anunci que coincideix avui amb la recuperació del servei de la línia R3 de Rodalies entre la Garriga i Ribes de Freser. Així tot, aquest matí un robatori de coure ha complicat la circulació entre Vic i Ribes.
10: El robatori ha obligat a suspendre la circulació entre la Garriga i el Figaró a primera hora del matí, que s'ha reprès poc després de la 1. D'altra banda, l'R14 ha recuperat la circulació entre la Plana Picamoixons i Vinaixa, tallada des d'ahir també per un altre robatori de coure que va provocar un incendi en una estació transformadora a Montblanc.
6: I no deixem la mobilitat. Entre 60.000 i 80.000 persones ocuparan els carrers de Tarragona per viure en directe el Grand Départ del Tour de França. És la xifra amb la qual s'ha treballat per fer el pla de mobilitat, que preveu diverses restriccions per garantir la seguretat. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
7: Falten menys de 2 setmanes per la sortida de l'etapa de la Ronda Francesa el diumenge 5 de juliol i la ciutat comença a desplegar el pla de mobilitat, una feina multidisciplinar que implica els departaments d'esports, neteja, aparcament, l'empresa de transports i la Guàrdia Urbana, entre d'altres. Davant les diverses afectacions, l'Ajuntament de Tarragona recomana a la ciutadania que durant aquell dia es prioritzin els desplaçaments a peu, amb tot la consellera de Mobilitat i Protecció
3: Protecció Civil, Sònia Ors, diu que l'accés als hospitals està del tot garantit.
8: Els centres hospitalaris disposaran de corredors específics i protocols especials per assegurar que qualsevol emergència pugui ser atesa amb totes les garanties. La coordinació entre els serveis sanitaris, la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i Protecció Civil serà permanent.
3: L'Ajuntament de Tarragona ha habilitat diversos aparcaments dissuasius que sumen més d'11.500 places. Aquell dia els autobusos municipals seran gratuïts.
6: I és moment per a la cultura. El recinte de la Fabra i Coats, al districte de Sant Andreu de Barcelona, serà enguany l'escenari de la cinquena edició del projecte Òpera. Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada representaran tres òperes de curta durada, creades especialment per a l'ocasió, per nous valors de l'escena i la composició, amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Òpera surt del Liceu i afronta el repte de representar teatre líric en el recinte d'una antiga fàbrica tèxtil. Cada vespre, el públic podrà gaudir de tres obres seleccionades. Jo Núvol, amb música de Sergi Puigserna i llibret d'Alicia Kopf, Opereta, amb partitura d'Arnau Virix i text de Paul Wasch, i també La vida por los cuernos, de la compositora flamenca Ana Colom, que el llibretista Pablo Machotero ha adaptat a la dramatúrgia lírica.
12: Com ajuntar una estètica que pogués ser cantada per un cantador flamenc, però a la vegada que tingués suficientment pes, ja no només líric, sinó també dramatúrgic, per una òpera. Com que Teseu va matar el Minotaure i el Toro de Marató, vaig pensar que podria ser una bona unió, pensar que la tauromàquia i el flamenc poden unir-se perfectament amb la mitologia.
9: Lucia del Greco, Alexandra Rodríguez i Marc Salicru s'encarreguen de la direcció d'escena. Ho fan amb el suport d'estudiants d'escoles superiors de disseny de la ciutat, d'art dramàtic i del Conservatori de Música del Liceu.
6: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi.
13: Bon dia, Marta.
6: Dos equips catalans es podrien proclamar campions de la Lliga.
13: Un d'ells és l'Igualada Rigalt, que disputa el cinquè definitiu partit per intentar guanyar l'Hockey Lliga masculina. Els de la capital de l'Anoia jugaran a la pista del Liceu a partir de 8:45 del vespre amb l'objectiu de guanyar el títol 19 anys després. Joan Gual, Canal Taronja Central.
25: Una situació que obliga els jugadors a recuperar-se ràpidament i preparar un duel que decidirà el campió de Lliga. L'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner, considera que aquest calendari ajustat pot afectar més el conjunt anoient que no pas el Liceo.
26: Tampoc s'acaba d'entendre massa que aquesta final s'hagi de jugar dos dies després, però ja no només per l'Igualada, eh? Ells igual, ells hauran de tornar i igual. Jo crec que hi havia les dates suficients fins al 30 de juny per jugar una altra data. Al final és un tema que no és una excusa, ens perjudica més nosaltres que ells, en aquest sentit.
25: Malgrat aquest condicionant, els arlequinats afronten el desplaçament amb la moral reforçada després de capgirar una final que semblava molt complicada després dels dos primers partits.
13: I per la seva banda, el Barça podria aixecar el títol de la primera divisió de futbol sala si supera el Pozo Murcia en el tercer partit de la final, que comença a 8:15 de la tarda. El Barça intenta guanyar aquest títol 3 anys després. Javi Rodríguez, tècnic del Barça, espera enllestir el títol per la via ràpida.
27: Que estem muy heridos no significa que estén acabados. Lo que sí que tenemos que hacer es acabarlo nosotros, porque de ir el martes a Murcia y no ganar el partido, pues a ellos se vendrían arriba, volvería a haber eliminatoria, la eliminatoria volvería a estar abierta. Entonces creo que es el mejor momento para intentar sentenciarla, ¿no? Para mí sería muy importante. Mi última liga que levanto como capitán del Barcelona fue en Campo del Pozo y sería muy bonito levantar la primera como entrenador en Campo del Pozo.
13: En bàsquet, el Bàsquet Girona ha anunciat a Andrei Pluta com a nou jugador del Bàsquet Girona per les pròximes dues temporades. El base de 1,90 m arriba procedent del Legia Varsovia. Fernando Sanemeterio és director esportiu del conjunt gironí.
28: Bueno, Andrés es un jugador que llevamos siguiendo un par de años en la Liga Polaca. Creemos que está en una evolución claramente ascendente y además en un periodo de madurez bueno, ¿no? Para dar este gran paso a la Liga CB. Su primera idea cuando juega situaciones es generar para los demás, pero también tiene una muy buena capacidad para poder ser anotador en momentos dados.
13: I en futbol, el Girona ha presentat oficialment a Quique Álvarez com el seu nou entrenador per a la pròxima temporada. Pau Villafanya i Girona FM.
1: Álvarez, que farà parella amb el seu germà Òscar, ha dirigit les dues darreres temporades al Girona B, a qui va pujar a segona federació. A més, el barceloní havia estat al planter del Barça com ajudant de García Pimienta i Òscar García, i també en solitari al capdavant del juvenil A. Jordi Balcells, que ja era el filial i havia treballat fa anys al primer equip amb Machín, serà el preparador físic. Quique Álvarez ha explicat quina és la seva prioritat un cop comenci a treballar al capdavant de l'equip.
11: I que el que hem de recuperar ràpid és aquesta ànima, aquesta trempera... Això jo ho tinc a la ment, que ho hem d'allò, independentment de, clar, com juguem.
1: El director esportiu Quique Cárcel ha explicat que s'ha reunit amb fins a 12 entrenadors, però que Álvarez és l'entrenador idoni per liderar l'equip amb l'objectiu de tornar al Girona a la primera divisió.
13: I fins aquí els esports, Marta.
6: Moltes gràcies, Jordi, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dijous a les 2. Bona tarda i millor revetlla de Sant Joan.
18: Notícies en xarxa. Edició migdia.
14: La xarxa de comunicació local.

Sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, el Posa't les Piles. Rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyen en Sergio Guardeño i Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs avui, per començar, tindrem la Carla Ramos, que ens comentarà un parell d'informacions destacades d'aquesta jornada, tot molt centrat en aquesta nit tan màgica, però que també passen moltes coses. És la revetlla de Sant Joan i diem allò passant moltes coses, doncs perquè hi ha foc, perquè hi ha beguda, perquè hi ha festa i tot això, doncs combinat, està molt bé i amb seny i respecte, doncs està fantàstic, però de vegades hi ha situacions que intentarem des d'aquests micròfons també traslladar consells per prevenir i evitar. I és que avui ens visitaran dues agents del grup d'atenció a la víctima de Mossos d'Esquadra per parlar de la prevenció envers les violències sexuals. Després tindrem a l'espai de Cultura Viva, aquest espai que ens convida a conèixer els llegants, gegantons, diables, és a dir, tots aquests elements de la cultura popular del nostre país. També tindrem el tast. Avui us parlarem de moda i per parlar de moda per aquest estiu 2026 ho farem amb l'assessora d'imatge Clàudia Martín. I a la recta final del programa tindrem a l'espai del col·leccionisme compartit, com és habitual, amb Montserrat Cabarroques, presidenta de l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca, que avui ens ve a parlar d'una col·lecció ben curiosa que és de vestits de núvia. Tot això en el dia d'avui, al Posa't les Piles, comencem.

0: Molt bon dia, Carla.
1: Bon dia, Emma.
0: Com estem?
1: Doncs molt bé, esperant ja la revetlla de Sant Joan. Avui és un dia bastant festiu.
0: Molt festiu, però com dèiem, que si es fa tot allò amb civisme, respecte,
1: correctament,
0: seny, tolerància,
1: prenent en compte tothom, doncs sí.
0: Molt bé, anem a destacar, crec que element gastronòmic. Anem a parlar?
1: Parlem de la festa de Sant Joan, perquè Mollet es prepara per viure una nova revetlla amb una programació que combina tradició, cultura popular i festa fins a la matinada. La celebració arrencarà amb el que és l'arribada de la flama del Canigó, que de fet doncs, un any més marca l'inici de la nit més curta de l'any al municipi. Els actes comencen aquesta tarda a 6:45 a Plaça Catalunya amb una ballada de sardanes organitzada per Tradicions i Costums amenitzada per la Cobla de Sabadell. Més tard, la cultura popular prendrà protagonisme amb la Cercavila, que recorrerà els carrers de la ciutat. Com ha explicat Marcel Abadia, membre de la Cultural, la Cercavila començarà a 7:45 del vespre i estarà organitzada conjuntament pel Club Muntanyenc Mollet, la Colla Gegantera i els Castellers de Mollet, que acompanyaran l'arribada de la Flama del Canigó fins a Plaça Catalunya.
2: El Cercavila, en principi, participa en tres entitats, el Club Muntanyenc portant la Flama, la Colla Gegantera de Mollet i la Colla Castellera de Mollet del Vallès. Doncs aquestes tres entitats, acompanyades amb altres entitats que ens vulguin acompanyar durant el recorregut, doncs acabem de portar la flama fins a Plaça Catalunya, que és on ens trobarem Tradicions i Costums amb la Cobla Sabadell. Que normalment amb aquest Cercavila es presenten els de la Fleca de Llarguers, i normalment durant el Cercavila també anem acompanyats amb Cuca
0: de la Fleca.
1: Passat uns minuts de les 8 del vespre, està previst que arribi la flama portada pel Club Muntanyenc Mollet, una entitat que manté viva aquesta tradició des de fa més de 50 anys. A la Plaça Catalunya s'encendrà el paveter i es farà la lectura del manifest enguany a càrrec del diari Som Mollet, que celebra el seu 25è aniversari i d'un representant del servei local de català. La celebració es traslladarà després al Parc de Calestrada, on a partir de les 9:30 tindrà lloc el tradicional sopar popular, obert a tothom que vulgui participar portant el seu propi menjar, taula i cadira. Després de l'encesa, a càrrec de Ball de Diables de Mollet, la festa continuarà amb sessions musicals per part de diversos DJs fins a les 3 de la matinada. Així que tot això serà aquesta tarda, nit, vespre, matinada de demà. Doncs tota aquesta activitat tindrà lloc a la nostra ciutat, com és habitual per Sant Joan.
0: Escolteu una cosa, que la principal novetat, ens ho explicaven ahir, és que l'encesa de la foguera es retarda precisament perquè estigui més fosc i es farà a partir d'això de 10:45 a càrrec de Diables. I també, ja que estem parlant de la revetlla, aprofitar per dir que també aquelles persones que visquen al barri de Lourdes, que sàpiguen que el barri de Lourdes està celebrant la seva festa de barri des del passat dia 19 i que s'allarga justament fins demà, de manera que avui també faran activitats per la revetlla de Sant Joan, al igual que el barri de l'Estació del Nord, que també avui celebra la revetlla de Sant Joan a la pista interior del pati de l'Escola Sant Jordi.
1: Déu-n'hi-do, hi ha festa per tothom.
0: En aquestes festes no hi hauran fogueres, perquè ens ho van explicar de Protecció Civil, està prohibit, únicament sí. Allò la que està permesa és la del Parc de Calestrada, però festa, si voleu passar-ho bé, allò ballaruca, coca, doncs ho podeu
1: fer.
0: Hi ha
1: per tothom.
0: Molt bé, parlant de coca, ara sí, no? Parlem de la part gastronòmica o no? Tampoc?
1: Això deixem per l'informatiu, parlant
0: jo que tenia ganes ja de dolços.
1: És molt d'hora, encara és l'hora d'esmorzar, hi ha gana de coca. En tot cas, l'informatiu doncs avui estarà molt centrat en el que és la festa de Sant Joan. Parlarem de coques, perquè de fet aquí a Mollet doncs tenim el forn i pastisseria Prat, que precisament doncs són molt coneguts per la coca de forner. Nosaltres no ens hem volgut perdre i doncs també això ho recollirem, de com estan elaborant, com estan sent aquests dies, perquè doncs hi ha molta preparació. També parlarem de petards, que també són un dels grans protagonistes. Recordeu que aquí a Mollet doncs no es pot fer ús de pirotècnia, però aquesta tarda sí que estarà permès, així que tots aquests temes els recollirem a partir de la 1 a l'informatiu. I ara parlem de flors, perquè la florista Eva Arqués, propietària de la floristeria Eva Arqués de Mollet, participarà aquesta setmana al concurs de millor artesà florista, una competició estatal que reunirà alguns dels millors professionals del sector floral a Salamanca del 24 al 27 de juny. Arqués afronta aquesta nova experiència amb il·lusió i orgull, especialment per poder representar Mollet del Vallès en una cita de referència dins del món de l'art floral. La florista ha explicat que és tot un orgull formar part d'un certamen d'aquest nivell i poder donar visibilitat en el seu establiment com a la ciutat. De fet, es tracta del segon cop que hi participa.
3: Para mí, competir en el MAF, que es el mejor artesano florista de España, me aportaría, pues, más que nada, es un reto personal donde yo me pongo mis límites y mis metas. Yo llevo, pues, el año 2024, ya estuve apuntada, me seleccionaron y, bueno, te seleccionan, pues, a través de un currículum que Interflora te pide. Interflora es la organización del evento del concurso MAF, Mejor Artesano Florista, y ellos hacen una selección y si quedas elegida, pues entras en el concurso.
1: Tot i que el simple fet d'haver estat seleccionada ja és un reconeixement a la seva trajectòria, la professional molletana no amaga la seva ambició. En aquest sentit, ha assegurat que espera millorar la cinquena posició aconseguida l'any 2024.
0: Molt bé, doncs estarem amatents a veure que si la Eva té sort. Recordem que és justament demà, dia de Sant Joan, que arrenca la competició. Molta sort des d'aquests micròfons per l'Eva.
1: Molta sort.
0: Ara anem a saber de la previsió meteorològica. Dèiem allò que avui és nit també de foc, i hi ha alerta precisament del Procicat per altes temperatures, i no només allò perquè ens hem d'hidratar, sinó també que hem de tenir cura, sobretot als marges, no? I que aquest foc es faci allà on toca. Així que anem a saber d'aquesta previsió meteorològica, que tot apunta que també tindrem novament temperatures elevades. Ens ho diu en Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia, una situació molt tranquil·la novament aquest dimarts, i també el preludi de la revetlla que vindrà amb una situació completíssimament estiuenca, amb molta xafogó arran de mar, temperatures que aquesta tarda tornaran a festejar amb els 40 graus a les comarques de Ponent i les fondalades de la Catalunya central, i de núvols importants pocs, alguns al matí cap a la Costa Brava, núvols o boires, i tarda d'algunes tempestes al nord de Lleida, però d'una forma local, no pas gaire quantitat d'aigua i sí ràfegues de vent destacables. La nit de la revetlla serà molt xafogosa i amb alguns núvols enganxats a mar, poca cosa. N'estem pendents a la xarxa.
5: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Perquè ella és dona, és jove i, per tant, segurament que també té una visió i ens pot fer aportacions en aquesta conversa per prevenir les agressions sexuals. Així que, Carla... Quan,
1: hola de nou, m'has enredat, Emma.
0: T'he enredat, t'he dit, escolta, anem a fer allò, una cosa novedosa. Així que anem a parlar precisament això d'aquests... no sé si... M'imagino que des del GAP teniu protocols de prevenció, no?, d'aquestes agressions. No sé si Cristina
2: sí,
0: mateix...
2: Sí, sí, exacte. Bueno, primer de tot, jo us vull agrair donar-vos aquesta visibilitat i aquest espai on poder parlar d'aquests temes que són importants i sobretot visibilitzar-los i normalitzar el parlar i poder-ho explicar. I sí, com deies, Emma, sí, òbviament, tenim protocols de prevenció. Nosaltres sí que bàsicament no actuem en emergència, no som el requeridor al 112, però sí que des de comissaria nosaltres fem un treball d'assessorament i prevenció que tot aquell qui ho necessiti, fins i tot amb xerrades o venint aquí a la ràdio, també és aquesta tasca de poder visibilitzar i parlar dels temes.
0: De fet, en els darrers anys hi ha com un... no sé si hi ha un increment, si ens ho podeu dir, allò d'agressions sexuals, sobretot víctimes dones, també persones transgèneres i no binàries, no? Sí. No sé si en nits com aquesta de
3: Clar,
0: Sant Joan...
3: Nosaltres en nits com aquesta, on hi ha sempre molta més gent, on hi ha més consum de begudes, com on la gent doncs, es deixa anar una miqueta més, sí que pot haver aquesta falta de consciència, no? Que a vegades sempre remarquem en les nostres xerrades i en moments com aquests, de recordar que sí, que quan un passa certs límits, potser sí que es dona més com aquesta pèrdua de consciència i de control sobre el respecte cap als altres, perquè no estem parlant d'una altra cosa que de respecte.
0: De vegades normalitzem, però, no? determinades actituds, determinades accions, no? Que diem, ai, no li donis més importància, això és normal. I no ho és.
3: No ho és, no, no ho és. Per no. Això ara també, potser a nivell de xifres, podem veure que hi ha més denúncies, perquè abans, antigament, no teníem tanta...
0: Consciència no?
3: del que es pot permetre i el que no, d'una qüestió de límits. Llavors ara des de les lleis, no? Des de els recursos, també les policies, tothom està fent una feina de creixement, no? I de créixer en aquesta consciència de dir, no, això no és normal.
2: Bueno, com dèiem,
3: això, no és normal.
2: Sí, com dèiem també, no? De visibilitzar-ho, no? I de parlar-lo obertament i al final, el que dèiem nosaltres, les nostres xerrades, sobretot que anem a instituts, és de... explicar i de deixar clar la importància que tenen els límits de cada un i com un s'ha de conèixer i de dir no, jo arribo fins aquí, això no vull que sobrepassi, si això sobrepassa, doncs anem a posar-hi, no?, a tots els recursos que hi ha per remediar-ho.
0: Hi ha diferents municipis, Mollet del Vallès n'és un, que s'han treballat doncs, el tema de les rutes segures, s'ha apostat pel tema dels punts liles, ja siguin mòbils i fins i tot comerços de la ciutat que estan implicats. També abans, quan han arribat la Laia i la Cristina, els hi ha comentat el tema del transport, no? El de, no sé si ara per Sant Joan, però per exemple, a mitjans de juliol hi haurà el Mollet Music Week, a l'agost hi haurà Festa Major i s'habiliten allò el transport de gratuït d'autobús en aquests punts de festa i a més amb la possibilitat de la parada a demanda. Això són elements allò que ajuden en aquesta prevenció?
2: Sí, completament. És el que parlàvem abans, Emma, que ja no només parlem per als menors que potser no tenen un vehicle propi on es puguin ells moure's amb llibertat, sinó parlem de tothom. Al final, tenir aquest transport el que ens fa és que, òbviament, són dies, com dèiem, no?, que ens agrada gaudir, que potser un ha begut una o dues copes i no ha d'agafar un vehicle, per suposat. I el que prevé això és que evitis agafar rutes que no siguin 100% segures. Nosaltres el que diem sempre és, bueno, doncs si has de tornar a casa a peu, no vagis sol, vés acompanyat, agafa carrers il·luminats, amplis, doncs tenint aquest recurs del transport gratuït amb la parada de demanda, doncs això doncs ja ho evitem. No? I crec que és un dels recursos que prevé moltes conductes o moltes situacions complexes.
3: Sobretot no és agafar por ni sortir amb por de festa, ni molt menys volem ser alarmistes, simplement és tenir cura d'una mateixa i de grup, no? O sigui, que si sortim de festa amb amics, amb amigues, que també ens cuidem els uns als altres, que tinguem aquesta mirada cap a l'altre i que si el meu amic, amiga, ha begut i el veig que està en un punt que no pot

0: anar sol, no deixar-lo sol. Això uh-huh. també seria important recordar.
1: En el tema de denúncies, no sé, jo us preguntava si havíeu notat allò un increment en els darrers anys, no sé si les dones són més conscients. Deia també el tema de les agressions a persones transgènere i no binàries, per exemple, comentava jo el Mollet Music Week, però és que el dia 4 de juliol tenim la Festa de l'Orgull aquí a Mollet del Vallès i també és un col·lectiu sensible, no?
2: Completament, completament. Nosaltres sí que és veritat que parlar com d'increment és el que deia abans la companya, la Laia, que òbviament hi ha hagut un increment, però perquè també hi ha més visibilització, també s'està actuant més, s'està parlant més del tema, no? I al final, pues, és això, no? S'està marcant més els límits, s'està parlant més de lo que sí que vols tolerar i lo que no, i quins recursos pots accedir i que es pot fer una denúncia, i les tipificacions cada cop estan més clares. I és com dèiem, segurament és per això que hi ha un increment, podríem parlar d'increment, però per la visibilització i perquè al final la gent no es calla, que és el que s'ha de fer. Quan et passa aquesta situació, ho has de dir, ho has de comunicar, ho has de compartir, i si s'ha de denunciar, es denuncia. Igual que passa, no?, amb els col·lectius transgènere, que també pues, ara hi ha una visibilització i al final hi ha una conscienciació més gran.
1: Què feu des del grup d'atenció a la víctima? Comentàveu sobretot el tema de l'assessorament, no?
0: Sí, és la nostra feina, la d'agafar les denúncies de violència de gènere, però també assessorar, perquè moltes persones, moltes dones encara no estan del tot segures si denunciar o no, o simplement o generalment la gent té de desconeixença i el que fem és donar informació sense que se sentin amb aquesta obligació de que si van a la comissaria, si van a la policia, és perquè ja inicien un procés. Hi ha persones, hi ha dones, hi ha... que no estan preparades encara perquè estan en un procés de donar-se'n. No és fàcil, no és fàcil aquest primer pas, però nosaltres volem deixar clar a tots els ciutadans que estem des d'abans. No només per denunciar, sinó des de molt abans. Poden venir a comissaria, preguntar pel grup d'atenció a la víctima i els atendrem de manera personalitzada, escoltarem el seu cas i farem un petit acompanyament des dels inicis.
1: Carla, tu com a dona jove, quan surts de festa, no sé, una nit com aquesta, no sé si et planteges quina ruta seguiràs, com et vestiràs, també.
0: També.
1: És una llàstima,
2: una,
1: sí,
2: una llàstima.
1: Però que tu hagis de plantejar, no?
0: Sí.
1: Perquè diguis, bé, és que m'agradaria posar-me això, però no m'atreveixo perquè, no sé, no sé si et passa.
3: O sigui, jo el que trobo és que crec que les dones, sempre, sigui de nit o no, hem d'estar pensant com en on anem, què farem, amb què anirem. Evidentment, de nit tens aquest component, doncs, que el que comentàveu vosaltres, no?, que hi ha substàncies, que potser la gent es deixa més anar, llavors hi ha com aquest punt extra de cautela, però en general jo crec que sempre estàs pensant en ostres, he d'anar aquí, doncs potser passar per un lloc on hi hagi més gent, un lloc on hi hagi llum. També en el meu cas el que tinc molt en compte és amb qui sortiré. Si surto amb més gent, amb un grup gran, em sento més segura, potser no hi penso tant en on passo, què em poso, però si surto potser amb dues o tres persones, doncs vas més pendent, no?, de...
1: I si aquestes dues o tres persones també són dones.
3: Llavors encara s'incrementa també, perquè no? Això, o sigui, és trist dir-ho, però quan surts acompanyada amb amics, jo em sento molt més segura, simplement pel fet de que siguin homes, i doncs saps que o rebràs menys comentaris o et sents més segura, que potser si us amb un grup de dones, doncs et sents més de dir alguna cosa, doncs potser em cau algun comentari o alguna cosa que no s'escau, bàsicament. Però sí, sí que hi penses més, doncs en... Jo no hi penso tant potser en què em posaré, però sí que penso en el recorregut o lo típic de... Són coses molt típiques, però que potser els homes no experimenten com que si portar les claus a la mà per qualsevol cosa que pugui passar, o si el bolso, doncs el poso aquí davant. Vas com sempre amb quatre ulls, sempre en alerta, i que al final... És una pena perquè penses, ostres, vull gaudir d'aquest moment o no vull d'estar preocupat, que evidentment has d'estar en alerta, no?, perquè doncs coses poden passar, però que és trist de dir, ostres, doncs he de tenir com aquest component extra i potser no puc acabar de gaudir al 100% de la nit pensant en no què puc fer jo, però què em poden fer a mi o què em poden dir o quins límits es traspassaran o... o situacions incòmodes.
1: Clar, a més, ara també, no, jo crec que fa un parell d'anys, el tema de vigilar l'hora de... Clar, a la dona també ens agrada allò, doncs, veure, no? Sí. I llavors, de vigilar, a veure què t'hi posen també, no? O el tema allò de rebre una punxada que dius, ai, què ha passat, no? No sé si això...
0: Sí, malauradament. Sí. Malauradament, com diu ella, és una realitat que vivim les dones,
1: sí,
0: perquè em sento reconeguda, no?, amb les coses que ha dit. Estava pensant en antigament la meva iaia, que ja em deia, vigila el got, que no posin res.
3: Sí.
0: I, bueno, jo crec que estem fent una gran feina com a societat, no?, des de petits, des de l'educació, des de molts sectors, perquè això, aquestes realitats comencin a canviar. Però és real que encara no ha canviat del tot i que, per tant, hem de tenir unes mesures d'estar, no alerta, però sí d'autocura, de cuidar-nos, de procurar pel nostre bé i de les nostres companyes i amigues si sortim en grup.
2: Sí, i està clar, que nosaltres el que dèiem, que ens donem molta importància a el que és fer pinya, no? Com deies tu, pues, si surto amb amigues, no?, i totes som noies, pues, al final està clar que el que no volem és que ningú no es pugui vestir com vulgui, que ningú no pugui veure i que potser se li vagi una mica de les mans, perquè això pot passar, i més quan són les primeres vegades que bevem, no tenim aquest control, però que sí, el que volem fer, incís, és que la importància que té la cohesió de grup, no? Que una de les nostres amigues o amics pot ser que s'hagi sobrepassat, hagi perdut una miqueta el control, però per això estem nosaltres, no? Per acollir i fer aquesta cura i fer aquest acompanyament, doncs, fins a casa o trucar als pares, o fins i tot nosaltres sempre diem, ens volem fer pròxims. Si hi ha aquest cas, no?, que un dels amics s'ha sobrepassat, o hi ha un conflicte, o per desgràcia hagués patit una agressió sexual o li ha passat qualsevol, una baralla, l'han pegat, li han sostret el telèfon, el que sigui. Si veuen les llums blaves, que normal quan hi ha festes i quan hi ha dies així, fem passades constantment, amb tota confiança estarem agraïts d'ajudar-vos, de gestionar, perquè a vegades és això, l'únic que fem nosaltres és la gestió de la situació, que potser a joves i més quan són adolescents se'ls hi escapa quin és el recurs o què és el que poden fer. Doncs, ei, ens pareu, tenim un problema, ens ha passat això, què hem de fer? I llavors nosaltres som els que actuem, no? I no estem ni per alliçonar, ni per
3: jutjar,
2: ni al contrari. A nosaltres agraïts de poder actuar i de poder solucionar i solucionar aquella situació.
1: Parlant de situacions, una que em ve al cap cada vegades, no?, ha sortit també als mitjans. És veritat que quan vas de festa també fas amics, però amics que acabes de conèixer, persones que no saps com són, i igual t'has sobrepassat, i et diuen, ja et portaré jo a casa. Vigileu.
0: Vigilem amb això.
1: Sí,
0: no?
1: Sí.
0: Sí. Les agressions sexuals, quan parlem d'això, moltes vegades ens pensem que és un senyor que passa per allà, però la majoria de vegades és gent coneguda, o bé de pròxima. Llavors, hem de cuidar amb això, simplement. No coneixem qui tenim al davant, o sí, i cal parlar també del consentiment, no? Que moltes vegades als instituts també xerrem, que pot ser que el no és no i tot això ho tenim clar, però potser no ho estic verbalitzant, però estic totalment bloquejada, se'm veu incòmoda, que no vull continuar, és un no, també. Llavors, això és remarcar-ho, que tot i que la persona amb la que estem interactuant hagi begut, no s'estigui trobant bé, doncs,
2: Crec que ho hem de veure, no? I aquestes coses es noten. No sempre un no serà verbalitzat, sinó a vegades ja com se t'està expressant la persona, tu ja estàs veient que no, no. Nosaltres sempre parlem que hi ha tres maneres de reaccionar, no? Que és un, doncs, reaccionant de forma violenta, per dir-ho d'alguna manera. Jo em sóc capaç d'apartar-me i de separar-me d'aquella persona i dir prou. Hi ha un altre que serà fugir, no? Em dona per la reacció de marxar corrents i de fujo d'aquella situació, i l'altre és quedar-me paralitzat. I quan tu estàs veient que aquella persona no reacciona, doncs algú no està anant bé. I també jo remarcar que una persona sota els efectes de l'alcohol o de les substàncies que no té consciència del que està fent, això és un agreujant. O sigui, tu fer un abús d'aquesta persona, ja sigui des d'una agressió o des d'una violació, això sempre serà una agreujant si aquesta persona no n'és conscient de la seva persona.
1: Per últim, esperem que no, però com dèiem, en aquestes nits de festa, de vegades, malauradament, passen coses. Recomanació allò, si hi ha un punt lila, anem a un punt lila, perquè allà hi ha persones que estan formades i si nosaltres estem allò en estat de xoc, ens ajudaran i trucaran a qui calgui, no?
0: Correcte.
1: Si veuen allò alguna patrulla, doncs, i si no, 112 directament, 112. No?
2: 112 sempre serà com el recurs més ràpid, però sí que és veritat que si tenim el punt lila, doncs és un lloc, un punt que ara s'està plert, que està molt bé, que ens dona aquest recurs, i és això, el que fan és gestionar quan nosaltres no podem, i si no, com deia, 112 i ràpidament hi haurà una patrulla i el que farem nosaltres és gestionar tota aquesta situació.
1: Fins i tot allò davant un comentari, allò que et molesti, que vegis que aquella persona insisteix, no et deixa, no? És a dir, no cal que hi hagi una agressió física, sinó senzillament allò verbal, d'esperar allò.
0: D'esperar i tenir localitzat el punt lila a les festes és molt important.
1: Fins i tot a les barres, crec que també les persones que estan atenent a les barres també estan rebent formació.
2: Exacte,
1: no? Això diu la Laia, genial.
2: Bueno, és el que,
1: genial.
2: És el que dèiem, que al final potser estem veient una persona, no?, que està tenint un comportament reiteradament, ja no només amb nosaltres, sinó amb diferents noies o amb diferents gent, doncs, al final doncs, avisar sobre aquella persona i que hi hagi una ullada, doncs, està bé el que dèiem, no?, prevenció i consciència a nivell general.
0: I fer-ho això a nivell de comunitat i de societat, no com a individu, no com a persona presumpta futura víctima de res, sinó que si jo estic veient... Sí, a mi no m'està passant, però ho estic veient, no puc fer que no ho he vist, perquè ho has vist. Llavors, no cal fer-se el valent, no cal posar-s'hi per davant, però una trucada, 112, estic veient això, si us plau, veniu. Ja està, no es demana més. I 112 del telèfon, doncs això, que ja s'encarregaran ells d'activar policia local, policia municipal, Mossos d'Esquadra, SEM, bombers, el que calgui, no dubtar en això, 112, sempre.
1: Ho has dit molt bé, Laia. No cal ser espectadors, sinó que podem actuar, també els que estem a l'entorn de...
0: Sí. És necessari, perquè és cosa de tots. No és de qui li passa o qui ho fa, sinó que estem tots interpel·lats a formar-hi part d'aquest canvi, no?, que estem parlant. Sí que hi ha un canvi i sí que estem veient un canvi, però les coses no són d'un dia per l'altre, però és cosa de tots, no només de les dues persones víctima-victimari.
1: I agressió. Doncs, Cristina, Laia, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, també a la Carla, per haver estat aquí amb nosaltres.
0: A vosaltres.
1: I esperem allò que homes, que no... dones, que tothom
0: sí,
1: allò en gaudeixi
0: bé,
1: de la festa i que tinguem respecte
0: això,
1: els uns als altres.
0: I tant.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.
4: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: I tot seguit els companys de l'Hospitalet de l'Infant, de Ràdio l'Hospitalet de l'Infant, en aquest espai de cultura viva que ofereixen a totes les emissores que formem part de la xarxa. Avui ens donen a conèixer, com és habitual, aquests personatges de la cultura popular de Catalunya. Gegantons, diables, avui cap a on anem? Ho escoltem.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio l'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio l'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura viva avui marxa cap a Tarragona, exactament per la zona del Serrallo, perquè avui coneixerem el Pere i a la Carme, que són els gegants del Serrallo de la mà del seu cap de colla, l'Albert Vidaller. Hola Albert, què tal?
4: Bones, què tal, com anem?
3: Ens posem en contacte amb tu perquè ens facis 5 cèntims, ens expliquis una miqueta per conèixer doncs, els gegants del Serrallo.
4: Bueno, us explico una miqueta. Nosaltres som una colla que últimament estem molt animada i tal, no? L'any passat va ser el nostre 35è aniversari, que el vam celebrar per tot l'Ual. I, bueno, els nostres gegants originaris són el Pere i la Carme, que representen molt bé els oficis del barri. Ell representa un pescador típic del barri, i la Carme, en aquest cas la geganta, representa una remendadora, que era l'ofici típic de les dones del barri.
3: Explica'ns una miqueta als membres, quan sou ara mateix, quines són les vostres actuacions més destacades?
4: Mira, doncs nosaltres ara mateix formem part de la colla gairebé unes 50 persones. Sí que és cert que costa a vegades que siguem tots, no?, perquè tots tenim molt feina o tenim altres coses i tal, però bueno, pràcticament som uns 50 socis de la colla. Les nostres actuacions destacades, jo com a cap de colla sempre destaco l'actuació de l'arrencada de les festes majors de Tarragona, que és l'arrencada de Santa Tecla, el dia 21 de setembre, no? Per exemple, aquest any passat, que va coincidir amb l'aniversari, nosaltres vam estrenar una altra parella de gegants, el Pupet i la Maireta, que són gegants manotes, i és la imatge més esbojarrada del barri, diguéssim, no? Ell representa igual un pescador i una remendadora o peixatera, no?, però de la manera més esbojarrada, més festiva. I, bueno, i aquest any passat, a l'arrencada de Santa Tecla, va ser una actuació que a mi, sincerament, se'm va ficar els pes de punta. Era els quatre gegants, els dos capgrossos que tenim, i tota la colla animada, ballant, allà a la nostra ciutat, i, bueno, la veritat que va ser una gran diada.
3: Albert, què se sent quan estàs dins del gegant o la geganta, o les manotes en aquest cas, que comentaves que heu estrenat, que per què, abans de fer-te aquesta pregunta, per què vau decidir doncs, crear a les manotes?
4: Bueno, ja feia anys enrere que se sentia el rumor entre altres, no? Vinga, va, fem uns manotes, volíem fer alguna cosa, no? Fem uns manotes, fem uns capgrossos, fem uns altres gegants més petits, no sé què, i bueno, vam demanar, gràcies al nostre company Agustí Puguet de Reus, vam demanar diversos dissenys, no? I vam encaixar molt amb els dissenys dels manotes, no? Hòstia, aquests sí, saps? I a partir d'allí vam començar a buscar escultors, tota la colla estava implicada en el que comportava, i tots estàvem molt, molt, molt implicats en el que era la feina, no? I ens va agradar molt viure-ho des de dintre, que l'escultor que va ser el Toni Mujals, també un gran escultor, ens va donar l'oportunitat d'estar allà amb ell, veure com es feia, i bueno, i ara, per nosaltres, per exemple, quan et fiques dins dels gegants originals, són el Pere i la Carme, sents que portes al barri, no?, al Serrallo, el barri marítim de Tarragona, i és un barri molt destacat a la ciutat. Llavors sents que portes al barri amb orgull, no?, i satisfacció arreu del territori, no? I quan et fiques dins de les manotes, sents com que ja has viscut el procés des de dins de la creació, una d'aquestes dues peces, sents com que són teus, són una part més teva, no?, de la teva família. Al final, nosaltres, per exemple, sempre diem que som com una petita família. O sigui, tots ens coneixem, anem a aprendre alguna cosa, no només quedem per anar a treure els gegants a sortides. és un mes que a part d'això, llavors, bueno, és un altre estil que ens agrada molt viure-ho així.
5: Com recordes la primera vegada que vas portar el gegant o la geganta?
4: Pues la primera vegada que vaig portar el gegant i la geganta jo tenia 11 anys i bueno, en aquell moment el meu germà estava dins de la colla dels gegants amb els seus amics i tal, i sempre em deien: vinga, va, el vidaller petit, el vidaller petit, fica't dins del gegant. I jo, no, perquè em feia cosa, no, ara jo era petitet. Fins que un dia a la despertada, que és una festa destacada que fem nosaltres, em van agafar i em van ficar dins i ja no vaig poder sortir. I a partir d'allí, em van agafar entre tots i ja no vaig poder sortir de dins del gegant. I a partir d'allí, bueno, doncs, vaig començar a agafar el rotllo, el feeling amb la gent, no?, de la colla i tal, i la veritat que em vaig sentir superacollit. I a partir d'allí, doncs, jo vaig decidir instal·lar-me a poc a poc, i fins fa 3 anys enrere que em van fer cap de colla.
5: I quan veus la imatge, en aquest cas, dels més petits, perquè són els que més criden l'atenció als gegants, no? Alguns les deuen veure, doncs, amb cara de molta il·lusió, altres amb més por. Què se sent quan et fa gràcia veure tot això dins de dins?
4: Sí, la veritat que, per exemple, ara tots dins de la colla tenim nens petits que són molt fanàtics dels nostres gegants. I és una sensació d'orgull, no?, que t'omple, que veus que també els més petits els agrada, no?, o que estan pendents, o... O ja, per exemple, dels petits de la colla, nosaltres intentem assegurar, no?, el relleu generacional, en aquest cas. I bueno, quan passem pels carrers ens trobem els nens petits, que ja que miren amb cada il·lusió, que miren amb por, que ploren... Però, bueno, al final intentes que... Jo, nosaltres, per exemple, que veiem un nen que plora, intentem que se li tregui aquesta por, no?, que vegi que és una imatge festiva, alegre, no?, que... I, bueno, sempre ho intentem, normalment surt bé, i llavors, bueno, nosaltres, ja, o sigui, nosaltres som els primers que quan veiem nens petits els volem apuntar i tal, perquè sabem que són el relleu generacional que quedava. Uh-huh.
5: Quan pesa els gegants i les gegantes i les manotes?
4: El gegant pesa gairebé uns 90, 89-90, la geganta pesa 82 i les manotes pesen 30 quilos cada una.
5: Bueno, déu-n'hi-do, també.
4: Sí, és una miqueta de pes. Bueno, són antics i, bueno, al final abans no tenien tampoc les tecnologies que tenen ara per fer les figures.
5: Ha canviat molt des dels inicis fins ara el món del geganter, en aquest cas?
4: Sí, jo considero que sí, perquè nosaltres hem tingut sort, sincerament, de fa dos anys enrere, pues, o un any enrere, que la colla ha crescut molt. Però jo recordo, no sé, un any i mig enrere, nosaltres, per exemple, érem 15, i 10, 15, i a les sortides anàvem 4, 5, 6, com a molt. I veus també la resta de colles, que també costa trobar gent, o que a vegades diuen: si no puc venir a la vostra trobada perquè no tinc gent, o no ens poden assegurar, o el que sigui. Llavors, clar, dius, abans sempre tenies gent, sempre trobaves amics que s'apuntaven pel bon ambient, però és una mica preocupant el relleu generacional que podem tenir en el món geganter. No sé, hem de ficar potser tots una mica de la nostra part o fer-ho veure d'una altra manera, però jo, per exemple, aquest any estic tranquil, però fa un any i mig enrere jo estava neguitós, perquè no sabia què passaria amb els gegants el dia que l'altre ja, doncs, no volguessin seguir.
5: A mi, doncs, és això, no? Intentar aproximar a aquesta cantera els més joves, que fa goig, no?, formar part d'un grup de gegants. Què t'aporta tu formar part d'una colla gegantera?
4: Sí, al final hi ha molta gent que diu: no, jo no voto pel compromís o pel que sigui, però al final, per exemple, nosaltres som una colla totalment oberta, no?, que jo, per exemple, si jo tinc algun dinar o sopar o el que sigui, jo comunico. Sempre hi ha algun substitut, sempre hi ha alguna cosa, no? Vull dir, jo, per exemple, durant la setmana estic a la feina, no?, o quan en el seu moment estava estudiant, i al cap de setmana, quan em deien: mira, dissabte a la tarda anem a un poble d'aquí al costat, jo no ficava content, perquè jo ja em fico content, perquè dic: mira, doncs ja tinc alguna cosa que fer al cap de setmana, o ja tinc una distracció, no?, del cap de setmana. Sobretot ara ens trobem que, per exemple, els nois de la colla que ara estan fora de l'examen, ens diuen, a veure si podem fer un cap de setmana, no sé què, perquè és una manera de distracció, de passar un moment amb els teus, no? De conèixer gent, de fer coses diferents. No sé.
5: Què t'aporta, tu, ser de la colla gegantera?
4: A mi m'aporta molta felicitat, tranquil·litat, no sé, les paraules exactes no sabria dir-te, però és com que m'evaeixo, no? De els meus problemes que tingui a la meva vida quotidiana. És una manera de distracció i de felicitat per mi, i a més amb la gent que tenim i tot.
5: Quan acompanyeu els gegants, aneu tots al mateix color, aneu cadascú diferent, com aneu vestits els membres de la colla?
4: Sí, mira, nosaltres anem amb espardenyes, sempre. Després portem uns pantalons que nosaltres li hem fet un pescador.
5: Sí.
4: Són uns pantalons blau marí i que són... És una tela com de pantalons de treball, però són els pantalons que portaven antigament els pescadors. I la samarreta, portem una samarreta blau marí també, amb l'eslògan de la colla. I bueno, una anècdota així molt graciosa, sempre que ens veuen aparèixer a tota la colla junta, em diuen, mira, la marea azul està pujant del Serrallo, o està venint del Serrallo, saps? Que sempre ens veuen així tots molt blau i tal. I bueno, al final, doncs, va sortir aquest monte, no? La marea azul.
5: Doncs a la marea azul la veurem per les festes de Santa Tecla, no, Albert?
4: Sí, correcte, les festes de Santa Tecla, les festes del barri, del Serrallo, les festes de la Verge del Carme de Sant Pere, que són les tradicionals del barri. I, bueno, aquest any tenim diverses sortides també a fora de Tarragona, que ja les anem publicant a l'Instagram.
5: Molt bé. Doncs, Albert, moltíssimes gràcies. Gràcies per deixar-nos conèixer els gegants de la colla del Serrallo, a l'Alpere, a la Carme i a les dues manotes que són novetat d'enguany. Gràcies i que vagi molt bé.
4: Moltes gràcies. Vinga, merci. Adéu, adéu.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.

0: Benvingudes i benvinguts al Tast. Tot i que estem a la temporada d'estiu, en el Posa't les piles, que l'allargarem fins al dia 17 de juliol, aquest espai el mantenim, i doncs, per inaugurar la temporada d'estiu ho fem parlant d'imatge, de coses que ens agraden de cara. Estem a l'època d'estiu, doncs parlarem d'estiu precisament amb l'assessora d'imatge, la Clàudia Martín, que ens acompanya en el dia d'avui. Benvinguda.
1: Bon dia, Emma.
0: La Clàudia li tocava, però és que a més li van dir, mira, doncs coincideix allò que estrenem temporada i sí, que millor, no?, que parlant de moda.
1: Doncs sí, perquè hem de saber molt bé què ens posem aquests dies, que poses davant de l'armari i dius, mare meva, i ara com surto ja al carrer.
0: Potser que no me'n posi res, no?
1: Doncs sí, perquè és complicat.
0: Escolta'm una cosa, Clàudia, ens vas avançar ja, setmanes, ja fa unes quantes setmanes, la Clàudia vigila perquè anem allò a la moda, també que aprofitem els recursos allò per dir, escolta, vés a la moda, però no cal que et gastis allò masses diners, no? També pots tirar d'outlets, de complements que, no?, que modifiquin doncs el teu outfit.
1: Doncs sí.
0: Però ja ens vas avançar que vindrien sobretot els colors, allò el rosa, vas dir, no?
1: Sí.
0: I els bombatxos, allò els pantalons allò bufats.
1: Sí.
0: Que és veritat que jo els he vist, sobretot en homes, eh?
1: Sí, sí,
0: curiosament.
1: Sí. És que miris on miris, les tendències són tant per homes com per dones. Si tu mires tendències per homes, surten les mateixes que per les dones. És tot molt ample i el que estàvem parlant, colors pastel, molt, molt claret tot, i perquè és això, perquè és que el negre i els colors foscos
0: atrauen la calor, amb la qual cosa recomanat això, doncs sí, colors clars i els teixits, em deia. Sobretot anem a parlar de teixits.
1: Sí,
0: no?
1: Perquè el més important és el tema dels teixits, perquè al final el que has de buscar és anar fresquet, anar còmoda i amb aquest calor
0: I la transpiració també, perquè és veritat que amb aquestes temperatures un sua més i de vegades dius, és que m'oloro malament, no?
1: Sí, no saps per què és, i és per el teixit, que no és per una altra cosa. Llavors, el que hem de mirar molt, que samarretes i tot, que siguin de cotó, i el lli, que cada estiu està allà, doncs aquest estiu també, amb pantalons, camises, samarretes, que tot jo és el que més recomano per a aquesta època. Jo, per exemple, tinc 4 o 5 pantalons de lli de tots els colors i els vaig combinant cada dia amb pas de dalt més fresquetes i això perquè...
0: Ara, quan has dit allò camises, el coll de la camisa per l'estiu es porta molt, va tendència també al tipus allò maó.
1: Sí.
0: És molt d'estiu, no?
1: És molt d'estiu, eh? Jo a l'hivern...
0: Tant per homes com per dones,
1: de
0: però
1: fet,
0: sobretot
1: més
0: en homes. Sí.
1: Sí. I això, i les camises per homes a l'estiu és com la infal·lible. I camisa i bermuda és com el conjunt estrella per aquest estiu pels homes. I això, parlant de conjunt, també recomano molt comprar conjunts directament, perquè és el que estem parlant, que jo és que em poso els matins davant de l'arma i dic, què em poso? Agafes un conjunt d'aquests que ja t'ho venen al pack completo i ja està, i és el més senzill.
0: I de vegades, Clàudia, el que sí que també va bé són els bàsics, no? Allò que diguis, que puguis combinar. És a dir, més que... no ho sé, pregunto, sense jo ser una entesa, per això la tenim amb ella. Si agafes allò monocolors, és més fàcil després de combinar, que no passa allò si agafes estampats, que igual doncs dius, sí, però ara això... amb què m'ho poso?
1: Sí, jo crec que, sobretot... Bueno, que a l'estiu també els estampats també tenen el seu protagonisme i també per anar una miqueta diferent i això, però també hem de pensar que la roba d'estiu, encara que no, s'aprofita menys, perquè realment els mesos de calor són menys que els que els d'hivern. Llavors sí que és important tenir bàsics, perquè és el que parlem sempre i el que he dit abans. És com, tens 5 pantalons de colors i les samarretes bàsiques de tirants, que són les que saps que són fresquetes, que t'anirà bé, què tal. Què fem amb això? Combinar-ho. Amb què? Pues amb els mocadors, que em parla que aquest any els porten, amb els collarets, amb les pulseres, amb els anells i amb les arracades, que tot això faran el que són el que vesteixen el, com el teu outfit.
0: Ara, quan comentaves, Clàudia, el tema allò de, no?, les samarretetes allò amb tirants per anar fresques i tal, pensava que una moda que jo crec que perdurant el temps és la eivissenca, no? Sí. Allò amb el tema els blancs.
1: Els blancs sempre, o sigui, no? És estiu blanc. De la mà. Que no. Això no treu, torno a dir, el de sempre. Jo, per exemple, sóc una persona que a mi m'agrada molt el negre. Llavors, a l'estiu, es recomana el negre? Que hem parlat, no.
0: Que no, perquè atrau allò la calor,
1: precisament, però
0: no?
1: Si tu ets una persona que t'agrada el color negre, que no diràs, no, és que és estiu,
0: però
1: no
0: puc... Però un pantaló de lli negre...
1: Sí, mira, jo avui mateix, no m'esteu veient,
0: sí.
1: Porto un pantaló de lli negre.
0: Clar.
1: Llavors, que no perquè sigui estiu... Aquí parlem sempre de recomanacions, no ho hem d'agafar allà...
0: Al peu de la lletra.
1: I tant, que, que podem anar de negre, però sabent que, per exemple, doncs, jo què sé, si anem un dia a estar tota l'estona al carrer, al ple sol, doncs, potser aquell dia no és el més indicat, però si anem un dia a passejar a un centre comercial o al cinema o tal, que no ens dona tant el sol, doncs per què no?
0: I jo, la Clàudia ens ho ha dit diverses vegades, una aposta ferma és també la dels complements que li donen un toc diferenciat als mocadors, als barrets fins i tot,
1: sí.
0: No? Ara a l'estiu,
1: ara a l'estiu
0: allò
1: és molt
0: per protegir-se.
1: Sí, perquè això també volia comentar, que estem parlant molt de moda, tal, però és molt important protegir-se. Llavors, a l'estiu, barrets, gorres, que no faltin, i també la protecció solar.
0: Solar, clar. No, i els mocadors, perquè de vegades sí. Allò, vas a prendre alguna cosa en un local que tenen l'aire condicionat amb una temperatura que t'estàs congelant. Llavors,
1: sí.
0: El mocador sempre s'obre.
1: Mira, pot ser un complement o un recurs.
0: O un recurs, exacte. Molt bé. Sí. Alguna coseta més, allò que, no sé, clar, ara fem molta més activitat a l'aire lliure, a l'estiu,
1: sí.
0: No? Llavors, no sé si és important diferenciar si anem amb una terrasseta a prendre alguna cosa a mig matí, no? O si anem a la tarda vespre, que potser ve més de gust, i llavors si la vestimenta, no?, ha de ser diferent.
1: Sí, el que hem de fer, sobretot, és mirar la temperatura. Mirem la temperatura.
0: Està espantada, eh?
1: És que fa molta calor.
0: Bueno, és que, de fet, allò ja va començar a finals de maig, amb la qual cosa, i clar, la tendència és que vagi a més.
1: Sí, llavors és això. Després va també a la persona. Si ets més de pantalons curts, pantalons llargs, de vestit, de, no? Llavors sí que, evidentment, potser, si parlem això de que dèiem els colors foscos, doncs, potser a la nit doncs, són més de nit que de dia. O també, depenent de com sigui, doncs, un vestidet, dius, doncs, mira, ho poso més a la nit, o depenent de com sigui, doncs, més per al dia. Llavors, depèn molt del context.
0: Es pot anar amb pantaló curt, ben vestit?
1: I tant.
0: Sí.
1: Sí, perquè aquí ja seria com picar una miqueta un jardinet, però hi ha molts tipus de pantaló curt. Hi ha les bermudes estan tornant, també. Llavors, hi ha pantalons curts que són curts, però no són tan curts. Llavors, potser una bermudeta així negra o tal, que és com de traje, o beige o blanca, amb una samarreta ja... vas més, com més vestida, per així dir-ho, però adaptat a l'estiu.
0: El pantaló pirata aquest any no es porta. O sí, o és també un
1: clàssic,
0: allò, un recurs,
1: sí.
0: No?
1: Jo
0: el que comentava
1: que no.
0: Sobre el pantaló curt, una miqueta més llarg, allò per a sobre del genoll,
1: sí,
0: però també pots dur un pirata, no? Que
1: sí,
0: també de vestir,
1: els he
0: ja
1: vist,
0: molt guapos.
1: Vaig anar l'altre dia, justament,
0: a tafanejar.
1: I hi havia pirates i el que vam comentar, els bombatxos, que tot el que sigui ample i tal, està ja a l'ordre del dia.
0: Hi ha persones que diuen, sí, s'ha d'anar molt ample, però és que no m'afavoreix gens ni mica, perquè encara en sento més, no?
1: Sí.
0: Clar, sí, el que vols és... una imatge més estilitzada,
1: sí.
0: Tot el que sigui ample,
1: jo el que
0: va una mica en contra.
1: Sí, el que recomano sempre és saber combinar. Per exemple, si de la part de baix vas més ample, a la part de dalt anar més estret, però tampoc s'ha
0: ajustat
1: perquè no sigui molt, molt calorós.
0: Sí.
1: I també al revés. Si potser de dalt vas més ample, doncs agafar uns pantalons que no siguin estrets, rotllo pitillo, que això ja
0: ha quedat en
1: uns altres anys, però sí que no els més amples que tinguis, sinó saber trobar com el punt de poder combinar part de dalt i part de baix perquè es vegi com un equilibri.
0: És a dir, que hem d'estudiar les coses abans de posar-les i si ens hem d'emprovar jo diferents opcions...
1: Al final hem d'estar còmodes i mai sortir al carrer amb algú que tu no estàs còmoda o que no et senteix no et sents segur.
0: Molt bé, doncs ja sabeu, jo sobretot roba fresca de cotó de lli seria el més recomanable pel que fa a teixits.
1: De fet, volia fer un apunt, que hi ha de vegades que per exemple, venen ara a l'estiu. Vas a una botiga i hi ha una samarreta com de màniga curta, coll alt i de punt. Vale. És màniga curta, però potser no és el més adequat. Aquest tipus de peces de roba, a mi especialment no m'agraden perquè és com no m'has pot posar a l'hivern, però tampoc a l'estiu. Llavors sí que anar amb una miqueta de cap a l'hora d'anar a comprar, fixar-nos molt en el teixit i en com són les peces, perquè potser és molt bonica, tu la veus i dius, ai, que mona, tal, però després dius, és que on posaré el coll ara aquí? I sempre dius, bueno, a l'entretiempo, perquè aquesta època mai arriba. Però és com que passem del fred al calor en un dia. Llavors, no és el més recomanable.
0: I escolta'm una cosa, Clàudia, per acabar, es pot anar a la platja o a la piscina allò amb una imatge així...
1: I tant.
0: Sí?
1: I tant que sí. Sempre hem d'anar bé.
0: Sí,
1: podem posar o el biquini o el banyador, depenent dels gustos de cada persona, i pues, anem o amb una camisa o amb això que són com uns kimonos o pantaló de lli, i jo també soc partidària d'anar a la platja amb complements. Perquè sí, perquè no podem portar el collaret. Si vas a prendre sola, ja el treus.
0: Sí, perquè si no et quedarà la marca.
1: Però i tant, i el barret.
0: Molt sobretot,
1: important,
0: barret gorra, protecció solar.
1: I protecció al cap, si no volem barret, doncs una gorra, si no un mocador, el que sigui, però protecció, que en aquesta època és important.
0: Important, i hidratació, i l'ampolleta d'aigua, i evitar les hores de màxima insolació. Clàudia, moltíssimes gràcies. Ens retrobarem allò la darrera sessió del tast d'aquest estiu. Hem començat allò la temporada d'estiu del tast amb la Clàudia i l'acabarem també amb ella. Moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Aquelles persones que vulguin contactar amb tu.
1: Doncs a
0: través d'Instagram.
1: Clàudia Martín.
0: Clàudia Martín.
1: Ja podem trobar.
0: Doncs ja sabeu. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
1: Que vagi bé.
0: Adéu.
2: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un pla de més de 4.300 milions d'euros per revertir el dèficit d'infraestructures a Catalunya durant els pròxims 10 anys. L'objectiu és corregir el dèficit acumulat modernitzant equipaments clau i responent així a les necessitats de mobilitat territorial. S'escoltem.
5: Un pla d'inversions de més de 4.300 milions d'euros per als pròxims 10 anys en infraestructures de mobilitat. Es tracta d'una planificació pressupostària per garantir les inversions de manera estable i de manera sostinguda en projectes claus per al país. Resolem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu.
4: I la revetlla de Sant Joan arriba enguany en plena onada de calor i risc màxim d'incendi. Gairebé 300 municipis l'afronten amb el nivell 3 del pla efectivat, concentrats en comarques com la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Des del govern es demana molta prudència. Un altre motiu de preocupació aquesta revetlla són els petards, tant pel risc d'incendi com per les molèsties que generen. Això no impedeix, però, que les casetes i botigues de pirotècnia visquin els dies de més activitat de l'any. Preveuen vendre fins a 17 milions milions d'euros en petards només. Aquesta revetlla a la indústria combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat, això sí, cap al soroll. Josep Maria Vilardell és president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya.
3: Som molt sensibles amb això. Fem unes campanyes, sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades, que no es faci mal ningú.
4: I l'Estat ha donat llum verd a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina, el PlemCat, una prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. El Ministeri per la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avançada perquè es puguin instal·lar els eurogeneradors de l'abadia amb una altura de 261 metres. És un projecte impulsat per la Generalitat i que en bona part depèn també de l'aprovació dels pressupostos. I el recinte de Fabra i Cots a Barcelona acull enguany la cinquena edició de l'Òpera. Del 2 al 5 de juliol, cada ballada representaran tres òperes de curta durada creades per uns valors de l'escena i la composició amb el suport, això sí, d'estudiants de disseny, d'art dramàtic i també de música. Una bona oportunitat per apropar l'òpera als més joves.
6: Notícies en xarxa. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
7: El POU. Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement.
8: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 2:45 del migdia, al 96.3 de la FM.
6: Al POU.
9: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:45 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
10: L'acció formativa de mobilitat continua i té molt èxit, perquè treballa i molt bé, no?
11: Hola a tots i a totes, nosaltres som els alumnes de tercer de l'ESO de l'Escola Sant Gervasi i estem avui aquí per explicar totes les festes que celebrem a l'escola.
9: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.
12: Remissió de 3 a 2

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Progués.
1: Es tracta d'una manera molt antiga d'autor desconegut. La cançó fa referència a la llum de la lluna i la lletra potser és de les més curtes de les conegudes. Luz que brillas en el cielo, o luna clara y hermosa, o que noche silenciosa, tú mitigas mi dolor. Això és tot el que ens diu la lletra, això és tot el que podem trobar. En Ricard Balil, amb l'acompanyament del grup Arjau, en fan una excel·lent versió.

0: No sé si avui, en coincidència amb la revetlla de Sant Joan, hi haurà molts casaments o no, però segur que la gent estarà de festa. Dic de casaments perquè ja ens va anunciar la setmana passada Montserrat Cavarroques, que és la presidenta de l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca, en aquest espai del col·leccionisme que tenim en el Posat les Piles. Vam dir, la setmana vinent anirem de casament, i és que avui parlem de col·leccions de vestits de núvia. Benvinguda, Montserrat.
1: Bon dia a tothom.
0: Tu creus que avui, allò revetlla de Sant Joan, hi haurà...
1: Home, té molt perill la núvia, si porta un vestit llarg i així amb coses rares d'aquestes que s'enflamen, potser...
0: Sí, potser que...
1: Núvia a la fuga, vull dir, no sé, perquè té una mica de perill, però bueno, pot ser, per què no?
0: Sí.
1: Tots els dies es pot casar algú, no? I hi ha molta gent que es casa en dies assenyalats, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Vull dir, jo em vaig casar el dia de Reis, jo em vaig casar el dia de...
0: Potser no demà, potser dia 24,
1: potser
0: hi ha més,
1: més
0: casaments
1: sí.
0: que no passa el dia
1: potser
0: de la revetlla, no? Que...
1: Jo, bueno, la revetlla de Sant Joan és la que més he vingut sempre, perquè a casa hi havia bastants Joans, i la meva mare es deia Joana. Mm-hmm. I parents que es deien Joan...
0: El meu pare Joan,
1: sí,
0: la meva àvia Joana, sí, sí.
1: Joan,
0: bueno, ja deia, no?
1: Joana.
0: Joan, Pere, sí...
1: I ases, n'hi ha a totes les cases. Doncs sí, doncs vull dir que la revetlla la vinc una mica més així, no? Però bueno.
0: A més és el solstici d'estiu, és... No?
1: És una nit una mica màgica, no? Encara
0: sí.
1: que ara comencen amb lo dels petards, primer per la canalla aquesta que té problemes, pels animals, perquè cada vegada hi ha més animals i sí que és veritat que els afecta. Però també és veritat que la gent... Hi ha gent que no pren consciència, però la gent que pren consciència, verdaderament, si el poble...

0: la història del vestit de núvia. Vale? Després parlarem de col·leccionisme. El color de vestit de núvia blanc té l'origen a Roma, perquè les noies es casaven amb la túnica blanca que portaven normalment. Les noies abans de casades anaven amb túniques blanques. Se la rentaven, se la posaven maca i es posaven un vel de color púrpura i una corona de flors silvestres.
1: Estava, i es casaven pensant, així. Estava pensant en això de la túnica. Dic, jo recordo també quan la comunió, que abans també...
0: També anàvem... Hi va haver una època en què et deien amb túnica...
1: Com de monja, o... sí.
0: Sí. Llavors va venir una època mitjana, que és l'època dels Lombardos, que és un poble germànic, que les núvies allà van vestien de negre, amb una túnica llarga i amb un manto vermell. I encara ara...
1: Bueno, i aquí a Espanya jo també he vist allò...
0: Núvies
1: fotos
0: de negre. La meva mare es va casar de negre, però per què? Perquè feia un any que es havia mort la iaia. Clar. Mm. Quan tu portaves un dol, sí, a cap de l'any et podies casar, però tenies que portar el dol 2 anys.
1: Ah.
0: Ara el dol, això ja no... Molta gent no sap ni el
1: sí,
0: que és,
1: sí,
0: però
1: sí,
0: abans jo havia portat pels meus avis un any de dol. Vull dir, era una cosa...
1: És que ara quan has dit allò que núvies de negre, dic,
0: ja,
1: però, jo aquí també n'he vist.
0: Però aquests pobles germànics, encara ara, quan fan... Jo no sé si saps que aquí a Ripoll hi ha cada any que es fa un casament de pagès, que és molt maco, que és molt tradicional.
1: No, no
0: sí. Jo vaig anar a veure un any i la veritat s'escull la parella que es casarà i es casa allà a la plaça de l'església i van vestits molt típics. Doncs hi ha una sèrie de pobles germànics que encara la tenen, aquesta tradició de que les noies es casin de negre amb una capa vermella.
1: Mm?
0: Vull dir, és el mòdul tradicional d'ells. Després, a l'edat mitja, es portaven vestits vermells i adornos daurats que representaven la realesa.
1: Aha.
0: Com més daurat portaves, més...
1: Important.
0: Sí. En el renaixement, el color del vestit no era important. El que sí era important era el nombre de pedres precioses, diamants i fils d'or que portés el vestit.
1: No m'estranya.
0: El que no portava res, ja sabien que era d'una pobreta, i el que portava molt, com més portés, millor. Al final de 1700 es van començar a portar els vestits de núvia de color pastel.
1: Uh-huh.
0: O sigui, un cru.
1: Sí, sí, sí.
0: I la popularitat del blanc es va posar de moda a 1840 amb el casament de la reina Victòria i l'Albert de Sajònia, i des de llavors s'ha continuat portant el blanc per les núvies. A veure, jo ara parlaré de col·leccionistes. Jo només he conegut una persona que fes col·lecció d'allò i ara per circumstàncies ja no en fa, no? Tenia els vestits posats per èpoques. Vale? I en tenia de molt antics, en tenia de 1800 i alguna cosa, molt macos. Però també és veritat que els teníem uns baúls, un per un posat en bosses, amb naftalina, perquè molts d'aquests tan antics que eren, hi havia molt tul i molt vel, picaven.
1: Es feien malbé.
0: I es cuidava, però la veritat és que n'hi havia de preciosos. Després hi havia l'època dels anys 70 que es van començar a portar aquell tipus de vestits tubo que dic jo fent
1: sí,
0: a baix, eh? Doncs la veritat és que jo, la vegada
1: però és que, si
0: que vaig
1: fas...
0: anar a veure la col·lecció, em vaig gaudir molt perquè hi havia vestits molt macos.
1: Clar, és que o bé ho tens allò en un armari o si ho
0: no,
1: tens allò en un bagul, no?
0: Ell tenia 3 o 4 baguls i els tenia plegats i
1: però de tant en tant els hauria
0: sí,
1: de treure,
0: sí,
1: no? Perquè s'airegessin
0: allò. Sí, els penjava perquè els tenia posats en bossa però anaven amb el penjador perquè el dia que me'ls va ensenyar a mi doncs me'ls anava penjant, no? Perquè els veiés. I la veritat en tenia potser 70, eh? En tenia molts i eren preciosos. El que faci col·lecció d'això, evidentment, té que tenir lloc.
1: No,
0: i dret a llei potser no tindria que estar en baúl, sinó que tindria que estar en armaris aclimatats.
1: I m'imagino, Montserrat, que si et dediques a la col·lecció de vestits de núvia, intentes allò de... vestits que ja s'han fet servir, no? És a dir, no aniràs
0: no,
1: a una botiga de núvia
0: no,
1: a comprar...
0: Tots eren usats, tots.
1: Ah.
0: Sí que és veritat que en tenia molts que els havia aconseguit a rastres, a puestos
1: sí,
0: d'aquests, als encants d'abans i així. Llavors sí que també és veritat que hi havia

0: Una tintoreria al poble que quan no li anaven a recollir un vestit de núvia i passava allà 3 anys, doncs ell se'ls hi quedava. I també és veritat que en tenia uns quants que els havien donat i que sabia qui els havia portat. No eren famosos, eren del poble, eren, però estava bé. Vale? I la veritat és que feia gràcia veure-ho, i si més no, veure com evolucionava d'un d'allò a l'altre, no? Perquè ja dic, als anys 70 jo vaig veure aquell estilisme molt de molt sirena, i després, cap als 80, tornaven a ser més voluntuosos.
1: Bueno, és que hi ha una infinitat de... I jo estava pensant, dic, saps que...
0: Ell tenia fins allà el 2000, no tenia
1: més. Jo crec que tots els que són allò modistes, allò dissenyadors, han de tenir la seva col·lecció, que deuen guardar, no?
0: Segurament.
1: Sempre un vestit allò de referència de, mira, aquest és de la col·lecció de l'any 1970.
0: La llàstima és que no en fan museus, perquè els museus que hi han de vestits, tant el de Barcelona com el que vam anar a visitar al nord, són de, sí que hi han famosos, però són vestits de gent que els ha portat.
1: Ja.
0: Vale? Que sí, el vestit de núvia de la reina tal, Cristina, sí. Ai, de la princesa Cristina, que sí, el vestit de núvia de la reina Letícia, que sí, aquest de festa de no sé qui.
1: Doncs
0: sí,
1: jo no sé si en les fàbriques d'aquests dissenyadors hi haurà un apartat, no sé si es deuen poder visitar, però no
0: a
1: sé,
0: lo millor tant jo com, crec que deuen tenir... A lo millor tant com guardar la roba, perquè això deu avoltar molt, a lo millor el que guarden són els bossetos.
1: Sí, això segurament.
0: Això segurament que els bossetos amb els d'allò, perquè a veure, jo he estat en el de Barcelona, i el de Barcelona, a més dels vestits, hi han els bossetos allà posats, molts dels que els han fet grans dissenyadors. Vull dir, i està molt bé. Un museu de vestit és un museu d'història, també.
1: Sí, sí.
0: Perquè, evidentment, no és el mateix vestit el que es portava el 1930 que el que es portava el 1980 que el que es porta ara. Encara que ara tornem algunes coses.
1: Sí, sí.
0: Perquè jo m'estic donant compte, l'altre dia mateix ho deia, dic, mira, aquestes fandilletes mini, plisadetes i tot això és de quan va treure la minifalda, eren així, fandilletes plisadetes i coses així. Vull dir, tipus estudiantil, que deia jo. Vull dir que hi ha coses que tornen.
1: Sí, sí, bueno, sempre t'ho diuen, allò, la gent que es dedica al tema de la moda, de vegades dius, mira, això no ho llenço, encara no, perquè està prou bé, perquè d'aquí X anys, si encara en van,
0: tornarà. Sí. Vull dir que d'alguna manera hi ha coses que tornen modificades, d'una altra manera, a lo millor els teixits són diferents també. Pensa que havíem tingut uns teixits de planxar, planxar i planxar, després vam passar al targal, després han sortit un munt de fibres, vull dir que són molt diferents, ara mateix, a lo millor pots anar a comprar un teixit de brocant que ja està tot brodat de pedreria i ja compres el teixit i abans et feien un vestit i te'l brodaven a mà. Vull dir, és que... És
1: estava pensant que estem parlant allò de vestits de núvia i ens hem imaginat la núvia típica, no?, de blanc, i, però clar, també podries fer que, tu que ens has explicat la història, si agaféssim allò vestits de núvia de diferents països, encara que fos la mateixa època, sí. Doncs clar,
0: bueno,
1: segurament...
0: En el Japó em sembla que es casen de vermell, em sembla que
1: clar,
0: és el Japó
1: o a la Índia,
0: vermell,
1: no?, amb aquests saris
0: amb els
1: i tal.
0: Saris,
1: doncs...
0: Vull dir, clar, cada puesto té les seves tradicions, no?, però aquí a Europa va predominar molt des del casament de la reina Victòria el blanc i s'ha anat portant el blanc des de fa pues, quasi 2 segles. Vull dir, i la veritat és que el blanc és maco. No.
1: És una col·lecció que deu ser bonica de veure, però evidentment difícil de fer i
0: sí,
1: costosa.
0: Sí.
1: I costosa
0: sí.
1: Econòmicament i d'espai.
0: Sí, i sobretot d'espai, perquè sí que és veritat que aquest noi que et dic havia tret molts dels encants, de coses així, i els que agafava la tintoreria pagava el que havia costat d'allò, però... Sí que és veritat que si tu vols tenir una peça una mica més única o així, deu ser molt costosa. I potser el més adient no era tenir un baúl, sinó tenir-ho en puestos més aclimatats i més macos, no? La gent que fa col·lecció de roba ho té una mica complicat. Primer, perquè la roba antiga es fa molt malbé. La moderna sí, sí, sí. No tant.
1: Ja.
0: Però l'antiga es fa molt malbé, es té que anar molt en tant, amb les arnes, amb tot, amb tot, amb tot. Llavors, suposo que a més d'espai, es té que tinguer coneixements de com cuidar aquesta roba, també. Passa com els llibres. Pensa que un modista, quan treu una cosa antiga, la treu amb guants, amb molt cuidado, la desplega amb moltíssim cuidado, amb molt...
1: Sí, sí.
0: És que... Doncs, bueno, si
1: anem a comentar ara, hi ha alguna activitat per a
0: sí, en tenim una aquesta setmana, en tenim una. El dia 28 tenim la 17a trobada d'intercanvis de placa de cava en el Parc Municipal Torrelluc de Gavà, que és la Festa Major de Gavà.
1: Oh,
0: i durant tot el dematí un intercanvi de plaques de cava i es treu una botella de cava de commemoració de la Festa Major.
1: Bueno, aquesta la tenim relativament a la vora.
0: A la vora, sí. Aquesta s'agafa el tren i és un moment. Ben. Bueno, si va. Si va
1: això
0: tren.
1: Sí, si funciona. Si va, això us heu d'assegurar.
0: Si no, agafeu perquè... el cotxe i segur que hi arribeu.
1: Montserrat.
0: I bueno, més que res, que ja sabeu, si voleu algú nostre, coleccionistasmolleta@gmail.com, i la setmana que ve us parlarem del Museu del Barret de Palla Toquilla.
1: Sí, escolteu una cosa, portem allò, la setmana passada la Montserrat ens va portar a Budapest.
0: Sí.
1: I la que ve no es queda curta. Ens diu d'anar a l'Equador.
0: A Cuenca.
1: A Cuenca, a l'Equador, però... País, Equador. Molt rebé, Montse, que vagi molt bé, bona rebella,
0: vale,
1: per cent.
0: Igualment, cuideu-se.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.
2: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.

A la fi del programa pel dia d'avui, demà no hi serem amb vosaltres. Hi haurà una programació especial que us oferirà Ràdio Mollet, però dijous ens tornem a trobar, si així ho desitgeu, a partir de les 9 en punt, en directe aquí a la sintonia de Ràdio Mollet, amb reemissió del programa a partir de les 3 de la tarda. Tingueu una feliç jornada, una bona revetlla, i ens retrobem. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Salutacions. Són dos quarts, us parla Carla Ramos. La Coca torna a ser la gran protagonista de la revetlla de Sant Joan. De fruita confitada, de crema, de llardons o de forner, aquest dolç tradicional ocuparà un lloc destacat en les taules de les famílies durant una de les nits més festives de l'any. Com és habitual, els forns i pastisseries viuen una jornada frenètica per poder satisfer la gran demanda, com és el cas del forn i pastisseria Prat de Mollet, que viu una jornada de màxima feina. Amb el reconeixement de la millor coca de forner de Catalunya, el forn i pastisseria Prat no para de produir aquest dolç tot l'any, però en especial durant la revetlla de Sant Joan. Ivet Prat ha comentat que cada any tenen molta afluència de clients que la compren, alguns fins i tot de fora de Mollet.
1: Les clàssiques no poden fallar, com poden ser la de fruita, la de crema, la de llardons, però mai, mai, mai a casa falta la de forner amb anís. Aquell dia és un dia molt especial, la coca de forner ja són peces de quilo, de mig quilo, amb pinyons del Montseny i ben rajades amb anís, que és la coca que va guanyar el premi a la millor coca de Catalunya. Venen molta gent cada any, hi ha gent que és de fora del poble, també fora del municipi, i venen expressament a aquesta diada a buscar aquesta coca per celebrar la revetlla de Sant Joan.
0: Si bé avui és el dia de més feina, el forn i pastisseria Prat la feina fa dies que va començar. L'establiment ha preparat amb antelació les masses de full, els farciments i les fermentacions necessàries per elaborar les diferents varietats de coca que ofereixen als seus clients. I també us informem que la florista Eva Arqués, propietària de la floristeria Eva Arqués de Mollet, participarà aquesta setmana al concurs de millor artesà florista, una competició estatal que reunirà alguns dels millors professionals del sector floral a Salamanca des de demà, dia 24, fins al 27 de juny. Arqués afronta aquesta nova experiència amb il·lusió i orgull, especialment per poder representar Mollet del Vallès en una cita de referència dins del món de l'art floral. La florista ha explicat que és tot un orgull formar part d'un certamen d'aquest nivell i poder donar visibilitat en el seu establiment com a la ciutat. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.
1: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 1:45 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.
2: De dilluns a divendres, entre les 9 i 11:45 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista. Posa't les piles. Remissió de 3 a 4:45 de la tarda.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

La bona música a Music Calaix

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Avui, Revetlla de Sant Joan, amb especial atenció al trànsit. Està previst que 490.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana fins a les 12 d'aquesta nit. El Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial amb restriccions per a camions a la P7, des d'ara, a les 5 de la tarda, fins a les 10 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. Es limitarà la velocitat a 80 km/h en diferents vies de l'entorn metropolità, la C31, la C32 entre Barcelona i Castelldefels, la B23 entre Sant Joan d'Espí i el Papiol i la C7 entre el Papiol i Martorell, així com la B20 entre Santa Coloma de Gramenet i Montgat. A més, s'ha activat 286 agents dels Mossos d'Esquadra que duran a terme 12 controls. No deixem la mobilitat perquè el govern espanyol ha fixat en 15 anys l'edat mínima per conduir un vehicle de mobilitat personal, un patinet elèctric, per exemple, que obliga els usuaris que el fan servir a portar casc, armilla reflectant quan sigui de nit o hi hagi manca de visibilitat. Ho ha acordat el Consell de Ministres, que també ha decidit obligar els motoristes a fer servir guants en vies interurbanes i sabates tancades en tota mena de vies. Pel que fa als ciclistes, l'executiu ha suprimit excepcions a dur casc i tots els usuaris l'hauran de portar a vies interurbanes. Entra en vigor l'1 d'octubre. Elma Sainz és la ministra portaveu.
2: Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos. Y se permite su circulación fuera de la ciudad por vías segregadas de vehículos de motor, como vías ciclistas o carriles bicis. En lo que respecta a las motocicletas, se permite la circulación por el arcén derecho cuando exista una congestión de tráfico sin exceder la velocidad de 30 km/h y previa señalización del tramo.
1: Els estudiants catalans han suspès l'examen de matemàtiques de la selectivitat, amb una nota mitjana de 4,18, dos punts menys que l'any passat. Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana de 6,4, pràcticament igual que el 2025. Del dia 25 al 29 de juny es pot sol·licitar la revisió dels exàmens i el dia 7 de juliol es publicaran les qualificacions definitives. I l'Ajuntament de Manresa ha signat la compra del convent de les Caputxines per 1.400.000 euros. Es tracta d'un espai de gran valor històric i patrimonial amb 4.500 metres quadrats. El maig de 2025 va marxar l'última monja de la comunitat de les Clarisses Caputxines de Manresa amb 400 anys d'història a la ciutat. Ara s'obre el debat per decidir-ne els usos. L'alcalde, Marc Aloy, ho ha qualificat de fita històrica i molt esperada.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
5: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
6: I el abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
7: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germà de Mollet.
8: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
9: Cocodril Club.
10: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
11: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
12: Hasta luego, cocodril. No
13: passa... Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.

Benvinguts i benvingudes a la sintonia de Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, el programa aquell any que us acompanyarà durant aquesta programació d'estiu. Rebeu una salutació de Josep Casasnovas. Comencem amb la música, anirem fent un repàs d'èxits dels últims 40 anys. Comencem amb Zombie, que és un senzill del segon àlbum d'estudi No Need to Arch, del grup irlandès The Cranberries. La lletra, en to de protesta, parla sobre el conflicte d'Irlanda del Nord des de l'alçament de Pasqua de 1916. La cançó va ser creada com a protesta per l'atemptat perpetrat per l'IRA a la ciutat britànica de Warrington el 1993. Us deixo amb els The Cranberries i Zombie.

Els Catarres són un grup de música català d'estil pop-folk. És format per Eric Vergés i Jan Riera Prats, naturals d'Aiguafreda, i Roser Cruells, de Centelles. El grup va aconseguir la fama amb la cançó Jennifer a l'estiu del 2011.

de la FM, el programa aquell any, i recordar-te que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà, a l'apartat de programes, pots descarregar-te i escoltar el programa sempre que vulguis. No Ordinary Love és el primer senzill després del quart àlbum d'estudi de la banda britànica Sade. L'àlbum es deia Love Deluxe, de 1992. Va ser premiada amb el Grammy a la millor interpretació de Rhythm and Blues el 1994. La cançó va aparèixer a la pel·lícula de 1993, Proposición Indecente, encara que no va ser inclosa a l'àlbum de la banda sonora de la pel·lícula. Escoltem a Sade, No Ordinary Love.

Bailar Pegados és el primer senzill del disc Sintiéndonos la piel, del cantant Sergio Dalma. Va ser escrita i produïda per Julio Seijas i Luis González Escobar i va representar Espanya al Festival de la Cançó d'Eurovisió el 1991. Escoltem Bailar Pegados.

Estàs a la sintonia de Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, escoltant el programa Aquell any, on fem un repàs a èxits i números 1. Sex Bones és una cançó interpretada pel cantant galès Tom Jones, que compta amb la col·laboració del productor alemany Mouse T. Fou llançat com a un dels senzills del seu àlbum Reload, convertint-se en un dels majors èxits, arribant al número 1 a França, Suïssa, ingressant els tres primers a països europeus, inclosos Regne Unit, Alemanya i Itàlia. Us deixo amb Tom Jones, Sex Bone.

0: Salutacions, parla Joel Gascón. L'Ajuntament de Mollet sol·licita a la Generalitat l'autorització d'una estança per incrementar les places DIU pel curs 2026-2027. L'Ajuntament ho sol·licitarà al Departament, aquesta autorització, perquè s'obri l'Escola Bressol Municipal La Xarranca, objectiu d'ampliar l'oferta de places per infants DIU de cara al curs vinent. Tot i la baixada de la natalitat que s'ha anat produint de manera continuada en els darrers anys, durant el període de preinscripcions les demandes de places DIU ha superat a la dels cursos anteriors. És per això que l'Ajuntament de Mollet ha pres la decisió de sol·licitar aquest increment de places disponibles per donar una resposta adequada a les necessitats de les famílies. I ara parlem de Sant Joan, i és que els petards tornen a ser protagonistes d'aquesta revetlla, i la ciutat compta aquest any amb dos punts de venda de petardos CM situats a l'avinguda Francesc Layret i al carrer Ansel Clavé. Tot i que les botigues van obrir a principis de juny, és durant les últimes hores abans de la revetlla quan es concentra la major part de les vendes. Segons ens han explicat des de la botiga, el gruix de compradors arriba entre el dia abans i aquest mateix dia de Sant Joan. El perfil de client és majoritàriament adult, que compra petards per als més petits de la casa i també pels adolescents. Els productes més demandats són aquells que prioritzen els efectes visuals sobre el soroll, bengales, fonts de colors i coets lluminosos encapçalen aquestes preferències dels clients, que així ens ho ha comentat la Carlota Brunet. Ella és treballadora de la botiga de petards.
1: Sí, exacte. Vam començar farà un mes, bueno, al principis de juny, i ara ja es poden notar les vendes, sobretot ahir i avui, que són els dies més forts, que és un no parar. Sí, bueno, es nota molt que els adults venen a buscar els petardos més forts, però sobretot venem molt per nens, tot molt color, moltes fonts, molts coets, i és el que més es ven per nens petits o adolescents.
0: De fet, una de les tendències que es consolida any rere any és l'interès pels petards de baixa sonoritat. La consciència sobre les molèsties que poden provocar les explosions als animals o a les persones sensibles, i també les regulacions d'ús sobre la pirotècnia, ha fet canviar aquests hàbits de costums, ens ho explica Carlota Brunet.
1: Sí, o sigui, ara hi ha moltes regulacions en comparació amb anys passats, i sí que és cert que ara hi ha molt més control sobre el volum, o sigui, els decibels que fan els petardos i això, i ara hi ha molt control. I a les pròpies revistes pots veure quins són els que més fan soroll, els que menys, i la gent també es guia bastant per això, sobretot per animals, persones amb discapacitats, tenen bastanta cura els clients.
0: El tiquet de compra de petards a les botigues molletanes és de 60 €. Això és tot, més informació de caire local d'aquí una hora.

Després de la pausa continuem amb la música al 96.3 de la FM a Ràdio Mollet, el programa Aquell Any, fent un repàs a èxits i números 1. Rep una salutació de qui t'acompanya, en Josep Casasnovas. Boys Summertime Love, també coneguda popularment a Espanya com Boy Boys Boys, és una cançó de la cantant italiana Sabrina Salerno, publicada el 1987. El senzill va ser escrit pel compositor italià Matteo Bonsanto per a l'àlbum debut anomenat Sabrina. Escoltem a Sabrina Salerno. Boys

Amaral va treure l'àlbum Pájaros de la Cabeza. Va ser el disc més venut a Espanya el 2005, segons les GAE. El disc ha venut més de 900.000 còpies a tot el món. Per aquest treball, Amaral va rebre 3 premis de la música el 2006. Millor àlbum, Pájaros de la Cabeza, millor cançó, Por Días de Verano, i millor vídeo musical, també Per Días de Verano. Escoltem els Amaral amb aquest tema, Días de Verano.

Recorda que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà, a l'apartat de programes, pots escoltar, descarregar-te el programa sempre que vulguis. Continuem amb la música i ho fem en discotec. És el primer senzill del disc pop, pertanyent a la banda irlandesa U2. Està considerat per Bono com un homenatge i al mateix temps una paròdia de la música dance dels anys 70 i 80. És un tema de rock elèctric i vibrant, amb un enganxós riff d'intro de la mà de The Edge. El single va ser un èxit en diverses llistes, aconseguint el número 1 a diversos països. Escoltem els U2 Discotheque.

Còmplices és un duet musical que el 1991 editen el seu quart disc, Está llorando el sol, del qual es desprenen cançons com Cuando duermes, Ojos gitanos i Está llorando el sol, assolint un èxit raonable amb aquest treball. Escoltem els Còmplices, Cuando duermes.

Per avui marxem, rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant, en Josep Casasnovas, aquí a la sintonia de Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any. Per marxar ho farem amb The Rising, és el nom del 12è àlbum gravat pel músic nord-americà Bruce Springsteen. Va ser llançat al mercat sota el segell discogràfic de Columbia Records el juliol de 2002. Inclou cançons centrada en els atacs terroristes de l'11 de setembre. Després de la seva publicació, The Rising va obtenir bones ressenyes de la premsa musical, que va destacar l'àlbum com un retorn triomfant de Springsteen. Marxem, que tingueu molt bona setmana. Us deixo amb The Rising.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El govern ha aprovat un pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya. Començarà el setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts per la seva situació socioeconòmica els coneguin i sàpiguen com demanar-los, perquè la meitat de les que hi tenen dret actualment no els cobren. De fet, a Catalunya la pobresa infantojuvenil és una de les més elevades d'Europa. Sílvia Paneque és la consellera de Territori i portaveu del govern.
2: L'objectiu és fer un acompanyament integral a totes aquelles famílies amb infants a càrrec que estiguin en aquesta situació de vulnerabilitat. Per exemple, facilitant un acompanyament efectiu a les prestacions socials que els corresponen. La consellera avui ens traslladava dades de percentatges molt, molt preocupants, de més del 50% de famílies que tenen dret a algun tipus de percepció social i que, en canvi, no la sol·liciten i, per tant, no tenen doncs aquests recursos que els podrien ajudar.
1: I el govern espanyol destinarà més de 2.200 milions extraordinaris a fer front a la dependència. L'objectiu és arribar als 7.200 milions d'euros d'inversió l'any que ve. D'aquesta manera, i segons ha explicat el president Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin d'un grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin 3 més que doblaran el finançament. Sánchez ha aprofitat per explicar que amb aquestes mesures socials com aquesta es justifica la feina del govern actual.
3: I a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
1: I la defensa de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, ha presentat dos escrits al jutge per estudiar una possible via de nul·litat a la investigació oberta contra ell en el marc del cas Plus Ultra. L'advocat vol que la Fiscalia Anticorrupció aclareixi com va autoritzar l'obertura del disc dur d'un dels advocats investigats, Miguel Palomero, que contenia converses i documents analitzats pels investigadors. La defensa demana al jutge quina resolució judicial va autoritzar l'anàlisi del disc dur i adverteix que si no hi és aquest contingut s'ha d'excloure del procés. I un accident talla ara la P7 a Riudellots a la Selva en sentit nord a Girona. Segons el Servei Català de Trànsit, les possibles vies alternatives són la C32 nord, l'A2 i la C35. Ara també es fa un desviament obligatori a Maçanet de la Selva en sentit nord cap a la C35 i la A2.
4: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
5: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia.
6: L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió, dissabte a les 9 del matí.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. L'Angle del Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet. Conduït i presentat per Álvaro Rodríguez, Eva Utrero i Àlex Bermúdez.
1: Molt bona tarda i bona nit, amants del motor. Això és l'Angle de Miramar, en directe des de Ràdio Mollet. Jo sóc Álvaro Rodríguez i al meu costat m'acompanyen els meus companys. Molt bona tarda, Eva Utrero.
2: Molt bona tarda, Álvaro.
1: Molt bona tarda, Àlex Bermúdez.
3: Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, Pep, a la banda tècnica, a l'altra cara de la finestra que tenim aquí a l'estudi. I tornem d'un cap de setmana d'alta intensitat dins del món del motor. Hem tingut Fórmula E a Sanya, hem tingut Campionat d'Espanya de karting a Chiba, hem tingut MotoGP a Breno i alguna cosa més que segur que em deixo, com la IndyCar a Road Atlanta i la NASCAR a San Diego. Molt bona tarda, Eva.
4: Molt bona tarda.
1: Bueno, de totes les coses que he mencionat, jo crec que la més important, la principal, és el Campionat del Món de MotoGP. Ha passat alguna cosa important?
4: Doncs sí, aquest cap de setmana sobre les dues rodes hem tornat a tenir espectacle del bo, i és que hem tingut Gran Premi, aquesta vegada en el traçat ja mític de Breno. Fa molts anys que es corre a Breno. Fa uns anys vam tenir un pit stop, vam tenir, però ja s'ha tornat. Un circuit recordat molt perquè va ser en el que Valentino Rossi va guanyar el seu primer triomf mundialista, bueno, triomf a la categoria reina, i un circuit que sempre ens deixa curses molt obertes, tant que ens ha donat fins i tot un final de cursa de Moto2 molt entretingut, i un circuit amb desnivell, frenes fortes i on passen realment moltes coses. Repassarem tot el que ha donat de si el cap de setmana i així és el que farem.
1: Has destacat un final de carrera interessant a Moto2 com si no fos lo habitual.
4: Al final de cursa normalment arriben a molta distància entre pilots, és el que tenen les 2.5 o el que tenen aquestes 2.5, però després ens agrada molt com sonen, o sigui que té tot aquesta categoria.
1: Bueno, una mica de broma respecte a aquest mundial que només veig jo, però resulta que la cursa d'ahir...
4: És mentida, això.
1: Resulta que la cursa
4: d'ahir... Algun cop l'he vist jo Moto2?
3: Jo d'ahir que vaig veure la d'aquest diumenge i ha estat...
1: Opa,
3: estem patint fenòmenos paranormals aquí a l'estudi.
4: És com el que va passar a la retransmissió del partit de...
3: Ha sigut
4: de
3: l'ampolla, no? Ara amb llum. Els companys de son, que també van...
1: Una llum que fa pampallugues.
4: Pampallugues. Això és una cançó de la Julieta, potser no?
1: Crec que no. No.
4: Em sona d'alguna cançó en català.
3: Però és clar, és molt fan de la Julieta, si diu que no.
1: Jo sóc molt fan de la Julieta.
3: De
1: fet, la meva cançó favorita és Algun dia, que és... Bueno, de fet, és la intro que posarem després al tir directe.
3: Ah, és veritat.
1: Perquè hem de parlar del campió.
4: Aquelles intros que després, quan pujo el programa a YouTube, no em deixa... Les he de tallar.
3: Ah, sí? Ostres.
1: Però en principi paguem els drets per poder fer servir...
3: Bueno, els paga Ràdio Mollet, clar. Bueno. YouTube tenim... Clar,
4: aprofitem per explicar que pugem els programes en vídeo a YouTube.
3: Des de fa poquet?
4: Des de fa poquet, sí.
3: I també talls a TikTok, Instagram, depèn el...
4: Tot, TikTok, estem...
3: Depèn el dia, no? Si hi ha molt contingut que...
4: Si també tinc molta feina o no.
3: també. Era per maquillar una miqueta, però bueno, es pot dir així també.
4: Sí. Ho intentem fer tot.
1: I comentava que parlarem a la secció del TIT directe sobre el Campionat d'Espanya de karting, ja que aquest cap de setmana ha corregut a Chiba. Jo no he pogut estar present, però la meva falta de presència doncs li ha donat sort a un bon amic nostre, a uns bons amics nostres, a la família Còrcoles, el Leo Còrcoles, ha aconseguit el seu primer podi a la categoria mini del Campionat d'Espanya i, bueno, és una mica d'espoiler, no?, de tot el que serà la secció, encara que, bueno, repassarem només resultats, però res, enhorabona i una abraçada enorme a Leo, a la Bea i a l'Agustín per aquest per aquesta fita i bueno, esperem tenir-los per aquí
3: sí.
1: aviat.
3: A veure si...
1: Ja va tocant.
3: Si es pot terciar. O sigui, sí. hem quedat en que has de no anar a veure el Leo perquè el Leo faci bons resultats,
1: no? Això sembla.
3: Ets talismà, però a la inversa, no?
1: Això sembla.
4: Talismà és de casa.
1: I
3: talismà telemàtic, no?
1: I respecte al món de la Fórmula 1, Àlex...
3: Doncs la veritat és que no tenim cap novetat.
1: S'ha parlat...
3: Així, molt oficial. Sí que hi ha hagut algun rumor de petita intensitat, però...
1: Bueno, a banda de lo del tema del podi de Mònaco...
3: Bueno, això ja va... Clar, és que no ens va donar temps a explicar-ho, que finalment Gasly va recuperar el seu podi en detriment d'Isaac Hadjar. Sí, va ser Hadjar el que...
4: Però no havia recuperat el trofeu. Li han donat ja?
3: Això no tinc constància, però imagino que sí, clar. En la FIA això són molt tiquismiquis, eh? Ja hi ha hagut altres ocasions que, tot i que guanyis la cursa o el que sigui, si et descalifiquen, li va passar Ricciardo quan va debutar amb Red Bull l'any 2014. I imagino que sí, però ja ho buscaré. Ara al descans i...
4: Bueno, si el que hem tingut és una foto de Melissa Jiménez a les xarxes socials amb el seu bebè.
3: Sí? I amb el títol bebè. Sí. No ha ficat ni el nom ni...
4: Bebè.
3: Una mica enigmàtic, no?
4: Sí. No sabem què vol dir.
1: La veritat és...
3: A què es referia, no? A què farà referència?
1: El tema d'Alonso i de Zon i tot això és molt estrany.
3: Cada setmana que passa surten noves informacions, si es pot dir així.
1: I el nom del fill i tot això. Tindrem la nova Andrea... Andrea Esteban, amb el fill de Fernando Alonso.
4: Per què?
3: La filla de Esteban.
4: Ah, perquè no la deixaven sortir? No, sí.
1: Sí.
4: Jo crec que la protegiran molt. No sé si amb els altres fills ho fa, la Melissa.
3: No, a mi no...
4: Sé que van estar allà, potser mirant la carrera,
3: penjat,
4: amb,
3: però no.
4: amb el Marc Bartra, amb el pare dels altres fills de la Melissa, van estar mirant la cursa de Mònaco des d'un vaixell, però no sé ben bé...
1: No sé quina política fan servir, espero que no sigui la mateixa que Aleix Espargaró, que els feia, pujava fotos als nens vestits amb l'uniforme de l'escola.
4: I es veia el nom de l'escola i tot.
1: Sí.
3: Bueno, tot, això ja s'imaginem que no era una escola
1: no,
3: pública,
1: bueno,
3: no?
1: Sí, però per l'entrada, per
3: no?
1: la porta de l'escola, saps que han d'entrar i han de sortir. Per tant, és un risc una
3: sí,
1: mica...
3: Exagerat.
1: Jo no assumiré aquest risc, però bueno, i menys sent un pilot tan estimat com és el cas del
4: I parlant de fills, pilots i privacitat, no sé si hem dit aquí a la ràdio que Pego Bagnaia serà pare.
3: Ah, doncs no, de fet no ho sabia.
4: No van fer comunicat oficial.
1: Sí, perquè estàvem respectant la privacitat del Pego.
4: És que va passar això. Es veu que va haver un periodista d'aquests que només van, com jo, que només va a un gran premi.
3: No es coneixi les normes, no?
4: I, bueno, no és que no es coneixi les normes, és que es veu que es va assabentar de que el Pecco i la Dominicia, crec que es diu la parella del Pecco, anaven a tenir un fill i ho va dir. O sigui, sense mirar per què, no, si tothom ho sabia, perquè no s'havia dit encara, potser perquè no era encara clar o perquè es volien esperar, i ho van dir i li van preguntar a la roda de premsa de... Va ser a Hongria,
1: després
4: oi?
1: Després de Barcelona, sí.
4: Sí, i el Pecco va dir que estava molt enfadat perquè això ho volien dir ells i que hi havia un periodista que no ho havia respectat, un periodista que no era dels habituals, va dir que havia vingut només un cop.
3: Bueno, això s'ha de dir que si és un periodista del paddock, doncs sí que està més lleig, però bueno, amb tots els fills de famosos passa igual, eh? Mm. Alonso també es va filtrar, no sé si va ser en lectures, una d'aquestes de Salsa Rosa, i després va saltar la notícia allà... Quan ho va confirmar.
1: És que ells mai van confirmar.
3: Bueno, van confirmar, van informar de naixement sí. de sí. Leonard, amb sí. crec que la primera notícia va ser l'acreditació de Fórmula 1,
1: sí.
3: la primera notícia
1: sempre
3: oficial.
1: Sempre ha això aquí. Sí.
3: De no, quin va. Serà, no?
1: Sí, a dormir a un nen.
3: Bueno, ha aparecido un niño sí. perdido sí. en el paddock.
4: Sí. Doncs a veure el Pecco i la Dominicia com li posen al seu fill.
3: Sí, esperem que tinguin millor criteri que...
4: Jo crec que serà molt bon pare, Pecco Bagnaia.
1: Tu creus?
4: Sí. Dels pilots que hi ha al paddock.
1: No li portarà un Citroën C4 a Mallorca?
4: Ja, no, sí. era Eivissa.
3: Si he d'escollir entre que sigui pare Betsecchi o Pecco Bagnaia, crec que ho
4: però
3: tinc clar.
4: Però és que a sobre va dir que li deixaria el fill de Betsecchi.
3: Doncs...
4: I Betsecchi va dir, he agafat un nen al Hero Walk i no vull.
3: Doncs aquest cap de setmana potser han canviat les seves preferències respecte a aquesta temàtica.
1: Sí, ara anem amb tot. Moltes coses.
4: Sí, sí, anem ja, anem ja. Això ja és molt de hype, però fins i tot per mi, per explicar-ho, eh?
1: Així que, sense més dilació, anem a entrar a la secció de la Eva Otero. Anem a entrar sobre les dues rodes.

0: We're in, we're in.
1: No, jo no.
0: Ah, no estàs obert.
1: No, encara. Ara, ara sí. Ah, de vegades el meu micro no...
2: A mi apareixes en vermell.
1: Sí?
2: Sí.
1: Bueno,
2: sí, sí.
1: Doncs sobre les dues rodes, aquest cap de setmana, com hem parlat, hem tingut curses a Brno, al circuit de Brno. Ara és el Gran Premi de Txèquia, ja sí. No és el Gran Premi de la República Txèquia.
2: És que no els agrada ells que els diguin així.
0: Sí, perdona, Eva.
2: Volen canviar...
0: Pels oients que no entenen el que acaba de passar, és que a la Eva li ha fallat el hole shot, el dispositiu de sortida, i no ha pogut arrencar la secció, no passa res.
1: I és que anem amb això, justament, última hora, anem a fer, sempre ho fem amb ordre del cronològic del Gran Premi, però anem a començar amb el que ha passat avui mateix, i és que hi ha

0: la misma cilindrada que són fins ara, sinó que seran de 8,5. I una altra cosa a dir, Maverick tampoc està en el test, està provant la KTM Dani Pedrosa, com la veritat és que jo li deixaria que provés qualsevol cosa a Dani Pedrosa.
1: Sí, la veritat és que si necessites algú que et desenvolupi una moto...
2: És una bona elecció.
1: Sí, el que passa és que al final la KTM mai ha arribat a funcionar del tot.
2: No, no. O sigui, l'únic que més o menys la fa funcionar és a costa i, bueno, quan funciona.
1: Sí, és una moto una mica també bastant especial, bastant Honda a l'antiga, eh?
2: Potser és la típica que es va parar en el seu moment, que potser si hagués anat Márquez l'hagués aconseguit domesticar.
0: No ho crec.
2: Potser.
1: No ho crec.
2: Si hagués arribat al moment exacte,
0: jo no,
2: clar.
0: No hi veig jo amb Márquez a la KTM.
2: Ja no.
0: Per estil, eh?
2: Jo et deia el salt entre Honda i abans de la Ducati, potser KTM... Ah, es va parlar, que volia com tornar als seus orígens. I...
0: També Diogo Moreira no està provant la Honda, perquè segons el que sabem... des de Motorsport, que ha fet un molt bon article al Rubén, ha parlat que Honda ha dit que no deixa que provi Diogo aquesta Honda, perquè com és un rookie i ho està fent molt bé, que no vol que hi hagi confusions després de les diferències de la moto que porta ara, de la que portaran l'any que ve. Això és una mica el que ha passat en els tests, i després dels tests, un cop jo crec que ja han estat finalitzats, s'ha anunciat que ja queda des d'aquest moment prohibidíssim, prohibit, el dispositiu de sortida, per això feia l'Àlvaro aquesta broma, el hole shot, el device de sortida, per totes les curses. Ja anàvem parlant de que hi havia quatre àrees de seguretat en les que MotoGP voldria posar la vista. Una d'elles era en aquest dispositiu de sortida, que deia que més que facilitar les coses, posava risc a la sortida. I anirem veient també les altres tres mesures. Recordo que són, una, tapar el lloc que hi ha entre la roda i el seient de la moto després del que va passar amb Zarco a Barcelona. Després, també de Barcelona, que una llum darrere de la moto faci pampallugues quan hi hagi un problema tècnic com el de Pedro Acosta, encara que si hagués estat en aquell moment a Barcelona no li hagués donat temps a Àlex Márquez a frenar, ja ho va dir. Tot això ho va explicar a Carlos Ezpeleta, el director esportiu de MotoGP del Mundial.
2: Bueno, sobre això de la llum que comentes, també s'ha de dir que potser si és molt de dia... Si la llum no és molt potent, potser tampoc és que es vegi massa, no?
1: Sí, però això de les llums...
2: És una còpia de la Fórmula 1,
1: sí,
2: no?
1: Sí, però és una bona mesura. La cosa és, el tema de les llums es veuen als monoplaces, dins del que és cotxes, des de fa ja temps, sobretot per les sortides en aturat. I sí que es veuen, eh?
2: Però són llums molt grosses. Vull dir que no és el mateix
1: sí,
2: que portar-les
1: no,
2: a la moto, no?
1: En un colí d'una moto la pots posar, o sigui... I pensar que la llum és superpotent. O sigui, els monoplaces el que fan és que quan detecten que el motor baixa de voltes per sota d'un règim, o hi ha una pèrdua de velocitat anòmala, ja fa pampallugues.
2: Bueno, és el que passava quan gastaves tota l'energia d'una volta, no? Sobretot anys anteriors.
1: Sí.
2: I no sé, la veritat és que desconec si ara, perquè ara com hi ha llums per tota Fórmula 1...
1: Ara hi ha un lío amb les llums, que jo no sé exactament què signifiquen, perquè hi ha una part... per rookies, hi ha una altra part quan obres el...
2: Bueno, el que era el DRS abans.
1: Sí, bueno, el street mode i de més.
2: La benzina també, hi ha una si estàs...
1: I, hòstia, la que acaba de fallar més. Perdó, que tenim el...
2: És que estem tenint aquí...
1: Estem multitasking in total perquè estàs jugant a Argentina.
2: Bueno, quan hi hagi gol interrompem la missió, com es fa als programes...
1: Sí,
2: de...
1: és que esperàvem un gol ara mateix, però Messi ha fallat un penal i acaba de fallar una claríssima. Continuant amb les motos...
0: L'última àrea que queda per comentar és una que ja s'ha provat, i és que, per això ho vam explicar l'últim cop, aquesta de que hi hagi més distància entre motos a la graella de sortida, que és el que que vam parlar la setmana passada, que l'Álvaro explicava, que potser si estan intercalades, un 3-2, vam provar de que siguin dos i dos en cada filera, no sabem res perquè era un

0: actes privat com el que ha estat avui, així que només tenim aquesta notícia i és que ja està prohibit el dispositiu de sortida a les MotoGP. Seguim amb el que ja amb el que va ser el Gran Premi de Breno, i és que anem amb la, si us sembla bé, amb la categoria sí, més petita. A Moto3 ens quedava una d'aquelles curses de les que ens agrada, unes curses estil Moto3. La veritat és que ens vam quedar una mica amb les ganes a Hongria de tenir una cursa d'aquestes i vam tenir una cursa molt moguda, una cursa en la que sortia la pole David Almansa, el pilot que encara, si no recordo malament, no té cap victòria a Moto3, a la categoria, i uns quants pilots que es nota que busquen la victòria i no el posen gaire fàcil les coses a un, per exemple, Máximo Quiles, del que s'ha de parlar quan parles de Moto3, que a la sortida començava molt fort, tirava inclús, i es va posar líder. Veiem que imposava el seu ritme, però no aconseguia trencar el grup. Això feia que la cursa es convertís en una batalla constant entre pilots, amb avançaments a cada sector, i fins i tot sis pilots formaven aquest primer grup del capdavant. I va aparèixer que varia un nom que ja veníem escoltant, la veritat és que ja sabem el nom, és Hakim Danish, el pilot de Malàsia, un pilot malassí que sortia penalitzat, havia de remuntar, es col·locava ràpidament dins del grup capdavanter i a base d'intel·ligència i sang freda, perquè em transmet el mateix que em transmet a Iugura quan està a pista, i és que tenen una altra manera de fer o de veure les coses, no sé què us sembla.
1: Bueno, els asiàtics ja sap que tenen una manera una mica distinta de veure el món. No em vaig fixar gaire en el que va fer aquí el...
2: Bueno, les últimes voltes, la veritat és que va ser molt intel·ligent.
0: A falta de poques voltes, la lluita entre pilots era entre pilots espanyols, Quiles, Uriarte i Almansa, s'estaven barallant entre ells, feia que ningú es pogués escapar, perquè ja sabem... Ara ja no veiem tant aquesta senyal que es feien els pilots de sígueme i no ens barallem perquè tinc més ritme i quan arribem ja farem la baralla. Jo recordo que fa anys això a Moto3 es portava
1: era
0: molt
1: habitual.
0: Ja no,
2: ja
0: no
2: menys,
0: es fa
2: menys estratègia, no? Cadascú vol anar pel seu compte,
0: sí, i és que això de la batalla d'aquests tres espanyols feia que ningú es pogués escapar i ho aprofitava el Hakim Danish. Última volta, moviments constants, algun toc, i en aquests tocs David Almansa i Brian Uriarte van anar cap enrere i quedava Máximo Quiles amb Hakim Danish darrere, que va apretar fins a l'última corba i va guanyar Hakim Danish la seva primera cursa de Moto3, el primer cop que guanyava un malassí des de, crec que era...
2: Sí, no sé si va arribar a guanyar.
0: Sí, el 2016, fa 10 anys, a València, crec que era. Va ser. Doncs una primera victòria mundialista pel malassí, segona posició per Brian Uriarte, que continua creixent a cada cursa, tercera per Máximo Quiles, que potser no guanya, bueno, surt encara més líder. I atenció a la dada, 65 punts al capdavant del Mundial, un marge molt seriós per Máximo Quiles, que se li està posant cara de David Alonso.
1: Bueno, sí,
2: Sí, no, sobre la cursa en si, típica de Moto3, però poques vegades han arribat fins a 4 pilots pràcticament a l'última corba en opcions de victòria, perquè van estar els 4 en, no sé, en 2-3 dècimes. Cursa molt interessant, i jo pensava des de l'esprint del dissabte que no va ser massa interessant, he fet una mica d'espoiler, que potser les curses del diumenge... Hi hauria menys acció a pista, però estava mal equivocat, eh? La veritat és que les tres curses van estar força bé i ja Moto3 va ser un bon aperitiu.
0: Destacar la imatge del podi, la veritat és que el primer cop que escoltava jo l'himne de Malàsia, no l'havia escoltat mai.
2: Enganxes les curses a Malàsia quan comencen, no?
0: Però la veritat és que sí, no, és que no poso mai...
2: Més molt de prèvies, jo tampoc.
1: No. És que les prèvies, la veritat és que de les curses, a mi no...
0: Em sembla molt més de Fórmula 1 això que de MotoGP.
1: Bueno,
0: és més
1: tampoc.
0: De protocol...
2: Les prèvies de Fórmula 1 m'ho laven molt, fa anys, però la veritat és que...
0: És que la Fórmula 1 tenen posat on han de posar-se cadascú i ara ho estan posant a MotoGP des d'aquesta... qui està allà, que és el mateix que mana a Fórmula 1, posen també on s'han de col·locar cada pilot.
2: Sí.
0: No, és que les motos no eren així abans.
2: Quant a protocol, la veritat és que MotoGP ha copiat tota la Fórmula 1 i no necessàriament és bona notícia això.
0: No.
2: S'ha formalitzat massa, potser.
0: Doncs al podi la imatge era de que Hakim Danish, la seva religió és musulmà, Hakim Danish, i no va celebrar mal el Prosecco i va marxar del podi quan van obrir el...
2: Però no li donen als països àrabs, quan es fan curses allà, donen...
0: Es va voler apartar... Esclar,
2: suc
0: però,
2: sí, de fruita.
0: Però això era quan és a un país que tothom... de aquesta religió,
2: però
0: no els hi donen a ningú.
2: Això. Si hi ha un o dos, no sé.
0: Doncs,
2: no crec que els festi massa.
0: S'estaven banyant entre ells, els dos pilots, i ell es va apartar.
2: Però ahir li van donar alguna cosa, o tampoc?
0: Estava allà, però no ho va utilitzar. I això em portava també a una reflexió de les religions dins de l'esport, no sé si per marques, perquè sabem que és molt important, per exemple, que es vegin totes les marques, si hi haurà alguna cosa amb Prosecco.
2: Bueno, és que tu no pots imposar res. Vull dir, si estàs a un país on està prohibit, doncs, evidentment, no...
0: Clar, però no és un país on estigui prohibit.
2: En aquest cas, t'has d'adaptar tu, no?
3: S'haurà de mirar el reglament esportiu, perquè aquestes coses apareixen als reglaments esportius, que almenys el guanyador hagi de sortir agafant l'ampolla i que...
0: Potser després es va fer una foto.
2: En aquest cas segur que fan la vista grossa, no crec que tampoc es vulguin ficar amb els fregats, no?
3: Sí, però diran, escolta, la propera vegada, doncs... Però no penso que...
2: És una cosa més...
3: No, però és un detall important.
2: Sí, bueno, a nivell legal i tècnic, sí.
0: I doncs, bueno, això era tot de Moto3. Anem a Moto2, un Moto2 que ja han fet spoiler de que va ser una cursa entretinguda. Molts condicionats des del principi. David Alonso sortia des de la pole per primera vegada a la categoria, primera pole per David Alonso. Pensàveu que arribaria tan tard la pole de David Alonso?
2: Hi havia molt hype en David Alonso, no? I, bueno, ja que tens fidat que ha estat... per coses interessants i tant, sota els diumenges en alguna ocasió, però és veritat que potser, doncs, bueno, sabem que el salt a Moto2 és molt complicat de fer i no ha tardat massa, però sí que és veritat que jo potser esperava que ja des del principi estigués en la lluita fins i tot pel Mundial.
3: Ara, sempre acostuma a anar bé a Breno, el David Alonso, recordo que l'any passat va anar bé.
2: Sí, és veritat, sí. Va ser les primeres curses on va començar a destacar la categoria, sí.
0: Doncs teníem a David Alonso, Salac i Ortolado, com...
2: Hortolà,
3: Iván
0: no,
3: Hortolà.
0: No, Holgado.
2: Ah, Iván Hortolà és un altre.
0: Estava Hortolado. Daniel Holgado.
2: Has fet simbiosi de pilots.
0: Sí. Completant aquesta primera filera, però totes les mirades estaven en Manu González, el líder del Mundial, que havia de sortir des de la 13a posició i amb sanció. Què faria Manu González?
2: No va ser l'únic que va tenir sanció.
0: Ara ho expliquem a la segona part.
3: Sí, perquè anem a fer una pausa d'hidratació, igual que al futbol.
2: Aquesta és més llarga, fins i tot. I mira que són llargues.
3: Aquesta és una mica més llarga, però no tenim...
2: Bueno, més o menys estem igual, eh?
0: Fins ara.
3: Ens sentim després. Adéu.
2: Adéu.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Carla Ramos. La Coca torna a ser la gran protagonista de la revetlla de Sant Joan. De fruita confitada, de crema, de llardons o de forner, aquest dolç tradicional ocuparà un lloc destacat en les taules de les famílies durant una de les nits més festives de l'any. Com és habitual, els forns i pastisseries viuen una jornada frenètica per poder satisfer la gran demanda, com és el cas del forn i pastisseria Prat de Mollet, que viu una jornada de màxima feina. Amb el reconeixement de la millor coca de forner de Catalunya, el forn i pastisseria Prat no para de produir aquest dolç tot l'any, però en especial durant la revetlla de Sant Joan. Ivet Prat ha comentat que cada any tenen molta afluència de clients que la compren, alguns fins i tot de fora de Mollet.
1: Les clàssiques no poden fallar, com poden ser la de fruita, la de crema, la de llardons, però mai, mai, mai a casa falta la de forner amb anís. Aquell dia és un dia molt especial, la coca de forner ja són peces de quilo, de mig quilo, amb pinyons del Montseny i ben rajades amb anís, que és la coca que va guanyar el premi a la millor coca de Catalunya. Venen molta gent cada any, hi ha gent que és de fora del poble, també fora del municipi, i venen expressament aquesta diada a buscar aquesta coca per celebrar la revetlla de Sant Joan.
0: Si bé avui és el dia de més feina, el forn i pastisseria Prat la feina fa dies que va començar. L'establiment ha preparat amb antelació les masses de full, els farciments i les fermentacions necessàries per elaborar les diferents varietats de coca que ofereixen als seus clients. I també us informem que la florista Eva Arqués, propietària de la floristeria Eva Arqués de Mollet, participarà aquesta setmana al concurs de millor artesà florista, una competició estatal que reunirà alguns dels millors professionals del sector florista floral a Salamanca des de demà, dia 24, fins al 27 de juny. Arqués afronta aquesta nova experiència amb il·lusió i orgull, especialment per poder representar Mollet del Vallès en una cita de referència dins del món de l'art floral. La florista ha explicat que és tot un orgull formar part d'un certamen d'aquest nivell i poder donar visibilitat en el seu establiment com a la ciutat. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
1: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
0: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
2: Fem la tornada a venir hidratats aquí a l'angle de Miramar. Continuem aquest programa en el que estem parlant de motos i de karts, només coses que van amb motors petits.
3: Coses amb pilotes no s'estan parlant.
2: De vegades, però normalment parlem molta estona de futbol i precisament avui que estem mirant un partit de futbol durant el programa.
3: Ens falta la típica tele, aquestes que els estudis, sí, aquests de ràdio esportiva,
2: saps,
3: no?
2: Saps que falta el codi Morse si fan un gol.
3: Oh, és veritat, eh? Aquesta seria molt bona, eh?
4: Bueno, a veure si
2: marquen el gol. La nostra tècnica està buscant el gol al codi Morse.
3: El que fiquen al carrusel.
2: Pip, pip, pip, pip, pip, pip. Continuant amb les coses de dues rodes,
4: ens havíem quedat en que totes les mirades estaven posades en Manu González, líder del Mundial, que sortia a la 13a posició i amb sanció. La cursa va ser un pols constant des de l'inici. David Alonso i Ivan Ortola imposaven el ritme al capdavant, van ser els dos noms que teníem allà a la primera i segona posició. Us va passar a vosaltres també que la taula aquesta que posen a l'esquerra del...
3: aquest és, sí senyor. Han trobat ja el código Morse.
2: Se m'ha colat el micròfon.
4: Que va fallar de son.
3: Jo, a mi em passava a la cursa de MotoGP. No sé si va ser la del diumenge o la de sprint. Crec que va ser la del diumenge.
2: El dissabte van tenir problemes.
3: Ah, va ser dissabte. Les dues primeres voltes sí. No hi havia ni volta ni grella de diferència de temps ni de posicions.
4: Doncs el que estaven en aquesta taula eren David Alonso i Ivan Ortola, que imposaven el ritme al capdavant. Ortola, a més, havia de gestionar una long lap penalty, si no era plato de buen gusto la cursa per Ortola. I ho havia de fer perfecte. O sigui, havien vist tot el cap de setmana a Jorge Martín intentant fer una volta perfecta. La veritat és que crec que va córrer més Jorge Martín per aquella long lap que alguns pilots per la pista. Però i s'ha de dir que Ivan Ortola va fer la long lap, la va fer en 1.2.
3: Vamos, la més ràpida de la història de MotoGP.
4: És una passada en el temps que va fer la long lap.
3: Perquè en teoria tenen la mateixa longitud més o menys totes, no?
4: Sí.
3: Sí, 2-3 segons.
4: Es suposa que has de perdre el mateix. Però sí, i bueno, també les condicions i tot. I jo crec que també li va afavorir molt que estava molt engomada aquesta long lap després de tot el que va fer Jorge Martín, que és que...
3: Molta pràctica ja.
4: Molta pràctica. Que havia fet doncs long laps per jugar a bitlles a l'últim Gran Premi amb els seus companys a la primera corba. Una cosa que ja vam deixar tancada, però és que la imatge de com es carrega a la meitat de la graella.
3: A mi em recorda molt la que va fer Lorenzo amb un baló fa no sé si va ser... Com va ser? L'últim any de Lorenzo a Honda, que va ser l'única cursa on aquella Honda corria amb Jorge Lorenzo.
2: Sí, que tenia ritme.
3: Però no el van sancionar, veritat?
2: Jo crec que no.
3: Jo no recordo que en aquella època no sancionava. I era, vamos, va ser calcada la de Martín.
2: És que per mi el de Martín tampoc és sancionable. És més sancionable el de Lorenzo que el de Martín.
4: Bueno, sí, també... és per marcar
3: La sortida suposa que tenia un atenuant, no?
2: Bueno,
3: la sortida...
4: Ja vam veure com ningú el senyalava per el que va fer.
2: És l'estil Fórmula 1. S'ha de sancionar tot i s'ha de deixar tot...
3: Sí.
2: Bueno.
4: i ja està, no, no, hi ha, no hi ha més res que això. Teníem molt interessant un pilot de casa a Txèquia, al Gran Premi de Txèquia.
3: Filip Salac.
4: Filip Salac, que estava ja lluitant.
3: Bona cursa de Salac, eh?
4: Sí, una
5: Salac
4: molt bona cursa.
5: Ritme.
4: Estava lluitant també Guevara en aquest grup i Manu González, remuntant posicions en molt bona determinació. Amb el pas de les voltes la cursa es va compactar i tot es va decidir entre dos noms. O sigui, a les últimes voltes va passar el mateix que va passar en Moto3 i és que vam tenir un duel directe entre...
3: Gol d'Argentina! Gol d'Argentina! Tenim gol de Leo Messi! Minut 38 de partit, 0-1.
5: Ai, que el tenim gol de Leo Messi.
3: Espectacular, espectacular.
4: Només pot marcar Messi en aquest equip.
5: Sembla que sí, bueno, els 4 gols que porten són...
3: Tenen la clàusula Cristiano, però involuntària, perquè Portugal és... Si marca algú a Portugal, el fusilen. Sí. O sigui, no, està prohibit, sí, sí.
4: Doncs celebrem aquest...
3: Que per cert, bat el rècord de Miroslav Klose a Mundials. Ja és el... El futbolista masculí amb més gols a la història dels mundials, Leo Messi.
5: I
4: Rodrigo de Paul, que li fa més abraçades a Leo Messi que a la seva...
3: Rodrigo de Paul i Messi són... És una unió... És com Jorge Martínez Espargaró, però versió futbol. És el més semblant, o sigui...
5: Com està Messi, eh?
3: Està en una forma, i això que està jugant a una liga...
4: Cristiano s'ha d'estar rascant el cos, en plan, li ha de picar tot.
3: Bueno, sí. Cristiano no sé si juga, no sé si és demà passat... Tornarà a intentar ficar gol per qualsevol manera.
5: És el gol del
3: Jordi Alba i Messi, no?
5: Sí, sí, de l'últim minut del Bernabéu, eh?
3: Sí.
5: Espectacular.
4: Doncs anem una mica amb un que més o menys de la mateixa part del món, no és argentí, però és colombià, perquè jo ara mateix, abans que marqués Messi, anava a dir una batalla entre dos espanyols absolutament mentida, perquè David Alonso corre sota la bandera de Colòmbia. Sí, va néixer a Madrid. Sí, no...
3: És I, és, com... I és fan del Chiringuito, o sigui que això ja li puntera com a espanyol.
4: Bueno, jo l'entenc perquè si jo estigués en algú per representar, jo em posaria la bandera d'Extremadura sense jo ser nada d'eso. No,
3: en el seu cas sí que és veritat que ell, que és la seva mare, que és colombiana, sí. I ell sí que ho sent. I, a veure,
4: no, i jo Extremadura no ho sento.
3: Sí, però hi ha pilots que no han trepitjat mai al país, però a MotoGP ja ho hem parlat molt, de que t'inciten per temes de màrqueting i tal. També és veritat que no és el mateix ser un espanyol més. Ojo, la Tangana que estem tenint al partit d'Argentina, eh?
4: Tangana que vam tenir a MotoGP.
3: Mira que ben irat.
4: Bueno, acabem amb Moto2 i anem amb la Tangana que vam tenir a MotoGP. El que va passar entre Alonso i Ortola, que era el que parlàvem, va ser un intercanvi d'avançaments i tensió obert fins a l'últim gir, no sé, aquesta última corba de Breno, que l'haurem de posar en un museu. Última corba, Ortola ho va veure molt clar. Jo no vaig veure gens clar passar Alonso en una última corba.
3: Ho va intentar a la... Abans... No sé si és penúltima en català. Penúltima, no? A la penúltima. Sí. No va poder, però va guanyar l'interior de cada... O sigui, és una jugada espectacular.
4: Movent per dins, va deixar córrer la moto, sorprenentment.
5: I a més que no era una frenada. No era de tirar-se.
3: No era en velocitat, sí.
5: Sí.
4: Era de deixar-se anar... I es va endur la victòria, primera victòria a Moto2 per Ivan Ortolà, el nomenat Papinó de Puçol, en una cursa molt completa, amb gestió de sanció inclosa i sang freda en un moment clau. Per darrere, Alonso segon, recordem, David Alonso, Alonso López estava...
3: Hi ha molts Alonsos a Moto2, hem de distinguir.
4: Alonso López estava... passant per quiròfan per la mà, i Salac va completar el podi, un podi a casa, amb el saludat.
3: Primer podi de Salac a la categoria, si no m'equivoco.
4: No sé si... Crec que és el segon perquè ho va fer a França.
3: És que potser el primer podi d'un pilot txec a Txèquia.
4: Això sí.
3: I la que m'ha confusió d'aquí. Bueno, comentar que és una mica el que hem parlat abans, un circuit que ha donat molt bones curses. És una cursa, potser no Moto3, però més semblant a MotoGP que el que és Moto2. O sigui, amb dos pilots que tenen per la victòria...
4: La última corba... Bueno, no va ser en el mateix lloc, però em refereixo a aquesta que avancés el segon classificat al primer després de tantes voltes va ser calcat Moto3 i Moto2.
3: Sí, sí.
4: la veritat és que jo m'esperava que també passés a MotoGP. Anem amb el que va passar a MotoGP, però anem amb diumenge. Bueno, anem a mencionar que Manu González, tot i que tenir dificultats, va acabar cinquè i continua sumant en clau pel Mundial.
3: I va augmentar la diferència amb Izan Guevara, que va quedar just per sota d'ell. Comentava Manu González que a nivell mental es havia proposat l'objectiu de quedar per davant del seu rival i va ser així. Així que...
4: Bueno, Manu González que sembla que està gestionant més que l'any passat.
3: Sí, no, i bueno, està sent regular perquè està tenint molt poques caigudes aquesta temporada, que aquest és un factor clau a Moto2 i bueno, la seva, no sé quina és la distància al Mundial exactament, però és força grossa, eh? No sé si són 50 punts o una cosa així.
4: Per la classificació, a Moto2 tenim a Manu González amb 165,5 punts i 115
3: sí,
4: a Guevara, 50 punts.
3: Una molt bona diferència. Recordem que no hi ha sprints a Moto2, per tant, són dos grans premis complets. Mm. És una diferència força gran per ser Moto2.
4: I està bueno, molt enganxat a Guevara, 6 punts només entre Guevara i Celestino Vietti.
2: Sí.
4: Celestino Vietti Ramos, que li agrada.
2: Guevara que es va desfer ahir, o sigui, es va dissoldre com una...
3: Bueno, com un sucaret.
2: Com un sucret.
3: Sucret.
4: Anem amb el que va passar a MotoGP, a l'esprint. Bueno, anem a parlar una mica també de la classificació perquè va ser gaire entretinguda. Una classificació, parlava abans amb l'Álvaro del que m'havia semblat, coses a destacar de la classificació. Va estar, Àlex Márquez va tornar, MotoGP, Àlex Márquez va tornar després de lo que va passar a Montmeló.
3: Va tornar per poc temps, s'ha de dir.
4: Això anem a parlar. I és que va estar en els entrenaments de divendres, no va passar la Q2, primer cop a la temporada que no passava la Q2, ja sabíem que no estava al 100%, però bueno, ho intentaria segur. Hagués estat molt... molt...
3: heroic.
4: Clar, sí, sí. És que Bagnaia no passa la Q2 normalment. Si ho fa Àlex Márquez, que porta dues, tres setmanes, un mes, no? Bueno, després de la lesió de la vèrtebra C7, de tot el que li va passar, que les imatges ens van deixar glaçats, doncs no va passar la Q2. I vam tenir una imatge que li estava explicant a l'Álvaro, que em vaig fixar, de que Àlex Márquez li va demanar al seu equip a Gresini que l'avisessin quan sortís del box Maverick Viñales, que tothom estava esperant, ara no recordo qui estava esperant tothom, però no era a Maverick. I el van avisar, va sortir a pista i resulta que quan es gira Àlex Márquez s'havien equivocat els de Gresini i l'havien ficat quan va sortir Binder.
3: Potser no és la millor referència, no?
4: Els gestos d'Àlex Márquez em van semblar...
3: Incredulitat, no?
4: Em van semblar de molt rigor.
2: No m'estrena que algú es confongui amb les que té.
3: Sí, és que a part són quadres, que no són dos. Llavors, ja, les possibilitats es multipliquen, no?
4: Bueno, en aquesta classificació, ja parlem de la Q2, el que va passar és una cosa que no estem acostumats. La veritat, per què? Perquè no havia passat mai... I és que el que sí que havia passat és que havíem tingut una Aprilia a la pole. La pole va ser per una Aprilia satèl·lit, no va ser la de Raúl Fernández. I llavors estem parlant
3: asiàtic
4: de que la pole va ser per Ai Ogura.
3: Sí, la veritat és que...
4: Una pole...
3: Sorprenent, molt sorprenent.
4: Amb un temps que és que dubtàvem si baixaríem del 53... que pensaven que es quedarien als 52 i mig, com a molt, 51-1.
2: Una barbaritat.
4: També s'ha de dir que això ja no ho tornarem a veure perquè com baixem de cilindrada i es treuen moltes coses de la moto.
2: Ja ho veurem, eh? Jo penso que anirà molt ràpid, l'any vinent.
3: Comentaven
2: que s'està comentant...
3: 2-3 segons per volta més lenta serà el que es comentava en el seu moment. Ara no sé si...
2: Anirà molt ràpid. Aviam, tu pots baixar la cilindrada, però si poses les revolucions per minut, al final aconsegueix la mateixa potència.
4: Però amb tot... les ajudes de les motos estan cada cop més a prop de treure'l.
3: I aletes, les aletes aerodinàmiques i totes aquestes coses, en teoria, volien treure, perquè no fos... Volien que les motos fossin més semblants.
4: És que a part de la cilindrada, és tot el que comporta la seguretat del que estem parlant.
2: També portem Pirelli, que els Pirelli acostumen a tenir més...
3: Això també és un factor a tenir en compte, sí.
4: Ara que dius Pirelli, he vist un... És que, clar, bueno, tothom es pot equivocar, ¿vale? Però he vist un reel...
3: Moltes errades aquest cap de setmana, eh?
4: D'unes noies que feien un programa com aquest nostre, parlant de que si haguessin de treure algú de la graella seria Toprak. Toprak és la primera Yamaha, eh?
3: És la primera en punts?
4: És la no, en punts no. Aquest cap de setmana ha estat la primera.
5: Sí.
3: Home, a veure, jo trauria rins. Hem de ser sincers. De Yamaha és la que està tenint pitjor rendiment.
4: Bueno, és que... I
5: no, Quartararo, l'altre ja es comentava que Honda estava una mica preocupat per...
3: Quartararo ha fet bajón, últimament.
5: Sí, sí. Que... Ahir va caure. Rins ha tingut un bon cap de setmana, però se li va trencar la moto ahir.
3: A la temporada de Rins també és nefasta, eh? Però és veritat que ara, aquestes setmanes, Quartararo no està...
5: Des d'aquella tíbia i peroné de Mugello 2023, no hem tornat a veure Alex Rins.
3: Bueno, comentar de la quali, abans de... No sé si hi ha més detalls de la Q2, que Acosta no ha tingut un cap de setmana molt bo. El divendres ja va patir un problema elèctric, una avaria que se li va apagar la moto i li va fer... Sí. Haver de passar per la Q.
4: Que algú mire les KTM.
3: Bueno, les KTM.
5: Però això és...
4: Feien més que una escopeta de feria.
5: Això em fa gràcia que hi ha gent que li demana a l'organització que faci alguna cosa a les KTM.
3: No, això és culpa de la KTM, no sé. Clar, que espavilin.
4: Però sempre falla la de Pedro.
3: Però també és la que li... es flexen més, eh?
4: Sí, és la que anava a dir.
3: I la que més canya li fot, clar. Brad Binder, que queda el setè totes les curses,
4: potser
3: tampoc...
4: Potser és perquè li apreta.
5: Que no la puja de volta, sí. Va de passeo.
4: Bueno,
3: I ja farem spoiler del que ha passat després. Comentar que Acosta, no sé si ha sigut avui amb els tests o va ser ahir, després de la cursa, ha fet un toc d'atenció a KTM per aquest tema, eh?
5: Sí.
3: O sigui que es posi les piles i...
5: I respecte, acabant ja amb la quali, la pole va ser per a Iogura, però el que va fer el rècord del circuit justament abans de passar a Iogura va ser Diogo Moreira.
4: Diogo Moreira, on va dir un pilot...
5: Jo no m'esperava que fos tan ràpid.
3: No, un cap de setmana, sí. Aquest, de Moreira.
5: Sí, sí.
3: Força
4: un pilot que vaig conèixer jo al Rocos. El vaig veure pilotant allà al Rocos Ranch. I jo no sabia que era un pilot de curses.
5: De velocitat.
4: De velocitat. I un pilot que és que el que li posis, de veritat.
5: Un espectacle.
4: I és molt, molt bon pilot per fer... els meus scrums, com petites entrevistes, donen molt bones contestacions, la veritat. Em va sorprendre molt.
3: Aquest ja costa, no?, els més destacats.
4: Bueno, són molt diferents. Coses tècniques, Diogo Moreira, si et vol riure.
3: És entreteniment, no?
5: Jo veig un furbo!
4: Si et vol riure una mica de Pedro Costa, va molt bé allà, els meus scrums.
3: Bé, anem ja amb l'esprint, que...
4: Doncs sí, el que va passar a l'esprint ho he allargat tant perquè va ser avorridíssima, la veritat.
3: La pitjor cursa cap de setmana, eh?
4: L'Àlvaro m'ha dit que era cafè per a cafeteros.
5: Sí, no. Perquè aquestes curses de veure...
3: Cafè no,
5: que
3: el cafè t'espavila, això t'adorm.
5: No,
3: sigui,
5: perquè...
4: L'únic important de la...
5: A mi em va agradar. Em va agradar...
3: Va ser fluixet.
5: Augura que els anava pillant. Però, bueno,
4: per mi, el més important de l'esprint va ser la gestió...
3: Peco, segurament, no?
4: No, l'elecció dels pneumàtics, el que va passar tot just abans. Quan estàvem a la graella, van sortir a pista amb gairebé tots amb pneumàtic tou. Fins que allà a la graella, després... de que passés per allà Valentino Rossi i li va dir als seus pilots de l'UBR46 que posessin al mig tracer, també els de l'acadèmia li va dir, ho va dir en el micro de Dazón a Izaskun Ruiz, li va dir que si ell fos un pilot dels que estigués a la graella posaria al mig tracer. Total, que al top 10 només quedaven dos pilots amb el tou.
3: Acosta, no?
4: No.
3: Ah, no, Acosta...
4: Marc Márquez i Pecco Bagnaia.
3: Ah, jugat, és veritat, cert. Sí, sí, sí.
4: Pecco Bagnaia ha trobat un professor que no és Valentino Rossi.
3: No, el papa, no?, que vas dir que el va beneir.
4: Bueno,
3: que...
4: ha sigut Marc Márquez, jo em refereixo.
3: Ah, Marc Márquez.
4: Bueno, potser són coses de Vietardocci, però bueno, és per fer aquí una mica de gràcia. Doncs,
3: brutal, Pecco, la veritat.
4: Valentino Rossi es va equivocar amb l'elecció de pneumàtics, ho sento molt.
3: Sabeu si només li va aconsellar als seus pilots per tema pneumàtics o potser li va aconsellar unes altres coses, especialment a Bezzecchi?
4: Clar, anem amb el que va passar a l'esprint, i és que a part de que no va passar res, Pecco Bagnaia va tirar des del principi, es va posar primer. En un primer moment, fins i tot Pablo Juan Arena pensava que era Marc Márquez.
3: Sí,
5: sí.
3: A mi em va liar, la veritat.
4: No, era Pecco Bagnaia, que començava a marcar un ritme amb el pneumàtic tou darrere. Per darrere, Iogura i Marc Márquez es mantenien molt a prop, mentre el grup s'anava estirant ràpidament. La clau de la cursa va ser el ritme de Bagnaia. Quan semblava que Iogura podia acostar-se, Pecco va tornar a obrir una mica de marge. Marc començava a retallar, la cursa ja entrava en el tram final i es va quedar tot així. Què va passar? Marco Bezzecchi va caure, va tenir una caiguda en la que va intentar anar a agafar la moto, encara no s'havia parat, i en aquest moment es va posar una mica nerviós i una reacció en la qual va empujar un Marshall, després d'empujar-lo li va donar un cop a la cara. I unes imatges que a Twitter van despertar moltes reaccions i va acabar amb una sanció del Gran Premi.
3: Bueno, no va poder córrer el diumenge. Jo només comentar molt ràpidament, que sé que anem fatal a temps, que el primer toca la cara és que és més una empenta, i jo, sí, jo només vaig veure això i clar, jo dic, hòstia, quina sanció més. Clar, després bueno, veus
4: que igualment
3: és un guantazo, parlant així, sí. La segona és una agressió brutal. I no has de... No, és que no pots agradir a un
4: després
3: a un
4: del que ha passat que, i de la sanció, jo em
3: ningú,
4: quedo amb les paraules d'Àlex Márquez Adazón, que són... que ja sabem que ho ha fet malament Marco Bezzecchi. La sanció segurament és exemplar perquè no torni a passar, això està molt bé. El que hem de fer és ajudar els Marshalls i posar a totes les motos el botó al mateix lloc.
6: Clar.
3: Sí.
4: És el que va dir Àlex Márquez.
3: I que no tinguin aquesta responsabilitat.
6: Per què no es fa això?
3: I això és fàcil, eh? Tampoc és una cosa que
6: sí, sí.
3: Molt...
4: Doncs això va ser a l'esprint, vam tenir la victòria de Pecco Bagnaia després de moltíssim temps, 283 dies, si no recordo malament.
3: Des de Japó, quan va guanyar el Mundial Márquez.
4: Segona posició per Ayogura, tercera posició per Marc Márquez, que està molt cansat, i bromejaven amb l'edat d'Ayogura, que té 25 anys. Anem amb el que va passar a la cursa llarga de diumenge ahir. I és que... el dissabte ens deixava coses, el diumenge Breno encara tenia més guardades, òbviament, un circuit exigent, molta temperatura, feia moltíssima calor, sí. Els pilots van acabar molt malament. Després d'un sprint on Bagnaia havia golpejat primer, sí. Em va fer molta gràcia, ara parlarem del final de cursa.
3: Juan Arena, no?
4: Sí.
3: Un crac,
6: Sí. Aprofitant el matí del diumenge, Bezzecchi va anar a disculpar-se al comissari i li va regalar els guants amb els que li havia partit la cara.
4: Va plorar.
3: Es va emocionar,
6: sembla...
3: i el comissari va ser molt majo, perquè...
4: Va fer fins i tot després a un mitjà un tutorial del que havia de fer amb la moto per parar-la.
3: El comissari?
4: Sí.
3: Ostres. Vam tenir sort que tampoc... No sé, o sigui, que si li passa una altra potser acaba pitjor la situació, no?
4: Sí. Doncs una cursa en la que... va passar a l'inrevés del que vam tenir a la cursa a l'esprint. Semblava que Pecco tenia el ritme i que tiraria un altre cop. No va passar això. Vam tenir unes voltes en les que Pecco sí que tirava.
3: Són molt llargues, les curses de diumenge, molt llargues. I a Pecco li passa que se li fan llargues.
4: Va trigar molt en avançar Augura. I després Marc, en un moment, els va passar. No s'ha esperat tant.
3: 16 o 17, no? En el tram final de la cursa. I molt fàcil. Va passar quan va voler. I...
6: Sí, amb molta facilitat. A vegades semblava que Pecco s'havia deixat passar, però...
3: No, el ritme era... Era la diferència.
4: Els va passar, va mantenir un gap entre Augura i ell, i fins i tot et diu molt d'Augura, perquè Marc Márquez, quan va acabar, va guanyar la cursa. Marc Márquez, segon Augura, tercer Bagnaia, just a l'inrevers del que va passar el dissabte. Va dir que no es fiava d'aquesta últim tram de cursa entre Augura i ell. Això diu molt d'Augura, que un pilot 8 vegades campió del món tingui por d'un pilot rookie, bueno, porta ja 2 anys.
6: I bé, a banda de la MotoGP, penso que poca cosa més.
4: Res.
6: Ara passarem a fer...
4: Se li va parar la moto a Pedro Acosta.
6: A Pedro Acosta.
3: Això
6: és un cop important al Mundial.
3: Sí, sí.
6: I Martín, la veritat és que va estar desaparegut. Com no donarà temps a fer la intro del tir directe, el que farem serà posar la intro del tir directe però per tancar el programa, perquè soni la cançó de la Julieta, que sempre ens agrada. Repassem ràpidament els resultats. Sènior, victòria per Aaron García. Victòria per Adrián Malleiro. A l'Academy va guanyar Beni Palacio. A la categoria Júnior vam tenir victòria per Ivan Luis González. I a la categoria Mini vam tenir victòria per Adrián Jiménez, segona posició per Leo Córcoles,
3: sí,
6: bona Leo, i tercera posició per Arturo Jerónimo Dorado. Moltes gràcies per escoltar-nos.
4: Celebrem aquesta
6: segona posició del Leo i esperem que l'Espar sigui una victòria. Allà sí que, almenys jo, espero estar.
3: Esperem que hi hagi podi, que no siguis tu el gafe.
6: Ah, que hi hagi...
4: Si no hi ha podi, t'enviarem a casa. I amb això tanquem el programa.
6: Moltes gràcies per sentir-nos i fins la setmana vinent.
3: Fins la propera.
4: Adéu. Adéu.

La convivència entre dues dimensions. La nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre és la unió entre el vinil i el digital, entre allò que ja forma part de la història i allò que encara està per escriure. Blanc en Negre, un podcast d'Àngela Yats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

0: Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.
1: Blanc el negre és més que un nom, és una metàfora. El blanc i el negre són extrems que, aparentment oposats, es necessiten per existir. Quan es troben, generen contrast, equilibri i profunditat.
2: Blanc en negre és un espai on la música es mira des de dues perspectives complementàries. D'una banda, ens endinsem en discos que han deixat empremta i han marcat generacions, i de l'altra, donem protagonisme a noves propostes que apunten cap al futur.
1: En cada episodi, Blanc en Negre busca crear un pont entre generacions. Els clàssics permeten entendre d'on venim i per què certs sons han marcat la història, mentre que els treballs actuals mostren cap a on evoluciona la música i quines noves emocions poden despertar.
2: Aquest contrast converteix cada programa en una experiència completa, un viatge que celebra la tradició i alhora convida a descobrir el que encara està per venir. Un espai on la música no només s'escolta de fons, sinó que s'atura i s'analitza. Benvinguts i benvingudes a Blanc en Negre. Sitting on the outside, just me and my
1: mate. You know I made the moon, honey. Avui, en el primer episodi i de presentació de Blanc en Negre, no comencem des del principi. Volem anar als orígens, no per nostàlgia, no per romanticisme, sinó per una necessitat gairebé física, perquè hi ha músiques que no són una moda, ni una etapa, ni un estil passatger. Són una arrel. I quan no coneixes les arrels, tot el que creix a sobre pot semblar bonic, però és fràgil i s'esquerda fàcilment.
2: Avui parlem del blues, no com a etiqueta musical, no com a gènere encasellat en una prestatgeria. Parlem del blues com a llenguatge emocional, com una expressió cultural, com a resposta humana davant la injustícia, la solitud, la pèrdua i també el desig de viure. I'm a rolling stone.
1: I'm a hoochie-coochie man. Del blues, com a memòria col·lectiva, com a identitat compartida, com a eina per explicar una vida quan no tens poder, ni veu pública, ni un futur garantit. En el primer episodi, no podia ser d'una altra manera, hem de parlar de Muddy Waters. I'm gonna bring back my second cousin, that little Johnny Cockeroo.
2: I avui presentem At Newport 1960 de Muddy Waters com a disc clàssic escollit en el que és la part blanca del nostre programa o espai d'avui. El context històric en aquell moment és bastant evident, però crec que ho podem deixar per d'aquí una estoneta i parlar explícitament de Muddy Waters, que és parlar de blues com a columna vertebral de la música popular en aquell moment i també del segle XX en general. No com una influència llunyana, sinó com un fonament directe. Muddy neix al delta del Mississippi, un territori que està marcat per la pobresa extrema, per una segregació racial legalitzada i per una violència sistèmica que no necessitava excuses ni titulars. El blues neix aquí no com una expressió artística conscient, sinó com una necessitat vital, com una manera d'ordenar el caos, d'explicar la vida quan la vida pesa massa.

0: Seguint una mica en el context històric, el blues no neix per agradar, neix per aguantar. És una música feta per resistir jornades infinites, pèrdues personals i humiliacions constants. No és una música trista, és una música honesta.
1: Sí, amb la gran migració afroamericana, moltíssimes persones marxen del sud rural cap a ciutats industrials del nord, i el blues viatja amb elles. A Chicago, el blues canvia de pell, s'electrifica, s'amplifica, es fa més dur, més directe, més urbà. Ja no és un murmuri nocturn, és un crit.

0: Però anem entrant una miqueta en matèria. Anem ja en aquest famós festival de Newport, que en David ens parlarà una miqueta.
1: Sí, el Newport Jazz Festival, el 60, en aquell moment, era un espai pensat per al refinament, per al jazz elegant, per un públic majoritàriament blanc, educat, benestant, seguint una miqueta els clixés de l'època. I tot està pensat perquè res desentoni. Però de sobte puja a l'escenari Muddy Waters, amb una guitarra elèctrica, amb la seva banda al complet i amb un volum que no demana permís a ningú. Això no encaixa, incomoda, i precisament per això és història.
0: Perquè Newport no estava preparat per això, però la música no demana, a vegades, permís per existir.
1: Sí, i en aquest sentit, el més interessant és escoltar la primera cançó que es presentem avui, I've Got My Mojo Working. Per començar aquesta peça, cal entendre què vol dir mojo, que vol dir un amulet folklòric simpàtic, no. Una superstició decorativa, tampoc. És poder personal, autoestima. És afirmar la pròpia existència en un món que constantment te la nega. Quan Muddy Waters canta això a Newport, no està buscant un aplaudiment fàcil. Està dient, soc aquí, tinc cos, tinc veu i no penso demanar perdó per ocupar aquest espai.

0: Jets don't work on you. Realment brutal.
1: Espectacular.
0: Em sembla que conec molt pocs intèrprets, molt pocs artistes que puguin despendre tanta energia a sobre d'un escenari o senzillament cantant les seves cançons. Estàvem aquí disfrutant com camells. El que acabem d'escoltar no és només una cançó, és un cos ocupant un espai que, com si estigués posseït, com que no estava pensat per ell. El blues aquí no és melancòlic, no és nostàlgic, és físic. És físic, és suor, és moviment, és sexualitat i orgull. I el públic, que al principi no sap ben bé com reaccionar, acaba rendit, no podia ser d'una altra manera, perquè davant de la veritat no hi ha protocol ni etiqueta cultural que l'aguanti.
1: Efectivament, efectivament. Doncs bé, anem a presentar la següent cançó, que és una cançó que va donar nom a un grup musical. Després parlarem d'aquesta anècdota. La cançó es diu Rolling Stone. Parla de moviment constant, de no quedar-se mai quiet, de no tenir arrels perquè el sistema no te les permet, i és la metàfora perfecta de l'experiència afroamericana. Però també és una declaració universal. Parla de viure al marge, de no pertany del tot enlloc, però no de deixar-te atrapar per res ni ningú.

0: Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Shoulder fair. Shoulder fair. Rolling Stone, una cançó que acabaria donant nom a una de les bandes més importants del rock, i això és una anècdota, és una anècdota que ara ens l'explicarà en David tot seguit. Però abans, és una línia directa comentar que aquesta cançó no va ser editada en cap àlbum, només va sortir com a single, i és una, bueno, és una línia directa que va al delta del Mississippi, als estadis als estadis del món. El blues no només inspira el rock, el defineix. Li dona una actitud, un llenguatge i una identitat. I això ho van saber veure en Mick Jagger i en Keith Richards, no?
1: Correcte, tot i que ells no van ser els que van posar el nom a la banda. Quan els Rolling Stones havien de presentar en el Club Marquee de Londres el 12 de juliol del 62 el seu concert, hi havia el vocalista Mick Jagger, en Keith Richards i en Brian Jones, que eren els principals integrants del grup en aquell moment. Quan estaven fent una entrevista, ja que Jagger i Richards no eren encara els líders absoluts de la banda, sinó que en Brian Jones era qui estava assumint aquest paper, en Brian Jones, en aquell moment, no va saber quin nom dir. I va veure un disc de Muddy Waters del single Rolling Stone i va dir, ens diem Rolling Stones. Aquesta és una mica l'origen explicat molt breument, no? de quin és l'origen de la banda de Rolling Stones, una de les grans bandes de la història del rock contemporani. I hem de fer ara esment a la següent cançó, però bé, seria interessant explicar també de què va. Hoochie Coochie Men és una de les cançons més importants de la història del blues, però també una de les més mal enteses. No és només una fanfarronada masculina, perquè ho és, ni un joc de sexualitat exagerada, perquè ho és. És una construcció simbòlica. S'inventa un personatge més gran que la vida, un home protegit per la superstició, pel destí i per les forces que el món blanc no pot controlar. En una societat que t'ha negat la humanitat, crear un mite propi és una forma de poder. The gypsy woman told my mother before I was born, you got a boy child's coming.

0: El que acabem d'escoltar és una inversió del relat dominant. Aquí no hi ha submissió. No s'ha de demanar permís. Hi ha orgull, hi ha identitat, hi ha un home que es narra a si mateix com vol ser recordat. El blues, en aquest punt, el blues en aquest punt deixa de ser només testimoni. Es converteix en una afirmació, un relat propi davant d'un món que sempre ha explicat la teva història per tu. Anem a situar una miqueta el Muddy Waters a dins del context històric i aquest disc dins del context històric. Rolling Stones va néixer aquesta cançó en el 1950. És un punt d'inflexió absolut en la història del blues. No només és una cançó important, és un canvi de paradigma. Amb aquest single, recordem que només va ser editat com a single, Muddy Waters transforma definitivament el blues del Delta, un acústic rural, íntim, en un blues elèctric, urbà i frontal, adaptat a la vida industrial de Chicago. La guitarra amplificada, el riff repetitiu i la veu profunda creen un llenguatge nou, més agressiu, més directe, més físic. Rolling Stones ens defineix una mica l'ADN del blues modern, amb una estructura mínima, una tensió constant, una identitat molt marcada i una sensació de moviment perpetu de no arrelament.
1: At Newport 1960 representa la consagració pública d'aquest llenguatge. No és només un bon directe, és el moment en què el blues elèctric entra sense demanar permís en espais culturals fins llavors reservats a músiques, entre cometes, més respectables. Muddy ja no és només un músic de blues, és l'ambaixador mundial de la cultura. I ara anem a continuar amb un tema que s'anomena Got My Brand on You. Aquest riff és hipnòtic, aquest riff de guitarra repetitiu, gairebé obsessiu, no busca sofisticació, busca impacte. Got My Brand on You parla de possessió, sí, però també parla de marca, de deixar empremta, de dir, això és el meu, per què? Mai m'han regalat res, Això és meu perquè mai m'han regalat res, així de clar. Musicalment, aquí hi ha llavor clara del futur, hi ha el germen del rock més cru, del garatge i fins i tot del punk, abans de que el punk tingués nom.

0: És la quarta cançó que escoltem d'aquest esplèndid disc i d'un, evidentment, dels més emblemàtics de Muddy Waters. Aquesta és... Muddy Waters fa una música sense filtres, sense vernís, sense la necessitat d'agradar a tothom. És música que s'imposa pel pes propi, pel volum, per la repetició i per la insistència. I aquesta actitud, aquest jo sóc aquí, tal com deia en David, i no penso desaparèixer, és una herència directa del blues.
1: Doncs sí, i ja per continuar i acabar amb l'última cançó que escoltarem de Muddy Waters en aquest espai, Tiger in Your Tongue, hem de dir que a Newport aquesta cançó va sonar gairebé com una provocació final. Després de la tensió, després de l'impacte, Moody el que fa és jugar. Hi ha humor, hi ha doble sentit, hi ha una picada d'ullet constant, perquè el blues no és només dolor. També és intel·ligència, també és ironia i també és capacitat de riure's del món. Tiger in your tongue.

Sí, efectivament, aquesta cançó tanca una idea molt clara. El blues conté tota la vida. No és un estil trist, és un llenguatge complet, amb l'espai per la ràbia, per l'orgull, per la memòria i per l'humor. I això és el que el fa etern.

0: Recordem una miqueta. Blanc en negre representa la convivència entre dues dimensions, la nostàlgia dels clàssics, l'emoció de les noves veus, és la unió entre el vinil i el digital, entre allò que ja forma part de la història i allò que encara està per escriure. Un diàleg constant entre ahir i avui, entre la memòria i la descoberta. Blanc en negre és un espai on la música es mira des de dues perspectives complementàries. D'una banda, ens endinsem en discos que han deixat empremta i han marcat generacions. D'altra, donem protagonisme a noves propostes que apunten cap al futur. I anem ja una mica a la transició d'aquest blanc en negre. Anem a la transició de Muddy Waters, el nou artista que ens representa i que és el nostre contrapunt contemporani. El blues no es va quedar a Newport. No es va fossilitzar, no va quedar tancat en un directe històric.
1: Efectivament, el blues és tot un idioma. Els idiomes viuen mentre algú els parla, és evident. Canvien d'accent, de ritme i de context, però continuen dient coses essencials. I en la transició i en el disc contemporani que us presentem, la nostra proposta és Gary Clark Jr. amb el disc This Land del 2019.

0: Som al 2019, uns Estats Units profundament tensats, violència policial, racisme estructural, fractura social i discursos d'odi normalitzats. Gary Clark Jr. apareix aquí no com un hereu nostàlgic, sinó com una veu contemporània que utilitza el blues per parlar del present.
1: No fa blues per fer homenatges, fa blues perquè ho necessita, vol comunicar, vol transmetre i ho aconsegueix amb la seva música. I see you looking out your window.
0: Island és aquesta cançó, una declaració frontal sense metàfores amables. Island parla de territori, de pertinença, de qui té dret a sentir-se a casa. I quan Gary canta aquestes paraules, està qüestionant una idea d'Amèrica que mai ha estat neutral.

0: Déu-n'hi-do, com dirien, per aquestes terres, no? Aquí també, quants anys de diferència hi ha entre un i l'altre?
1: Doncs de naixement, de...
0: Bueno, no sé, històricament...
1: Històricament, a veure, estem parlant de 60 anys.
0: Sí, déu-n'hi-do.
1: Gairebé, eh?
0: Però segueix mantenint aquesta força, perquè el blues torna... Però, en definitiva, aquí el blues torna a ser una eina política, no com a eslògan, sinó com una experiència viscuda. Aquesta cançó que hem escoltat no busca consens, busca la veritat.
1: Efectivament, és així. I ara us anem a presentar la següent cançó, que es diu What About Us? Què passa amb nosaltres, no? A vegades una sola pregunta és suficient, i aquesta cançó és això. Què passa amb els que queden fora, amb els que no surten al relat oficial?

0: sí que podríem dir que el blues no ofereix solucions, obliga a escoltar, a consumir incomoditats, i això també és l'herència directa de Muddy Waters. Què connecta, però què connecta aquest disc amb el disc contemporani? Gary Clark Jr. és un hereu directe de Muddy Waters, no només musicalment, sinó conceptualment. D'Island, Clark recupera el blues com una eina de denúncia, no com un estil decoratiu o nostàlgic. Els temes centrals són pràcticament els mateixos que fa 60 anys, que és el que comentàvem ara, aquesta diferència. Parla de raça, d'identitat, de pertinença, de desigualtat, de violència i de violència estructural.
1: Sí, de fet, la diferència en tot cas és el context i el llenguatge sonor. El blues cru, el rock dur, el fast modern, les influències de hip-hop i el soul contemporani. Clark no modernitza Muddy Waters, sinó que continua exactament amb el mateix discurs, però adaptant-lo a un món nou. On Muddy suggeria, Clark ja assenyala. On Muddy resistia, Clark confronta. I bé, continuem amb Pearl Cadillac, una cançó també inclosa en aquest disc d'Island de l'any 2019, i després de la confrontació, el que fa Gary és mirar-se una mica cap endins. Parla de família, de records i d'arrels personals.

0: Aquesta és una mostra clara que el blues també és memòria íntima, és un, pot ser un relat domèstic, una història explicada a cau d'orella. Però quines similituds clau tenim entre Muddy Waters i Gary Clark Jr.? Tots dos utilitzen la música com un altaveu social, com una expressió de resistència cultural i que d'alguna manera ens porta un so dens, intens, físic, basat en riffs repetitius que fusionen gairebé com mantres. La veu no és només melodia, és afirmació identitària. La guitarra és una extensió del cos, no acompanya, parla. I no hi ha filtres ni concessions estètiques pensades per agradar a tothom.
1: Efectivament, tant Muddy com Clark són figures de transició. Muddy va transformar el blues antic en modern. I Clark fa exactament el mateix. El fil no es trenca en cap moment. També hem de dir una coseta en relació a aquest disc que us estem presentant, d'Island 2019, que va guanyar el Premi Grammy a la cerimònia del 2020 com a millor disc de blues contemporani. I continuant ja amb la penúltima cançó de les que escoltarem avui, I Walk Alone. Aquí el so s'enfosqueix, és gairebé industrial i ens presenta una solitud com a paisatge contemporani.

0: Sí, definitivament estem en el blues del segle XXI, que parla d'aïllament, de caminar sol enmig del soroll, però encara que vida.
1: Sí, i en aquest sentit ja ha presentat la darrera de les cançons del nostre espai d'avui, Lowdown Rolling Stone. El cercle es tanca i el concepte torna. Estem a This Land, any 2019, Gary Clark Jr.

0: Però quina importància ha tingut tot això en el context, en un context de música global? Rolling Stone, el que iniciava el nostre espai, el podcast d'avui, és una pedra angular del blues i indirectament del naixement del propi rock and roll. Va donar nom anecdòticament als The Rolling Stones i influeix també directament en el blues britànic i el rock dels 60. A Newport 1960, el disc que us hem presentat avui consolida el blues com a música transversal i global, capaç de travessar classes socials i contextes culturals.
1: I com a contrapunt del disc blanc a Newport 1960, Disland, el disc de 2019 de Gary Clark Jr., és un dels discos més importants del segle XXI en termes de blues polític, racial i identitari. En impacte i intenció és comparable a les grans denúncies que Muddy Waters ja feia dècades abans. Junts, Muddy Waters i Gary Clark Jr. mostren clarament el fil conductor del gènere, del Delta a Chicago, del Chicago al rock, del rock al present i del present cap al futur, sense perdre mai l'ànima. Baby, please don't go down and you are illegal, no, I love you so.
0: Before I be your dog. Però el blues no és tristesa, és memòria, és dignitat. És una manera d'explicar el món quan el món no t'escolta.
1: I mentre hi hagi algú que necessiti dir la veritat, amb una guitarra a les mans, el blues continuarà viu.
0: De Muddy Waters a Gary Clark Jr., aquesta música ens continua explicant qui som i d'on venim.
1: Això és Blanc en Negre.
2: A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre, un diàleg constant entre ahir i avui. La música segueix viva, canviant, eterna, entre la memòria i la descoberta. Blanc en Negre, un podcast d'Àngela Yats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.
3: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.

0: Mollet al dia. Molt bona tarda, sou benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimarts 23 de juny de 2026. Abans de començar, repassem les notícies més destacades d'avui. Mollet es prepara per viure la revetlla de Sant Joan. Aquesta tarda arribarà la flama del Canigó i posteriorment la festa es desplaçarà al parc de Calestrada, on tindrà lloc l'encesa de la foguera. I des d'aquesta tarda fins les 6 del matí, Protecció Civil de Mollet posa en marxa un dispositiu especial de 12 hores amb l'objectiu de vetllar per la seguretat dels veïns. Coques i petards tornen a ser els protagonistes principals a la revetlla de Sant Joan. Enguany, els petards lluminosos es prioritzen per sobre dels que fan més soroll. I la floristeria Eva Arques de Mollet participarà al concurs estatal de millor artesà florista. La competició tindrà lloc del 24 al 27 de juny a Salamanca. I abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño al control tècnic, Emma Baleat, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: Mollet del Vallès es prepara per viure una nova revetlla de Sant Joan amb una programació que combinarà tradició, cultura popular i festa fins a la matinada. La celebració arrencarà amb l'arribada de la flama del Canigó, que un any més marcarà l'inici de la nit més curta de l'any al municipi. Els actes començaran a 6:45 a la plaça Catalunya amb una ballada de sardanes organitzada per tradicions i costums i amenitzada per la cobla de Sabadell. Més tard, la cultura popular prendrà protagonisme amb la cercavila que recorrerà els carrers de la ciutat. Tal com ha explicat Marcel Abadia, membre de la Cultural, la cercavila començarà a 7:45 del vespre i estarà organitzada conjuntament pel Club Muntanyenc Mollet, la Colla Gegantera i els castellers de la ciutat que acompanyaran l'arribada de la flama del Canigó fins a plaça Catalunya.
2: El cercavila, en principi, participa en tres entitats, el Club Muntanyenc portant la flama, la colla gegantera de Mollet i la colla castellera de Mollet del Vallès. Doncs aquestes tres entitats, acompanyades amb altres entitats que ens vulguin acompanyar durant el recorregut, doncs acabem de portar la flama fins a plaça Catalunya, que és on ens trobarem tradicions i costums amb la cobla Sabadell. Sí, és que normalment amb aquest cercavila es presenten els de la fleca de Llarguers, i normalment durant el cercavila també anem acompanyats amb coca
3: de la fleca.
0: Passats uns minuts de les 8 del vespre, està previst que arribi la flama portada pel Club Muntanyenc Mollet, una entitat que manté viva aquesta tradició des de fa més de 50 anys. A plaça Catalunya s'encendrà el paveter i es farà la lectura del manifest. Enguany a càrrec del diari Som Mollet, que celebra el seu 25è aniversari d'un representant del Servei Local de Català. Pel que fa al recorregut de la flama fins a Mollet, tal com ha explicat Lluís Mas, membre del Club Muntanyenc Mollet, tres integrants pujaven ahir dilluns al cim del Canigó per recollir-la. Han format part d'un grup d'una cinquantena de persones arribades d'arreu de Catalunya. Segons ha detallat, la flama es recollia a la mitjanit i ha estat transportada durant tota la jornada fins a arribar a Mollet aquesta tarda.
4: De Mollet, concretament, en som tres, hem de ser quatre, però som tres, i una companya de Mallorca ve cap aquí, que també ens trobarem ara, i ens ajuntem unes 50 o 60 més que serem els que pujarem conjuntament aquí a Fillols i després pujarem cap amunt, cap al refugi i cap a dalt al Pica. Jo em quedaré al refugi perquè sóc el que condueixo i vull descansar una mica abans d'agafar el cotxe i corrents cap a Mollet.
0: La celebració es traslladarà després al parc de Calestrada, on a partir de 6:45 de la nit tindrà lloc el tradicional sopar popular obert a tothom que hi vulgui participar portant el seu propi menjar, taula i cadira. Una de les principals novetats d'enguany serà l'horari de l'encesa de la foguera. Tal com ha explicat Marcel Abadia, la foguera s'encendrà a 10:45, una hora més tard que en altres edicions. L'objectiu és que la foscor sigui més intensa i que l'espectacle de l'encesa pugui lluir molt més.
2: A primera hora de les 8 quedarem per començar a muntar la foguera, una foguera gestionada principalment per Diables, que aquest any es van comentar que volien retrasar l'encesa, no? perquè ara la volem fer a partir de 11:15 per intentar que llueixi una mica més, no? Que sigui el cel ja sigui una mica més fosc i realment pues, l'espectacle que fem per l'encesa pues, pugui lluir més que els anys anteriors perquè no, encara no era suficientment fosc.
0: Després de l'encesa, càrrec del Ball de Diables de Mollet, la festa continuarà amb les sessions musicals del DJ Arnau Raya i DJ Lady Viking fins a les 3 de la matinada. Durant tota la nit, la barra de begudes estarà gestionada per Mollet amb Cuba i la Colla Morada.
1: Mollet al dia, notícies.
0: I continuem parlant de Sant Joan, perquè l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Mollet del Vallès posarà en marxa avui un dispositiu especial de 12 hores amb motiu de la revetlla de Sant Joan. El servei començarà a les 6 d'aquesta tarda i es mantindrà actiu fins a les 6 de la matinada de demà dimecres amb l'objectiu de vetllar per la seguretat dels veïns durant una de les nits més concorregudes de l'any. Els voluntaris realitzaran tasques preventives i de suport al parc de Calestrada, el punt on succeirà tota l'activitat municipal. Entre les seves funcions hi haurà la vigilància de possibles incidències relacionades amb l'ús de material pirotècnic, l'atenció de situacions de risc i la col·laboració amb la resta de serveis d'emergència. Jordi Robles, president de Protecció Civil de Mollet, ha recordat que la seva tasca és de prevenció i protecció.
3: Nosaltres fem més la tasca de la protecció eliminant els incidents i les emergències o evitant que es puguin produir. Sí que és cert que doncs, això de que un nen petit estigui manipulant petards doncs, d'adult seria un problema. Però no és una cosa que nosaltres directament fem, això ho faria més la policia, però sí que és cert que si veiem alguna cosa que és evident, doncs un nen de 6-8 anys manipulant un tro de classe F3, doncs, ostres, doncs potser sí que li cridarem l'atenció.
0: El dispositiu també contempla la intervenció ràpida davant de petits incendis o conats de foc que es puguin produir a causa dels petards, coets o altres elements pirotècnics. Els voluntaris disposaran de material bàsic per actuar de manera immediata mentre arriben, si és necessari, els serveis especialitzats. Des de Protecció Civil, en Jordi Robles recorda que l'única foguera autoritzada a la ciutat és la que organitza el consistori al Parc de Calestrada.
3: En tot el municipi no es poden fer cap tipus de fogueres, només es pot fer la que munta l'Ajuntament, perquè ho fa amb unes condicions de seguretat, per exemple, i som nosaltres, i en uns espais controlats i de més. Llavors, qualsevol altra foguera que es faci en un punt d'un municipi, si nosaltres la detectem o la policia la detecta, es procedeix a la seva extinció immediata. Siguin petites, siguin grans, sigui com sigui, associacions de veïns... És que, si per llei s'ha de tenir autorització i l'Ajuntament no n'emet cap.
0: A més, el president de Protecció Civil de Mollet ha afegit que el parc de Calestrada és també l'únic espai habilitat específicament per al llançament de petards, amb l'objectiu de concentrar l'activitat festiva en una zona controlada i reduir els riscos a la resta del municipi.
3: Hi ha un espai bastant ampli per tirar petards, una zona delimitada. Allà, lo seu seria fer-ho tot allà. Tota l'activitat de Sant Joan, de petards, coets, foguera, tot això, fer-ho allà. I que la resta del municipi doncs, no se'n faci. Llavors la gent doncs, que vulgui descansar doncs, podria estar tranquil·la a casa seva sense cap problema i tot el soroll estaria a Calestrada. Però bueno, al final doncs, no passa. No passa i una cosa que sí que és important és que no es llencin coets, sobretot coets, perquè no es pot acabar de valorar cap a on caurà a zones a menys de 500 metres de zones boscoses, perquè podem provocar doncs, un incendi forestal.
0: Des de Protecció Civil es fa una crida a gaudir d'una revetlla responsable i segura, seguint les recomanacions de seguretat i fent un ús adequat dels petards, que només es poden tirar durant la revetlla de Sant Joan i de Sant Pere. i un Mollet el dia molt marcat per aquesta revetlla, perquè si bé és una de les nits més esperades de l'any, també és una de les que concentra més incidències relacionades amb la seguretat i la convivència. Davant d'aquesta realitat, el grup d'atenció a la víctima de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Mollet del Vallès reforça aquests dies les tasques de prevenció, informació i acompanyament a les persones que puguin trobar-se en una situació de vulnerabilitat. Des del cos policial, la Laia ha recordat que les nits de festa solen anar acompanyades d'un major consum d'alcohol i altres substàncies, un fet que pot provocar conductes més impulsives.
5: En nits com aquesta, on hi ha sempre molta més gent, on hi ha més consum de begudes, on la gent doncs, es deixa anar una miqueta més, sí que pot haver aquesta falta de consciència, no? Que a vegades sempre remarquem en les nostres xerrades i en moments com aquests, de recordar que sí, que quan un passa certs límits, potser sí que es dona més com aquesta pèrdua de consciència i de control sobre el respecte cap als altres, perquè no estem parlant d'una altra cosa que de respecte.
0: Les professionals del GAF treballen durant tot l'any en l'atenció a víctimes de violència masclista, delictes d'odi, abusos sexuals i altres situacions que requereixen un tracte especialitzat, sobretot a la tasca de prevenció. En jornades com la revetlla, la seva tasca també passa per sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat de cuidar-nos els uns als altres i fomentar espais d'oci segurs i respectuosos. En aquest sentit, la Laia ha remarcat que la responsabilitat col·lectiva és clau per prevenir agressions.
5: Sobretot no és agafar por ni sortir amb por de festa, ni molt menys volem ser alarmistes, simplement és tenir cura d'una mateixa i de grup, no? O sigui, que si sortim de festa amb amics, amb amigues, que també ens cuidem els uns als altres, que tinguem aquesta mirada cap a l'altre i que si el meu amic, amiga, ha begut i el veig que està en un punt que no pot anar sol, no deixar-lo sol. Això també seria important recordar.
0: En aquest sentit, des de Mossos demanen a la ciutadania que no actuï com a simple espectadora davant d'una situació preocupant. Si es detecta una possible agressió, una persona desorientada, una situació d'assetjament o qualsevol comportament que pugui posar en perill algú, és important intervenir de manera segura o avisar immediatament els serveis d'emergència. En cas de necessitat, es pot contactar amb el telèfon d'emergències 112, operatiu les 24 hores del dia. A més, durant les festes majors i les revetlles, molts municipis habiliten punts lila, que són espais d'informació, prevenció i atenció davant possibles agressions masclistes.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
0: I ara comencem les informacions de servei amb la crònica del temps que ens apropa el Lluís Mi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
6: Bon dia, tornem a marcar a hores d'ara valors ben elevats de temperatura i, de fet, la tendència de les immediates hores és que una altra vegada arribem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima en alguns indrets, sobretot del Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, 40-41 graus amb molta facilitat a les Terres de Lleida. I tot plegat amb força sol, per bé que ja a hores d'ara tornen a créixer algunes nuvolades al Pirineu que acabaran deixant algunes tempestes. Com va passar ahir, serà sobretot al Pirineu Lleidatà, als dos Pallars, a l'Alt Urgell, al Solsonès, també en algun racó de la Cerdanya o de l'Alt Berguedà. Aquí esperem alguna tempesta local, sobretot acompanyada de força vent i no pas grans quantitats d'aigua. Arran de mar, algun núvol baix o boirina. A la Costa Brava, allà amb una temperatura més frenada. La revetlla serà tranquil·la, xafogosa, amb alguns núvols baixos a la costa, i el dia de Sant Joan serà calcat al d'avui. Molta calor a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Moltes gràcies, Lluís, per aquesta crònica meteorològica. Nosaltres continuem amb les informacions de serveis i fem un apunt de la farmàcia de Guàrdia, que és avui la farmàcia Gallec, situada al carrer Gallecs número 73, al barri de Can Borrell. I ara parlem de gastronomia, perquè la coca torna a ser la gran protagonista de la revetlla de Sant Joan. De fruita confitada, de crema, de llardons o de forner, aquest dolç tradicional ocuparà un lloc destacat a les taules de les famílies durant una de les nits més festives de l'any. Com és habitual, els forns i pastisseries viuen una jornada frenètica per poder satisfer la gran demanda, com és el cas del forn i pastisseria Prat de Mollet, que viu una jornada de màxima feina. Amb el reconeixement de la millor coca de forn forner de Catalunya, el Prat no para de produir aquest dolç tot l'any, però en especial durant la revetlla de Sant Joan. L'Ivet Prat ha comentat que cada any tenen molta afluència de clients que la compren, alguns fins i tot de fora de la ciutat.
7: Les clàssiques no poden fallar, com poden ser la de fruita, la de crema, la de llardons, però mai, mai, mai a casa falta la de forner amb anís, que aquell dia és un dia molt especial. La cua de forner ja són peces de quilo, de mig quilo, amb pinyons del Montseny i ben rajades amb anís, que és la coca que va guanyar el premi a la millor coca de Catalunya. Venen molta gent cada any, hi ha gent que és de fora del poble, també fora del municipi, i venen expressament aquesta diada a buscar aquesta coca per celebrar la revetlla de Sant Joan.
0: Si bé avui és el dia de més feina, el forn i pastisseria Prat la feina fa dies que va començar. L'establiment ha preparat amb antelació les masses de full, els farciments i les fermentacions necessàries per elaborar les diferents varietats de coca que ofereixen als seus clients. Tot i aquesta tasca prèvia, Ivet Prat ha comentat que durant el dia d'avui es faran totes les coccions de les coques.
7: Sí, alguns dies anteriors, sobretot doncs, el que és la massa de full amb llardons, es pot preparar amb antelació. Només el dia previ doncs, fem els últims farciments, com són la nata o la crema, aquests que són més delicats, també van més a últim moment. O sigui, ja hem començat un dia previ, no 24 hores abans, doncs totes les masses ja estan en fermentació i ja estem en ello fent. Llavors, l'hora de la cocció, que és l'últim punt, doncs tots els obradors, tots els dos obradors de pastisseria, com els obradors de fleca, doncs no paris, tenim

0: O sigui, no és una cosa que ja es cridi, no, no, la festivitat de Sant Joan de Revetlla està viva, molt viva, i es manté, i els catalans i catalanes la gaudeixen.
1: En definitiva, la jornada d'avui és una de les més intenses de l'any per als professionals del sector, forners i pastissers, treballant des de primera hora per tenir a punt centenars de coques que al llarg del dia passaran de les vitrines dels establiments a les celebracions. I com no, els petards també són els altres protagonistes d'aquesta revetlla de Sant Joan. La ciutat de Mollet compta aquest any amb dos punts de venda de petards CM situats a l'avinguda Francesc Layret i al carrer Anselm Clavé, tot i que les botigues van obrir a principis de juny. És durant les últimes hores abans de la revetlla que es concentra la major part de les vendes. Segons expliquen des de petards CM, el gruix de compradors arriba entre el dia abans i el mateix dia de Sant Joan. El perfil de el client és majoritàriament adult, que compra petards per als més petits de la casa i també pels adolescents. Entre els productes més demanats són aquells que prioritzen els efectes visuals per sobre del soroll. Bengales, fonts de colors i coets lluminosos encapçalen les preferències dels clients que busquen gaudir de la festa amb propostes més familiars. Així ho ha comentat Carlota Brunet, treballadora de la botiga de petards.
2: Sí, exacte. Vam començar farà un mes, bueno, al principis de juny, i ara ja es poden notar les vendes, sobretot ahir i avui, que són els dies més forts, que és un no parar. Sí, bueno, es nota molt que els adults venen a buscar els petardos més forts, però sobretot venem molt per nens, tot molt color, moltes fonts, molts coets, i és el que més es ven per nens petits o adolescents.
1: De fet, una de les tendències que es consolida any rere any és l'interès pels petards de baixa sonoritat. La conscienciació sobre les molèsties que poden provocar les explosions als animals, a les persones sensibles al soroll i també les diferents regulacions sobre l'ús de la pirotècnia han fet canviar els hàbits de consum. Per facilitar la tria, Petard CM incorpora al seu catàleg informació sobre els decibels que genera cada producte, permetent als clients escollir opcions més respectuoses amb l'entorn. Així ho ha explicat Carlota Brunet.
2: Sí, o sigui, ara hi ha moltes regulacions en comparació amb anys passats, i sí que és cert que ara hi ha molt més control sobre el volum, o sigui, els decibels que fan els petardos i això, i ara hi ha molt control. I a les pròpies revistes pots veure quins són els que més fan soroll, els que menys, i la gent també es guia bastant per això, sobretot per animals, persones amb discapacitats, tenen bastanta cura els clients.
1: Malgrat aquest canvi de tendència, els clàssics continuen mantenint el seu protagonisme. Les bengales, els assortits familiars i els petits petards continuen sent alguns dels articles més venuts durant aquestes hores prèvies a la revetlla. El tiquet mitjà de compra de petards a les botigues molletanes és de 60 euros.

0: La florista Eva Arcas, propietària de la floristeria Eva Arcas de Mollet, participarà aquesta setmana al concurs de millor artesà florista, una competició estatal que reunirà alguns dels millors professionals del sector floral a Salamanca des de demà, dia 24, fins al dia 27 de juny. Arcas afronta aquesta nova experiència amb il·lusió i orgull, especialment per poder representar Mollet del Vallès en una cita de referència dins del món de l'art floral. La florista ha explicat que és tot un orgull vull formar part d'un certamen d'aquest nivell i poder donar visibilitat tant al seu establiment com a la ciutat. De fet, es tracta del segon cop que hi participa.
1: Para mí, competir en el MAF, que es el mejor artesano florista de España, me aportaría, pues, más que nada, es un reto personal donde yo me pongo mis límites y mis metas. Yo llevo, pues, el año 2024, ya estuve apuntada, me seleccionaron. Y bueno, te seleccionan pues a través de un currículum que Interflora te pide. Interflora es la organización del evento del concurso MAF, Mejor Artesano Florista, y ellos hacen una selección y si quedas elegida, pues entras en el concurso.
0: Tot i que el simple fet d'haver estat seleccionada ja és un reconeixement a la seva trajectòria, la professional molletana no amaga la seva ambició. En aquest sentit, ha assegurat que espera millorar la cinquena posició aconseguida l'any 2024.
1: Claro, tampoco la sabemos, pero sí que tienes que ir un poco segura, tranquila, ir haciendo y hasta llegar donde puedas llegar, ¿no? No tiene...

0: tienes un límite ni tienes nada en mente, porque claro, las pruebas te las dan ellos y compites con los demás, ¿no? Hombre, claro, estaría bien. Mi propósito es llegar lo más arriba posible, ¿no? Ya dije que el 2024 quedé quinta, pues por lo tanto este año quiero subir un poco el rango, ¿no? Hombre, estaría bien ganarlo, pero bueno, me quedaría contenta nada más subir en el escenario.
1: Durant la competició, els participants hauran de superar diferents proves pràctiques relacionades amb l'art floral. Eva Arques ha detallat que als concursants se'ls demana elaborar treballs com ara rams de mà, centres de taula o estructures florals de gran format, exercicis que permeten avaluar tant la tècnica com la creativitat dels participants. La florista també ha explicat el procés d'alguna de les proves. Segons ha detallat, tot comença amb la realització d'un esbós de la composició que volen presentar. A partir d'aquí han de seleccionar les flors i el material necessari, tenint en compte que el jurat valora molt l'aprofitament dels recursos. De fet, un dels requisits és que pràcticament no s'obri material floral del que s'ha escollit inicialment. A més, els participants han d'ajustar la seva proposta al pressupost establert per organització i aconseguir que el resultat final s'adapti al valor econòmic marcat a les bases del concurs.
0: Se tiene que hacer un boceto, que es lo primero que te piden, y hacer un balance, si te, yo qué sé, me lo invento. Queremos que hagamos un centro, que hagáis un centro de mesa, pero valorado en 160. Tenemos un aparador lleno de flores, pero tú tienes que primero hacer el boceto sobre el trabajo y contabilizar la flor. No te puedes pasar, pero tampoco te puedes quedar muy corta, pero tampoco puedes tener o te puede quedar flor en el cubo que tú has metido esa flor contabilizada, porque si no te van quedando y te van restando puntos. No es fácil, pero tampoco es difícil.
1: L'Eva Arques serà una de les representants catalanes en una competició que busca reconèixer el millor artesà florista de l'any. I nosaltres deixem aquí l'informatiu d'avui. Demà ens prenem un petit descans, però tornem dijous amb tota l'actualitat de la nostra ciutat. Bona revetlla de Sant Joan a tothom.

0: El Club del Country. Bring the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda.
2: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
3: Tastets de llengua.
4: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula botre o botar. Botre és fer un bot, aixecar el cos bruscament del seu punt de suport restant un moment en l'aire. En un cos elàstic vol dir ser llançat a l'aire després de topar terra o sobre una superfície. Aquesta pilota no bota. Figuradament és experimentar una commoció violenta de l'esperit. Ja va botrejar quan van retreure-li allò. Botar com un llagost és botar fent grans salts. Botar com un pinyol d'oliva, en canvi, és sortir disparat. Botar foc és encendre, calar foc. Botar més que Galima és botar molt. Per cert, qui és o era en Galima? Expliquen que Galima era capaç de botar 5 solcs d'un bot al revés i que va fer-se en un bot la séquia reial del Xúquer, uns que d'un bot net, d'altres que ajudat amb una bala de palla. I si aquest bot va ser excepcional, el que expliquen de Sallent va donar nom al lloc on va executar el seu prodigi, el salt de Galima. Botar pels marges és voltar la situació no en el gra i fer-ho justament pels marges. Botar totes les bardisses, en canvi, és anar superant tots els obstacles. Botar-li el cor a algú és estar extremadament alegre ballant el cor. Quan va saber que havia provat, va botar-li el cor. Qui no pot botar més d'un graó, que no en boti dos. Significa que no ha de fer-se més del que es pot. Fer-se botre és no voler saber-ne res. Jo em faig botre d'ell i de tu. I vosaltres, boteu totes les bardisses, és a dir, supereu totes les dificultats? Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Portaveus municipals.

0: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui dimarts, revetlla de Sant Joan, parlem amb en Sergi Suárez, ara Mollet Esquerra, EUIA. Aquí saludem, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: I volem això comentar, doncs, primer de tot, la ciutat ja està preparada, no?, per viure, doncs, aquesta nit màgica, i en aquest cas, com és habitual, no?, amb aquesta flama del Canigó, després es trasllada tot el parc de Calestrada. No sé si tens previst també ser-hi en aquests actes.
1: I tant, a tots. La revetlla de Sant Joan és una data molt important a Catalunya, bueno, a tots els països catalans. De fet, és la Diada Nacional dels Països Catalans, i per tant, a partir del foc, la cultura popular, etc., doncs, ens uneix, no?, també com a poble. Per tant, Sant Joan és una de les dates més importants dins del calendari. També marca l'inici oficial de l'estiu, malgrat que portem molts dies ja patint l'estiu en la seva màxima expressió, però en tot cas demanar doncs a tothom que ho passi molt bé, però que tothom sàpiga i actuï amb civisme, no? Preocupa molt, així ho deien avui, doncs, tots els experts, també Protecció Civil, cossos d'emergències, policia, etc., que amb aquestes altes temperatures, si no fem un bon ús, no?, sobretot de la pirotècnia, doncs pot causar molts problemes que moltes vegades són inevitables, no? I per tant, doncs, complir les normes, complir els horaris que s'han donat per tal de poder tirar aquesta pirotècnia a 500 metres de zones boscoses i d'arbrat, i creiem que és molt important, doncs, complir amb aquestes normes per tal de que tothom, doncs, pugui gaudir de la revetlla de Sant Joan de la millor manera possible. I per tant, doncs, estarem atents, però en tot cas hi serem als actes centrals, podríem dir-ho, d'alguna manera, com és la ballada de sardanes, l'arribada de la flama del Canigó, també diverses festes populars que fan diferents associacions de veïns, o l'encesa de la foguera a Calestrada amb els diables, i després, bueno, pues tota la festa que vindrà després i s'allargarà fins a les 3 de la matinada.
0: Una ciutat on està limitat, no?, l'ús de llançar els petards. Ja fa uns anys, no?, que hi ha aquest ban informatiu, i que crec que es pot avui a partir de les 6 de la tarda fins a les 3 del matí, després la revetlla de Sant Pere de 6 a 12. Sí que és veritat que es nota, no?, això, que la gent, doncs, cada cop tira menys petards amb el que són les setmanes prèvies, i com a molt, doncs, avui ja se'n comença a escoltar algun que no ho compleixen, potser perquè la gent tampoc ho sap, però no és com altres anys, i per tant, en aquest cas també, per la convivència de tots, si tothom al final ho respecta i també està content, no?, perquè no és una gran prohibició, no?, al final tothom hi surt guanyant.
1: Doncs sí, com bé ho comentes, ho has dit a la perfecció. Jo me'n recordo que fa uns anys, des de principis de juny i fins ben entrat el juliol,
0: a partir de la tarda, els nens que sortien de l'escola i ara...
1: Sí, sí, s'escoltaven petards i forts. Vull dir que en això sí que hi ha hagut un canvi que crec que és positiu, no? És a dir, estem totalment a favor d'aquesta limitació de la pirotècnia per tot el que comporta. Jo també crec que com a societat cada vegada comprem menys petards i elements de pirotècnia, no? Jo crec que amb el pas dels anys ens transformem, no?, tot això, la revetlla de Sant Joan en això, amb altres coses, no? I també es nota, perquè ho comentaven, no?, el propi sector, fa uns dies que any rere any, doncs, les vendes disminueixen, no? Parlàvem de xifres molt i molt altes fa molts anys, i cada vegada, doncs, això es va reduint. Per tant, jo crec que hi ha un element de civisme, no?, de dir, doncs, que la gent entén, no?, que això s'ha de limitar al que és la revetlla de Sant Joan, i molt menys, perquè a Mollet no tenim tant costum, la revetlla de Sant Pere, i creiem que és positiu i que es compleixi la norma, i en tot cas, doncs, ser beligerant, no, diguéssim, no ser beligerant, perdó, amb la gent que no ho compleix fora d'aquests horaris, perquè pot causar problemes que són evitables i que al final, doncs, els paguem tots i totes, no?
0: I després un altre tema, amb aquesta onada de calor, no?, que estem tenint aquest passat dilluns, o sigui, ahir, hi havia aquesta gratuïtat del bus urbà com a mesura excepcional, i tot just uns dies abans, no?, des del vostre partit denunciàveu aquest retard a l'obertura de les fonts ornamentals. No sé si heu pogut parlar amb l'Ajuntament, si us han comentat, doncs, el perquè o quina és la situació a hores d'ara.
1: No hem pogut parlar. Anem a pams. Fa molts anys que creiem, doncs, que Mollet no s'actua correctament, o tot correctament com hauria de ser, respecte a la gestió de totes les mesures, de tots els serveis, quan arriba la calor extrema, no? Hi ha diferents àmbits. El primer, l'any passat mateix, vam denunciar doncs, que la posada en marxa de la piscina de Canarimont doncs, es feia al voltant d'aquestes dates i creiem que era molt insuficient, ja era tard, perquè la calor arribava molt abans. Enguany, ho diem que m'ho ha aconseguit perquè era una cosa doncs, que demanàvem i que s'ha complert. El 30 de maig, per tant, això n'estem contents. Amb el bus urbà, que és una altra pota, creiem que hi ha molta improvisació, malgrat que l'Ajuntament, el govern municipal, digui que sempre que el Procicat activa l'onada de calor s'activa la gratuïtat del bus urbà, el que diem és que no és cert. Primer, tenim el precedent de l'any passat. L'any passat es van decretar fins a 6 onades de calor a la nostra ciutat i el bus urbà només va ser gratuït doncs, 3 dies, que va coincidir pràcticament amb la festa major d'estiu on vam tenir temperatures molt elevades. Hi va haver altres episodis del Procicat on no es va activar, amb el seu argument, que és el Procicat, no és el nostre. I enguany, amb alerta al Procicat, diumenge i dilluns, només es va activar dilluns. Diumenge molta gent ens preguntava per què avui no és gratuït. Nosaltres no teníem resposta. En tot cas, creiem que aquest argument del Procicat no és el que hauria de basar les polítiques municipals. El Procicat, que emet una alerta i, per tant, s'ha de seguir una sèrie de mesures, creiem que com a Ajuntament, com fan tota la resta, o molts d'ells, no tots, hauríem de tenir mesures municipals, un protocol específic municipal i activar mesures nosaltres mateixos. No cal esperar el Procicat, perquè avui, per exemple, fa molta calor, hem arribat a 34 graus, no sé, desconec si hi ha una alerta al Procicat, però sota el nostre punt de vista ja és motiu suficient com per decretar la gratuïtat del bus urbà. És a dir, creiem que és absurd, que es perden moltes oportunitats, perquè fa molts dies que fa molta calor i a molta gent li va la vida tot aquest tema, no? Per tant, creiem que aquí hi ha una improvisació total. I en les fonts ornamentals, que és, vam emetre una nota de premsa on denunciàvem precisament que és un altre element que molta gent doncs, la gaudeix o és l'única possibilitat que té molta gent de refrescar-se. Enguany no tenim una data, però sembla ser, a no ser que s'avanci, que a principis de juliol es posaran en marxa. Però és que l'any passat es van posar en marxa el 17 de juny, és a dir, que ja fa més d'un... No? Uh-huh. Per tant, creiem que si hi ha algun problema, si hi ha hagut algun problema, crec que s'ha d'explicar a la ciutadania, perquè si no, crea falta de transparència i de comunicació. No? És a dir, hi ha proves en les fonts, però no s'obren. I per quin motiu? No? En tot cas, creiem que la prevenció, que és evident, hi ha d'haver un control, hi ha d'haver tota una sèrie de processos fitosanitaris, etc. S'han de fer abans. Parlem igual que amb les plagues, de paneroles, de rates, etc. Amb la poda dels arbres, és a dir, tot això s'ha de preveure mesos abans, i el que veiem és que hi ha una certa improvisació en totes aquestes mesures. Sabem que al govern municipal doncs, no li agrada que ho diguem, però creiem que és així, i l'excusa del Procicat doncs, a nosaltres no ens serveix. La nostra proposta és que sempre que superi, i això ho hem dit fins a la sacietat, si es supera a Mollet una temperatura, que es pot parlar, però pot ser 32 graus, 33 graus, que ja és una temperatura molt elevada i que afecta la salut, s'hauria d'activar la gratuïtat del bus urbà. Uh-huh. Les fonts ornamentals haurien de tenir un horari ininterromput, perquè no s'entén que les fonts ornamentals, a les hores de més calor, entre la 1 i la 5, no estiguin obertes. Haurien d'anar en coordinació amb la piscina. S'hauria de baixar el preu de la piscina municipal als dies d'onada de calor. Hauria de tenir els refugis climàtics, que molts d'ells és d'insult, és a dir, declarar el Pla de les Pruneres un refugi climàtic és un insult, perquè hi ha de tot, és de tot menys un refugi climàtic. Hi ha altres espais, els centres cívics haurien d'estar oberts tot el dia, és a dir, són mesures extraordinàries i en onada de calor hauríem de deixar els titulars i el postureig i actuar de veritat, i a Mollet doncs, no s'actua, s'actua improvisant, depèn la queixa i depèn el que es publica, i així no s'actua, perquè molta gent ho està passant molt malament aquests dies, uh-huh. I ens hi va la salut, que és el més important que tenim a la vida, i per tant doncs, aquí a Mollet doncs, nosaltres suspenem el govern municipal en totes les mesures, no d'aquest any, perquè sí que és veritat que s'han rectificat algunes coses, però d'anys anteriors és que creiem que cada any doncs, es va fent segons la marxa i per nosaltres doncs, això no té cap mena de sentit.
0: I un altre tema que tot just ha sortit en el dia d'avui és que l'Ajuntament de Mollet demanarà a la Generalitat que s'obri una estança a la xerranca d'IU, d'Escola Bressol, degut a l'alt nombre de preinscripcions que hi ha hagut, que a hores d'ara doncs, eren una setantena de persones. Sí que és veritat que algunes no són de Mollet, però havien fet la inscripció aquí, i que veuen com això una solució, que en aquest cas una estança serien uns 13 nens, que baixaria doncs, a aquesta gent amb llista d'espera, perquè s'han superat potser les expectatives en referència al que va passar doncs, l'any passat.
1: Bé, em sembla bé, és a dir, tota mesura que sigui doncs, augmentar places i augmentar el dret que tenen les famílies molletanes i de fora, però sobretot les molletanes, a portar els seus fills a les escoles bressol públiques, quan la diferència és tan gran de preu entre una escola bressol pública i una escola bressol privada o concertada, doncs em sembla molt bé. Ara bé, aquí creiem que és un altre exemple d'improvisació de l'Ajuntament, de l'equip de govern. Creiem que s'ha actuat una vegada, també hi ha hagut moltes queixes, de fet a les xarxes socials molta gent ho publicava, de dir m'he quedat sense plaça, i al veure que hi ha hagut molta gent que s'ha quedat sense plaça, doncs creiem doncs, que han fet això també. Ara, ho podrien haver fet abans, no? És a dir, podríem haver exigit o demanat a la Generalitat de Catalunya, al Departament d'Educació, augmentar places des d'abans. Si hi havia o no un augment de la previsió, etc. Bueno, pot passar, evidentment pot passar, i és lògic que tu pots preveure una demanda més alta o més baixa, i després doncs, amb l'oferta doncs, molta més gent es queda fora o no. Altres anys doncs, no ha sigut així. Però en tot cas, creiem doncs, que això ho havíem de preveure abans, i per tant doncs, veurem si arriba, perquè molta gent potser està angoixada, perquè no sap no? si al setembre podrà, no podrà. Això, en fi, és una despesa doncs, que moltes famílies hauran de veure. Però en tot cas esperem doncs, que la Generalitat, que al cap i a la fi doncs, és qui l'ha d'autoritzar, doncs que ho faci amb conseqüència, i creiem que això també no s'ha gestionat de la millor manera.
0: Diuen que hauria de ser ràpid perquè al final no deixa de ser ja una pròpia estança dins d'aquesta escola bressol, i que per tant no diguéssim que és un barracó addicional, i per tant que ja compleix totes les expectatives. Ara està en mans de la Generalitat. Ens queden uns dos minuts, Sergi. Dilluns vinent, 29, ple municipal, no sé si des del partit porteu alguna moció o com es preveu aquest ple?
1: Es preveu, jo crec que el més curt d'aquesta legislatura. No hi ha gaires punts. Un destacat, que avui amb les comissions informatives ho hem vist, ho hem tramitat d'urgència per tal de que pugui passar en el ple, s'aprova el Pacte Local de la Llengua, que és un pla que vam començar a treballar l'any passat, que des d'ara Mollet Esquerra Unida Alternativa doncs, hi hem posat èmfasi i hem assistit a totes les reunions que s'han fet, propostes, etc., perquè ens ho creiem de veritat, perquè creiem que cal fer molta feina per augmentar l'ús social del català a la ciutat, i per tant, doncs, si no hi ha cap canvi, doncs, hi votarem a favor, com no podria ser d'una altra manera, i altres aspectes com manifestos, no?, del Dia de l'Orgull LGTBI, que se celebra aquest diumenge 28 de juny, o en contra del maltractament de la gent gran, no?, que sorgeix dins del propi Consell Municipal de la Gent Gran, però aquest ple serà significativament curt.
0: Doncs, si més no, doncs ho escoltarem també per Ràdio Mollet. Sergi, que passis una bona revetlla, i de tot el que passi també doncs, en aquest ple en parlem la propera setmana. Que vagi molt bé.
1: Que vagi molt bé, molt bona revetlla de Sant Joan a tots i totes, i refresqueu-vos aquests dies de calor.
0: Que vagi bé.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Pari és molt bonic, és molt bonic. Ser mare és molt bonic. És un tornado. Però tothom ha de saber que les dones som lo màxim, que hem de creure en nosaltres, perquè si no hi creiem nosaltres no hi creurà ningú.
2: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit. El part de la Sandra Triginer Roig.
1: L'Àlex va néixer el 26 de juliol del 2023. Va ser un part ràpid i, per sort o per desgràcia, va néixer el cotxe. Aquell dia era pel matí, ja vaig notar que tenia contraccions, no? Unes contraccions que anaven i venint, no? Que dius, bueno, ens aportem la cara estreta i ja on anem? Doncs vam sopar a casa, ens vam posar a dormir i a les 12 de la nit, ostres, que això sembla que torna a arrencar, no? Carreguem els nens al cotxe, els deixem a casa uns pares i anem a l'hospital. Bueno, jo sóc metgessa, aleshores sempre he volgut, no, un part controlat, no, en un ambient controlat, perquè el teu cap se te'n va cap a tot el que pot passar anant malament. Vam arribar a l'hospital a les 2 de la matinada, a les 2 i mitja em van fer les corretges, em van fer el tacte i em van dir que no, que estava molt, molt verda, que no pariria fins al dia següent. Jo els vaig explicar que era el meu tercer fill, que no, no els vaig explicar els altres parts per posar-los una mica en context. Amb el primer va ser un part llarg, realment quan vaig trencar aigües, vaig arribar a l'hospital, ja ràpidament em van començar les contraccions, molt, molt doloroses i molt ràpides, em van posar l'epidural i ja se'm va dilatar molt, que vaig parir en 12 hores, això amb el primer. El segon va anar molt, molt ràpid, no vaig arribar a l'epidural i vaig arribar en expulsiu. I va ser tot una mica com una carnisseria, que dic jo, no? Perquè jo no és que no hagués volgut un part natural, però no estava preparada en aquell moment. Hi havia ningú a la sala d'espera, ho tenien tot molt tranquil, no? Dic, he estat tot el dia amb contraccions, no? Per tant, sé que això ara ja va en sèrio. Van fer fora de l'hospital, em van dir, no pots quedar-te aquí, doncs espera't als jardins, si vols. No? O sigui, fora de l'hospital, no? Va ser molt, molt agressiu tot plegat. I aquí ja se'm va encendre a mi una cosa de, no m'estan escoltant, no em volen sentir, perquè és molt obvi el que estic explicant. Dic, m'esteu fent fora de l'hospital? Dic, i hi tornaré i hauré parit el cotxe. No me'n vaig plantejar ni anar a parir a un altre lloc.

0: I llavors ens en vam anar a casa, a les 3 i mitja vam arribar a casa, i jo vaig dir, Bart, estem tu i jo sols. I recordo posar-me la bola, posar-me llum tènue, posar-me, no?, els olis essencials amb la lavanda, l'incens, la taronja, tot el que m'havien recomanat. Jo estava sola a casa amb el meu marit, però vaig poder-me relaxar. Penso, si m'hagués quedat a l'hospital, ni que hagués estat en un espai on no hagués estat còmode perquè m'hagueren deixat en un llit, no m'hagueren atès, no hagués sigut tot més violent. Vam arribar això a les 3 i mitja i a les 4 i quart jo li vaig dir al meu home i és que jo no puc aguantar més. Llavors va ser quan em vaig aixecar i no podia tancar cames. Pugem al cotxe. I recordo una frase molt graciosa del meu home de dir, perquè li vaig dir, preparat perquè pariré al cotxe. I el meu home, en el segle XXI ningú pareix al cotxe. I vaig dir, doncs m'està preparant. I recordo seure al seient del copilot, pujar al cotxe i al seient del copilot donant l'esquena a la carretera perquè no podia seure. I el meu home sortir desesperat a 140 per l'autopista. Afortunadament era de nit, no hi havia ningú. Però jo recordo anar sentint el anillo de fuego, no? L'aro de foc, el recordo perfectament del part anterior, no? I dic, Bart, baixa'm els pantalons, para el cotxe i baixa'm els pantalons perquè el nen surt. Va baixar els pantalons i diu, aquí no hi ha cap nen, i va tornar a pujar. I el meu home va trucar al SEM i explicava, no?, mentre jo estava allà i anava parlant amb algú que li anava guiant, que és el que havia de fer. Al principi, quan tu estàs tenint les contraccions, sents molt, molt de dolor, un dolor. I després, ja quan estàs en expulsiu, el dolor es converteix en pressió. Ja no tens dolor. I ja veus, no, notes, tu vas notant com el cap va baixant. I notes, primer, com se't dilata la pell de la vagina i la vulva, tu no? Notes que se't dilata i sents com el cap està coronant perquè tens una cremor. El fet d'haver-ho sentit en el passat a mi també em va ajudar a estar tranquil·la i a no tenir pànic, a dir tot és normal, no? Estem seguint tots els passos que toca. I això em generava tranquil·litat, no? També. Va tornar a arrencar i dic, para el cotxe! Va parar el cotxe, va baixar els pantalons i el nen va sortir en un pujo només. Portàvem una palangana perquè en aquell moment tenia com ganes de vomitar que no vaig reutilitzar, però que la vam posar a sota per quan nascés i si que hi ha algú de fluid o el que fos, no? I recordo que, clar, recordo els altres parts de primer surt el cap i després surt el cos, no? L'Àlex va néixer tot en un sol pujo i llavors va ser com que va relliscar enmig de la palangana i el vam agafar de la palangana, no? I llavors el vam agafar directament i ja el vaig abraçar, me'l vaig posar al damunt i va ser, ostres, estàs aquí, ja està, saps? Has sortit! I recordo parlar-li, Àlex, estàs aquí, ha anat tot bé, estàs amb la mami. I sí que recordo aquest moment de dir, hi ha alguna cosa que no quadra. El nen, en lloc d'estar vermell, està blau. I aquí sí que és on em vaig espantar, no? Perquè vaig dir, no reacciona, no plora, no? I aquí és on li vaig dir a l'altre, dic, no plora, dic, estimula, no? Li vaig estimular i tot. El vam tapar amb la manteta i em van dir, ara porto una ambulància. I dic, no portis cap ambulància perquè estic a 2 minuts, d'arranca. I durant el camí ja va començar, no? Ja havíem apagat l'aire, ja l'estava abraçant, no? Clar, la panxa està ja tot caliu i normalment quan el treuen també el posen, no? Ja ràpidament la temperatura del quiròfan, no? És una altra. I ja el vam començar a estimular i ja va començar a plorar i a cridar i ja està. I aleshores ja va començar a agafar caloret. Però, bueno, aquells moments de no respon, està blau, no? Una mica és com se'm va encongir una mica el cor. No pot ser que això no vagi bé, ha d'anar bé, no? I afortunadament va anar bé. El moment que em va fer més por és el moment de no plorar. I aquí recordo una angoixa tremenda, vaig dir, la por que tenia està passant i això no mola, no? Vaig entrar en pànic i tot de cridar-li per telèfon perquè sabia que m'estava escoltant algú, no? De dir, què faig? Perquè ja estic fent coses i no està passant. Bueno, és que són aquests moments que se't fan eterns. I recordo estimular-li el peu, fregar-li el peu amb força, parlar-li apropar-me al molt per donar-li la meva escalfor corporal i arrencar i parlar-li i llavors ja va començar a fer jamecs. I aquí és quan ja em vaig començar a valer. Tranquil·litat. La placenta encara estava a dintre i, evidentment, el cordó no van pensar en tallar-lo mal perquè pensava, si alguna cosa va malament, encara té l'oxigen, li arriba l'oxigen, saps? A través de la placenta encara li arriba l'oxigen. O sigui, això tenia claríssim que no havíem de fer res. Vam arribar allà i de cop i volta 30 persones, no? Perquè, clar, està muntant un cirí allà. I recordo la violència d'aquell moment de jo baixar del cotxe, apropar-me a una dona, una cadira, i diu, vale, ara baja del cotxe i siéntate en la silla. I jo portava els pantalons, encara, saps? A mig baixar, amb la placenta, no havia sortit prou amb el cordó i amb el nen agafat. No, i és com, acabo de parir en el cotxe, pot ser una mica més agradable anar al tacte, no? I també recordo la comadrona que m'havia vist abans i em deia, ostres, tu que no volies parir en el cotxe? Dic, en sèrio, cal aquest comentari ara? No els vaig respondre perquè vaig pensar, acabes de parir el teu fill, ha sigut una situació una mica heavy, ara el teu fill et necessita. I va ser un abraça't, sigues agradable, perquè encara t'han de treure la placenta i t'han de curar. Bueno, afortunadament després, bueno, va anar tot bé, em van passar ja el quiròfan, em va atendre una altra comadrona, no la que m'havia atès, va ser molt maca, ens van tractar molt bé, es van disculpar per com havia anat, però sí que m'haguera agradat haver-los dit, heu d'escoltar una mica més el pacient que teniu a davant, perquè jo ara em sento que em van tractar com una histèrica. Jo entenc que tothom pot tindre un error, però va ser un error molt gran. Perquè, bàsicament perquè és que no em van escoltar, no em vaig sentir escoltada en cap moment, no? I això és el que fa més mal, no? Sense nosaltres el món no s'aguanta. I nosaltres tenim tot el poder. Aleshores, és tota aquesta educació que hem rebut les dones i que a vegades ens han infantilitzat, inclús ja com a mares, no? I que no tens aquest de dir, aquest empoderament de dir soc mare i les coses les faré com jo vull i com, no? De la meva manera, no? Al principi et couen un munt de dubtes i et dubtes contínuament de si ho estaré fent bé o no, no? És com, escolta't a tu, escolta el teu cos i sabràs quin és el camí.
1: Aigües Trencades, un podcast de Cugat Mèdia, molt ben parit per la Sara Vella i l'Oriol Coromina.
2: L'angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet.
3: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
4: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
2: L'angle de Miramar a Ràdio Mollet.

0: A les portes de Troia arribem al final d'una nova temporada i volem celebrar-ho amb tu.
1: Divendres 26 de juny a les 7 de la tarda acompanya'ns al Museu d'Història de Catalunya.
0: Vine a una nova gravació en directe del programa.
1: Des d'un lloc molt privilegiat de l'exposició permanent del museu, davant de la tenda de Jaume I.
0: Inscriu-te de manera gratuïta a través del nostre lloc web portesdetroia.cat o de les nostres xarxes socials @portesdetroia.
1: T'hi esperem.

El 18 de gener de 1871, al Saló dels Miralls del Palau de Versalles, el rei Guillem I de Prússia va ser proclamat Kaiser d'Alemanya. D'aquesta manera, la nova Alemanya naixia dins la casa del seu gran rival sobre les cendres de la humiliació francesa. Però com s'havia arribat fins allà? Feia tot just 23 anys, el 1848, milers d'alemanys havien alçat barricades a Berlín, Viena i Hamburg, convençuts que el seu temps havia arribat. A Frankfurt, representants de tots els estats alemanys es reunien per escriure una constitució i fundar una nació, i es van posar tan poc d'acord que el moviment liberal per unificar Alemanya es va esfondrar. Aquell fracàs va obrir la porta a una unificació molt diferent, des del ferro i la sang, com diria el seu artífex Otto von Bismarck. Ell, el canceller de ferro, va reordenar el mapa d'Europa en menys d'una dècada, amb tres guerres quirúrgiques i una habilitat diplomàtica que deixava bocabadats els seus contemporanis i els historiadors d'avui. Avui, a les portes de Troia, repassem tot el procés des del fracàs liberal del 1848 a la proclamació imperial del 1871. Benvinguts a la Forja d'Alemanya, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, des dels estudis de Ràdio Castellar, i aquesta setmana per parlar de la unificació d'Alemanya amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril, benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Albert, quants imperis alemanys han existit?
1: A veure, dits imperis alemanys, tres, no? El primer Reich, el Sacre Imperi Romano-Germànic, que ja sabem que poc tenia de germànic, poc tenia de sacre i de romano, i d'imperi tampoc tenia gaire. Però bé, aquest va existir, ja ho sabeu, des del segle X fins al segle XIX, amb Napoleó, que el va dissoldre. Llavors, el segon Reich, no? El segon imperi alemany, que és precisament del que parlarem avui, que va existir des del 1871 fins al final de la Gran Guerra, fins al final de la Primera Guerra Mundial, i finalment, no? El Tercer Reich, que aquest suposo que és el que sona més, que és el que va proclamar Adolf Hitler, no? L'Alemanya nazi, en aquest cas.
2: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: A tope amb Wagner, comencem?
1: Home, és que si Wagner ha de sortir algun programa...
0: Ha de ser avui.
1: És aquest, no?
0: Exacte, sí, sí, sí. Albert, què passa el 26 de juny?
1: El 26 de juny, com ja hem anunciat a la Falca, fem un programa en públic, un programa en directe al Museu d'Història de Catalunya.
0: I tu, estimat oient... o estimada oient, encara no tens la teva entrada gratuïta?
1: Doncs dirigeix-te a les nostres xarxes socials, al nostre lloc web, per aconseguir-la. Recordeu que és a les 7 de la tarda.
0: Afanya't!
1: I sí, perquè les places són, de fet, com que és a l'exposició permanent, vull dir que és un lloc privilegiat per fer el programa, doncs hi ha molt poquetes places, així que...
0: Afanya't, perquè l'altra vegada, l'any passat, van volar de seguida si entres al formulari i veus que no et deixa posar les dades, és que ja no queden.
1: Exacte.
0: Però em sembla que deixem una opció per deixar-les igualment, per si després queden gent que es baixa del burro, perquè jo què sé,
1: cometa aquest error.
0: I no ens vol venir a veure pel que sigui, o no pot.
1: És un gran error.
0: Afanyeu-vos, això sí. Comencem amb Wagner, per parlar del programa d'avui. Fes-nos 5 cèntims, Albert, aviam, perquè el tema és gran, eh?
1: És gran.
0: Història del món contemporani.
1: Tan gran com el segle XIX, no?
0: Estimats companys, no? Professors de història del món contemporani i primer batxillerat, tu també l'has fet aquest any.
1: Jo aquest any l'he fet.
0: Jo també. Em sembla que l'Alberto també. Els tres hem fet la mateixa...
1: L'Alberto també ha fet aquest.
0: O el curs passat, no sé.
1: Pot ser. Però és de les millors assignatures.
0: Home, és un plaer. Unificació d'Alemanya, això és també un tema molt xulo d'explicar.
1: És un temazo, i de fet és un temazo que parlarem molt per sobre, perquè la unificació d'Alemanya donaria per moltíssims programes, no? Un programa sobre Bismarck ja en tindria uns quants, però avui farem una repassada molt general, sobretot a nivell polític. Començarem breument al 1848, com avançàvem també a la introducció, i acabarem una miqueta després del 1871, però com ja he dit, serà molt general, un tastet. Sí, de la unificació.
0: Molt bé, doncs situem-nos, que no és fàcil. Com era el mapa dels territoris de parla alemanya abans de la unificació?
1: A veure, a principis del segle XIX, el territori que avui és Alemanya i altres territoris estava fragmentat en centenars d'estats. Per fer un repàs històric molt ràpid, amb Napoleó, el Sacre Imperi Romano-Germànic, que s'havia fundat el 962, es va dissoldre, sí, concretament el 1806. I ell va crear el que anomenava la Confederació del Rin, una mena d'agrupació d'estats que va crear aquest emperador francès després de la batalla d'Austerlitz, perquè és una confederació que va durar fins al 1813, que eren estats de l'antic Sacre Imperi, però sota l'òrbita de l'Imperi Napoleònic. Després de la caiguda de Napoleó, sabeu que hi va haver el Congrés de Viena, el 1815, en què reordenen Europa, no? I en aquest congrés es crea el que s'anomena la Confederació Germànica. Sí, que aquest és el que ens interessa avui. La Confederació Germànica, que es crea al Congrés de Viena, 1815, que bàsicament estava format per 39 estats. 39 estats sobirans, és a dir, independents entre ells, entre els quals hi havia regnes, ducats, principats, ciutats lliures, etc., units per un vincle bastant lax. Sí, sense un govern ni un exèrcit comuns. Llavors, al capdavant d'aquesta confederació, nominalment, hi havia Àustria, l'imperi austríac, però estem en un moment en què Prússia, el regne de Prússia, creixia i la rivalitat entre les dues grans potències, entre Àustria i Prússia, serà el motor de tot el que es viurà durant tot el segle XIX en referència al que són els estats germànics.
0: I com era per dins aquesta confederació germànica?
1: A veure, els 39 estats que dèiem tenien, o sigui, hi ha de tot. Sí? Tenim grans regnes com, per exemple, el de Baviera, del sud, catòlica, més conservadora, amb una identitat molt marcada, fins a estats que són minúsculs, que són pròpiament ciutats, eh? Vull dir que actualment i tot serien difícils de localitzar en un mapa. L'únic òrgan comú era la Dieta Federal de Frankfurt, on els estats enviaven ambaixadors. Però no ens hem d'imaginar que era un parlament representatiu, ni molt menys, o sigui, no era un parlament territorial, ni res d'això, sinó que una mena de club diplomàtic en què per prendre decisions i tirar endavant el vot havia de ser unànime. Per tant, fixeu-vos que és un organisme que ja està condemnat al fracàs. Econòmicament, també hi havia molts contrastos. Sí, tenim la Renània, Saxònia i Silèsia, que viuen, que estem en un moment de plena revolució industrial i són territoris que s'industrialitzen bastant ràpid. Però hem de tenir en compte que la majoria del territori alemany continuava sent molt rural i agrari, controlat per una noblesa molt forta, una noblesa terratinent, en el cas de Prússia, una noblesa anomenada els Junkers, sí, que serà important al llarg d'aquest programa, que és una noblesa que en aquell moment tampoc té gaire pressa, no?, per canviar les coses, no?, al mig de la revolució industrial. La burgesia creix, les ciutats s'industrialitzen, la burgesia reclama representació política, estem al mig de les revolucions liberals, sí, al segle XIX. És una classe que és la que omple, no?, aquestes sales de debat de Frankfurt del 1848, però, de moment, el poder real continuava estant a les corts, sí, a les corts reials, no en els càrrecs polítics. Òbviament, també estem en un moment en què el proletariat cada cop és més gran i cada cop més organitzat, però avui no el tocarem gaire, aquest tema, sí? Ja convidarem l'Andrea, sí, algun altre cop, no?, que es parli sobre això. Però, bueno, en resum, sí, els estats alemanys ho tenien tot, menys la Unió. Sí, tenia una llengua, una història, una cultura, un Goethe, un Beethoven, un Wagner, no?, uns quants escriptors i pensadors nacionalistes i romàntics que defensaven l'esperit, no?, de la nació, la llengua alemanya, Fichte, Herder, que defensaven precisament això, una Alemanya forta i unida. Seria una mena de poderosíssima estat-nació en potència, sí, perquè encara no existeix, en un petit projecte, bueno, petit no grandíssim, projecte d'unificació encallat en una estructura política que ningú sabia desencallar, perquè era un mosaic, un trencaclosques que només Otto von Bismarck sabrà interpretar i sabrà col·locar les peces, per dir-ho d'alguna manera.
0: Molt bé. Abans ja, però, del 1848, de les famoses revolucions, les primàries dels pobles, encara hi havia... Allà hi havia uns antecedents d'integració, oi, per a Alemanya?
1: Hi havia, no d'unificació exactament, però sí... Hi ha un petit detall que s'oblida i que penso que és bastant important, i és que el 1834 Prússia va impulsar la creació d'una unió duanera, la Zollverein, que era bàsicament la idea que Alemanya fos un mercat únic, eliminant tots els aranzels que hi havia entre els diferents estats. ¿Vale? I això, aquesta unió duanera, s'havia fet sense Àustria. I això és interessant, les tensions aquestes que hi havia entre Prússia i Àustria. Però, per entendre la magnitud, aquesta unió duanera permetia que un comerciant pogués anar de punta a punta a Alemanya sense travessar aranzels. I això és molt important, perquè si estem parlant de 39 estats, que eren la Confederació Alemanya, cada cop que tu creuaves una frontera havies de pagar aranzels, i aranzels, si et pillaven, òbviament, i aranzels. Per tant, aquesta unió duanera... crea, no?, un espai econòmic coherent. Paral·lelament, a més, el 1835 creix una xarxa ferroviària que veurem que també és molt important per la unificació alemanya, que articula, no?, sobretot els eixos prussians. ¿Vale? Ferrocarril i Unió Duanera creen un mercat molt integrat econòmicament, que aquesta integració del mercat alemany ja anticipa el que serà després una unificació política. De fet, l'economista, Friedrich List ja ho teoritza, no?, que una nació necessita un mercat interior únic per competir contra l'altre gran mercat, no?, que és Anglaterra, en aquest cas.
0: Anglaterra, és clar. I el 1848 ja hi va haver un intent d'unificació política. Què és el que va passar?
1: A veure, intentarem anar una miqueta ràpid, ¿vale?, perquè el 1848 sí que hi ha un gran intent, sí, al mig de la primavera dels pobles, etc., però no serà el cas d'Alemanya. És l'any de les revolucions, sí? En moltes regions s'anomena això, la primavera dels pobles, etc. És la primera, això també pels professors, no?, de història contemporània, que és la de les primeres revolucions liberals en què les classes populars i la burgesia ja no van tant de la maneta. Fins llavors, recordem que les revolucions liberals i la burgesia sempre havien anat juntes a fer la revolució, no?, però la 1848 ja comença una miqueta a separar-se. En Sergio m'està fent així perquè li agrada molt el segle XIX. A Alemanya, les notícies de les revoltes a París, clar, també encenen la pólvora, com havia passat en molts altres territoris europeus. Als carrers hi ha combats. De fet, els dies 18 i 19 de març, l'exèrcit prussià deixa centenars de morts a les barricades de Berlín. Però el rei Frederic Guillem IV de Prússia fa certes concessions. A tot arreu es reclama el mateix. Constitucions, llibertat de premsa, drets laborals, parlament i, sobretot, Alemanya unida, no? La idea de l'estat-nació. Representants de tots els estats germànics van ser convocats a Frankfurt, on es celebraven tradicionalment les dietes, i van inaugurar una assemblea nacional el 18 de maig de 1848 a l'església de Sant Pau. eren els seus, diríem que eren tot liberals, no? Estem parlant d'una revolució burgesa, no?, en aquest cas, i es va, aquest Parlament, aquesta Assemblea Nacional, es va anomenar, mig en broma, el Parlament dels Professors, perquè estava tot ple d'intel·lectuals, juristes, professionals liberals, etc. Eren persones extremament formades, que van encetar un debat interminable bastant condemnat al fracàs.
0: I quin era l'objecte del debat d'aquest Parlament dels Professors?
1: Doncs, bàsicament, dues qüestions. Primer de tot, si s'unificava el poble alemany, qui havia de liderar aquesta unificació, no? Àustria o Prússia? I llavors una segona qüestió molt important i també molt relacionada amb la primera. Quin model busquem? Una gran Alemanya o una petita Alemanya, no? Una Großdeutschland, que volia incloure Àustria i tots els territoris de parla alemanya, protestant del nord i també catòlica del sud, dos models molt diferents però units en un gran imperi, enorme imperi al centre d'Europa, o una Kleindeutschland, no?, la petita Alemanya, no?, que aquesta petita Alemanya proposava una solució sense Àustria, no?, aquesta, en aquest cas seria Prússia qui ho liderés, no?, un model més protestant i més del nord.
0: A veure, si em deixen triar, doncs d'entrada, millor gran que petit, no?
1: Home, sí.
0: Sempre
1: sí.
0: És millor... La mida importa o no?

0: tenia milions de ciutadans que no eren alemanys, hongaresos, txecs, croates, romanesos, italians, i Àustria. No volia entrar en cap Alemanya si havia d'abandonar els seus territoris no germanòfons. Al final, l'assemblea va optar per la solució de la petita Alemanya, no? Una Alemanya sense Àustria, liderada per Prússia. Això, 1848, eh? I el 28 de març del 1849, l'Assemblea Nacional aprova una constitució i ofereix la corona imperial a Frederic Guillem IV de Prússia. Frederic Guillem IV podria haver dit, d'acord, doneu-me la corona imperial, però aquí el rei de Prússia rebutja la corona i diu en una frase que ha quedat gravada a la història, no és exactament així, però ve a dir que no acceptaria una corona recollida del fang i oferta pels liberals, sinó que la corona imperial havia de venir dels prínceps. I això és molt interessant perquè serà un debat que apareixerà més tard quan s'unifiqui l'Alemanya. Clar, sense el rei de Prússia el projecte s'esfondra i l'assemblea és dissolta a finals del 1849 sense haver creat res. Però el fracàs porta un aprenentatge i havia quedat molt clar quin era el camí, i és que la solució de la petita Alemanya, una Alemanya sense Àustria, liderada per Prússia, s'havia imposat en el debat, i Bismarck és la realitat que faria, bueno, que portaria, que duria a terme, no, 12 anys després.
1: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
2: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Música que li agrada al nostre tècnic. Ara ja pots parlar, Adrià, perquè ja ho has fet en un programa. Ja ha passat això, la gent ja coneix la teva veu.
1: Diu que li fa mal la gola.
0: Mira, només et faré una pregunta de sí o no, i només has de dir sí o no, val? Vinga, t'agrada la música que està sonant?
2: Sí.
0: Veus? Molt bé! Ha tornat a parlar.
1: Molt bé. Sí, senyor, sí, senyor. Ara ja està, eh? El gel està trencat, la porta està oberta.
0: Exacte, el gel està trencat. La gent que vingueu el dia 26 de juny a les 7 de la tarda al Museu d'Història de Catalunya davant del tendal de Jaume I el Conqueridor, no trobareu encara a Jaume I el Conqueridor, perquè aquest senyor ja fa molt temps que no viu, però trobareu un altre conqueridor.
1: Quin conqueridor?
0: Un conqueridor del cos de dones, que és el nostre tècnic Adrià Tirador Pla. El tindreu allà... per qui el vulgui conèixer, amb un somriure meravellós per atendre-us aquell dia. Per tant, com us dic, no tindrem a Jaume I el Conqueridor, però tindrem un altre Conqueridor,
1: és molt millor,
0: és un altre al·licient per venir-nos a veure aquell dia. Si no us interessa Jaume I, tenim el nostre tècnic
1: Adrià I.
0: Molt bé. I això era per parlar de
1: la música
0: que ha sonat aquest tema ja hem posat més d'una vegada.
1: Aquest tema concretament no, Sabaton.
0: Aquest grup,
1: sí. El grup Sabaton sempre va bé de tant en tant. Dir, però, que es diu Bismarck, però no va sobre Otto von Bismarck, sinó que va sobre la cuirassat Bismarck. Però, bueno, com que anem a parlar d'en Bismarck, doncs, què millor, no?, que posar una cançó que té que porta el seu nom.
0: Qui era en Otto von Bismarck?
1: A veure... És una persona que es mereix un programa, diversos programes, que potser en algun futur llunyà farem, potser. Però Otto Eduard Leopold von Bismarck Schönhausen, que va viure entre 1815 i 1898, era un Junker, sí? Un noble terratinent prussià de la vella escola. Conservador, monàrquic, antiparlamentari i prussià fins al moll de l'os. Sí, juguem amb estereotips. En aquest cas, ell el

0: compleix tots. En la seva joventut havia estat un estudiant bastant escandalós a Göttingen i havia acumulat deutes de joc, havia estat protagonista de batalles i havia participat en duels. És a dir, que ningú hauria apostat per ell com a estadista i molt menys com a, unificador d'Alemanya. Bismarck va representar Prússia a la dieta de la Confederació Germànica a Frankfurt, on va aprendre a odiar Àustria en persona, si la rivalitat aquesta un altre cop, també a Sant Petersburg i també a París. A cada destí, ell va aprendre a llegir els interessos dels diferents estats com ningú, i veurem que serà una cosa que utilitzarà moltíssim al llarg del seu, bueno, el seu govern, no? El seu, bueno, sí, mentre és primer ministre, ja veurem. El 1862, el rei prussià Guillem I, aquest serà el nostre Guillem, sí, el que unificarà, bueno, sota qui s'unificarà Alemanya, estava en una crisi constitucional bastant greu. El Landtag prussià, que seria més o menys on es representen els diferents territoris de Prússia, entre moltíssimes cometes, es negava a aprovar el pressupost militar que volia el rei, bloquejant la modernització de l'exèrcit, que serà un element clau per la, unificació. Guillem I crida Bismarck com a últim recurs i el nomena ministre president el 23 de setembre d'aquell mateix any. Fixeu-vos, Bismarck arriba per resoldre un problema de pressupost i acaba, no?, definint tot el que fa, tot el que serà el mapa d'Europa.
1: Val la pena que ens aturem en un dels discursos d'en Bismarck?
0: Molt poquet, molt breument. Jo penso que és, val la pena parlar del, discurs que és conegut com el discurs de ferro i sang. És un discurs que es pot trobar per internet sencer, òbviament escrit. I és que el 30 de setembre del 1862, tot just 7 dies després del seu nomenament, Bismarck va comparèixer davant la comissió del pressupost del Landtag i, en el mig del debat del pressupost militar, Bismarck aprofita l'ocasió per deixar clar quin era el seu programa, no? Diu: les grans qüestions del temps no es resolen amb discursos ni amb resolucions de majories. Aquest va ser el gran error del 1848 i del 1849, sinó amb el ferro i la sang. Blut und Eisen. El discurs escandalitza els liberals prussians, però Bismarck no estava fent retòrica, perquè amb aquest discurs estava avançant i descrivint exactament el que faria en els propers anys per unificar tots els pobles alemanys. I aquí cal entendre que Bismarck no és un militarista irracional que està fent un discurs allà, traient-se els genitals allà i dient sang i ferro, no sé què. Vull dir, ell és un polític fred que sap calcular molt bé quines seran les reaccions dels seus enemics. Fixeu-vos el que us he dit abans, que sap llegir molt bé quins són els interessos dels diferents estats. I a més també sap la quantitat de força que cal aplicar en cada moment, no una mena, a mi m'agrada dir-ho, és una tonteria, però dir-li el cirurgià, no?, de la diplomàcia una mica. I aquest és un altre element a tenir en compte. Ell és un geni, sí, és un geni de la diplomàcia. Al final, si tenim temps, ja valorarem una miqueta el personatge a nivell històric, perquè és un tio que genera certa fascinació. Bueno, és un tio molt interessant, però alhora també una mica un monstruito en alguns altres aspectes. A classe, nosaltres que som professors d'història del món contemporani, quan parlem de Bismarck, diem que és, entre moltes cometes, l'inventor, no?, de la realpolitik, no?, aquesta manera de fer política
1: des del pragmatisme.
0: Des del pragmatisme total, no? O sigui, la moral, l'ètica i les ideologies ens la suden absolutament. Jo tinc un objectiu, vaig a per aquest i ja està, no? Últimament també està molt de moda la realpolitik en certs aspectes. De fet, bueno, és igual, no entrarem, però bueno, diem que és l'inventor, no?, una miqueta.
1: I aquest senyor que està descrivint a la perfecció tenia aliats o s'ho feia tot sol?
0: S'ho feia tot sol. Òbviament tenia aliats i es va saber rodejar bé. Nosaltres avui parlarem d'un altre personatge que ja es mereix uns altres programes ell sol, que és Helmut von Moltke el Vell, 1800-1891. És un dels grans noms de la història militar europea, perquè des del 1857 és cap de l'estat major prussià i va dedicar tota una dècada a transformar l'exèrcit en una màquina de guerra extraordinàriament eficient. Vale? Molt resumidament, sí? Tres elements de la seva reforma. Primer de tot, el ferrocarril com a instrument militar. Sí, quan vam parlar de la batalla de Tannenberg, no recordo quin programa, vam dir que la clau d'aquella batalla va ser el ferrocarril. I això ja ve de molt, de mitjans
1: del segle... Ve de molt abans, no?
0: Era això? Molt abans. De mitjans del segle XIX. Molt que el que fa és estudiar com les línies ferroviàries permetien mobilitzar i concentrar les tropes amb una rapidesa inèdita, cosa que serà decisiu en futures batalles com la de Königgrätz o la de Sedan, sí, que són grans desfetes dels austríacs i dels francesos, respectivament. Segon, un altre element que també serà important per la batalla de Tannenberg i per les batalles de la Primera Guerra Mundial, que és el telègraf, per coordinar les operacions a distància. I finalment, com a tercer element, serà l'arma, sí, el fusell d'agulla, el Dreiser.
1: I per què és important aquest fusell?
0: Doncs, m'estava quedant un guió molt llarg i he decidit agafar això i convertir-ho en un programa especial per als mecenes.
1: Ostres!
0: Per tant, no parlarem d'aquest fusell avui, potser fem alguna petita menció, però si voleu saber més coses...
1: Això ho has fet algun dia, això de parar el programa i dir aquesta part per mecenes?
0: Potser sí, ara
1: potser
0: no
1: sí, ara no recordo jo tampoc. Pues, bueno, si us heu quedat amb les ganes d'això...
0: Us podeu fer mecenes.
1: Us feu Patreon o mecenes, de les diferents maneres que teniu per fer-ho, i
0: Patreon
1: escolteu el... Com has dit, el fusell aquest?
0: Dreiser.
1: Només per la pronunciació del nostre estimat Albert Abril val la pena que pagueu.
0: Sí, això mateix.
1: Molt bé. Tornem al nostre relat, per la gent pobra, que sou la resta de...
0: Ara es desapuntaran tots.
1: Per la gent de carrer, que esteu al nivell zero del tro.
0: Que us estimem moltíssim.
1: Gràcies. Tornem al nostre relat i allò que pot escoltar tothom. Tenim a Bismarck al braç polític i a Moltke al militar. Quina era la situació diplomàtica d'Europa en aquell moment?
0: Hem parlat d'Alemanya, hem parlat d'això de la Confederació Germànica, hem parlat una miqueta d'aquests dos protagonistes i ara ens toca parlar una miqueta de com estaven rodejats d'aquesta gent. Més o menys ens hem de plantar el 1860. Bismarck es troba en un escenari complex, però per ell manejable. França, sota Napoleó III, era la gran potència amb més interès a evitar un veí alemany poderós. Però Napoleó estava bastant distret amb les seves ambicions italianes i també colonials. Rússia era molt conservadora i molt amiga de Prússia, perquè el 1863 hi ha un aixecament a Polònia, i Bismarck envia ajuda al tsar de Prússia per aixafar aquest aixecament, i llavors tenen una, bueno, tenen una gran amistat i una política de no intervenció si s'han de perjudicar mútuament. I per altra banda, Anglaterra segueix la seva política tradicional de no intervenció en el continent. Si estem en un moviment en què l'imperi britànic està fent de les seves, bueno, per tot el món. Clar, quin és l'obstacle, llavors? França distreta. Rússia no intervindrà. Anglaterra ja està fent les seves cosetes. L'obstacle és Àustria, l'única potència que podia frustrar la solució de la petita Alemanya i que tenia aliats al sud d'Alemanya. Llavors, Bismarck tenia molt clar que en algun moment hauria d'enfrontar-se a Àustria, però a poc, sí? Perquè Bismarck és molt de paciència i preparació.
1: El cirurgià, aviam, quins són els seus plans?
0: A veure, la unificació alemanya es du a terme, sempre que l'expliquem, és a través de tres guerres quirúrgiques. Les tres guerres d'unificació o bismarckianes, si voleu. Primer de tot, la guerra contra Dinamarca, 1864. Segon, una guerra contra Àustria, 1866. I, finalment, una guerra contra França, 1870-1871.
1: Som-hi, doncs, la primera de les guerres bismarckianes va ser la guerra dels ducats contra Dinamarca el 1864. Com encaixa en la seva estratègia?
0: Jo sempre que es parla d'això, perquè ja em van parlar al programa 317...
1: 317!
0: Això és de fa molt
1: temps. Carai!
0: Sí.
1: Fa temps, eh?
0: Recomano una sèrie que es diu 1864, que és una sèrie danesa que és espectacular. O sigui, és molt bona. I que va precisament d'això, res, crec que són 6 o 7 capítols. Preciosa.
1: On està per veure-la? Me l'has recomanat 2 o 3 vegades.
0: Potser Filmin.
1: Acostumo a fer cas, les recomanacions Filmin.
0: Potser Filmin.
1: Per això no l'he vist.
0: Ah, et puc passar, si vols, i parlem una miqueta.
1: No, home, no. Ja pagaré jo Filmin, eh?
0: Ah, vale, ja pagaràs. Era un cas, o sigui, la guerra dels ducats era un cas perfecte de l'enginyeria política de Bismarck. Llavors, teníem el cas dels ducats de Schleswig i Holstein, que eren uns territoris amb majoria de població alemanya, però que estaven sota sobirania danesa. Era una situació bastant estranya, però que ja vam desenvolupar en aquest programa, el 317. Feia dècades que la sobirania política d'aquests dos ducats era molt tensa. autonomia, Dinamarca o Confederació Germànica, no? Hi havia una miqueta aquest triangle, aquest debat. El 1863, el rei danès Cristià IX incorpora els lèsbics a la corona danesa, cosa que viola els acords internacionals vigents. I Bismarck aquí diu, ara és la meva. Té un casus belli, vale? Per tant, es pot vendre com una guerra defensiva i nacional, perquè acaba d'incorporar uns territoris de parla germànica. És un enemic petit, Dinamarca és un enemic petitó, que si l'ataco no provocarà intervencions de grans potències, i a més, se li presenta una possibilitat d'actuar conjuntament amb Àustria, sí, que serà la seva futura víctima en una mena de precedent de col·laboració que ja veureu perquè serà important.
1: Doncs no deixem de tornar a recomanar aquest programa 317, però com va anar aquesta guerra?
0: A veure, Moltke dirigeix la campanya, òbviament, i a la batalla de Divol, l'any, a l'abril de 1864, va ser decisiva. Aixafen els danesos, per molts motius, d'acord? Entre ells el fusell, el Dreyse, i l'artilleria Krupp, però bueno, que ja en parlarem. Al Tractat de Viena del 30 d'octubre de 1864, Dinamarca cedeix Schleswig i Holstein i Lauenburg, a Prússia i també a Àustria. Dinamarca perd aproximadament un terç del seu territori i de la seva població, un terç, eh? O sigui, és molt bèstia el que passa allà i crec que no en som gaire conscients. Clar, per Prússia és el primer pas demostrat que l'exèrcit modernitzat de Moltke funciona. Bismarck també crea un pretext ideal per al proper moviment, una gestió conjunta dels ducats, no? Aquests, el Schleswig i Holstein, que serien a la part més a prop, a la part més sud de la península de Jutlàndia, aquesta gestió conjunta d'aquests dos ducats entre Prússia i Àustria, que Bismarck sabia perfectament que la gestió conjunta seria impossible per disseny. I això veurem que serà la clau que utilitzarà Bismarck per més tard fer la guerra contra Àustria.
1: Doncs primera guerra d'unificació superada. Quin serà el pas següent?
0: Doncs ja ho hem dit, el següent pas és la guerra contra Àustria, 1866. Bismarck la prepara amb la fredor que el caracteritza. Entre 1865 i 1866, ell va treballant en tres fronts simultanis, a nivell diplomàtic, eh? Tot això, política diplomàtica. Primer de tot, el que fa és aïllar Àustria diplomàticament. França. Bismarck convenç a Napoleó III que sortiria beneficiat d'un conflicte prusso-austríac. És a dir, li diu, escolta, Napoleó III, que si jo me'n vaig a la guerra contra Àustria, qui sortirà guanyant d'aquí seràs tu. I Napoleó III s'ho creu. A més, se'ns explica que en cap moment li fa cap promesa concreta, o sigui que tot amb al·legats, no, coses abstractes, no pensa que Àustria sortirà debilitada, per tant, tu tindràs més possibilitats contra aquest gran enemic de l'est, no? Bueno, que Bismarck el convenç de que França sortiria beneficiada si Prússia i Àustria s'enfronten. Primer de tot, França, ok. Rússia. Amb Rússia ja hi compta. Prússia ja hi compta pel que hem comentat abans de l'aixecament polonès. Com que els prussians ajuden els russos a suprimir els polonesos, li deuen un favor. Per tant, no intervindran a la guerra contra Àustria. Finalment, Anglaterra. Bismarck s'assegura que continuarà fidel en el seu no intervencionisme. Per tant, en principi, Àustria aïllada diplomàticament. Primer pas. Segon pas. Busca't un aliat. I Bismarck busca un aliat que li serà molt útil, que és el recent Regne d'Itàlia. Si esclata la guerra, perquè pensem que Itàlia en aquest moment també feia res que s'havia acabat d'unificar i, de fet, encara no tenia tots els territoris italians, que, de fet, els aconseguirà després d'aquesta guerra, que ja en parlarem. Bismarck es busca un aliat al sud d'Àustria. Si esclata la guerra, Itàlia atacarà Àustria pel sud i Prússia atacarà Àustria pel nord. Àustria haurà de lluitar en dos fronts i els italians se'ls hi promet que adquiriran els territoris del Vèneto, sí, de l'actual Venècia, que aquests territoris en aquell moment eren de parla italiana, és a dir, la població era italiana, però formaven part de l'imperi austríac. I finalment, tercer pas de Bismarck, un cop ja té Àustria aïllada, té un aliat al sud d'Àustria, doncs ara el que fa és crear unes disputes per la gestió dels dos ducats, de Schleswig i Holstein. Llavors, quan Àustria convoca els estats de Holstein, que Àustria administrava, per discutir-ne el futur sense consultar Prússia, Bismarck ho presenta com una violació dels acords i, per tant, Prússia el que fa és declarar dissolta la Confederació Germànica. Va, això és important, eh? Des del 1815 que existia la Confederació Germànica i el, en aquest moment Prússia la declara dissolta i envaeix Holstein. Després de tot això, Àustria i els seus aliats del sud declaren la guerra el 14 de juny de 1866 i en aquest cas, fixeu-vos que el que ha aconseguit Prússia és que sigui Àustria qui declara la guerra, sí? Prússia envaeix Holstein perquè creu que Àustria l'està administrant malament i llavors Àustria declara la guerra a Prússia i això serà importantíssim perquè Prússia és una víctima. Va, és una guerra defensiva i Bismarck no ha declarat aquesta guerra, per tant... Ah...
1: Molt bé, el 14 de juny de 1866 és quan va començar aquesta guerra austro-prussiana, però que va ser extremadament curta. Com va ser? Com va anar la campanya?
0: 7 setmanes. O sigui, és una cosa que dura des del 14 de juny al 26 de juliol de 1866. Moltke desplega 3 exèrcits per 3 rutes convergents cap a Bohèmia. Àustria i els seus aliats, Saxònia, Hannover, Hessen, no tenien la logística per respondre a la velocitat prussiana. Penseu el que dèiem del ferrocarril, que en aquest cas va ser super decisiu. La batalla definitiva va ser la de Königgrätz, o Sadowa, com diuen els francesos, el 3 de juliol del 1866. Prússia posa en el camp de batalla 225.000 soldats i Àustria i Saxònia juntes 215.000. Per xifres, és una cosa que podria, a veure, sense tenir en compte, sabeu que les xifres no volen dir res, però podríem dir, hòstia, molt empatat. Però és que el fusell d'agulla, el Geissa, el fusell de Geissa, que comentàvem abans...
1: Que farem un Patreon d'això.
0: Que farem un Patreon d'això i ho tornem a repetir un altre cop. Va ser demolidor, perquè mentre que els prussians es van endur 9.000 baixes, els austríacs en van endur 44.000. O sigui, va ser una massacre absoluta, eh? 44.000 entre morts i ferits, en aquest cas, i això només en una sola jornada.
1: I van saber capitalitzar la victòria els prussians?
0: Jo penso que molt. I a més, és molt interessant perquè els generals de Bismarck i el propi Guillem I, aprofitant aquesta grandíssima victòria contra Àustria, volen marxar sobre Viena i exigir unes condicions molt més humiliants. Llavors, aquí Bismarck també fa una jugada molt, molt interessant i el que fa és dir, no. No podem anar a Àustria a exigir condicions humiliants. I a més, si ho tirem endavant, jo dimiteixo. Jo dimiteixo, a mi no m'hi trobareu. Perquè sabia que una Àustria humiliada seria un enemic permanent. En canvi, una Àustria tractada amb respecte podia ser en el futur un soci. Sí, un soci, com veurem, 40 anys després de la Primera Guerra Mundial. La Pau de Praga del 23 d'agost de 1866 no exigia ni un territori austríac per Prússia. Simplement s'expulsava Àustria dels afers alemanys, vale? I reconeixia, en aquest cas, el lideratge prussià en el procés d'unificació. Sí que és cert que Àustria va perdre alguns territoris a favor d'Itàlia, els territoris de venecians, però el resultat és el següent. La Confederació Germànica desapareix, Prússia crea una nova confederació anomenada la Confederació Germànica del Nord, que agrupa tots els estats del nord del riu Main, Hannover, Hessen, Nassau i la lliure ciutat de Frankfurt queden annexionades directament a Prússia, que eren, havien estat estats petits que s'havien aliat a Àustria. Clar, Bismarck diu, no, aquests estats sí que me'ls quedo, però Àustria la deixo tranquil·la. I els estats del sud, que faltaven, Baviera, Württemberg, Baden, van signar tractats d'aliances secrets amb Prússia. Llavors, en aquell moment, la bandera de la Confederació Germànica, aquella bandera que havia sorgit el 1848, la que avui coneixem com la bandera alemanya de les línies horitzontals negre, vermell i daurat, deixa d'onejar i comença a onejar i comença a alçar-se la bandera de la Confederació Germànica del Nord, que és la de les 3 franges horitzontals també, però en aquest cop una negra, una blanca i una vermella, que és una bandera d'inspiració prussiana, i és la bandera que també s'inspirarà al Tercer Reich posteriorment quan creï la seva bandera vermella, blanca, amb l'esvàstica al centre.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: cara i recta final del Portes de Troia d'avui, dedicat a conèixer els detalls d'aquesta unificació d'Alemanya. Encara estem, ara estem entrant ja en la part final d'aquest programa, perquè realment la cosa es posa més, més complicada, perquè ens queda, de fet, encara la última guerra d'unificació, aquest cop contra França. I com s'arriba a aquest conflicte?
1: Clar, Bismarck sabia que per acabar la, la unificació havia d'acabar d'incorporar els estats del sud, sí, aquests que havien quedat fora de la Confederació Germànica, perdó, de la Confederació Germànica del Nord, però que eren aliats en secret de Prússia. L'únic que necessitava aquí Bismarck era un enemic comú, un enemic extern per tancar files. I l'enemic perfecte, com o no, és França, que a més ostentava Alsàcia i Lorena, que eren dos territoris de majoria de població germànica, de població alemanya, que havien format part històricament del Sacre Imperi Romano-Germànic. Però per no remoure altres potències, perquè no intervinguessin altres potències, havia de ser França un altre cop qui declarés la guerra, és a dir, Prússia un altre cop havia de semblar una víctima. I llavors el pretext arriba al 1870, i aquí entra Espanya pel camí, que això també és molt interessant. Hi ha una disputa dinàstica al tron d'Espanya, perquè després de la Gloriosa, després de la Revolució del 1868, el tron espanyol queda buit i s'havia ofert a Leopold de Hohenzollern-Sigmaringen, un parent llunyà del rei Guillem de Prússia. Sí, quan parlem de Guillem de Prússia és de la dinastia Hohenzollern, això no ens n'oblidem. Acabarà, com bé sabeu, acabarà el tron a Madrid de Savoia.
0: Li ofereixen a tothom, a Isabel II fuig, que més ajudeu-me.
1: I aquell tio, vinga.
0: I aleshores van oferir-li a tothom i agafar una dinastia del Savoia, el pobre que venia de la mà de Prim. Abans d'arribar a Prim el maten.
1: És veritat.
0: I aleshores ja ve aquí, el pobre estava nudíssim i pobre, la mà de Savoia
1: va fer el que va poder.
0: Va venir aquí, va veure el percal i va dir, mora meva.
1: Me'n vaig.
0: Carai, bueno, però no és el tema aquest.
1: No, però si més no és interessant no veure com,
0: sí,
1: com,
0: sí,
1: com es final creu tot plegat. Clar, la candidatura aquesta d'aquest possible monarca espanyol de la dinastia dels Hohenzollern inicialment estava recolzada per Berlín. I això, clar, va alarmar París, perquè tenia un Hohenzollern al tron d'Espanya, semblava encerclar França, i això a França li portava flaixos del Vietnam, no? De quan els Habsburg, a l'edat moderna, els tenien rodejats per tots els costats.
0: Doncs tiraran endavant la candidatura d'aquest Hohenzollern?
1: Com bé sabem, no. Sí, no es tira endavant. Prússia tira enrere la candidatura o el seu suport, però França, bastant envalentonada i bastant mal assessorada, exigeix garanties del futur. I el 13 de juliol del 1870, l'ambaixador francès aborda el rei Guillem I a la ciutat de Bad Ems i li demana que prometi que cap Hohenzollern optaria mai pel tron espanyol. Guillem I, amb tota l'educació del món, declina formalment la petició i, òbviament, al cap d'uns segons, truca al papa i li diu a Bismarck, bueno, li envia un telegrama a Bismarck i li diu, escolta, que m'ha passat això amb l'ambaixador francès, que està molt desagradable. I aquest telegrama és importantíssim, de fet es diu el telegrama d'Ems, que també es pot trobar sencer per internet. Quan Bismarck rep el telegrama explicant-li això, ell el que fa és reescriure'l i el filtra als diaris. Ell no s'inventa res, el contingut és el mateix, però sí que el que fa és amanir-lo una miqueta de tal manera que el to sembla molt més brusc, sí, com si el rei prussià hagués rebutjat l'ambaixador francès de molt males maneres. França això ho viu com una humiliació nacional, i el 19 de juliol del 1870, Napoleó III declara la guerra a Prússia, 6 dies després de la trobada entre l'ambaixador i el monarca prussià, exactament el que Bismarck volia.
0: I amb quina força entra França a la guerra i com va la campanya?
1: Molt malament, des del primer dia, perquè l'exèrcit francès no estava preparat per la mobilització, va ser bastant caòtic, els prussians es portaven preparant durant dècades per a aquesta guerra. Però què passa? Que quan França declara la guerra a Prússia, els aliats secrets de Prússia, que eren els estats del sud, s'uneixen a Prússia per defensar-se. I és la primera vegada que els estats alemanys combaten tots junts. Un mes i mig després d'iniciar la guerra, hi ha la batalla de Sedan, que és una grandíssima derrota contra els francesos. No donarem gaire els detalls, simplement tenint en compte que París és assetjada durant 130 dies i finalment el 28 de gener del 1871 es firma la capital capitula. Vale? D'aquí sorgeix tot el tema de la Comuna de París, que també en vam parlar en el programa 363, vale? Que és un tema superinteressant, però que, bueno, que és una gran victòria per a Alemanya, però per la resta d'Europa i per la història del segle XX també és l'inici, entre cometes, d'una tragèdia, eh? Ja ho anirem veient.
0: I arribem a la imatge més simbòlica de tot el programa, la proclamació imperial al Saló dels Miralls de Versalles.
1: Clar, mentre París encara està resistint i els prussians estan rodejant la ciutat, el 18 de gener de 1871, al Saló dels Miralls de Versalles, passa una cosa molt important, però és doblement simbòlica. Primer de tot, perquè el 18 de gener no és una data casual, i és que el 1701, aquell mateix dia, es proclama el primer rei de Prússia, el rei Frederic Hohenzollern I. A més, Bismarck escull el Saló dels Miralls de Versalles perquè és una sala que havia construït Lluís XIV per humiliar, no, els seus, sobretot els seus enemics germànics. És una sala que sabeu que al llarg de la història es va utilitzant per firmar diferents tractats i per humiliar un costat i l'altre constantment. La sala en aquell moment està plena de delegacions militars, prínceps alemanys, Bismarck llegeix la proclamació, el gran duc de Baden, Frederic I, alça la copa i crida «Visca sa majestat imperial i reial, el Kaiser Guillem». I tothom brinda i tothom està molt content, menys el propi Kaiser Guillem. Per què? Doncs perquè ell no veia gaire clar això de ser el Kaiser alemany o el Kaiser dels alemanys. Ell li hagués agradat ser rei d'Alemanya, no? Rei dels alemanys, com si fos rei d'altres reis, no del poble alemany. Perquè Kaiser alemany, la idea de l'emperador queda com supeditada a la idea de la nació, a la idea del poble, i ell volia ser rei per dret diví, no rei perquè el poble li diu que sigui rei. Una mica relacionat amb el que va passar el 1848, perquè es va declinar la corona imperial en aquell moment. I per això, quan es alça la copa, es diu Kaiser Guillem, no Kaiser dels alemanys, ni Kaiser alemany, sinó Kaiser Guillem. Però ell no estava gaire content. De fet, es diu que quan va acabar tot això, el Kaiser Guillem no li va dirigir cap mirada a Bismarck quan van sortir de la celebració.
0: I quina és l'Alemanya que neix el 1871, ja quan ens queden 5 minuts per acabar el programa?
1: Neix el Segon Reich, una federació de 25 estats, 4 regnes, 18 ducats i principats i 3 ciutats lliures, presidida pel Kaiser Prussià. 41 milions d'habitants, un macroestat entre Rússia, Àustria i França. Cada estat continua conservant les seves institucions i el 60% de la població és prussiana. Va? Això serà molt important perquè Prússia sempre tindrà un gran pes, sobretot. Es redacta una Constitució el 1871, es crea el Reichstag, escollit per sufragi universal masculí directe, cosa que és molt avançada per aquell moment d'Europa, però el canceller, que en aquest cas és, el canceller serà Bismarck, respon directament davant de l'emperador, no davant del Parlament. Per tant, el poder executiu continua concentrat en la família imperial i en aquest cas en el canceller.
0: Uh-huh. Quines van ser les conseqüències de la creació d'aquesta nova Alemanya per a Europa, Albert?
1: A veure, conseqüències immenses, perquè si ho heu anat veient, s'ha creat un macroestat al mig d'Europa sense cap mena de guerra de coalició. És a dir, Napoleó, que era el seu imperi, però s'ha d'enfrontar a no sé quantíssimes coalicions. Indústria, xarxa ferroviària, una demografia brutal, ¿vale? I això anirà creixent i anirà creixent i de cop s'ha creat una superpotència al centre d'Europa i això portarà, perquè molts historiadors defensen que la Primera Guerra Mundial és una guerra de coalició contra l'Alemanya imperial, perquè tenim un gegant al mig d'Europa que en qualsevol moment pot fer qualsevol cosa, doncs l'hem de trossejar una miqueta, no? Allò que et passa quan t'expandeixes molt ràpid.
0: Què passa amb França i Àustria?
1: Clar, per a França, la humiliació és superprofunda i duradora, vale? Les regions d'Alsàcia i Lorena cap a Alemanya, i és un ressentiment que, com bé sabeu, s'allarga fins al 1914, que explotarà la Primera Guerra Mundial. A més, han de pagar unes indemnitzacions brutals, tindran tropes prussianes envaint territoris francesos fins al moment, fins que paguin tots els diners, etc. I per Àustria, expulsada el 1866, el que fa és orientar els seus interessos també cap als Balcans. Crea el compromís austro-hongarès, neix l'imperi austro-hongarès, I aquest gegant multinacional s'inclinarà cap als Balcans, cosa que també ens portarà cap a les crisis prèvies de la Primera Guerra Mundial. Veiem, no?, com la primera, o sigui, com la unificació alemanya ens està portant cap a la Primera Guerra Mundial.
0: I ara m'ho estava pensant que el Francesc Josep s'ho menja tot, eh? És un dels mandataris que més anys està al càrrec. Recordem, és el de Sissi. I és al·lucinant.
1: És veritat, sí, clar.
0: O sigui que, per cert, molt bona sèrie també, la de Sissi Imperadriu,
1: no,
0: a Netflix.
1: Aquesta.
0: Dos temporades.
1: Recomanada, eh?
0: Acabem. Bismarck va governar el Reich durant també dues dècades, per anar tancant. Com cau Bismarck i quin llegat deixa la història?
1: A veure, durant els últims anys de poder, durant els últims 18 anys, Bismarck es converteix en l'àrbitre d'Europa. Sabia que el nou Reich feia molta por, així que el que va fer va ser teixir una complexa xarxa d'aliances per evitar el seu gran malson, que és estar aïllat entre França i Rússia. Però tot això se'n va anar a res el 1888, quan puja al tron un jove i impulsiu Kaiser Guillem II, amb un ego enorme, que no fa cas al seu gran conseller, que seria Bismarck, i el 1890 força la dimissió de Bismarck. Destitueix tota la xarxa d'aliances que havia fet Bismarck, es separa de Rússia, Rússia i França s'alien, no? un escenari que sabem que portarà un altre cop cap a la Primera Guerra Mundial. I aquí neix el debat, no? Bismarck va ser un geni, Bismarck va ser un monstre, però el que sí que sabem és que l'Alemanya del 1871 és la mare del 1909, però també és l'àvia de la 1939, i a més, quan Adolf Hitler veu un referent en el passat, sempre refereix a la Confederació Germànica del Nord. De fet, com hem dit abans, només cal veure-ho en la seva bandera.
0: Doncs no tenim temps per més, Albert Abril. Moltíssimes gràcies per aquesta càtedra de la unificació alemanya.
1: Moltes gràcies a tu,
0: digna,
1: Sergi,
0: per escoltar els profes dels nostres companys, que sempre els volem recordar d'ells, i més en aquests temps de lluita i compromís del col·lectiu docent.
1: Sí, els ajudem i els recordem la unificació alemanya.
0: Exacte.
1: Exacte.
0: Gràcies, Adrià Tirado. Què vols dir?
1: 26 de juny.
0: 26 de juny, no us ho perdeu, eh? Ja esteu afanyant-vos. Adrià Tirado el trobareu allà com a bon conqueridor. Moltíssimes gràcies.
1: Amb uns braços... d'en Marc Ribas.
0: Qui us parla, Sergi Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
3: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
4: Enguany, de fet, hem tractat de vegades que han sigut temes monogràfics. Enguany no, enguany ha estat unes temàtiques variades. I per primera vegada sempre ens hem centrat molt al que ha estat l'entorn estrictament molletà.
5: És una documentació extraordinària tant per Mollet com per Catalunya, tant per el tema de l'exili, i això serà un fons, si no hi ha res de nou, extraordinari que tindrem a l'Arxiu Històric Municipal.
3: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.
2: Remissió de 3 a 4:45 de la tarda.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Tastets de llengua.
7: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula botre o botar. Botre és un bot, aixecar el cos bruscament del seu punt de suport restant un moment a l'aire. En un cos elàstic vol dir ser llançat a l'aire després de topar terra o sobre una superfície. Aquesta pilota no bota. Figuradament és experimentar una commoció violenta de l'esperit. Ja va botrejar quan van retreure-li allò. Botar com un llagost és botar fent grans salts. Botar com un pinyol d'oliva, en canvi, és sortir disparat. Botar foc és encendre, calar foc. Botar més que Galima és botar molt. Per cert, qui és o era en Galima? Expliquen que Galima era capaç de botar 5 solcs d'un bot al revés i que va fer-se en un bot la séquia reial del Xúquer, uns que d'un bot net, d'altres que ajudat amb una bala de palla. I si aquest bot va ser excepcional, el que expliquen de Sallent va donar nom al lloc on va executar el seu prodigi, el salt de Galima. Botar pels marges és voltar la situació no en el gra i fer-ho justament pels marges. Botar totes les bardisses, en canvi, és anar superant tots els obstacles. Botar-li el cor a algú és estar extremadament alegre ballant el cor. Quan va saber que havia provat, va botar-li el cor. Qui no pot botar més d'un gró, que no en voti dos. Significa que no ha de fer-se més del que es pot. Fer-se botre és no voler saber-ne res. Jo em faig botre d'ell i de tu. I vosaltres, boteu totes les bardisses? És a dir, supereu totes les dificultats? Aquesta informació l'hem extreta del web per a Meologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

versió del Neon Bobby McGee de Chris Christopherson, que hem escoltat en la veu d'en Thomas Paul Sillabeef, nascut amb aquest nom però conegut com Sleepy LaBeef. Avui obre ell el nostre programa del Club del Country amb aquesta nova edició que esperem que sigui també, com no, del vostre agrat. Un nou espai del Club del Country, edició 2034, que hem decidit començar Em record d'un personatge conegudíssim, una llegenda del rockabilly, el country i el blues, conegut per la seva potent veu de baríton i la seva impressionant alçada de gairebé 2 metres. Sleepy, adormissat en anglès, no perquè estigués cansat, sinó per als seus ulls a parpelles caigudes i un ull gandul que tenia des de ben petit. Nascut a Arkansas, va començar la seva carrera cantant música gospel a Houston i després va editar el seu primer senzill el 1957. Des d'aleshores va ser una figura de culte, especialment a Europa i també a Catalunya, on encara es recorden els seus concerts dels anys 90. Avui hem escoltat aquest tema que ha obert el nostre espai, Me and Bobby McGee, però també l'escoltarem amb un clàssic, Mill Train, i amb el Roll Over Beethoven.

una època en la qual ens visitaven llegendes, però al mateix temps també descobríem nous valors, que ara, òbviament, qui els hi diu nous valors amb tota la carrera que han fet. Com, per exemple, recordeu quan en un concert a Madrid se'ns va presentar una vegada la Trisha Yearwood, al costat d'altres grans artistes, però és que la Trisha feia poc que havia aconseguit el seu primer èxit. Aquest song, Remembers When, va ser una de les seves cançons més especials.

This Song Remembers When, Trisha Yearwood. Era quan les discogràfiques d'aquí varen descobrir la música country, la popularitat que això representava, però la veritat és que també varen decidir, igual que passar, a canviar-li el nom. No es deia country, es deia nova música americana. I així varen titular una sèrie de compactes de promoció, que també es venien, que es deien New American Music en diferents volums. Aquest va ser el número 1, que contenia cançons de Trisha Yearwood, de Lou Harris, Reba McEntire, Marty Stewart, Vince Gill, Tracy Byrd i molts d'altres. Com, per exemple, els Mavericks, amb aquest What a Crying Shame.

What a crying shame amb els Mavericks, recordant una època ja passada, igual que farem ara, però una mica més moderna, amb música tradicional que ens aportaven els Acoustic Endeavors, un reconegut grup de música bluegrass i de música d'arrels, fundat originalment l'any 1992 a Johnsburg, a l'estat de Tennessee, un estil tradicional profundament lligat a les muntanyes Apalatxes, interpretant principalment cançons originals compostes pels seus propis membres, com les dues que escoltarem, que eren compostes pel vocalista principal, baixista i mandolinista de la formació, Warren Amberson. Al seu costat destaca la guitarra i les veus de la Kelly Green. Escoltem doncs els Acoustic Endeavors amb aquesta cançó que he triat de l'àlbum, una peça anomenada It Can Be Right, i després en la primera, Els Turons de Casa, Hills of Home, que això pertany a un àlbum que varen editar concretament l'any 2005, On a Farm. Well,

que no pari la música country en totes les seves variants i subestils, com per exemple aquest preciós ritmes d'Acoustic Endeavors amb aquest bluegrass que ens aportaven. O, per exemple, que no pari tampoc el de Franklin Riders, agrupació musical popular, sobretot amb el general country, també amb el tema del gospel. Ofereixen bones versions de temes clàssics i espirituals, però a més de bon country, com ho fa ara mateix amb aquesta peça que es diu A Little More Country Than That. És una versió d'un tema clàssic que podem trobar amb el seu àlbum de 2021, Under the Radar.

The Flaming Riders versionen aquest tema preciós d'Easton Corbin, que ens va portar aquest tema el 2010 i que va ser un extraordinari èxit. Una cançó però escrita per Joy i Rory, Rory Fick, en Wynne Barvel i Don Poitras, que van registrar, com hem dit, l'Easton Corbin. A més d'aquesta cançó, amb aquest àlbum de The Flaming Riders, hi ha una col·laboració que volem escoltar al costat de Jerry Kelly, la cançó Be My Lover, Be My Friend.

0: Dos èxits per recordar les llistes de música country 2004 amb la cançó que ens aportava en George Strait, aquesta peça magnífica en tant de ritme, Honk If You Honky Tonk, o una del 1979. Anem enrere amb el temps per escoltar Jerry Naylor. Aquest intèrpret ens aportarà aquest tema anomenat She Wears It Well. Un artista de country i de rock and roll, i a més també company, si ho podem dir així, de tasques radiofòniques. Ens va deixar per desgràcia el passat 2019.
1: Let 'em hurt in every place I can hurt. Down and out and feeling lower than dirt. Worn and torn is the patch on my shirt that's losing its thread.

deixem estar el passat. En el programa d'avui anem al present per escoltar aquesta jove vocalista anomenada Emily Nenni, una cantautora i artista honky-tonk originària de l'àrea de la badia de San Francisco, a Califòrnia, establerta a Nashville, Tennessee. Amb una música que és una combinació autèntica de country tradicional dels anys 60 i 70, amb influències que van, òbviament, des del sud, del sud fins al rock clàssic i la música de gent com Muscle Shoals, per exemple. Escoltem una de les cançons del seu quart àlbum d'estudi, la que li dóna nom, es diu Moving Shoes.

Aquest quart àlbum d'estudi, aquest Moving Shoes, va ser publicat a través de New West Records, enregistrat a la ciutat de Memphis. També us podríem recomanar els seus àlbums, per exemple, Hell of a Woman del 2018 o l'EP anomenat Drive and Cry. Escoltem les seves cançons. Una altra de les peces destacades d'aquest àlbum, o almenys que a mi m'ha agradat prou, és aquesta, que porta el nom de Honky Tonky.

Haig de dir que aquest disc és un dels que més m'ha impressionat en els darrers temps o dels darrers en rebuts. Sunshine State, en disc publicat el 2026 a càrrec de McCoy Moore, del qual acabem d'escoltar aquesta cançó anomenada Something to You, un àlbum produït per Will Bundy i que és el seu àlbum d'estudi, el primer d'aquest artista de Lakeland, Florida, establert, com tants altres, a Nashville, i que només té 23 anys d'edat. Una veu greu, una veu de baríton i amb un toc de nostàlgia del principis dels anys 2000 amb les seves cançons. Temes com aquest, Praying for Me, és McCoy Moore.

disc que va veure la llum el 22 de maig de 2026 a través de Sony Music Nashville, la qual cosa ja és important. Un tema que destaca per portar una gran energia és el In Here Out There, que l'obre, i a més amb la col·laboració amb aquesta cançó d'en Cole Swindell.

0: I got you, buddy.
1: Hey, can we get this guy a beer?
0: Now put it on my tab.
2: Adéu-siau i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una setmana més al Club del Country. How Beautiful Heaven Must Be, 1966, és una cançó dels Stanley Brothers. Fins la propera.